0: Estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dijous, és 27 d'agost i avui una reunió important hi ha per abordar el repartiment dels menors no acompanyats que hi ha pels carrers de Ceuta arran de la crisi migratòria. Catalunya hi assistirà i ja ha dit que col·laborarà amb el que calgui, que està preparada. Partits com Junts, però, s'hi han oposat de totes totes. Ara en parlem, però abans... Abans del trànsit, a l'AP7 ara mateix hi ha un cotxe avariat que provoca retencions a l'altura de Mollet del Vallès i de retruc també a la C-17. El segon imprescindible del dia, el transport públic a la R4. Hi ha retards per un robatori de coure entre les estacions de Sant Sadurní i la Granada. Aquests retards són ja d'un quart d'hora. I pel que fa al temps... Jordi Carbó, bon dia.
2: Bon dia. Molts núvols al matí, més sol durant la tarda, amb ambient molt xafogós. Ara tenim 26 graus a la ciutat de Barcelona, també a Tarragona, 23 a Lleida i a Girona. Les màximes es mouran entre els 30 i 35 graus, les més altes al Pla de Lleida i a l'interior de l'Empordà, al voltant dels 35 de màxima. Això hi hem d'afegir que la humitat serà elevada, marcada sensació de xafogó. Al matí és quan veurem més núvols, alternant amb estones de sol, com a molt alguna gotellada. Durant la tarda el temps serà força més radiant i amb estones de vent moderat del sud, fort a cotes altes del Pirineu.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Ho heu escoltat amb el Pedro Blanco. Avui hi ha reunió per abordar la situació dels centenars de menors no acompanyats a Ceuta. Per part del govern català hi assistirà el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, amb la voluntat d'oferir col·laboració a l'executiu espanyol. La trobada arriba sota

0: acollir-ne cap. Junts pressiona el govern espanyol perquè aquesta vegada apliqui els mateixos criteris i Catalunya torni a quedar al marge si finalment es traslladen menors a la península.
1: Doncs bé, enmig de la crisi de Ceuta, Podemos ja ha dit a Junts que continua sense veure amb bons ulls la llei perquè es deleguin a Catalunya les competències en immigració. Ahir els de Puigdemont van tornar a registrar la proposta al Congrés, Xavi.
0: El que ha fet Junts és mantenir intacte l'articulat de la llei que havia pactat amb el PSOE, però canviar completament el preàmbul, traient-li qualsevol referència política i fent-lo estrictament tècnic i jurídic. Junts creu que Podemos ara ja no té excuses per oposar-se al text, però Nogueras ha acompanyat la petició d'un discurs molt crític amb la política migratòria del govern espanyol, que al seu parer va en contra del que està fent Europa, que és facilitar la integració dels qui volen arrelar-se, però també agilitzar expulsions.
2: Que Catalunya tingui el control en matèria d'immigració, que puguem fer el que la resta de països de la Unió Europea ja estan fent. Catalunya no té capacitat d'acollida infinita, i això cal dir-ho.
0: Podemos, però, ja ha avisat que difícilment canviarà de paret, justificant que el problema de base és que la llei d'estrangeria té un component racista i que vincular un augment dels Mossos d'Esquadra a aquest traspàs també ho és.
1: Una cinquantena de persones van recordar ahir a la tarda les dues víctimes dels aiguats de Roda de Barà. Són una mare i una filla a qui va caure un mur a sobre la matinada de dissabte. Cristina Artacho.
3: Eren paradistes del mercadet del port esportiu del municipi. En el moment de la tempesta dormien amb l'avi dins la parada quan la força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. A causa de l'incident van resultar ferides de gravetat i finalment han acabat perdent la vida a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Al minut de silenci van assistir veïns, l'alcalde Pere Virgili i també els batlles d'altres municipis propers afectats pels aiguats com el Vendrell i Creixell. Per sort, l'episodi de pluges del cap de setmana i dilluns no ha deixat més ferits greus.
1: I un banyista ha mort a la cala d'Escodolada, Tossa de Mar. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa que estava nedant amb un familiar. En aquell moment, el servei de vigilància i socorrisme ja havia finalitzat. L'home es va trobar malament, el van treure de l'aigua inconscient i, malgrat les maniobres per reanimar-lo, va ser impossible fer-hi res. Des que va començar la temporada de bany, 21 persones han mort ofegades. I els Mossos d'Esquadra també investiguen la mort d'un home en una galeria de tir de l'Hospitalet. Els fets van passar dilluns, al voltant de les 3 del migdia, quan la víctima estava fent una sessió de pràctica. No es descarta que pugui ser una mort violenta. I a 15 dies per l'inici de curs, el sindicat USTEC demana a Salvador Illa que intervingui directament en el conflicte si Educació no reprèn la negociació amb els sindicats. Pel primer dia de col·le hi ha convocada una vaga. Susana Ruiz.
4: El sindicat considera que el govern no pot donar per tancada la negociació perquè continuen pendents reivindicacions importants com les ràtios, la inclusió, les infraestructures i el català a l'ensenyament públic, entre d'altres. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: Aquest govern el que ha de fer és prendre el comandament de la situació i convocar-nos ja, perquè el conflicte s'enrocarà si no mostren voluntat per tornar a la negociació.
4: Segura ha afegit que si la consellera d'Educació no vol o no pot encarrilar aquesta negociació, ha de fer-ho Salvador Illa. És la mateixa petició que el Sindicat Metges de Catalunya va formular al president de la Generalitat fa mesos davant la manca de resposta de la titular de Salut, Olga Pané, en el conflicte que el col·lectiu mèdic manté obert amb la conselleria.
1: I els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que el dels assalariats en els últims 5 anys. És la conclusió d'un estudi de la UGT que reclama un repartiment més equitatiu dels beneficis. Oriol Soler.
6: L'estudi mostra que els ingressos reals de l'empresariat han augmentat un 17% els últims 4 anys, mentre que el dels treballadors ho ha fet només un 5%. El secretari de Política Sindical d'UGT, Òscar Riu, creu que tots els delegats sindicals han de ser conscients d'aquestes dades quan s'asseuen a les taules de negociació i ha apuntat que dels 370 convenis col·lectius, només 120 tenen clàusules de revisió salarial.
7: I l'augment dels beneficis no s'estan repercutint amb les persones.
6: El sindicat ha calculat que si la meitat dels 10.000 milions d'euros de beneficis que van generar les empreses catalanes de l'IBEX 35 es redistribuïssin, es podria abonar una paga extra de 1.300 euros a tots els assalariats de Catalunya.
1: I aquest vespre el Teatre Apolo dona el tret de sortida al Festival de Sarsuela.
8: Aigua! Aigua! Aigua, Milonio, que...
1: I s'estrena amb La Corte del Faraón. La seguiran Cançó d'amor i de guerra i la del Manojo de Rosas. Es tracta d'una iniciativa de Mil Notes Produccions en un intent de recuperar el gènere a la ciutat.
8: El Paral·lel, doncs antigament era un dels llocs, inclús el Teatre Apolo, on es feia sarsuela, i ara actualment des del 2016 no es feia sarsuela professional, no? Aleshores és una aposta forta, doncs perquè la gent amant d'aquest

0: gènere torni a gaudir de la sarsuela.
1: I aquest que escoltem és el Joan Garrido, que és director del festival, un festival que, si té èxit, es convertirà en una cita anual. Doncs a aquesta hora saludem a la Laura Estrada, al capdavant de l'Aquí Catalunya d'Estiu. No sé si ets molt de sarsueles, tu.
2: No
1: t'esperaves aquesta pregunta de bon matí, eh?
2: La veritat és que no em consumeixo gaire, però mira, escolta, sempre va bé escoltar de tot.
1: I tant. Laura, què teniu avui el programa?
2: Doncs mireu, de seguida parlarem d'aquesta tragèdia al Nepal. De fet, a partir de les 9 podrem conversar amb l'alpinista Àlex Chicón, que de fet es coneix molt bé la zona i ha anat més de 50 vegades al Nepal. També entrevistarem l'alcalde de Roda de Barà, precisament, no?, per aquestes disculpes que ha fet l'Ajuntament per haver anunciat abans d'hora la mort de la mare i de la filla. Volem saber què en saben també des del consistori. Farem tertúlia esportiva, perquè el Barça ha suspès l'homenatge a la selecció espanyola, demana que el partit sigui una exaltació de l'estelada, a més que avui el Barça també coneixerà qui seran els rivals a la fase Lliga de Champions. El racó de pensar, Guillem Clua parlarà de les últimes vegades, dels finals, dels adeus, de saber marxar, que també és important això, els tancaments, és que estem
1: dic ara que s'acaba l'Aquí Catalunya d'Estiu, que us queden dos programes.
2: Parlarem també de les filtracions del joc al GTA 6 i acabarem amb un molt estimat aquí per la ràdio. Jordi Sargatal torna a Ser Catalunya, torna en aquest programa només per una entrevista, això sí, ara com a nou secretari de Transició Ecològica, per parlar d'espècies que no tenim a Catalunya però que abans sí que teníem.
1: Doncs que vagi molt bé el programa, Laura.
2: Les 8, bon dia.
3: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: És dijous 27 d'agost i avui l'actualitat passa per...
1: No!
0: Al Nepal, els serveis d'emergència han reprès la recerca de cossos després de la descomunal riuada que ahir es van dur edificis sencers a la frontera amb el Tíbet. Es van dur al seu pas ponts, cases, cotxes... De moment hi ha més de 60 morts, també més de 600 persones desaparegudes, moltes de les quals són turistes, perquè és una zona de pas per moltes persones que viatgen a aquesta zona. La Xina i l'Índia han mobilitzat equips i recursos econòmics. A partir de les 9 podrem saludar l'alpinista Àlex Chicón, que coneix molt bé aquesta zona. They said there's nothing to worry about, but their internal documents tell a different story. La plataforma tecnològica Meta, matriu de Facebook i d'Instagram, ha arribat a un acord amb els Estats Units i pagarà prop de 17.000 milions de dòlars, que són uns 14.600 milions d'euros, per estalviar-se el judici per l'addicció dels menors a les xarxes. Aquests diners són part d'un acord que també inclou limitar el temps d'ús diari als adolescents o restringir-los l'accés a xarxes socials de nit o també en horari escolar. També s'augmentarà el control parental.
2: Hem decidit des de la Junta Directiva que tinc l'honor de presidir que aquest acte no es farà perquè doncs, no es dona en el context i en l'entorn més apropiat o el moment més apropiat. La veritat és que estem doncs, molt interessats amb el jugador, ens agradaria... Doncs...
0: El Barça coneixerà a les 6 de la tarda els 8 rivals de la fase Lliga de Champions i 3 hores més tard rebrà l'Atlètic Club en el primer partit oficial de la temporada al Camp Nou. Finalment, no hi haurà homenatge als 8 jugadors blaugranes que van ser campions del món amb la selecció espanyola. Arriba tot això després de l'actuació policial contra un menor d'edat a Elx. El club, de fet, també, ara escoltàvem Joan Laporta dient-ho, també manté l'interès sobre Julián Álvarez.
3: Es va fer molt èmfasi amb la mobilitat amb cotxe, no? I no es va calcular bé l'impacte que tindria en l'àmbit ferroviari.
4: La falta de material és clara, ja te la digo yo, però con tiempo y una caña todo se puede hacer, porque podemos hablar con otras comunidades que nos manden algo...
0: Ser Catalunya ha pogut confirmar que el director de Rodalies era de vacances fora de Catalunya en plena crisi de mobilitat el 12 d'agost, jornada en què es van succeir, ho sabeu, escenes de col·lapse i aglomeracions en els trajectes entre Barcelona i el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern, al seu torn, defensa que Òscar Playà va estar permanentment connectat, tot i no ser físicament, al lloc de treball. Al Racó de Pensants visiten Guillem Clua per parlar de finals. Saber dir adéu, saber tancar etapes, deixar anar. Totes les històries necessiten un tancament, ell ho sap molt bé, perquè és dramàtic. Turc. Avui que també ens volem fixar en totes les filtracions que fa dies que corren i que tenen a veure amb el videojoc, el GTA 6. Uns gràfics espectaculars, unes escenes, un món obert que deixa tothom bocabadat, però per què s'estan filtrant? Hi ha tota una crítica contra el nou format digital que vol posar fi als jocs en físic. I acomiadarem el programa parlant amb en Guillem Costa, redactor de Medi Ambient del Periòdico, d'espècies que havíem tingut a Catalunya però que ara ja no. Com per exemple la foca. En podríem tornar a tenir a casa nostra? Abans, però, hem de saber quin temps ens espera. Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. Molts núvols al matí, sol durant la tarda i molta calor i, sobretot, marcada sensació de xafogor a gran part de Catalunya. Ara tenim a la ciutat de Barcelona prop de 27 graus de mitjana, 26 a Tarragona, 22 a Lleida i a Girona. Al matí, els núvols alternaran amb estones de sol. Quan els núvols siguin més compactes, tan sols deixaran algunes gotellades. I a partir de migdia, marxaran ràpidament els núvols, la tarda serà assolellada i això ajudarà que la temperatura pugi ràpidament. Màximes arreu de Catalunya de 30 a 35 graus. Les més altes al Pla de Lleida i a l'interior de l'Empordà, on es podrien superar els 35 de màxima. També la tarda, el vent bufarà moderat del sud, fort a cotes altes del Pirineu.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa a la mobilitat... A Rodalies, atenció als usuaris de la R4 perquè a causa d'un robatori de cable entre les estacions de Sant Sadurní i la Granada, els trens circulen amb retards de més de 15 minuts. A les carreteres no consten incidències greus. I la banda sonora d'aquest dijous ens la posa The Rocky Horror Picture Show.

0: El cinema plora la mort de Tim Curry, protagonista de la mítica comèdia de Rocky Horror Picture Show, i també Pennywise, el pallasso dit. Ha mort als 80 anys. Feia més d'una dècada que l'actor tenia greus problemes de salut i s'havia de desplaçar en cadira de rodes. Amb Tomàs Sánchez del control, Amparo Pérez de la producció, Jordi Porta a les xarxes, escolteu l'Aquí Catalunya. I 5 minuts són segurament les imatges més esgarrifoses que haureu vist en les últimes hores. Les d'aquesta riuada sobtada que ha devastat la zona de muntanya que fa de frontera entre el Nepal i el Tíbet. Les xifres no són oficials, encara pugen minut a minut, tant de víctimes mortals com de desapareguts. Segons les últimes informacions, hi ha 165 víctimes mortals i 800 desapareguts, segons el govern del Nepal. Pobles sencers han quedat completament arrasats sota el fang. La majoria dels desapareguts són turistes i molts d'ells són estrangers. Judit Casellas, bon dia.
1: Bon dia, tot i que les autoritats del Nepal han informat que hi hauria dos espanyols entre els desapareguts, el Ministeri d'Exteriors assegura que no té constància que hi hagi espanyols afectats o que no s'hagin pogut localitzar. De moment, tampoc consten catalans entre els desapareguts.
0: Passades les 9 del matí d'aquest dimecres, d'ahir, hora local, les càmeres de seguretat i vigilància d'edificis, per exemple, de Rasuwa, que és a la província de Bagmati, que fa frontera amb la Xina i el Tíbet, capten com de cop i volta una onada gegant de fang i d'aigua s'emporta edificis, arbres, cases, ponts, tot el que troba al seu pas, també persones.
1: Però no són les úniques imatges que ens han arribat. Hem pogut veure persones fugint de les aigües, cridant, demanant ajuda. Fins i tot una central hidroelèctrica en construcció ha quedat completament arrossegada. La sobtada riuada va arribar cap al riu Botekoshi des de la banda tibetana i va afectar especialment les localitats de Timure, Rasuagadi i Sivabrubesi.
0: Els equips d'emergència han desplegat dispositius de recerca i de rescat per localitzar les persones desaparegudes i avaluar els danys provocats per la inundació.
1: La situació continua sent especialment complicada a causa dels importants desperfectes a les carreteres i altres vies de comunicació. Rasuwa és una zona muntanyosa i estratègica per la seva proximitat amb el Tibet, on les infraestructures hidroelèctriques i les rutes comercials són importants.
0: Des de la Junta Nacional del Turisme del Nepal informen que la majoria dels desapareguts eren a prop de la Kailash Mansarovar.
1: És una muntanya de la serralada de l'Himàlaia, situada al Tibet, territori controlat per la Xina, que és considerada sagrada per hindús, budistes i també per altres confessions religioses, i on aquesta setmana estava prevista la celebració d'un festival.
0: No és la primera vegada que aquest riu que neix al Tíbet i desemboca a l'Índia creix d'una manera sobtada i provoca la mort de diverses persones.
1: L'any passat el mateix riu es va desbordar de forma sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar 9 morts i 24 persones van desaparèixer.
0: En el cas que ens ocupa, no se sap encara de quina forma oficial què ha provocat aquesta crescuda. Hi ha diverses hipòtesis. La principal té a veure amb un desprendiment de neu i roques que haurien bloquejat el riu.
1: Sí, a l'alta vall del riu Lenden, una zona d'alta muntanya de l'Himàlaia propera a la frontera entre el Nepal i el Tibet, una gran massa de gel i roques hauria cedit d'una glacera. Els materials arrossegats per la llau haurien bloquejat el curs del riu Lende. La hipòtesi és que aquest tap ha acabat rebentant i l'aigua, carregada de fang, roques i sediments, ha baixat de cop.
0: Però clar, què va desencadenar aquesta allau perquè hi hagués el desprendiment de neu i de roques?
1: S'està estudiant si pot tenir-hi a veure un terratrèmol de 4,4 al Tibet que es va registrar abans de la riuada, però de moment no s'ha pogut demostrar.
0: La hipòtesi d'una inundació causada únicament per la pluja del monsó ha perdut força.
1: Exacte. De fet, el Departament d'Hidrologia i Meteorologia del Nepal ha dit que no s'havien registrat precipitacions fortes allà abans del desastre i penseu que perquè baixi amb tanta velocitat i amb tanta violència encaixa més l'opció que el riu hagués quedat obstruït.
0: Ara són les 8 i 9 minuts. Meta, la matriu de Facebook i d'Instagram, ha arribat a un acord amb els Estats Units i pagarà prop de 17.000 milions de dòlars, que són uns 14.600 milions d'euros, per estalviar-se el judici per l'addicció dels menors a les xarxes. Oriol Llopart, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Es tracta d'uns diners que formen part d'un acord que també inclou, a més, limitar el temps d'ús diari dels adolescents o també restringir-los l'accés a les xarxes socials de nit i en horari escolar. Quines altres mesures s'han pactat?
2: Important dir que són mesures que els adolescents no podran desactivar, d'acord? Parlem de tindran desactivades les notificacions durant l'horari escolar, hi haurà més controls parentals, això haurem de veure la lletra petita en què es tradueix, i hi haurà més control dels continguts que s'hi publiquin per adequar-los a l'edat. També límits a les funcions de comparació social, és a dir, els adolescents no podran veure els m'agrada de les seves publicacions o també quedaran restringits els filtres de bellesa. També s'ha pactat una millora del sistema de verificació de l'edat.
0: D'aquesta manera es posa punt final al judici que va començar la setmana passada. Recordem què passava.
2: Les autoritats de diversos estats del país acusen la companyia de dissenyar les xarxes socials per generar addicció entre els menors i d'enganyar els usuaris sobre els riscos associats al seu ús. Segons la fiscalia, Meta era coneixedora que les seves plataformes eren addictives i perjudicials i en va ocultar els informes. També denunciaven Meta per recopilar i utilitzar de manera indeguda dades personals dels menors.
0: La Fiscalia General de Washington ha rebut amb bons ulls aquest acord, que el qualifica de fet d'històric.
2: Els fiscals no havien demanat encara cap import, però en una audiència celebrada la segona setmana d'agost van apuntar multes d'uns 200.000 milions de dòlars, una xifra que continua sent molt superior, més de 10 vegades, a la que s'ha acabat pactant en aquest acord extrajudicial.
0: I ara, quan són les 8 i 11 minuts, tornem per explicar-vos una notícia que us avança aquesta casa. La gestió ferroviària del dia de l'eclipsi continua portant cua. Ser Catalunya ha pogut confirmar que el director de Rodalies era de vacances fora de Catalunya en plena crisi de mobilitat del 12 d'agost, jornada en què es van succeir escenes de col·lapse i aglomeracions en els trajectes entre Barcelona i el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern, al seu torn, defensa que Òscar Playà va estar plenament, permanentment connectat, tot i no ser físicament al lloc de treball. És una informació del cap d'informatius d'aquesta casa, en Joan Serra.
3: El govern tenia el dia de l'eclipsi com a data assenyalada. Per això va crear una comissió interdepartamental per preveure la mobilitat, la seguretat i la salut dels ciutadans, que es va reunir un centenar de vegades en un any. Però la planificació no va acabar de funcionar en el transport ferroviari, amb aglomeracions i col·lapse en els trajectes entre Barcelona i el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ara, Ser Catalunya ha pogut confirmar que el 12 d'agost el director de Rodalies, Òscar Playà, era de vacances fora de Catalunya. Portaveus de la Conselleria de Territori treuen transcendència al fet que Playà no fos físicament al seu lloc de treball. Detallen que, des de la distància, va seguir l'evolució del servei, va mantenir el contacte amb els responsables operatius i va participar en la presa de decisions. El govern insisteix en que la planificació dirigida per Playà no es va improvisar. Es va programar un tren extra entre Tortosa i Barcelona al vespre i es van ampliar places a l'R15 i l'R16. Però, tot i el relat que es va treballar amb antelació, Renfe no va demanar fins al dilluns 10 d'agost a Adif, dos dies abans de l'eclipsi, el permís per fer circular el tren extra que va sortir de Tortosa. Un dispositiu incapaç d'engolir el volum de passatgers en una jornada caòtica.
0: Un altre front que té el govern és el de la immigració i l'acollida de menors. El Ministeri d'Infància reuneix avui totes les autonomies per abordar la situació dels centenars de menors no acompanyats que hi ha ara mateix a Ceuta. Per part del govern català hi assistirà el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, amb la voluntat d'oferir col·laboració a l'executiu espanyol. La trobada arriba sota la pressió de les autonomies governades pel Partit Popular i de partits com Junts que s'oposen al repartiment. Xavier Balló.
4: El govern català no s'ha volgut anticipar sobre la possible acollida d'aquests menors, vol esperar que se celebri la reunió d'avui, però Catalunya no serà un obstacle afegit als plans que pugui proposar el govern espanyol. El conseller Moreno ha promès col·laboració i assegura que el sistema català és prou fort com per atendre els menors.
5: El sistema de protecció a la infància de Catalunya és molt fort. És un sistema acostumat, doncs, a tenir la incorporació de menors en situació de tutela de la Generalitat de Catalunya en els seus equipaments. Màxima col·laboració amb la ciutat autònoma de Ceuta, amb el govern d'Espanya i la proposta que faci nosaltres l'analitzarem.
4: En l'últim repartiment de menors de fa un any, Catalunya no va estar obligada a acollir-ne cap. Junts pressiona el govern espanyol perquè aquesta vegada apliqui els mateixos criteris i Catalunya torni a quedar al marge si finalment es traslladen menors a la península.
0: Les comunitats on PP i Vox governen conjuntament, excepte Andalusia, han anunciat que plantaran avui la ministra Cira Rego, com van fer en l'última reunió tècnica que es va celebrar a mitjans de mes.
6: Els consellers d'Extremadura, d'Aragó i Castella i Lleó no seran en aquesta trobada. Aquestes tres comunicats rebutgen qualsevol repartiment de menors migrants grans no acompanyats. En un missatge a les xarxes socials, la ministra ha criticat que aquestes tres comunitats rebutgi la transferència de 25 milions d'euros a Ceuta i retreu a Guardiola, Azcón i a Mañueco, els respectius presidents del PP, que triïn Vox i abandonin Ceuta i el seu president.
0: Avui també compareixeran al Congrés tres ministres, el de Presidència, la de Sanitat i el de Política Territorial sobre la gestió a Ceuta.
6: Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial i també responsable del Comandament Únic, diu que s'aportaran més dades sobre la gestió de la crisi i sobre com s'abordarà en el futur.
0: Pedro Sánchez, finalment, també compareixerà al Congrés. Ho farà dijous vinent.
6: Ho farà després que tant els partits, sobretot el PP,
7: va a venir el día 3 y va a tener que dar muchas explicaciones porque el gobierno no ha explicado absolutamente nada. Tiene muchísimas preguntas que responder. Ayer la ministra Robles vino y no contestó a nada de lo que preguntó ningún grupo parlamentario. Es algo que dijimos todos los portavoces.
1: Després que el PP, com també bona part de l'opinió pública, faci temps que li demanin més explicacions sobre la gestió de la crisi.
0: Pedro Sánchez, que també presidirà la propera reunió del comitè que fa el seguiment d'aquesta crisi, es farà demà, divendres, des de la Moncloa.
1: Després que la reunió d'ahir acabés amb el guard espanyol desistint de la seva idea de cedir poliesportius de la ciutat per acollir els migrants, Vives, el president de Ceuta, s'hi havia oposat.
8: Polideportivos no se van a utilizar para esto. Y a mí me van a tener que sacar de los polideportivos, si lo van a intentar. Vamos, ¿a quién se le ha ocurrido esto de los polideportivos? ¿Ustedes han preguntado? Porque a nosotros no nos preguntaron.
1: I Ángel Víctor Torres ha cedit, tot i que assegura que és necessari trobar un espai temporal per tots aquests migrants.
9: Se incluyó en ese real decreto espacios deportivos, distintos espacios polideportivos, que los anuncio, que también hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese real decreto en su
1: El guard espanyol, ja ho escolteu, ha fet marxa enrere després de comprovar l'oposició tant de Vives com també d'una part dels ceutins.
0: De fet, aquestes últimes hores, milers de ciutadans de Ceuta han sortit als carrers per segon dia consecutiu per demanar que s'acceleri el retorn dels migrants que fa gairebé un mes que són als carrers de Ceuta.
1: És el segon dia consecutiu de protestes al carrer. La manifestació d'ahir va plegar més gent que la del dia anterior, amb crítiques al delegat del govern i reclamant també l'expulsió dels migrants als seus països d'origen.
0: Avui, per cert, visitaran a Ceuta la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato Martín, i també l'expresident del PP, José María Aznar.
1: La visita servirà per conèixer sobre el terreny la feina dels fiscals, que fa dies que diuen que estan desbordats, i qui també serà avui a Ceuta, com deies, és l'expresident del PP. És la segona vegada que visita la ciutat, només hi havia anat una vegada, l'any 2000.
0: I, precisament, en clau d'immigració, Xavi Abelló, torna amb tu, Junts, torna a moure fitxa al Congrés. Els de Puigdemont ja hi han registrat de nou la llei perquè es deliguin a Catalunya les competències en immigració. El partit ha introduït algun canvi, menor, però, en la proposta, i sembla ser que recorrerà previsiblement la mateixa sort que fa tot just un any. Podemos ja ha avisat que segueix sense veure-la amb bons ulls.
4: El que ha fet Junts és mantenir intacte l'articulat de la llei que havia pactat amb el PSOE, però canviar completament el preàmbul, traient-li qualsevol referència política i fent-lo estrictament tècnic i jurídic. Junts creu que Podemos ara ja no té excuses per oposar-se al text, però Nogueras ha acompanyat la petició d'un discurs molt crític amb la política migratòria del govern espanyol, que al seu parer va en contra del que està fent Europa, que és facilitar la integració dels qui volen arrelar-se, però també agilitzar expulsions.
10: Que Catalunya tingui el control en matèria d'immigració, que puguem fer el que la resta de països de la Unió Europea ja estan fent. Catalunya no té capacitat d'acollida infinita. I això cal dir-ho.
4: Podemos, però, ja ha avisat que difícilment canviarà de paret, justificant que el problema de base és que la llei d'estrangeria té un component racista i que vincular un augment dels Mossos d'Esquadra a aquest traspàs també ho és.
0: Arxivada la querella d'Íñigo Errejón contra l'actriu Elisa Mouliá per calúmnies. El jutge considera que les declaracions de Mouliá eren opinions i no atribucions delictives concretes.
1: El jutge considera que l'actriu no va atribuir a l'exdiputat cap conducta delictiva concreta, sinó que va exposar opinions a les xarxes socials. En una publicació, ella va afirmar que Errejón havia manipulat dos testimonis i antics amics seus perquè testifiquessin a favor de l'exdiputat, a favor d'Errejón, durant el judici.
0: I el sindicat USTEC demana a Salvador Illa que intervingui directament en el conflicte si educació no reprèn la negociació amb els sindicats. Petició que arriba a menys de 15 dies de l'inici de curs escolar i amb la vaga convocada per la primera jornada, Susana Ruiz.
11: El sindicat considera que el govern no pot donar per tancada la negociació perquè continuen pendents reivindicacions importants com les ràtios, la inclusió, les infraestructures i el català a l'ensenyament públic, entre d'altres. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
12: Aquest govern el que ha de fer és prendre el comandament de la situació i convocar-nos ja, perquè el conflicte s'enrocarà si no mostren voluntat per tornar a la negociació.
11: Segura ha afegit que si la consellera d'Educació no vol o no pot encarrilar aquesta negociació, ha de fer-ho Salvador Illa. És la mateixa petició que el sindicat Metges de Catalunya va formular el president de la Generalitat fa mesos davant la manca de resposta de la titular de Salut, Olga Pané, en el conflicte que el col·lectiu mèdic manté obert amb la conselleria.
0: 8 i 19 minuts, tornem a casa per parlar de bones notícies sobre l'incendi de Collserola. Els bombers ja treballen per extingir-lo completament després de donar-lo per controlat aquest dimecres al vespre. Ha cremat 55 hectàrees a tocar dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Durant tota la nit han continuat treballant en els focus secundaris del foc, que va obligar a confinar 15.000 persones i evacuar-ne 35 durant unes hores. Agents rurals i Mossos ja han obert una investigació per esclarir si el van provocar. Martí Oliver.
13: Tot i aquests focus secundaris, el perímetre afectat no ha pujat en les últimes hores i es manté estable en les 54 hectàrees cremades. Quatre vehicles d'aigua i un comandament de bombers s'han quedat tota la nit fent tasques de vigilància i extinció i ja han ajudat 10 dotacions dels bombers de Barcelona. Ara, l'objectiu és extingir-lo com abans millor, però mentrestant, els agents rurals, en col·laboració de la Unitat de Medi Ambient de Mossos, ja han obert una investigació per aclarir les causes del foc i determinar si va ser provocat o no.
0: Un banyista mort a la cala d'Escodolà de Tossa de Mar.
6: Es tracta d'un home de nacionalitat francesa que estava nedant amb un familiar quan el servei de vigilància i socorrisme ja havia finalitzat. Des que va començar la temporada de bany, 21 persones han mort ofegades.
0: Els Mossos investiguen la mort d'un home en una galeria de tir de l'Hospitalet. Els fets van passar dilluns al voltant de les 3 del migdia, quan la víctima estava fent una sessió de pràctica.
6: Els treballadors del centre van trucar al 112 i fins a la galeria de tir, situada al carrer del Cobalt, es van desplaçar diverses patrulles, els Mossos i també ambulàncies. L'home va acabar morint abans de ser traslladat a l'hospital. No es descarta que pugui ser una mort violenta.
0: I al País Valencià, la Guàrdia Civil investiga la mort d'un matrimoni de 50 i 45 anys, els cossos dels quals els van trobar els seus fills menors al jacuzzi.
6: Ha passat a Cullera, els cossos no presentaven signes de violència. Una de les hipòtesis té a veure amb algun problema elèctric, però tampoc es descarta que poguessin haver pres drogues abans del fatídic desenllaç, però no està confirmat.
0: I els Mossos investiguen un robatori i una agressió amb arma blanca en poca estona a la ciutat de Lleida la nit de dimarts. La víctima de l'agressió va haver de ser traslladada a l'hospital i l'objecte del robatori és un supermercat regentat per una persona d'origen pakistanès, Mariselva Navarre.
14: Tot i que després del reforç policial al parc de les Vies de Lleida, arran de les batusses que hi va haver fa dues setmanes, la pau semblava haver-se imposat a la ciutat, hi ha dos successos recents que l'han trencat. Un assalt amb intimidació a punta de pistola en un supermercat que no va fer ferits malgrat que el lladre es va endur els diners a la caixa, i una agressió amb arma blanca enmig del carrer amb un home ferit al tòrax i traslladat a l'hospital. Van passar tots dos successos en poques hores de diferència i en carrers propers. Ara els Mossos miren de trobar els responsables i esbrinar si els dos successos estan relacionats.
0: La Policia Nacional ha detingut a Tarragona un home conegut com el mestre de les fugues. És un delinqüent que s'ha escapat fins a quatre vegades de diverses presons, considerat molt perillós i reclamat per la justícia italiana. Cristina Artacho.
15: Actualment el detingut es trobava fugat d'un centre penitenciari de màxima seguretat d'Itàlia des del desembre del 2025, del qual havia escapat serrant els barrots de les finestres per despenjar-se'n després utilitzant llençols lligats. L'home tenia una ordre europea de detenció i entrega i després d'investigar la causa, la policia va constatar que podria viure en un barri de Tarragona. La policia ha qualificat la detenció de pel·lícula. El fugitiu anava acompanyat d'altres homes que van intentar impedir la detenció sense èxit.
0: Una cinquantena de persones han recordat aquest dimecres les dues víctimes dels aiguats de Roda de Berà en un minut de silenci. Cristina Artacho, a les dones, mare i filla, els va caure un mur a sobre la matinada de dissabte.
15: Eren paradistes del mercadet del port esportiu del municipi. En el moment de la tempesta dormien amb l'avi dins la parada quan la força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. A causa de l'incident van resultar ferides de gravetat i finalment han acabat perdent la vida a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Al minut de silenci van assistir veïns, l'alcalde Pere Virgili i també els batlles d'altres municipis propers afectats pels aiguats com el Vendrell i Creixell. Per sort, l'episodi de pluges del cap de setmana i dilluns no ha deixat més ferits greus.
0: Doncs quan són les 8 i 23 minuts, puc saludar en Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà. Què tal? Molt bon dia.
16: Què tal? Bon dia a tots i totes.
0: Senyor alcalde, com era el lloc on va passar aquest tràgic accident?
16: Bé, és tot just dins l'accés al port esportiu de Roda de Berà, concessionat per la Generalitat a una empresa privada que l'explota. I aquest mur és un mur de tancament d'una finca privada, d'un xalet que porten construïts doncs, potser 50 anys tranquil·lament, que abans tenien el seu límit a la platja, a la sorra, i que degut a la construcció del port ara fa gairebé ja 20 anys doncs van quedar aquests murs limítrofs amb l'espai aquest adjudicat per la Generalitat al port. El port cada any munta un mercadet en el que nosaltres se'ns comunica, perquè no hi tenim competències dins el port, se'ns cobra cada vespre durant tot l'estiu, i aquesta família doncs tenia la seva parada, diguem-ne, la seva carpa en aquest mercat, i suposem que es devien refugiar en el moment d'intens de pluja. Jo no sé, jo no puc dir si estaven dormint o no estaven dormint, en tot cas estaven refugiats segur, perquè potser doncs, també van intentar sortir amb el cotxe i com podeu comprendre, doncs, això és una part de la part més propera a la costa i que són zones inundables sempre tots els municipis del litoral. Potser van intentar sortir amb el cotxe i anar-se'n cap a casa i no van poder, no ho sabem. En tot cas, sí, sí. El mur doncs, privat aquest els hi va caure a sobre amb la mala sort doncs, que tres membres de la mateixa família van resultar ferits i al final, malauradament, la mare i filla doncs, han acabat traspassant tot just ahir al matí.
0: Mm-hmm. Vostè, de fet, ha estat en contacte amb l'avi. També va resultar ferit, ara ho comentava. Com està ell ara? Té l'alta?
16: Sí, té l'alta ja de fa... Crec que són tres dies, no? Devia ser dimarts, potser, dilluns, dimarts, perdoneu que amb els dies anem una mica perduts, al finals d'agost. Té l'alta, jo vaig estar parlant-hi un dia per veure com es trobaven, si no estava res. L'endemà, llavors, ens va trucar ell per dir-nos que aquí és on es va generar durant unes hores un moment de confusió. Ell doncs, em va dir, no només a mi, sinó també a la secretària personalment per dues vegades, que jo ho dic tal com ho va dir, mi hija i mi nieta estan fallecides. Potser doncs, el malentès és de la mort cerebral o mort certificada per un metge. D'acord? Crec que aquí és on hi va haver la confusió, però ahir definitivament doncs, ho vaig rebre una trucada abans de les 9 del matí del director dels Serveis Territorials d'Interior aquí a Tarragona, que és amb el que havíem estat en contacte per tenir informació oficial, i em va confirmar just en el mateix temps que el president Illa publicava un tuit, es va confirmar la mort d'aquestes dues persones, d'aquestes dues dones. Mm.
0: Com estan recuperant la normalitat al municipi? Ja tenen les afectacions materials resoltes?
16: No, encara en tenim. Hem resolt les lleus, i anem netejant carrers i netejant invernals, per dir alguna cosa, traient graves de la via pública dels carrers, però ens queden encara camins afectats, ens queda la platja molt afectada encara, tot just hem pogut adequar-la perquè se'n pugui fer ús, però ahir al vespre, per exemple, hi vaig ser jo per donar un cop d'ull i queden moltes zones que, malauradament, ja no les podrem recuperar si no és durant l'hivern i amb temps i diners, amb temps i diners, i després hi ha alguna caiguda d'algun mur, al camí de ronda i en algun altre espai també de d'escorrentia, de baixada d'aigua, de torrentera, que ens ha tirat algun mur públic també que no hem pogut ni desenrunar. O sigui, estem dedicant-nos una mica al que afecta més a la ciutadania i després ja anirem per atacar doncs, obres de mig termini i després a llarg termini que s'haurà de prendre decisions també. De fet, ahir en parlàvem aprofitant que hi havia l'alcalde del Vendrell que ens va venir a acompanyar i també l'alcaldessa de Creixell, però també hem parlat ja amb l'alcalde de Torredembarra i el d'Altafulla per després conjuntament demanar solucions a Adif perquè augmentin la permeabilitat d'aquest pantà, d'aquesta enclusa que ens fa la via del tren de Barcelona a València, que fa que no deixi sortir lliurement aquestes aigües que baixen pels torrents, que han baixat sempre, però sembla que últimament en baixa més, i més de pressa. I això és el que els demanarem, que facin passos sota la seva propietat, que acaba sent propietat d'Adif o del Ministeri, com vulguem, la via, i que no... fotent patada, com diuen el futbol, patada i amunt, i que encarreguin els ajuntaments no només la redacció, sinó l'execució d'aquestes obres. Creiem que és competència de DIF i, si no, del Ministeri, doncs, fer més permeable la via per evitar aquests episodis d'inundacions.
0: Mm-hmm. Mira, precisament d'episodis d'inundacions, de cara a possibles futurs fenòmens similars, el municipi es planteja revisar protocols, instal·lacions, més canvis per prevenir? Ara deia vostè que traslladarien aquesta petició, però més enllà d'això, del que depengui de l'Ajuntament mateix, es preveuen també canvis, fer reformulacions dins de protocols?
16: Sí. Nosaltres, de fet, en algun lloc ja hem desplaçat, per exemple, contenidors que hem detectat que els ha arrastrat l'aigua i, en algun cas, han taponat alguna sortida o han ajudat a tapar alguna sortida d'evacuació d'aigües. Això, en alguns casos, ja ho hem fet. Ara aquest matí mateix parlàvem amb l'encarregat de brigada de col·locar uns sistemes que evitin que un cotxe arrastrat pugui anar a picar contra un pas d'aquests de la via i ens el taponi. Després hem de reforçar aquells elements que ens canalitzen l'aigua, ens canalitzen l'aigua que no permeti que l'aigua envaeixi la via pública, que segueixi circulant per aquelles torrenteres que sempre hi ha hagut, reforçar la senyalització en torrents i illeres, prohibint, que ja ho està, però si convé la doblarem, la senyalització, per prohibir aparcar, sobretot quan hi ha risc de pluges, que també vam haver de treure uns quants cotxes que els havia restat perquè estaven aparcats als torrents. Tenir aquest tipus d'actuacions més petites, diguéssim, per part de l'Ajuntament, i també hem parlat ja amb ACA, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, que hem de concertar una reunió per la setmana vinent per veure in situ quines actuacions podem fer. En aquest, per exemple, en aquest camí de Barà, que és el que va produir la inundació i tot el desgavell que hi va haver dins el càmping L'Arc, doncs nosaltres tenim un projecte allí que està presentat a subvenció de l'ACA, un projecte d'una bassa de laminació que ens ha de permetre esmorteir la potència de l'aigua quan baixa per aquest camí. Això seria una actuació important per nosaltres i segurament que s'haurà de repensar alguna de les construccions que hi ha en el càmping que estan sobre de la llera del torrent. Aquestes construccions que porten moltes desenes d'anys fetes, el càmping té gairebé més de 50 anys, llavors també els protocols abans eren un i ara en són uns altres, i segurament que haurem d'acabar resolent algun tema d'aquests. Jo no ho defugeixo responsabilitats, o sigui, el que sigui competència de l'Ajuntament, nosaltres ens hem posat a treballar ja, i n'hem anat detectant de punts problemàtics, però no com aquesta vegada, vull dir, ahir ho parlava també amb altres regidors i companys de Roda. Ja ho he dit des del primer dia, tinc 62 anys, la memòria com pot anar 50 i tants anys enrere, no ho sé, sí. I jo no havia vist mai caure tanta aigua, no havia vist mai caure tanta aigua amb la virulència que va caure.
0: Déu-n'hi-do. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya.
16: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia. Uns anuncis i seguim amb més notícies.
17: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
18: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
19: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
20: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 17 de setembre, a les 7 de la tarda, El Malentès, amb Màrius Serra. Una novel·la que mostra el pes de l'atzar a les nostres vides. Registra't al país.cat.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: Té a Hansi Flick.
23: I think the match is okay.
22: Nosaltres, sí que Rodríguez.
24: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfon.
22: El que t'hi jugues Barça ha començat la temporada en plena forma i ara en volem més. Viu els partits intensament amb el sí que Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest dijous, Barça Atlètic de Bilbao. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. Què t'hi jugues, Barça? Al límit del fora de joc. Escolta la SER Catalunya, o a app i web de la SER.
20: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
25: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
0: I quan són les 8:34 minuts del matí, tenim notícia d'última hora, i és que el Ministeri d'Exteriors ha confirmat que hi ha 4 espanyols desapareguts en aquesta riuada massiva a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. És la informació que tenim a aquesta hora, a última hora. Sabeu que estem molt pendents de tot el que pugui passar en allà, els detalls que vagin arribant. Anirem informant a mesura que els tinguem. però ara quan són les 8:34 també hi ha altres notícies que hem de comentar. Per exemple, que l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Drets Socials han presentat un projecte conjunt per construir 4 noves residències públiques per gent gran. S'ubicaran a Casernes, a l'Eixample, Marina del Prat Vermell i Glòries. Àlex Calatrava.
2: Aquests centres atendran fins a 500 persones, segons les estimacions del consistori. La construcció d'aquestes residències es farà amb un nou model de col·laboració entre l'Ajuntament i la Generalitat. El govern municipal construirà els centres a través de la seva promotora BIMSA i el govern s'encarregarà del seu finançament i de la seva gestió.
3: Permet millorar i escurçar terminis d'execució d'aquests equipaments i que la ciutat tingui, per dir-ho així, un control més directe en tots els seus tràmits, primer urbanístics i burocràtics, però també de la construcció estrictament d'aquestes residències.
2: De fet, l'objectiu amb què treballen l'Ajuntament i la Conselleria és que les 4 residències estiguin en marxa el 2031.
0: La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, ha reclamat al Departament de Salut que ampliï les opcions de representació de La Meva Salut perquè familiars o persones de confiança puguin ajudar les persones grans o amb dificultats digitals a l'hora de gestionar tràmits sanitaris. És una petició que parteix d'una queixa ciutadana, Susana Ruiz.
11: Una persona que explicava els problemes que té per ajudar els seus pares, que no tenen competències digitals, després de la implantació de la doble autenticació. Aquest sistema, segons el denunciant, fa que no pugui accedir a La Meva Salut dels seus pares per gestionar-los cites o proves mèdiques si no és físicament amb ells. La síndica defensa que aquest no és un cas aïllat i que cal trobar fórmules perquè una persona autoritzada pugui fer gestions en nom d'un familiar sense haver de compartir contrasenyes o credencials.
0: 6 universitats catalanes han estat incloses entre les 1.000 millors del món. La Universitat de Barcelona és la més ben valorada de tot l'estat espanyol i l'autònoma ha millorat la seva posició. Èlia Pijuan.
5: El rànquing de Xangai, un dels més prestigiosos del món, analitza unes 2.500 universitats de tot el món i en publica una classificació de les 1.000 millors. La Universitat de Barcelona se situa entre les posicions 151 i 200 del rànquing, sent la universitat catalana i espanyola més ben posicionada. L'autònoma ha escalat posicions i aquest any se situa entre les 200 i 300 millors del món. Més avall hi apareix la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili i la Politècnica i, finalment, la Universitat de Girona, entre les posicions 900 i 1.000. Pel que fa a les millors universitats de la classificació, Harvard encapçala el rànquing seguida de Stanford, mentre que l'Institut Tecnològic de Massachusetts ocupa la tercera posició.
0: Els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que el dels assalariats en els últims 5 anys. És la conclusió d'un estudi d'UGT que reclama un repartiment més equitatiu dels beneficis. Oriol Soler.
7: L'estudi mostra que els ingressos reals de l'empresa assalariat han augmentat un 17% els últims 4 anys, mentre que el dels treballadors ho ha fet només un 5%. El secretari de Política Sindical d'UGT, Òscar Riu, creu que tots els delegats sindicals han de ser conscients d'aquestes dades quan s'asseuen a les taules de negociació i ha apuntat que dels 370 convenis col·lectius, només 120 tenen clàusules de revisió salarial.
8: I l'augment dels beneficis no s'estan repercutint amb les persones.
7: El sindicat ha calculat que si la meitat dels 10.000 milions d'euros de beneficis que van generar les empreses catalanes de l'IBEX 35 es redistribuïssin, es podria abonar una paga extra de 1.300 euros a tots els assalariats de Catalunya.
0: I a partir de l'any que ve, al metro de Barcelona, també a la xarxa de bus i de tren, es podrà accedir directament amb una targeta de crèdit.
9: L'autoritat del transport metropolità licitarà un sistema de pagament perquè no calgui passar per les màquines a comprar el bitllet senzill, sinó que es pugui passar la targeta directament al torn de validació.
0: L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027. I ara fem un cop d'ull al món perquè el Kremlin ha confirmat que John Ratcliffe, el polític i alt càrrec d'intel·ligència dels Estats Units, ha viatjat a Moscou. Admet que va mantenir contactes amb membres del servei d'intel·ligència rus, però no directament amb Putin.
26: Des del Kremlin no han aclarit si aquests contactes han servit per millorar les relacions bilaterals. No hi ha tampoc informació oficial sobre els temes que es van tractar en aquesta trobada, però la premsa nord-americana ho relaciona amb el possible alliberament d'un ciutadà nord-americà condemnat a 5 anys de presó a Rússia.
0: Atropellament deliberat a Cannes, al nord-est de França. El conductor d'un vehicle ha embestit diverses persones que es trobaven en una parada de transport públic. Hi ha un mort i 7 ferits en estat crític.
26: El conductor és un home de 26 anys. Els fets van passar ahir a les 10 de la nit. L'home va fugir del lloc dels fets, però va ser detingut poca estona després.
0: I del Japó, ben curiós això. Milers de voluntaris han estirat amb cordes un castell per retornar-lo a la ubicació original.
26: Oh! És el castell d'Hirosaki. 1.800 voluntaris han estirat amb cordes aquesta torre de 3 pisos i 400 tones de pes. Es tracta d'una tècnica coneguda com a hikyo, una tècnica tradicional per traslladar estructures que existeix al Japó des de l'antiguitat. Consisteix a aixecar les construccions i desplaçar-les sobre uns rails metàl·lics estirats amb cordes.
0: I acabem parlant d'Austràlia. Fixeu-vos en aquest tema musical.

0: Aquesta versió de Like a Prayer, de la Madonna, s'ha fet amb intel·ligència artificial. Resulta que el tema ha arribat a estar entre les cançons més escoltades d'Austràlia. Davant d'això, la indústria discogràfica ha decidit posar límits a l'ús de la intel·ligència artificial en la música.
1: Austràlia ha prohibit que les cançons creades totalment o majoritàriament amb intel·ligència artificial entrin a les seves llistes musicals. A partir d'aquesta setmana, els llançaments hauran d'estar creats per humans per poder-hi aparèixer. Aquesta versió de Madonna acumula més de 48 milions de reproduccions a Spotify.
0: I en cultura... L'actor i comediant britànic Tim Curry ha mort als 80 anys després d'una dècada de diversos problemes de salut arran d'un vessament cerebral l'any 2012 que el va deixar en cadira de rodes. Des d'aleshores es va allunyar de les càmeres i es va dedicar al doblatge. Va saltar a la fama l'any 75 cantant vestit amb roba interior interpretada del doctor Frankenfurter, el clàssic de culte The Rocky Horror Picture Show, coprotagonitzat per Susan Sarandon i Barry Botswick.
2: Va aparèixer en moltes pel·lícules, sovint com a dolent. Un dels personatges més estimats i recordats és Pennywise, el pallasso dit.
3: I'll kill you all! I'll drive you crazy and I'll kill you all!
2: També va ser el director de l'Hotel Plaza que persegueix a Macaulay Culkin a Solo en Casa 2, va ser el professor de Old Man Scary Movie 2 i Curry també va sortir al Grito, entre a tantes d'altres.
0: Un altre que se n'ha anat per sempre és l'artista japonesa Yayoi Kusama, tenia 97 anys i segurament la recordareu pels seus cabells vermells i per les seves obres, que tenen molt present sempre les rodones, circunferències, tot allò que sigui esfèric.
2: Kusama va ser una precursora dels moviments de l'art pop, el minimalisme i l'art feminista i va influir en els seus contemporanis com, per exemple, Andy Warhol. Kusama va ser reconeguda en vida com una de les artistes més importants del Japó i una figura destacada de l'avantguardisme.
0: Parlem de cinema, perquè la nova pel·lícula de Spider-Man ja és la més vista als cinemes catalans.
2: La pel·lícula protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ha sumat més de 860.000 espectadors des de la seva estrena el 29 de juliol i supera l'Odissea. El conjunt de l'Estat, el lideratge és per a Torrente Presidente amb 3,7 milions d'espectadors i a Catalunya és la quarta pel·lícula més vista.
0: I acabem escoltant a Lluís Llach.
2: Perquè el Festival Acústica de Figueres arrenca avui amb un homenatge a l'artista pels seus concerts del 76. Tot plegat aquesta nit a les 10 al Teatre Municipal.
0: Esports. Dia llarg avui a Can Barça. Primer sorteig de la Champions i després debut al Camp Nou. Sir Chaves, bon dia.
4: Doncs sí, què tal? Bon dia. A les 6 de la tarda coneixerà els 8 rivals de la fase Lliga de la Champions i només 3 hores després rebrà l'Athletic Club en el primer partit oficial de la temporada a l'Spotify Camp Nou. Un partit que arribarà marcat també per tot el que l'envolta. Finalment no hi haurà homenatge als 8 futbolistes blaugranes que van ser campions del món amb la selecció espanyola. Joan Laporta ha dit als mitjans del club que no es dona el context ni tampoc el moment adequats per fer-ho després de l'actuació policial contra un aficionat menor d'edat a Elx. En l'àmbit esportiu, Hansi Flick ha confirmat que el pla és que Rodri jugui els seus primers minuts com a blaugrana i en clau marcat el president Laporta ha assegurat també que el club manté l'oferta per Julián Álvarez.
0: És que el cas Julián Álvarez sembla no tenir fi, tot i la negativa a l'Atlètic de Madrid.
2: Laporta ha parlat obertament del cas Julián i ha reconegut que l'oferta continua en peu sempre que l'Atlètic estigui disposat a vendre'l. El president blaugrana ha estat contundent, diu que no entén perquè el club matalasser està disposat a negociar amb l'Arsenal i no amb el Barça. Per part del conjunt madrileny han tornat a deixar clar que hi ha un 0% de possibilitats que Julián vesteixi de blaugrana.
0: Retorn plàcid de Mourinho al Bernabéu.
2: El conjunt blanc va golejar la Reial Societat per un contundent 4-1. Un hat-trick d'Mbappé i un gol de Vinícius van sentenciar un partit dominant de principi a fi pels madrilenys.
0: Pel que fa a la Vuelta, Brennan empata i celebra el seu triomf a la meta de Roquetes.
2: El britànic s'imposa a l'esprint i suma ja dues victòries d'etapa, les mateixes que Pogacar. Avui la Vuelta afronta la seva primera jornada amb trams esterrato.
0: En tenis, Wawrinka, convidat al US Open.
2: El suec, guanyador de 3 títols de Gran Slam, ha rebut la carta de convidació per jugar un US Open als seus 41 anys.
0: En motor, Marc Márquez té una gran oportunitat aquest cap de setmana al Mundial de Motorland d'Aragó.
2: El de Cervera necessita recuperar la seva millor versió i s'espera que ho faci en un circuit talismà, on buscarà retallar punts als seus principals competidors d'Aprilia.
0: I pel que fa al bàsquet, atenció a aquest fet, perquè la samarreta de Michael Jordan es converteix en la més cara de la història.
2: Es posarà a subhasta la samarreta blanca que Michael Jordan va utilitzar en el tercer partit de les finals entre els Bulls i els Utah Jazz. La peça subhastarà el pròxim 15 de setembre i es calcula que podria arribar als 10 milions de dòlars. Els 100 milions de dòlars. L'última samarreta del Michael Jordan, subhastada, va arribar a assolir els 10,1 milions de dòlars.
0: Doncs ja ens quedem als esports.
5: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
0: I quan queda més o menys un quart d'hora per arribar a les 9 del matí, puc saludar d'una banda en Jordi Martí, cap d'Esports de Ser Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, bon dia.
0: I també en Joan Serra, cap d'Informatius. Què tal? Com esteu?
6: Molt bon dia, Laura.
0: Escolteu, comencem parlant d'aquest Barça que finalment ha suspès l'homenatge de la selecció espanyola que s'havia de fer avui al Camp Nou, abans del partit de Lliga contra l'Atleti Club, tot plegat per la polèmica originada per l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat blaugrana, diumenge, a Elx. N'ha parlat, de fet, el mateix president Joan Laporta.
7: Hem decidit des de la Junta Directiva que tinc l'honor de presidir que aquest acte no es farà perquè doncs, no es dona en el context i en l'entorn més apropiat o el moment més apropiat. El que succeirà és que el proper dijous al vespre en el partit contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada.
0: Un acte d'exaltació de l'estelada, diu Laporta. Jordi, Joan, com veieu la decisió que ha pres el Barça?
5: Home, jo crec que Laporta, quan diu que viurem avui un acte o una nit d'exaltació de l'estelada, probablement tingui raó. Hi ha moltes entitats, l'ANC, Òmnium, la Grada Animació, per exemple, per tant, penyes també del Barça, que animen els seus seguidors avui a portar banderes estelades. Per tant, sí, jo crec que té raó Laporta quan diu que avui viurem un acte o una nit d'exaltació de l'estelada. Per què? Doncs perquè la colerada, o bona part de la colerada, bona part dels seguidors del Barça se senten agredits per dues qüestions. Una, per l'actuació violenta i desproporcionada dels agents de la Policia Nacional a l'hora de detenir aquell seguidor del Barça menor d'edat a Elx. Unes imatges que han donat la volta al món, que són lamentables i que, com diu el president Laporta, doncs són esfereïdores. I d'altre costat, la Policia Nacional, en aquest cas, per sistema, si no per sistema, molt sovint requisa les estelades dels seguidors del Barça i d'altres seguidors d'altres equips catalans en els seus desplaçaments a recintes esportius espanyols. Això també és molt inapropiat i no té cap raó de ser. La bandera estelada no està prohibida de per si. De fet, és una bandera que representa legítimament el dret d'expressió de tot un seguit de catalans i de culers que tenen l'anhel de la llibertat o de la independència, si ho vols posar-ho, i per tant s'hauria de respectar. De fet, hi ha sentències judicials en aquest sentit. Però, en canvi, la Policia Nacional, insisteixo, tendeix massa sovint, moltes vegades, a vegades per sistema, a requisar aquestes banderes. Per tant, avui, això és el que es veu en el Camp Nou. Una colerada o una molt bona part de la colerada que se sent agredida i farà saber la seva protesta. La seva protesta és exaltació de l'estelada i, d'altra banda, com no pot ser d'una altra manera, la condemna per les agressions que va patir aquest nano, aquest menor d'edat, aquest seguidor del Barça en els moments previs al partit contra l'Elx.
6: Té raó en Jordi, l'exhibició de l'estelada està protegida per la llibertat d'expressió, és un símbol que es pot exhibir amb tota naturalitat, només faltaria, i es pot entrar als estadis, però com diu en Jordi, efectivament en molts desplaçaments, no només del Barça sinó d'altres clubs catalans, hi ha aquest requisament d'estelades, fins i tot en grans cites. S'ha produït, per exemple, en finals de Copa del Rei, no?, en què hi ha hagut una actuació desproporcionada de la policia a l'hora d'impedir aquesta exhibició, una exhibició que està protegida legalment, i també hi ha hagut sentències judicials, com deia en Jordi, diguéssim, que lesionaven decisions que ha pres la policia. Jo crec que l'episodi d'Elx, amb aquest excés de repressió policial, amb aquests excessos de violència per part de la policia, que han estat àmpliament difosos a les xarxes socials, ha fet que germini o que revitalitzi un sentiment que, si vols, i en Jordi, que és més habitual del Camp Nou, això ens ho pot certificar, que, si vols, havia perdut protagonisme. Uh-huh. És a dir, les estelades en el procés independentista tenien molta presència al Camp Nou. Els crits d'independència al minut 17-14 tenien molta presència al Camp Nou. I això, si vols, no dic que s'hagués residualitzat, però sí que havia anat perdent protagonisme. Els excessos policials en l'episodi d'Els fan que avui al vespre aquesta exhibició d'estelades i, per tant, aquesta revitalització dels símbols independentistes tornin a tenir protagonisme al Camp Nou. I això passa quan hi ha excessos no justificats, per una banda, primer, intentant evitar que s'exhibeixin símbols polítics que estan permesos legalment, sí, i després utilitzant la força d'una manera desproporcionada amb l'aficionat blaugrana que va patir això a les portes del Martínez Valero. I sobre l'homenatge als jugadors de la selecció espanyola, l'afició del Barça sempre ha viscut amb ambivalència aquest suport a la selecció espanyola.
0: Sí, és veritat.
6: Això ha passat, i és veritat que tindria lògica un homenatge, però també es pot entendre la decisió del club en el context actual d'una doncs presència a primera línia mediàtica d'aquest incident d'Elx.
0: M'agradaria preguntar-vos també, perdoneu, que hi ha diversos temes avui damunt la taula que m'agradaria tocar. La Porta, ara ho mencionàvem, d'una banda tenim aquesta exaltació de l'estelada, però també he parlat de Julián Álvarez. El Barça, de fet, manté viva la lluita per aquest jugador. Què en penseu vosaltres que el Barça hagi deixat tan clar que o Julián o res, Jordi?
5: Home, a veure, a mi això em sobta una mica perquè des del passat mes de gener la prioritat esportiva del departament tècnic del Barça era fitxar un nou. És a dir, quan tu saps que marxa Lewandowski i encara més quan marxa Ferran, doncs home, és lògic que la prioritat, que la signatura principal sigui fitxar un nou. Un nou vol dir un paio que foti gols, eh? Un paio que foti gols. Aleshores, aquest Juliano Res a mi m'ha sobtat una mica, però bueno, perquè a més, el propi Deco va parlar en el Gamper de que si no podia ser Julián, doncs que hi hauria algun moviment. Va dir, en tot cas, en fi, escolta, el Barça el que ha decidit, escolta, aquests quartos que tinc reservats per Julián, si no me'ls puc gastar ara, me'ls gastaré més endavant. Potser a la finestra del desembre o quan sigui, perquè el Barça aquests quartos per fitxar Julián els té. Per tant, d'entrada, et diria sí, sorprèn la renúncia a un nou si no és Julián, però també es pot interpretar que el Barça no vol fitxar jugadors ara o nous de segona o de tercera o de quarta fila i es reserva aquests diners perquè el cas Julián no sé si acabarà el proper dilluns.
0: Clar.
5: Potser continua. Aquí és que és molt interessant que la Porta va explicar ahir que ell sí, que va ratificar l'oferta del Barça per telèfon a Gilmarín, i aquí el que és sorprenent és que Gilmarín, l'Atlético, un rebuig formal a l'oferta del Barça, mai no l'ha fet. I és que és evident que també amb aquestes negociacions que hi ha amb l'Arsenal, el que s'evidencia és que Gilmarín, que és el CEO, el màxim dirigent executiu de l'Atlético de Madrid, d'aquesta qüestió de Julián i el Barça, n'ha fet una qüestió personal. N'ha fet una qüestió personal fins al punt, i acabo, que han fet una denúncia davant de la FIFA per suposada intromissió del Barça en intentar contractar de forma il·legal un futbolista que és d'un altre club, i per tant, en aquesta tesitura, les opcions que Julián vagi al Barça, com diu l'Atlético, sembla que són 0% d'opcions.
0: 0%, a mi és que és un tema que em té boja, sí. No acabo d'entendre exactament aquesta tancada en banda de dir no, el Julián no se'n va al Barça.
6: Sí, a veure, que la prioritat del Barça era fitxar un nou, que era la primera prioritat, és claríssim. Jo crec, i entenc esportivament el club, de la manera que és fàcil equivocar-se en els fitxatges, i el Barça té, diguéssim, un excedent d'errors en la seva història a l'hora de gastar diners per fitxar jugadors, té sentit que tu tinguis una prioritat. I si no veus clara l'alternativa, no et gastis els diners que el Barça, doncs, home, en Jordi diu, té els diners el Barça per fer-ho, sí, però no li sobren. És a dir, l'ha d'encertar, i a més aquest, el fitxatge d'un nou no és un fitxatge qualsevol, és un fitxatge que va car. No hi ha molts nous que puguin jugar al Barça ara mateix en el panorama europeu, i per tant, l'has d'afinar. I si tens clar que el teu nou, i el nou que encaixaria en el sistema de Flick és Julián, té sentit doncs, que no facis una barrabassada buscant una alternativa al mercat si no ho tens clar. Jo també tinc la sensació que després dels fitxatges de Gordon i Adegui a mi,
0: sí.
6: Flick està més tranquil. Home, i potser la demostració del primer partit a Elche, on ha trobat alternatives com Rafinha de nou, que li va funcionar perfectament, doncs home, que si li ve Julián és la cirereta que encaixarà perfectament, però que si no, doncs potser pot esperar a la finestra del mes de gener, a la finestra de fitxatges del mercat d'hivern, i de moment fer aquest recorregut del trimestre que per tancar l'any amb els efectius

0: Lliga, m'agradaria saber quins rivals voleu evitar vosaltres, quins us agradaria evitar, i l'altre és quin Barça espereu veure avui també jugar al Camp Nou.
1: Home, jo, posats a triar, miraria d'evitar... El que passa que en aquesta primera fase està tot molt barrejat, però bueno, si em parles, diguem-ne, en el conjunt d'aquesta Champions, jo continuo pensant que el PSG està un esglaó pel damunt. Crec que el PSG, que és el vigent campió, continua estant un esglaó pel damunt. Ara bé, el Barça, en efecte, té raó, no, Joan? Amb aquest equip que està confegint, va retallant cada cop més la distància per assaltar la Champions. Jo crec que en aquesta distància per assaltar la Champions, el nou ens hagués anat molt bé. Crec que ens hagués anat molt bé un paio que foti gols, perquè això dels gols, en efecte, va car i va buscat. I dit això, en el partit d'avui, el que espero és que el Barça repeteixi les magnífiques sensacions que ja ens va oferir en el partit contra l'Elx. És un Barça que en 90 minuts et dona la garantia de continuïtat, d'energia i vitalitat als 90 minuts. Magnífic.
2: Jo també intentaria evitar el PSG, crec que és l'equip més fort. T'he de dir també que si ens estalviem un dels grans d'Anglaterra, doncs benvingut sigui.
0: No us agrada, patir, no voleu una mica d'adrenalina?
2: Jo crec que aquesta és una fase per consolidar la temporada. Mm-hmm. I si evita sorpreses, molt millor. I llavors ja arribaran les eliminatòries. I a les eliminatòries és més divertit que et toqui un equip que valgui la pena.
0: També és veritat.
2: I tal, no? Ja arribaran.
0: També és veritat.
2: I sobre el dia d'avui, jo crec que el Barça va fer un inici de Lliga molt solvent. I crec que és per ser optimistes en el que ve ara, en el campionat domèstic, per una qüestió. Jo crec que aquesta plantilla és més competitiva. És veritat que falta la cirereta del nou, però és més competitiva. I aquesta competència per aconseguir llocs determinats en determinades posicions, per exemple, al mig del camp, en els recursos que hi ha, fins i tot també a la davantera, jo crec que fa l'equip de Flick millor. I jo crec que és un equip més musculat que el de la temporada passada.
0: Veurem. I també veurem el Madrid, que de moment ja ha començat també ben forts, Mourinho ben content, ahir també 4-1.
2: El Madrid té molta pólvora. El que no sabem és si li passarà el mateix que la temporada passada, que jugui com un equip, si és capaç de jugar com un equip. Per mi és el principal interrogant del Madrid de Mourinho.
0: Veurem.
1: No sé, i el Madrid va exhibir dos animalots, en el bon sentit de la paraula, dos animalots futbolístics com són Mbappé i Bellingham en el millor pic de forma. I realment l'aspecte que fa el Madrid és formidable. És un Madrid enfortit. Per tant,
0: hi ha lliga.
1: Per tant, la tercera lliga consecutiva del Barça, que la guanyarà, jo crec que la guanyarà, t'ho dic sincerament, encara tindrà més valor. Alerta, és una tercera lliga consecutiva, com Pep Guardiola i Johan Cruyff, que tindrà encara més valor contra un rival, el Madrid, que ha reaccionat de forma virulenta amb l'adquisició de futbolistes de gran pes i construint un equipàs com el hi vam veure, que té dos estilets, dos animalots, dos búfals, com Mbappé i Bellingham, en un gran estat de forma.
0: Mm-hmm. Jordi Martí, gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Que vagi molt bé. Ens quedem amb tu, Joan Serra.
2: Molt bé.
0: Perseguim aquesta anàlisi, perquè avui estem explicant una informació per qui s'acabi d'incorporar a la ràdio, que qui tingui la sort de poder dormir fins més tard, com per exemple ara a les 8:57. Avui estem explicant una informació teva, que hem pogut confirmar que el director de Rodalies era de vacances fora de Catalunya en plena crisi de mobilitat el 12 d'agost, jornada, ho recordareu, en què van succeir escenes de col·lapse, d'aglomeracions en els trajectes entre Barcelona i el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern, al seu torn, defensa que Òscar Playà va estar permanentment connectat, tot i no ser físicament, al lloc de treball. Què més sabem, Joan?
2: Sí, aquesta és una realitat. Jo crec que la informació pren context en una jornada que era molt assenyalada pel govern, la del 12 d'agost, en què el govern va fer una exhibició de la seva planificació. De fet, havia creat una comissió interdepartamental de l'eclipsi per seguir des de diferents àmbits del govern els preparatius i la planificació en matèria de mobilitat, de seguretat, de salut, que es va crear al maig del 2025, més d'un any abans de l'eclipsi, i per tant que hi havia una voluntat d'exhibir que el govern estava preparant molt bé aquest eclipsi. Home, i en un context en què tu has d'assegurar la mobilitat, no, dels teus ciutadans, on dius que els teus ciutadans evitin l'AP7 per una qüestió de seguretat, si demanes que la principal artèria de mobilitat per carretera no sigui concorreguda, l'alternativa és el tren. Uh-huh. I la planificació ferroviària aquell dia doncs va fallar. Va fallar per diferents motius, perquè segurament no es va preveure aquesta afluència, perquè hi va haver una incidència a Castelldefels, van veure escenes d'aglomeracions, de col·lapse, tant en l'anada com en la tornada, en aquests trajectes de Barcelona al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, i el que sorprèn en aquest context és que el director de Rodalies fos de vacances fora de Catalunya en una jornada tan assenyalada pel govern, un director de Rodalies que va ser nomenat el mes de...
0: Sí, sí.
2: mes de febrer. Per tant, en la recta final dels preparatius cap a l'eclipsi del 12 d'agost,

0: quan ja feia doncs, molts mesos que el govern ja havia creat una comissió interdepartamental.
1: Que s'havia reunit 100 vegades.
0: Un centenar de vegades. Els preparatius xoquen o contrasten, diguem-ho així, contrasten, no?, amb l'absència del director de Rodalies. És legítim preguntar-se si el director de Rodalies, Òscar Playà, aquell dia hagués estat a Catalunya, si hagués canviat alguna cosa. En qualsevol cas, era fora de vacances i en política també s'exigeixen responsabilitats, però també una qüestió d'estètica, no? I segurament això és el que sorprèn, no?, d'aquesta absència física d'Òscar Playà, perquè hem de subratllar que en la resposta oficial que vam demanar al govern durant el dia d'ahir, un cop vam confirmar aquesta informació, el govern insistia que Òscar Playà va estar permanentment connectat a distància, que va participar en la presa de decisions, però el fet és que físicament no era en el seu lloc de treball, en un dia en què el govern havia assenyalat en vermell que era segurament el dia de més complexitat en la mobilitat del país, perquè hi havia molts ciutadans, milers de ciutadans, que es van desplaçar en els llocs del país on es podia veure l'eclipsi en la seva totalitat.
1: I deixa'm preguntar-te per un darrer punt que té a veure també amb política. Junts ja ha registrat de nou al Congrés la llei perquè es deleguin a Catalunya les competències en immigració. El partit ja ha introduït algun canvi menor, però no sembla que acabi de convèncer a Podemos. Què ha de passar amb aquesta formació lila? On xoquen i per què, Joan?
0: Sí, el discurs de Podemos fa uns mesos, fa gairebé un any, quan es va produir, és que l'elaboració, no, el redactat d'aquesta proposta de llei per transferir per delegar les competències d'immigració a la Generalitat de Catalunya era racista, van utilitzar aquesta descripció, i es referien molt al preàmbul, és a dir, a la descripció, a l'exposició més política. Aquest preàmbul ha quedat clarament reduït, és un preàmbul molt més tècnic, però continua Podemos sense veure clar això, i ara l'argument utilitzat és el paper que puguin jugar els Mossos d'Esquadra per tenir una visió més des del punt de vista de la seguretat en aquesta gestió de la immigració. Però és cert que alguna policia ha de tenir responsabilitats, per exemple, en els centres d'internament d'estrangers o en el control de ports i aeroports. Té lògica, doncs, que des de Catalunya es demana que siguin els Mossos d'Esquadra i no la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, que ara té competència en aquestes qüestions que estava dient, que assumeixin aquesta responsabilitat de forma integral. De fet, això és el que diu la proposició de llei de Junts. I aquí hi ha un xoc entre el que diu Junts, que diu que ha refet el preàmbul d'aquesta proposició de llei i, per tant, que ara no hi ha excuses per poder-lo aprovar.
1: I Podemos diu encara no.
0: I Podemos, que diu que encara no, jo crec també perquè políticament tampoc no li interessa que ara hi hagi una fotografia en què sumi els vots de Junts en un context de crisi migratòria a Ceuta, no? I en què és veritat que Junts, tot i que hagi limitat al màxim aquest preàmbul, en el seu discurs, Míriam Nogueras és una mica més insistent o diguéssim, o és molt més directa en el missatge, és més dura en el missatge a l'hora de com s'ha de gestionar l'arribada continuada, no, d'immigrants a Catalunya.
1: Joan Serra, cap d'informatius, moltes gràcies.
0: Un plaer.
1: Com sempre.
0: Gràcies.
1: Uns anuncis i obrim el racó de pensar.
2: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
4: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Ser Catalunya, Barcelona.
6: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
7: ¡Qué calor!
6: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
8: La bona comunicació té ales. Per això, quan una idea veu la llum i comença a volar sola, és capaç de canviar la forma d'escoltar, d'explicar històries o d'entretenir. Si la teva ja està volant molt amunt, entra a premiosondas.com i inscriu la teva candidatura als premis més importants de la comunicació a Espanya. Un reconeixement que celebra el talent en ràdio, música, televisió i que en aquesta edició suma noves categories com podcast i innovació en publicitat. Premis Ondas. La bona comunicació té ales.
9: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario?
7: Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
9: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és... Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
10: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
11: I tu em fas anar...
12: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
13: Només penso en tu.
12: Referents amb tu.
14: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

0: Passen 5 minutets de les 9 del matí. Obrim el racó de pensar. Guillem Clua, molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Últim racó de pensar, de l'estiu.
1: L'últim, ja tot s'acaba.
0: Què t'ha fet pensar, tu?
1: Doncs això que tot s'acaba.
0: Això t'ha fet pensar, que s'acaba?
1: Això m'ha fet pensar. Sempre que arribem al final d'una etapa, d'un cicle, d'una època, doncs reflexionem, fem balanç, mirem enrere i reflexionem, i això és el que m'ha fet pensar. M'ha fet pensar, fa temps que em fa pensar, això dels finals, saps? Mm-hmm. Això de les últimes vegades, és evident, doncs ara s'acaba l'estiu, s'acaba l'Aquí Catalunya de l'estiu, s'acaba la meva secció aquí, llavors, evidentment, el tema el tenia servit amb safata, però això en realitat no són finals, de veritat, són punts i seguit, no? Vull dir, cada vegada que arribem al final d'una cosa però es pot substituir per una altra, o no és un final definitiu perquè es repetirà d'aquí un temps, doncs no acaba de ser un final al 100%. L'estiu tornarà, els programes tornaran, però hi ha vegades que les coses no tornen. I quan les coses no tornen, són els finals definitius que són els que potser et fan estar més en contacte amb la crua realitat de la vida. Malauradament, jo aquest any m'hi he hagut d'enfrontar, s'ha mort el meu pare, per exemple, he perdut alguna amistat, hi ha finals que no te'ls esperes, i aquests són els finals reals. Perquè tenim molt present els principis. La primera vegada que fem una cosa, la primera vegada que tenim una feina, que fem un petó, que tenim una relació, que ens encanta començar coses, però no pensem gaire en quan aquestes coses s'acaben.
0: Ja. Yeah. Sobretot, a vegades no ho sabem, també.
1: No ho sabem.
0: No ho sabem, la majoria. Bueno, algunes sí,
1: Bueno, algunes sí, perquè, evidentment...
0: Ja, venir, si ja anem al... pactat, o ja que sí.
1: Si anem al límit de tot, tot s'acaba. Vull dir, sabem que tot s'acaba. I crec que tenir una consciència que tot s'acaba no fa que t'esperis que les coses s'acabin, vull dir, no estàs vivint les coses dient ui, això s'acabarà, llavors no les vius amb tota la intensitat que podries, però sí que te les fa... els hi dona molt més valor. Últimament hi penso molt quan, o sigui, m'agrada molt viatjar, i quan finalment arribes en aquell lloc que has desitjat estar tota la vida, com l'Illa de Pasqua, o jo sé, el Taj Mahal, o llocs d'aquests que dius algun dia vull veure'ls, i quan ets allà i els veus i saps que només hi seràs unes hores o uns dies, sempre em ve al cap el pensament intrusiu de... és l'últim cop que estàs aquí. Això no vol dir que d'aquí uns anys potser hi puc anar.
0: Però penses que aquí no tornaré.
1: Aquí no hi tornaré. Em passa molt també en llocs que no m'han agradat. I evidentment dius, mira, aquí no hi tornaré.
0: Això m'ho estalviaré, ja no hi passaré.
1: Exacte. Però els llocs que sí que estàs gaudint i que es converteixen en algo realment significatiu a la teva vida, tenir la consciència de dir, ara m'aixecaré d'aquí, em giraré i no ho veuré més. Ho veurem fotografies, evidentment ho recordaré, ho compartirem amics quan en parlem i compartim el nostre viatge quan estiguem fent un sopar, però no tornaré a ser allà. I tenir aquesta certesa em fa gaudir més d'aquell moment. Com tenir la certesa que res és per sempre em fa convertir aquella experiència, aquella persona, aquell lloc en algú extraordinari. I crec que és molt necessari que aprenguem a viure així. Almenys en el meu cas, a mi m'ha servit molt perquè en el moment que allò s'acaba sigui més gestionable.
0: Yeah.
1: Llavors, això és el que li he estat donant voltes. Crec que és, almenys a mi em serveix per gestionar aquests finals d'una manera que no faci tan mal.
0: I això creus que ha anat amb l'edat, també?
1: Sí, totalment. Vull dir, quan som joves...
0: pensem tant en els
1: finals. No pensem en els finals, tots són inicis.
0: Sí, és
1: veritat. És meravellós. Jo em vejo l'Illem de 20 anys, que començava sempre coses noves i que se sentia viu, immortal, i que tota la vida tenia tota la vida pel davant i ple de projectes. No dic que amb 50 anys això no ho fem o que ho deixem de fer, al revés, precisament fer-ho i començar coses noves i aprendre coses noves i seguir viatjant i seguir aprenent i seguir coneixent gent nova fa que et segueixis sentint jove.
0: I tant.
1: Perquè potser és un autoengany. És veritat que quan fem tot això, en el fons estem recuperant els joves que érem, no? Que no ens hem conformat amb aquests finals inevitables que tenim pel davant. Però sí, la joventut hi ajuda moltíssim.
0: I que bonica és també per això la vida, a vegades, que tu pensaves que una cosa estava tancada i que no hi tornaries. Penso molt en els llocs, amb això, de dir aquí no hi tornaré més, i de sobte la vida t'hi torna a portar. I és fort també perquè llavors has fet el procés com de que en el seu moment vas dir jo aquí no hi tornaré, o no crec que hi pugui tornar, i de cop i volta dius, la vida et porta pels camins que siguin i dius, ostres, puc tornar-hi. Que això també és molt bonic, de dir que a vegades potser has fet uns tancaments que després dius, ui, no era un tancament, es veu. No, no ho era, això no era.
1: No, i passen persones també.
0: I passen
1: quantes
0: persones,
1: segones oportunitats hem tingut al cap d'uns anys amb un amic o amb una parella. I és meravellós perquè s'obren una altra porta, però no... quan fas això és perquè ets una persona diferent.
0: Sí.
1: És a dir, si t'acostes a un lloc i el veus diferent i aprecies les seves virtuts de nou, és perquè el lloc no ha canviat, segurament. Vull dir, no t'agrada més perquè el lloc hagi canviat, que ha canviat ets tu, i el mateix passa amb les persones.
0: Bueno, clar, segones oportunitats diuen que és això, no? La clau de que funciona una relació quan l'has tornat a intentar és que les dues persones sigueu diferents.
1: Clar.
0: Que és com que et tornes a enamorar de la persona que és ara, perquè la que era ja, en teoria, ja no és.
1: Sí, quan algú diu, no, una segona oportunitat, m'hem tallat fa 3 mesos i el trobo molt a faltar, dius, mira,
0: carinyo,
1: sembla que no va així.
0: A veure, deixa que et comenti, no? Perquè... I escolta una cosa, a l'Oriol Llopart tot aquest tema també l'ha fet pensar.
2: Sí.
0: I crec que ens ha fet una mena de recull.
2: Sí, he portat, bueno, com l'últim cop una miqueta, no? Cançons i pel·lícules. Llibres aquest cop no n'he fet.
0: No passa res.
2: Ho sento molt, perquè... escoltant-vos, i quan el Guillem em vas dir el tema del que tractaria avui, a mi em fascina molt el tema aquest del... Més que dels finals, que també... Al final tot això és el pas del temps.
0: Sí.
2: La fragilitat, la facilitat amb què passa tot i que no et dones compte de que la vida passa mentre tu estàs mirant una pel·lícula, per exemple, no? I em fascina això. No saber, el no saber... quan és l'última vegada que veus una persona, que li fas un petó, una abraçada, un... Ei, t'estimo, no? O inclús a vegades la vida és molt cruel i potser has discutit amb una persona i malauradament aquella persona doncs, té un fatídic accident i es mor. Mm-hmm. Vull dir, això passa, no? I per això he portat unes cançons i unes pel·lícules que em fan recordar l'importància del saber estar i del ser present i d'anar fent, anar fluint, que mm-hmm. dic jo, no? Aleshores... Hi ha una cançó en concret que parla d'això, de que un dia dius, eps, què ha passat? De cop i volta la vida t'ha passat i has deixat 10 anys enrere, i és aquesta.

0: Aquesta cançó és de Pink Floyd, de, concretament de l'àlbum The Dark Side of the Moon. Es diu Time, temps, en català. I és pràcticament una oda al fet que el temps passa sense que ens n'adonem. De fet, hi ha una part de la cançó que transmet perfectament aquesta idea, que diu, ets jove, la vida és llarga, i avui encara tens temps per perdre'l, però un dia descobreixes que han passat 10 anys i que ningú t'havia avisat que la cursa ja havia començat.
1: Això t'ha passat a tu, Guillem, penses molt jo. De dir, ai, carai, tu, ja han passat 10 anys. A mi em passa quan, en les notícies, a vegades, quan et diuen això fa 10 anys que ha sortit, o aquest joc té no sé què, té 20 anys, i dius, oh, 20 anys? Però si me'n recordo, encara hi jugava, però si fa 4 dies d'això.
2: Totalment. També hi ha el tema pandèmia, que crec que ens ha fotut el cap en l'aire, i la percepció del temps des del 2020...
0: És totalment diferent.
2: Totalment.
0: De fet, l'altre dia em va sortir un vídeo per xarxes d'aquesta cançó que deia... El sol, en una manera relativa, és el mateix, però tu ja no, tu ets més gran. I vaig pensar, és veritat. O sigui, tot aquest aparador que tenim el dia a dia sempre sembla igual, però tu ja no. Bé, no sé, és que a mi aquest tema em fascina bastant. Aleshores, aquesta sensació, no?, que inconscientment vivim com si fóssim eterns i que no ens adonem que la vida va passant,
1: sí.
0: Però no només és això. De vegades també vas a llocs, a cases, per exemple, o a espais, que has estat abans i de cop a volta dius, ups... ja no és el mateix. Estàs igual, bueno, no estàs igual, estàs potser amb les mateixes persones, però tot ha canviat. Tu ja no ets el mateix que eres en aquell moment, etc. No? I hi ha un grup que crec que va definir molt bé aquesta sensació, que és, no sé si els coneixeu, és un grup que fa poc que comença, que es diu Beatles, us el recomano, que ho van saber transmetre molt bé amb la cançó In My Life.

0: aquesta es posa molt a comiatge, també, sí. quan te'n vas, acaba... És que és molt de final d'estiu, final de... d'etapa, no?
1: Acabarem plorant avui, em sembla.
0: Ai,
1: una
0: calla,
1: mica.
0: No! Haurem d'animar una mica, Xabriol.
2: No sé, és que a mi aquesta cançó em fa recordar, no sé per què, mira que he tingut vivències, però en l'última vegada que vaig jugar a futbol al carrer amb els amics, per exemple.
0: Carai, tu.
2: A mi ningú em va avisar que aquell dia era l'últim.
0: I de sobte un dia ho va ser ja, vas adonar de dir, ostres.
2: Un dia estava a casa i dic, ja no jugo amb els meus amics al carrer, què ha passat? Bueno, doncs que tens 26 anys, nano. Però també et dic que crec que si visquéssim cada dia sabent que aquell allò és l'últim, cuidado l'ansietat que et pot donar això.
0: Clar, clar, millor no saber-ho. És el que deia en Guillem, de dir, millor no saber-ho i millor no pensar-hi, perquè si has estat tota l'estona pensant en que això potser és l'últim que faig.
2: Bueno, a mi em va passar, jo vaig veure Elton John fa un parell d'anys, i clar, Elton John és gran, i vaig pensar, gaudeix molt aquest concert, perquè no el veuràs més. Clar. Mira, l'ansietat del concert, de dir... No l'estic gaudint suficient, perquè potser no el veuré mai més, amb els ulls així com a taronges, gravo o no gravo... Bueno, va ser... Un gran concert, però jo em vaig estressar moltíssim durant les dues hores i pico que va durar. I ara passem de música a pel·lícules.
0: Vinga, va.
2: Perquè alguna vegada no heu pensat en poder viatjar en el temps i tornar a viure moments del passat?
0: Sisplau, sempre. Molts cops ho he pensat, això.
2: Doncs d'això va la pel·lícula About Time, de Richard Curtis.
3: Tim, mi querido hijo, esto te parecerá extraño, pero hay un secreto. Y es que los hombres de esta familia pueden viajar en el tiempo. ¡Guau! Wow.
2: Representa que el protagonista pot viatjar en el temps, pot tornar a viure moments del passat, però clar, la conclusió que arriba la pel·lícula és que si intentem reviure constantment els moments importants, deixem de viure el present.
0: Clar.
2: I també hi ha aquesta frase de per què vols tornar al passat si ja ho has viscut.
0: No, jo crec que és més perquè va ser molt feliç en aquell moment, no? I som com... Jo sí que ja tinc dies com a la meva vida que penso m'agradaria tornar-los a viure, no? Que tornar, poder tornar... Però són dies concrets, moments concrets en els quals potser m'hi traslladaria... I penso, m'hi quedaria a viure? Segurament no, perquè acabaria farta. També acabes, no? Tampoc pots estar sempre en plenitud i en felicitat, eh? Però és veritat que són moments tan bonics que penses tant de bo poder tornar enrere i tornar-ho a sentir.
4: Ja, però el que trobem a faltar no és el moment, el que trobem a faltar és que era la primera vegada que sentíem allò amb aquella persona.
0: Això també és veritat.
4: Llavors, clar, si hi tornéssim, jo crec que no seria el mateix, perquè ja ho coneixes. I aquella sensació de la primera vegada, en verge del primer petó o de la primera enamorament, després ho pots tornar a fer... O pots revisitar-ho, però no és el mateix.
0: O sigui, tu si et donessin l'oportunitat diries no, prefereixo no anar-hi perquè no vull embrutar el record.
4: Sí, també perquè amb el pas del temps idealitzem el passat d'una manera impressionant i de vegades potser hi vas i dius, ah, era això només.
0: El meu cap sonava millor, això?
4: Exacte.
0: Ho recordava més èpic i no era tant. Una pel·lícula més, va, Oriol.
2: Doncs mira, passarem a vegades també, ara anirem a dibuixos animats.
0: Ah, dibuixos animats, molt bé.
2: De dibuixos animats, perquè a vegades parlem de deixar anar, no?, que dèiem abans. I a vegades ens imaginem sempre a una persona, a la teva parella, un amic o una amiga, però a vegades són coses més etèries, com la infantesa. I en aquest cas és Toy Story.
5: Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
2: Concretament a Toy Story 3 és l'Andy, que ja s'ha fet gran.
0: Sí.
2: I diu adéu a les joguines.
0: Però és que això també és un moment que estic segura que tots recordem. Clar, deies tu, jugar a futbol, però totalment. És que amb les joguines...
2: No, totalment.
0: Jo també recordo l'última vegada que vaig jugar. I cada dia jugaves i pensaves, demà segueixo. I va haver un dia que no, que no vas seguir jugant.
2: Totalment.
4: Tot són etapes, al final, i Toy Story 3 és, vamos, una de les pel·lícules amb les que he plorat més a la meva vida. O sigui, terrible, és terrorisme emocional.
0: Però escolta, també està bé, és el que dèiem, eh? Vull dir, que té aquesta part trista i traumàtica de... Perquè són tancaments d'etapa, perquè en el fons és acomiadar-te de, en aquest cas, de la teva infantesa, no? Que, pensat fredament, des de l'edat adulta, et sap greu, et toca la part aquesta, la fibra. Però també és bonic obrir noves portes, el que deies, clar, forma part de la vida.
4: Sí, sí, és bonic perquè et converteixes en algú altre, és bonic perquè obres una nova etapa, que et fas més gran, tens més control de la teva vida, et fas adult, és meravellós. Tots els finals són un principi, avui estic dient molts tòpics, però és així, excepte quan arriba al final de tot. Però bueno, és veritat que si aprenem a entendre els finals com una oportunitat i sobretot si mirem enrere i estem agraïts per tot el que hem vist, el que hem viscut, fins que ha arribat aquell final, llavors ja no ens fan tan mal.
0: No, clar. Tu fas per això l'exercici aquest. Hi ha gent que ho diu, que ho recomanen per estar mindfulness, crec que es diu.
4: No.
0: Que és allò d'agrair, donar gràcies, no?
4: Sí.
0: Quan tanques, no cal que ho diguis a la persona, ei, gràcies per la vida que hem compartit. No cal, crec que tampoc cal que siguem aquest punt d'intensitat sempre. Però que és veritat que hi ha un punt d'agraïment que has de sentir tu dins teu, que és de dir... Sé que sóc conscient, estic prenent consciència de que això s'està acabant, de que això ho deixem aquí, s'ha acabat, i agraeixo, dono gràcies, no? Ho fas aquest exercici? L'intentes fer potser ara més que, sí, que abans?
4: Ara més, no ho dic en veu alta ni faig cap ritual, però sí que és veritat que si ha estat important per tu, no pots passar pàgina sense ser conscient, ja sigui explícitament amb una persona o amb tu mateix, que allò t'ha canviat d'alguna manera. És, té molt a veure amb com escrivim ficció, també, no? Amb la ficció, sempre que dono classes o faig una tutoria, sempre dic, quan escrius una escena, quan tu veus dos personatges que comencen una escena, quan acaba aquella escena, ha d'haver passat alguna cosa i un dels dos personatges ha de ser diferent de com ha començat aquella escena. Amb això consisteix un arc dramàtic i durant una pel·lícula, evidentment, passa. Un personatge comença d'una manera i acaba d'una altra. Amb totes les nostres experiències, sempre és així, ja sigui per bé o per mal, no dic que sempre en sortim millors, però si som conscients que hem transitat aquest arc, ens hem convertit en una altra cosa gràcies a algú, gràcies a un lloc, gràcies a una experiència, crec que això ens dona molt més sentit a la nostra vida, igual que al final. La ficció s'acaba. Si una pel·lícula no s'acaba, no entenem què ens estan explicant, no entenem la tesi d'aquell director i la vida. Clar. També és així.
0: A l'hora d'escriure, per això, penses en el final, tens molt clar com... És a dir, sempre penso, dic, tens molt clar sempre quin és el conflicte que vols plantejar i com acaba. O a vegades els finals et poden venir més endavant.
4: És el primer que penso. O sigui, al final dona sentit a tot. Com acabes una història dona sentit en aquella història i jo no em puc posar a escriure ni puc plantejar-me com desenvolupo una història si no sé què passa al final.
0: I ets dels que t'has plantejat mai coses que t'agradaria assolir abans de finalitzar la teva vida? De dir, abans de morir m'agradaria aquestes
4: això,
0: coses,
4: les llistes aquestes llistes de... Vull fer això.
0: Sí, entens?
4: I penso molt en termes de viatges, perquè a mi m'apassiona viatjar i sí que tinc alguns destins que dic abans de morir-me vull conèixer-los, vull ser allà i experimentar-los i veure'ls amb els meus ulls. Però allò d'una llista de 10 coses que tienes que fer antes de morir, no, però em sembla un exercici interessant per obligar-te a fer coses, fins i tot amb amics, hem de fer això.
0: Ah, és veritat.
4: Plantegem-nos fer això junts, si pot ser, perquè són coses que ens faran feliços, no abans de morir-te, però com a repte, de coses que normalment no pensaries en el dia a dia i no pensaries fer sol.
0: He fet les típiques aquestes llistes, no sé si us passa a vosaltres que teniu grups d'amics i feu les típiques llistes de, va, aquest any, què tenim pendent? La sortida no sé on, la trobada no sé quantos, el sopar al restaurant de no sé qui, fulano... I m'invento el cap de setmana en un festival. Ho feu, això? I llavors aneu tatxant i també us ho auto-obligueu com a grup, perquè això també té un efecte bo, que és que quan no depèn només de tu, també hi ha la pressió del grup, que a vegades ajuda, no?, a dir, vinga, va.
4: Sí, per cap d'any de vegades ho fem, és això dels finals i els inicis, no?, d'omplir de sentit tot l'any que tenim per davant. Però, en el fons, això són excuses per viure. Viure experiències i compartir-les és el que dona sentit en aquestes experiències i crec que és la moraleja final, no?, de tot plegat, de viure i d'acabar les coses. Si les hem acabat en companyia i els hi hem donat un sentit, perquè en companyia l'alegria es multiplica i la tristesa es divideix, i això, ser-ne conscient, és molt, molt xulo.
0: Que bé. Guillem Cloà, moltíssimes gràcies. Arribem al final.
4: A vosaltres, m'ha estat un plaer.
0: Arribem al final per això de l'Aquí Catalunya Estiu, però no de la ràdio, perquè et seguirem escoltant el Parelles de Fet al Balcó.
4: Ah, sí.
0: Així que, escolta, ben contents que estarem.
4: Estupendo.
0: Que vagi molt bé, tota la sort del món.
4: Igualment.
0: I seguim en contacte. Estem molt contents d'haver compartit l'estiu amb tu, Guillem Cloà.
4: Igualment, moltes gràcies.
0: Una abraçada molt gran.
6: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
7: Primer dia de col·le.
8: Neguit. Il·lusió. Sorpresa.
9: Estic nerviós.
8: Nervis.
9: Estic nerviós.
8: La tornada a la rutina té moltes cares i també moltes veus.
10: Si us toca matinar, intentarem que sigui amb un somriure.
11: El que t'hi jugues la liarem i ens divertirem.
12: I amb molta responsabilitat us agrairem que ens escolliu per informar-vos.
13: Ser Catalunya, una temporada més, referents amb tu.
9: Estic nerviós.
6: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
0: Ara són les 9 i 24 minuts. Avui, 27 d'agost, s'estrena a Netflix el tràiler del GTA 6. We happen to be at the same party. Hands above your heads, now! You, stay! Un joc que, des de fa un parell d'anys, està envoltat de polèmica, sobretot per les seves filtracions. Avui, per parlar d'aquest fet, del futur de la indústria i d'aquest canvi del videojoc físic al digital, ens acompanya una persona que d'això en sap moltíssim. És el periodista i crític de videojocs, en Salva Fernández. Què tal, Salva? Molt
14: Hola,
0: bon dia.
14: Bon dia.
0: Benvingut. La saga GTA fa anys, que és molt més que un videojoc, podríem dir, és gairebé fenomen cultural, fenomen pop. Cada moviment de Rockstar genera notícies, especulacions, milions de visualitzacions. Ara arriba aquest nou format, un extended look enmig d'unes filtracions mai vistes en una empresa com Rockstar. Què implica realment que una empresa filtri un videojoc així d'aquesta magnitud abans d'hora? Quin impacte ha tingut això?
14: Té un impacte important, primer perquè a nivell de borsa, per exemple, han perdut 2.000 milions de dòlars degut a les filtracions. Sí que és veritat que estem parlant d'un 4 o un 5%, potser no és tant, segurament pujarà moltíssim més quan surti el joc, però els hi fa un mal, sobretot reputacional, perquè estem parlant del joc més esperat, estem parlant d'un joc que està previst que trenqui tots els rècords, estem parlant d'un joc que ha costat més de 1.000 milions de dòlars de fer, és el producte d'entreteniment més car de la història, i estem parlant d'una companyia que intenta sempre tenir-ho tot supercontrolat i marcar els tempos de quan ensenyen les coses, quan no. De fet, en 3 anys només hem vist 2 tràilers, no hem vist absolutament res, o sigui que els hi fa molt de mal. De fet, han obert citacions judicials a tot arreu per intentar trobar els hackers i la cosa està complicada.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Clar, perquè CyberLeak no se sap si és una persona sola o és un grup de persones que...
0: Són els que estan filtrant.
2: Que són els que estan filtrant. De fet, ja en una de les filtracions es veu en el vídeo jugant, diguéssim, amb una metralleta, disparant a la paret i posa leaks, si no recordo malament. Clar, això no havia passat mai.
0: Ja. Yeah.
2: I és el que dius tu, és un impacte espectacular. El que ara veig que també hi ha com dues vessants. Hi ha qui està com content perquè s'està filtrant i mira, doncs ho estem veient abans d'hora. Hi ha altres que s'estan queixant de dir qui es cregui que això realment és per protestar perquè ara el Rockstar, diguéssim, vol passar de la venda de disc físic a simplement digital, està equivocat. Tu això com ho veus? Tu creus que realment és una forma de protesta?
14: Jo crec que una de les coses que tenim quan ens fem grans és que veiem que les coses ni són blanques ni són negres i que bones intencions poden haver-hi coses dolentes al darrere i al revés, no? I sí que és veritat que Rockstar ha tensat molt la corda a nivell dels drets dels consumidors. Estem parlant d'una companyia que no traurà el joc en format físic. Això vol dir que si tu vas a comprar el joc a qualsevol gran cadena et trobaràs una caixa buida amb un codi dins. Això va una mica en contra dels drets dels consumidors perquè al final si tu no tens el disc vol dir que no tens el joc realment per tu, sinó que és com si tinguessis una llicència. I quan tu vas molestant molt a la gent, sempre hi haurà algú, i més en el món dels videojocs o en aquest tipus de mons, que pues, aixecarà la mà i pot trobar l'excusa per atacar la companyia, no? O sigui, sí que és veritat que aquesta gent està fent alguna cosa que és una mica turbulenta, perquè al final estan venent la seva pròpia criptomoneda a través de les filtracions que estan fent.
0: Ah, sí?
14: Sí,
0: com,
14: sí.
0: Com es fa això?
14: Bàsicament, ells filtren clips dels jocs, en porten uns 13,
0: sí?
14: I en els clips tu trobes un QR on tu pots invertir en la seva criptomoneda. Llavors, aquesta criptomoneda ha arribat a tenir un valor de 3 milions de dòlars, i ells, amb aquests diners, el que fan és, diuen, finançar una mica doncs, la seva seguretat i intentar poder doncs, tenir doncs, això, un seguro de vida, no? Que es diu. La gent havia criticat que això podia ser una estafa, tipus, ostres, quan pugi molt això, doncs s'emportaran la pasta i se n'aniran. I fa 2 o 3 dies, ells mateixos van cremar 1 milió de dòlars. Jo no acabo d'entendre molt bé el concepte, van cremar 1 milió de tokens d'aquesta criptomoneda per demostrar que no estaven fent això per diners. Llavors, per això dic que estem en una línia molt, molt gris. Abans preguntaves, ostres, això hem d'estar a favor o hem d'estar en contra? Clar, hem d'estar a favor d'algú que aconsegueix material il·legal per promocionar-lo o hem d'estar a favor de la multinacional que t'està trepitjant els teus drets? Doncs clar, no sé si hi ha bons en aquesta història.
0: S'havia vist mai per això un escàndol d'aquesta... Sí, similar, si més no.
14: Rockstar, el 2022, té una altra filtració i s'ensenya per primera vegada el joc sense que se s'hagi vist res. Això va passar, un hacker va entrar als servidors i va robar, em sembla que 90 clips del joc. Estem parlant del 2022, el joc no s'ensenya fins al 2023, i això va ser un cop dur perquè realment el joc es veia en un estat de desenvolupament molt, molt, molt inicial i per tant no es veia bé, i això, clar, volies que no, genera moltes crítiques, però ha passat moltes vegades. O sigui, dos jocs superimportants en els últims anys, un és The Last of Us,
0: sí.
14: The Last of Us 2 es filtra tot el guió amb spoilers de protagonistes que moriran, etc, abans de que surti el joc, i l'altre és l'últim The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que es filtra el joc sencer a internet i la gent se'l descarrega, 1 milió de persones es van descarregar el joc abans de que sortís a la venda. Sí, sí.
0: És fàcil, és fàcil descarregar-se, o sigui, quan arriben aquestes filtracions, tu pots descarregar qualsevol usuari, vull dir, no sí, has d'entrar en coses d'aquestes estranyes, ni... o sigui, no hi ha un, allò típic, t'has de donar d'alta en aquesta web estranya que potser és una estafa, el que deies abans.
14: Hi ha, una mica de tot, però és una mica, ara ho hem donat com per molt superat, però fa 20 anys tots teníem un emule a casa, no? I es buscaven les pel·lis abans, ara ja no passa tant, perquè realment el mercat tant de l'streaming com dels jocs ha canviat molt, però és relativament fàcil. El que passa que amb el tema de les filtracions de GTA sí que és veritat que Rockstar ha actuat molt ràpid i els pocs minuts desapareixen perquè hi han doncs això, peticions de copyright i es treuen de tot arreu. A més, tenen tant de poder que els hi permet que YouTube, Twitter, Reddit, tot el que sigui, li facin cas al moment.
2: I, no sé, però seria estrany que això fos una manera de promocionar el joc? És a dir, que darrere de tot estigui Rockstar dient anem a fer veure que ens han hackejat i així que la gent parli del videojoc, que hi hagi com més hype, seria possible o és bastant...
14: Al principi s'havia parlat d'això, però sí que és veritat que quan es juga, quan veus que estan perdent valor en borsa, ja saps que o sigui, ells al final es deuen a uns inversors i ja veus que la cosa no va per aquí. A més, les filtracions no ajuden al màrqueting del joc, perquè realment, com que és una versió que no és la versió final, el joc no es veu com s'havia vist en els tràilers, la gent comenta, són clips sense context, per tant la gent comença a criticar i el soroll que hi ha al voltant no beneficia ningú, i menys beneficia, perdona, a l'acord que té Rockstar amb Netflix, que és una cosa que no s'havia vist mai.
0: És veritat.
14: Diuen que Netflix ha pagat uns 30 o 40 milions per poder treure aquesta espècie de documental avui a les 9 de la nit. Al cap de 6 hores sortirà a YouTube, però té aquesta exclusiva de 6 hores, llavors això no ajuda gens a l'acord.
0: És fortíssim, això. Ara són les 9:31, dona'm un minut, no te'n vagis, Albert, que seguim parlant de seguida amb tu, però és que ja sabeu que estem molt pendents de com evoluciona la situació al Nepal i al Tibet després d'aquesta forta riuada que ha deixat centenars de morts i de desapareguts. I podem saludar, aquesta hora ho teníem pendent, ho sabeu, us ho hem dit, a l'alpinista Àlex Chicón. Què tal? Bon dia, buenos días.
15: Bon dia.
0: Que l'Àlex ha visitado el Nepal más de 50 veces. ¿Tienes contactos allí? No sé si están todos bien.
15: Sí, bueno, básicamente con los amigos que he hablado y están todos bien. Mucha de la gente que se dedica al turismo, pues normalmente vienen de zonas como puede ser esta, pero acaban residiendo, por suerte, en lo que es en Kamandú o en los aledaños de Kamandú. Mm. Entonces, bueno, más o menos la gente que nosotros conocemos, nuestras amistades, pero sí es verdad que familiares, etc., etc., pues hay gente desaparecida, ¿no? Sí, nada más que hay que ver las imágenes y son dantescas.
0: Y tan. Tú te mueves más habitualmente por la zona del Khumbu, que está camino al Everest. Rasugua y el valle de Langtang, que es donde está el epicentro de este desastre, ¿cómo nos lo tenemos que imaginar? ¿Cómo es esta zona?
15: Bueno, es una zona, al final, por describir un poquito la cordillera de Himalaya, hasta ese gran plato tibetano, bajo ese plato se alza esta gran cordillera de 2.200 kilómetros de recorrido, con una anchura, por poner, lo que puede tener el Pirineo, eso es cerca de 600, creo que son 560 kilómetros lo que tiene el Pirineo en longitudinal, pues es lo que tiene de ancho, y el núcleo donde se concentran las montañas más altas pues oscila de los 60-80 kilómetros más o menos. Os habla una persona que no tiene unos conocimientos evidentemente técnicos ni en geología ni mucho menos, pero bueno, es verdad que hemos estado en 50 ocasiones y nos apasiona todo aquello que hacemos, ¿no? Entonces, derivado, según parece ser, yo tanto ayer como hoy por la mañana, pues hablando con amigos míos, con gente, funcionarios nepalíes de Ministerio de Turismo, el presidente del SPCC, que son gente, pues bueno, que tiene influencia y tienen contacto, ¿no? Pues es verdad que ha debido ser debido a las lluvias, las altas temperaturas, los deshielos, ese pequeño movimiento sísmico hizo que, según parece ser, pues bueno, provocara toda esa avalancha y demás, ¿no? Y al final acabó derivando en un tsunami, vamos a decir, pero no en un tsunami tsunami de mar, ¿no? En un tsunami de agua dulce, por decirlo, ¿no? De una manera. Sí, sí. Pero bueno, las imágenes desde luego son devastadoras. Y yo lo que sí mantendría, porque muchas veces en medios de comunicación sí que estoy viendo pues diferentes datos, pero bueno, hoy me decía por la mañana Viendra, un amigo, un alto funcionario, vamos a hablar del Ministerio de Turismo, que hay que mantener la cautela, y lo que sí están preocupados un poquito que este tipo de noticia sacude, sobre todo cuando estamos en plena campaña, digamos, de trekking, ¿no? Y yo hago un llamamiento que es una cosa muy localizada, que desde luego es único y son fenómenos que probablemente igual a futuro se puedan volver a repetir debido al cambio climático, ¿no? A esas personas, a ese escepticismo que pueda haber, a esas personas que el cambio climático no existe, pues aquí hay un hecho más y un dato más, ¿no? Que sí. es devastador. Y sí me gustaría mencionar que las personas, como se ve en algunas imágenes que pasa barriendo igual algunos poblados, etc., pero esas comunidades, esas personas que son las que menos tienen, son a las que más les afecta, ¿vale? Porque esos corrimientos, ese corrimiento que ha sido y ha arrastrado ese gran tsunami, también normalmente estas semanas atrás ya ha habido algún fallecido también, pero no se ha hecho eco en prensa internacional. Esas familias que no tienen, pues bueno, una vivienda en un lugar estable, en las laderas, pegada a los ríos, pues son los que peor parte se llevan, ¿vale? Las familias con necesidades, vamos a decir, básicas, ¿no? Y las más humildes, por decir, ¿no? Y el funcionario me decía, si hablas en algún medio de comunicación, por favor, di lo que estamos trabajando y han derribado desde que está instaurado el nuevo gobierno, solicitando los permisos de construcción, habitabilidades, etc. Y nos consta que en zonas turísticas pues incluso se han derribado casas, hospedajes turísticos, todas aquellas viviendas, hoteles, etc., que no cumplen con normativa. Y es verdad que este nuevo gobierno parece que en eso está haciendo pues las cosas diferentes a los gobiernos anteriores que conocemos, como no te voy a decir 20, pero unos cuantos sí, desde que viajamos a Nepal por primera vez.
0: Alex Chicón, alpinista, muchísimas gracias por atendernos.
15: Gracias, adeu.
0: Que vaya bien. Chao, bon dia. Ara són les 9:37, ja ho sabeu, pendents de tot el que pugui passar, les imatges esgarrifoses, suposo que les has vist també.
4: Sí, tant, sí.
0: Són realment posen la pell de gallina, vull dir que és una situació terrible. Anirem informant, tant aquí a l'antena de Ser Catalunya, però també dels butlletins informatius, tota la informació que tinguem d'última hora de com està la situació allà, doncs us ho anirem explicant. Però reprenem el fil que portàvem aquí al programa, que estàvem amb el periodista i crític de videojocs, en Salva Fernández, parlant precisament d'aquest escàndol que hi ha hagut per les filtracions del joc. M'agradaria també ara ampliar una mica potser el focus i parlar de com també s'ha transformat la indústria, és a dir, aquest pas, no?, de deixar el joc físic, de potser ja passar més i apostar cap al digital, com això transforma la indústria i com també s'ho pren el públic, els que hi juguen. Perquè és veritat que canvia tot, és canviar un paradigma completament.
14: Sí, els jocs sempre han sigut físics des que van començar, llavors va haver-hi el boom del joc digital, que va començar, jo crec que farà un parell de generacions, a partir del 2006, amb l'arribada de la Xbox 360 i la PlayStation 3, i tot ha anat empenyent cap allà. El món del PC fa molt de temps que no té jocs físics, tots es compren de forma digital, però sempre hi havia hagut un percentatge important. Aquí el problema que hi ha és que les grans companyies volen controlar tot el procés de distribució i tenir tots els beneficis dels jocs que ells produeixen. Si Sony, per exemple, que ha anunciat que el 2028 les seves consoles ja no tindran jocs físics, més és una decisió unilateral que afecta a tothom, no només els seus propis jocs. Sony, quan tu tens un joc a la seva botiga digital, que és l'única on et pots comprar els jocs de PlayStation, ell s'emporta un 30% de totes les vendes que no siguin els seus jocs. Si són els seus jocs, s'emporta el 100%. Uh-huh. Llavors, quan tu estàs venent un joc físic a una gran cadena, allà hi ha molta gent que s'emporta una part del pastís que Sony no veu, no? I aquest és un dels motius. Ells argumenten que el món està virant cap al digital,
0: sí,
14: i que els seus beneficis o els seus ingressos físics només són un 15%, però això és una part de la història. És veritat que als Estats Units les vendes són així, però, per exemple, en llocs com aquí, a Europa, les vendes estan molt més equilibrades. Potser estem parlant d'un 30-40% de vendes que poden ser jocs físics. I després també et diuen que el món ha anat cap allà de forma natural, i tampoc és del tot cert. Quan jo comprava un joc a principis dels anys 2000 a la PlayStation 2, el joc venia, doncs, tot el joc estava dins del disc, venia un llibre d'instruccions, venia tot molt complet. Ara el joc et ve sense res, tu has d'instal·lar-te o descarregar-te una actualització perquè funcioni, perquè el disc moltes vegades sol no funciona, i llavors molta gent, doncs, decideix no comprar físic perquè per tenir aquests problemes el compra digital. Tot això ve acompanyat de l'anunci de Rockstar, que va dir que el joc només sortiria en digital, i ha sigut com la tempesta perfecta perquè els jugadors s'enfadin. S'enfaden sobretot els jugadors més core, els que estan a internet, els que són més hardcore, per així dir-ho. Hi ha una gran massa que segurament ni s'han enterat o li és igual.
0: Que és curiós per això, perquè conviu aquesta part que podríem dir que aquest camí cap a la digitalització, però a la vegada tens tot de gent que ara busquen la Game Boy Color, el format físic, que potser models més retro, ara ja retro, també tenen molta tirada. I penses, ostres, no sé si el futur passa perquè tot acabi sent digital, perquè també és veritat que el físic acaba tenint un valor més enllà de sentimental.
14: Sí, de fet, jo sempre he parlat d'un cas molt curiós. Nosaltres, la meva generació, que hem viscut molts booms. Hem vist el boom del CD, que va acabar amb el vinil. Llavors va arribar el pot, que acabava amb l'MP3, acabava amb el CD, no? Anàvem passant per aquí, i ara ens trobem que l'any passat va ser un any de rècord per la venda de vinils.
0: És veritat.
14: Que està molt, molt lluny del que es venia amb vinils als anys 70 o 80, és totalment lògic, però... No s'ha exterminat el format físic ni de les pel·lícules ni de la música. En canvi, aquí es decideix que sí, que ja no val la pena, i treure capacitat de decisió és el que està molestant més a la gent. A banda del que deies tu, crec que el format físic aporta un valor que va més enllà del consum. Durant molt de temps, la indústria del videojoc ha debatut si el videojoc és un art. I segurament ho és, perquè té moltes coses que agafa d'altres arts, però també té les seves coses pròpies. Però tots s'estan caminant a ser una indústria pura i dura d'entreteniment, de consumir, i segurament emmirallant-se una mica amb el consum que tenim de sèries a qualsevol plataforma, no? Que és, veiem sèries constantment i no acabem de valorar el contingut del que estem veient. Simplement busquem entreteniment constant, i això és una mica cap on va el videojoc, també.
0: Una cosa que em fascina és aquesta, de totes les sèries que em fan després inspirades en videojocs, també. Vull dir que com també aquesta indústria va lligada. I l'altra cosa que crec que hem de celebrar també és el català dins del videojoc, que cada cop també hi ha més jocs que estan pensats, i que inclús creadors, programadors catalans que estan fent videojocs, que cada cop en són més, que de fet Catalunya cada cop acull des de fires, des de convencions dedicades al videojoc. Vull dir que crec que és una indústria que va guanyant pes, ja fa temps que passa, però que crec que també ho hem de celebrar, i també la presència del català.
14: Sí, ja, la indústria està creixent, aquí a Catalunya està creixent molt. Sempre hi ha hagut molt de talent, sí, sempre hi ha hagut estudis que estan ajudant a fer jocs importants. Per posar dos exemples, l'últim Assassin's Creed que ha sortit ara s'ha fet gairebé íntegrament a Ubisoft Barcelona, que és un dels grans estudis. És veritat que el dia que va sortir el joc van fer fora gairebé la meitat de la plantilla, o sigui, és el que tenen les grans multinacionals. Però inclús amb aquest, ara Call of Duty torna a la Nintendo Switch, a Nintendo, que feia molts anys que no hi sortia, i aquesta versió s'està fent també a Barcelona.
0: Mira.
14: Llavors, o sigui, hi ha molt de talent aquí, i hi ha petits estudis que estan treballant molt fort també per treure jocs. Alguns estan apostant inclús per ficar els diàlegs en català, o perquè ens fem la idea, l'any passat va sortir un joc que es diu Ninja Gaiden Ragebound, que és un joc molt mític de l'època de la Nintendo, de l'època de la Xbox. El seu director és català, es diu David Jaume Andreu, va treballar junt amb The Game Kitchen, que és un estudi d'Andalusia, i un dels idiomes és el català.
0: Fixa't.
14: Llavors, és curiós.
0: Salva Fernández, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a Catalunya i per explicar-te tant i tan bé, per entendre tot aquest món. Ara són les 9:43.
16: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Jumping up and down the floor. Aquí Catalunya. My hand. Is an animal. Amb Laura Estrada. Once there was an animal.
0: It had a song that mowed the lawn. Arribarem a les 10 del matí, molt ben acompanyats i acompanyades del redactor de Medi Ambient del Periòdico, en Guillem Costa. Molt bon dia, com estàs?
17: Bon dia, Laura.
0: Avui última secció. I els protagonistes, per això, seran animals que no tenim a Catalunya, o que feia molt poc que no teníem.
17: Sí, animals que no hi ha a Catalunya, però que sempre... quan diem sempre vol dir les últimes dècades, centenars d'anys, sí que havíem tingut i que es van extingir, com a mínim en territori català. Alguns d'ells hi han tornat de forma natural, com és el cas del llop, que en vam parlar fa un parell de setmanes, però n'hi ha molts altres que o tot just han començat a reaparèixer perquè s'han reintroduït, o altres que només s'ha plantejat la idea però que no s'ha fet, que són espècies que havíem tingut i que directament a dia d'avui no tenim a Catalunya.
0: O sigui, que podríem dir que són animals extingits en territori català.
17: Sí, extingits com a mínim com a espècies reproductores, no? Allò instal·lats i que crien. I si vols podem posar exemples. Un d'ells, un altre animal que també hem mencionat algun dia en aquesta secció els dijous, que és el linx.
0: Sí.
17: Les dues espècies de linx, de fet. Tant el linx ibèric, no? Aquest endemisme de la península que s'ha anat reintroduint a molts llocs d'Espanya, però que encara es concentra sobretot a la meitat sud. Al nord només hi ha linx a Castella i Lleó, que s'ha començat a fer una reintroducció allà, i també algun alliberament que s'ha fet a Aragó. Però en el cas de Catalunya, per exemple, el govern i el ministeri havien plantejat aquesta opció, però el que va passar és que molts pagesos s'hi van posicionar en contra i de moment el projecte està allò en stand-by. Aquí s'havia parlat de fer-ho en una zona on hi havia molta abundància de conills, a les comarques de Lleida.
0: Val. Tu havies dit per això que són dues espècies de linx. El primer era l'ibèric i l'altre quin és?
17: El linx boreal o el linx europeu, una altra espècie que havíem tingut aquí sempre, que és el linx que hi ha a la resta d'Europa. És una mica més gran de mida, pot capturar preses de tamany considerable, jo què sé, pot devorar cabirols o petits ungulats d'una mida ja més important. I és un linx que viu a les muntanyes, al bosc de la resta d'Europa, dels Pirineus cap amunt, però que hi havia sigut als Pirineus. I, de fet, s'ha plantejat que torni. La Junta Rectora del Parc Natural de l'Alt Pirineu ja ha tingut sobre la taula un projecte de reintroducció, però es vol estudiar molt a poc, no anar de pressa, perquè això sí que no n'hi ha cap a Espanya, a diferència del linx ibèric, que al sud d'Espanya sí que s'ha anat reintroduint. El linx boreal està extingit a Espanya. Però sí que era un animal que fins fa dècades estava al Pirineu. De fet, Catalunya tenia les dues espècies de linx, l'ibèric i el boreal, i que es podria arribar a plantejar de reintroduir-lo.
0: Clar, és el que parlàvem l'última vegada, també, que s'ha d'anar en compte amb aquestes espècies, no?, també de l'impacte que poden tenir un cop la tornes a reintroduir. En aquest cas, és veritat que sabem per història que podria sobreviure perquè almenys el clima ja el coneixia, el que passa és que tindria un impacte que, per tant,
17: com
0: és el
17: tens l'hàbitat i després com es gestiona amb el sector productiu,
0: exacte,
17: amb els ramaders, no? Aquests grans carnívors sempre són zona de conflicte, però bé, conflicte vol dir gestió i haver de fer coses perquè puguin coexistir els animals i l'activitat econòmica.
0: I quines altres espècies teníem i no tenim ara?
17: Mira, que tinguéssim i que no tinguem, n'hi ha moltes que s'hagi discutit sobre la possibilitat de recuperar-les, com era el cas d'això del linx boreal o el linx ibèric, no tantes. Una de polèmica podria ser, per exemple, el bisó.
0: Ah.
17: El bisó europeu, no?, que la gent a vegades associa aquests bisons americans,
0: sí,
17: no?, a les pel·lícules del Far West.
0: I tant.
17: Les estampides, no? No sé si en català es pot dir estampida. Però també n'hi ha Europa. Són un gran herbívor que a Europa va quedar allò confinat als boscos de Polònia. Havia Oviesa, un parc natural espectacular que hi ha a Polònia. Allà s'ha anat recuperant, també a Romania, no?, altres llocs d'Europa. S'ha començat a reintroduir, a repoblar amb aquest bisó europeu, que és un superherbívor, un herbívor d'aquestes grans pastures d'Europa.
0: No, no el ficaríem, aquest, a Catalunya.
17: Que es converteix en un enginyer de paisatge. Aquí s'havia parlat fins i tot que amb el tema de prevenció d'incendis,
0: sí,
17: tenir bisons per reduir o per fer rompudes a la massa o per evitar que creixin els arbres, no?, i mantenir espais oberts, seria important. I a Espanya s'ha començat a deixar anar bisons en tancats, en zones tancades. Encara no s'ha donat el pas de fer un alliberament i convertir-lo en una espècie que visqui a la vida silvestre, a la vida salvatge. Però sí que ja s'ha anat parlant d'aquest retorn dels grans herbívors que havíem tingut, ho sabem perquè les coves d'Altimira hi ha pintades amb bisons.
0: És veritat.
17: Si aquí hi ha pintades amb bisons vol dir que
0: un dia o altre
17: hi havia bisons. O una altra espècie, un altre cas interessant, el del castor. El castor aquí es va reintroduir a Espanya de forma irregular, amb un anomenat bombardeig de castors. Beaver bombing, li van dir.
0: Què dius?
17: Perquè un grup ecologista va deixar anar castors de forma irregular, sense que fos un pacte amb l'administració, de veure com es feia, etcètera, etcètera. Però és veritat que el castor era un animal que hi havia sigut als rius d'Espanya i que ara, a partir d'aquesta reintroducció no legal, s'ha anat expandint i ha anat avançant per la conca de l'Ebre. I a Catalunya hi ha hagut les primeres incursions de castors. S'ha vist en alguna càmera de fototrampets la presència d'algun castor allò frontera a Catalunya amb Aragó. Clar, aquest és un animal, el castor, que modifica l'hàbitat en positiu. Amb les seves preses que fan, generen espais que pot ajudar que l'aigua s'infiltri millor als aqüífers, que pot crear racons fabulosos per les llúdrigues. Però, esclar, tot això com es fa? Reintrodueix, no es reintrodueix, es fomenta, no es fomenta, quin conflicte pot crear?
0: Clar,
17: sempre a l'hora de reintroduir espècies s'ha de tenir en compte tot això.
0: I quines espècies sí que hem començat a reintroduir?
17: Sí, sí que n'hem començat a reintroduir, per exemple, mira, fa poc, hi ha projectes d'èxit de fa temps, vam parlar l'altre dia de l'ós bru als Pirineus, això és un exemple de reintroducció, espècie que no teníem i que ha triomfat a partir d'un projecte, o les marmotes a la muntanya, ara si vas pel Pirineu veus marmotes.
0: És veritat, veus marmotes.
17: Marmotes s'havien extingit a Catalunya i es van reintroduir, però podem agafar un cas de res, de fa pocs mesos. No podia faltar el cant d'un ocell.
0: Quin és? Aquest no l'identifico.
17: És l'ibis eremita, que és una espècie molt, molt, molt amenaçada a Europa. N'hi ha al sud d'Espanya a partir d'una reintroducció, una petita colònia, i al Marroc, i poc més, i s'està fent una reintroducció per tota Europa, en la qual Catalunya s'hi ha posicionat amb força fent un petit projecte de reintroducció a l'Alt Empordà. Aquests animals, els ibis, estan fent una migració guiada, que és que els ajuden a migrar guiats per un ultralleuger amb els criadors de les espècies, sí, per ensenyar-los a recuperar aquesta migració que devien fer abans, no? I portar-los des del centre d'Europa,
0: no?
17: Cap al sud d'Espanya i intentar fer poblacions migradores i intentar recuperar l'espècie. Doncs bé, en aquest procés, a l'Alt Empordà hi ha un punt on s'han alliberat ibis eremites i hi ha un projecte en marxa. O, per exemple, el xarxet marbrenc, una espècie que estava molt amenaçada a Espanya. En aquest cas, potser no es podria parlar que s'hagués extingit a Catalunya, però sí que havia acabat en el no-res i ara se n'han alliberat exemplars i s'està, doncs, recuperant amb èxit.
0: No el conec pas, el xarxet marbrenc.
17: És l'ànec més amenaçat d'Europa. És un ànec bastant bonic, de plomatge grisós, amb una mica de cella marcada.
0: Ah, sí, és un ànec gris.
17: I és l'ànec més amenaçat d'Europa per la caça i per la qualitat de l'aigua i per la sequera. I ara a Catalunya s'està trobant opcions de recuperar-lo en uns aiguamolls de Tarragona.
0: A aquesta hora tenim al telèfon en Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica del Departament de Territori. Molt bon dia, Jordi.
18: Molt bon dia.
0: Que estava escoltant la conversa, sentint aquests exemples dels que parlàvem.
18: Em sembla fantàstic aquests comentaris sobre espècies que han de tornar.
0: I tant.
18: Voldrà dir que si tornen, serà indicador de dues coses, com a mínim, que tenim encara qualitat ambiental com per acollir-los, i també civilització. Hi ha espècies d'aquestes que van desaparèixer per persecució humana i ara som a temps de fer projectes que en dic de reconciliació amb aquestes espècies perquè tornin a viure on sempre havien viscut.
0: Uh-huh. Ara hi entrem, perquè tenim diverses preguntes a fer-te precisament per això, però agafant el cas de l'ibis, com està funcionant aquesta reintroducció?
18: Fantàstica. O sigui, és una espècie que havia desaparegut de tota Europa perquè un metge, al segle XVII, se li va ocórrer dir que el caldo dels pollets d'aquesta espècie era boníssima i curava tot tipus d'enfermetat. I no en va quedar ni el van donar per extingir. I com deia en Guillem, després es va trobar al Marroc, es va trobar a Turquia i van veure que era la mateixa espècie. Es va començar a criar en zoos, però no hi havia encara cap projecte per alliberar-los. Va funcionar molt bé un que varen fer a Cádiz fa temps. A Cádiz ja n'estan criant i també n'estan criant a Àustria. Aleshores, com també dèieu abans, van mirar de lligar la població d'Àustria amb la de Cádiz mitjançant una migració assistida. Com que l'Empordà està a mig camí d'Àustria i de Cádiz, vàrem establir una població als aiguamolls, que estan anant molt bé, estan en un lloc que és Torre Murnau. Els alemanys, els austríacs, estan veient que tenim, de moment, poquíssima mortalitat, o sigui, està funcionant molt i molt bé, i aquests ibis, que són una cinquantena que viuen en llibertat, estan buscant i estan descobrint per ells sols els camps amb més llagostes, llocs amb cucs de terra, llocs amb cargols, en fi, estan descobrint l'Empordà i esperem que s'adapti molt i molt bé.
17: Mm-hmm. Bon dia, Jordi, sóc el Guillem.
18: Bon dia, Guillem.
17: Ara, Laura, parlàvem d'alguns casos d'animals que potser poden tornar.
0: Sí.
17: Hi ha un cas bastant emblemàtic que ens consta que el govern té al cap la idea que torni, que és la foca monjo, el vell marí, perquè aquí havíem tingut foques, havíem tingut aquest mamífer a la costa, però també es va extingir per la persecució dels humans, en bona part, i fins i tot s'havia parlat d'un punt, de la cala jugadora del Cap de Creus com a lloc ideal per fer aquesta reintroducció. En quin punt està ara mateix el projecte?
18: Bé, jo és un projecte que tinc al cap des de fa molts i molts anys i el tenim, l'estem estudiant. Ara hi ha una ocasió molt bona i és que ha sortit un documental que es pot descarregar en el Caixa Forum Plus, dues directores de cine de mallorquines, la Núria Abad i la Marta, que no sabien res de foques, de cop se n'enteren que a Mallorca i també a Catalunya hi havia foques, s'interessen pel tema i han fet un documental preciós que es diu L'Odissea del vell marí, que explica

0: El problema que tenien era el mal que feien en els arts per poder aconseguir l'aliment fàcil.
1: A principis dels anys 80.
2: Més enllà del documental, també sabem que al setembre hi ha una xerrada on es parlarà d'això, en una trobada al Delta de l'Ebre. Jordi, de quin calendari podem estar parlant? D'aquí quants anys podríem veure foques a Catalunya?
0: A mi m'agradaria molt que sigui un projecte que l'any 27 el comencem a reactivar seriosament. Estem parlant de moment ja hi ha un conveni entre Mauritània, Marroc, Espanya i Portugal per poder treure-les de les colònies de Cabo Blanco, de Mauritània. Allà n'hi ha en aquests moments 300 i pico, a l'antic Sàhara espanyol. És una espècie mediterrània que vessa una mica cap a l'Atlàntic. Allà s'haurien de treure 15-20 cada any, perquè allà estan en perill. Allà és una zona que fa 20 anys hi va haver una alga tòxica que va matar el 80% de la població, i ara el que no podem permetre és que hi torni a haver un accident d'aquest tipus i se'ns tornin a morir. Cal extreure'n cada any unes quantes, posar-les a Canàries, posar-les també a Madeira, on ja n'hi ha 26, per recolzar la població, i entrar-les també al Mediterrani, i d'aquesta forma tornarem a juntar la genètica de la població, aquesta més atlàntica, amb la que viu a l'est del Mediterrani, a Grècia i Turquia, i reforçant genètica, reforçarem els individus i la població. Espero que el 27 ho reactivem.
3: I Catalunya treballarà conjuntament amb les Balears per fer-ho possible?
0: Sí, fa molt poc vaig estar parlant amb el conseller d'Agricultura Balear, en Joan Simonet, molt simpàtic i molt atent, i, en fi, ell també veu molt clar que val la pena tornar les foques a Cabrera i espero que puguem treballar conjuntament. De fet, també amb l'Ibis Eremita vàrem treballar colze a colze amb la consellera de Medi Ambient de la Junta d'Andalusia. Ella va venir fins aquí, jo vaig anar allà. O sigui, tenim molt bones relacions quan es tracta de protegir la fauna.
2: I s'ha de dir, Laura, que més enllà d'aquest possible projecte de la tornada de la foca o la reintroducció dels ibis que ja s'ha posat en marxa, el Jordi Sargatal, a més de ser secretari de Transició Ecològica, porta molts anys centrat en aquest món de les reintroduccions. Li volia preguntar de quina reintroducció, de quin projecte de tots els que ha impulsat o en els que ha participat està més orgullós? Vostè.
0: Bé, segurament que el primer que vaig somiar va ser tornar les cigonyes a l'Empordà. Uh-huh. Aquest, per mi, va ser molt important. Ara, quan veig cigonyes, i molta gent ho diu, molta gent quan veu cigonyes per l'Empordà sempre em diuen que pensen en mi, cosa que em fa molt, molt content. Però també estic molt orgullós d'haver pogut tornar la llúdriga en els aigomolls i els rius empordanesos, després d'haver treballat també pel voltor negre, a tot el Pirineu, que ara ja es veuen que arriben fins al Cap de Creus, també. En fi, ja, són espècies, són aquelles espècies que ens faltaven en l'ecosistema, que si tornen, ja dic, sempre penso que són indicadors, i la gent ho acaba apreciant, perquè és evident que el cel de l'Empordà, el cel de Catalunya, on s'han recuperat bé les cigonyes, és més viu gràcies a les cigonyes, i gràcies a la llúdriga sabem que els rius catalans estan millor també de salut. Per tant, jo crec que són coses molt positives que jo crec que sempre tothom acaba apreciant, com espero que acabin apreciant el retorn del linx, que en parlàvem abans, o el retorn de la foca.
3: Hi ha altres espècies que el govern es plantegi reintroduir, a part de les que hem mencionat?
0: Bé, ja aquí també heu parlat abans d'aquest ànec, el xarxet marbrenc, que és un ànec que és molt bonic, és una cocada, són aquests ànecs petits, preciosos. Aquest s'està alliberant en aquests moments a la zona de la Séquia Major de Salou i en una zona que hi ha al costat, que són els prats d'Albinyana, que des del port de Tarragona s'han regenerat, és un hàbitat molt bo. També pensem alliberar-los dels aiguamolls. I a part d'aquest ànec, hi ha dos ànecs més, que són l'ànec capblanc i el morell xocolater, que valdria la pena que tornessin, i la fotxa banyuda. És una fotxa semblant a la fotxa normal, que té unes banyetes, i és una espècie també molt interessant. També seria bo que pogués tornar a criar l'àguila pescadora a Catalunya. En fi, hi ha unes quantes espècies d'aquestes que val molt la pena, que poder ja vindrien soles, però val la pena acabar-les d'ajudar, perquè, evidentment, en temes de canvi climàtic, hi ha espècies que les passaran molt malament a les zones humides i val la pena que les ajudem al màxim. Mm.
2: Doncs ens apuntem, Laura, aquestes aus, la fotja banyuda, el morell xocolater,
3: sí.
2: La malvasia capblanca, com a futures espècies que també podrien tornar a Catalunya.
3: Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica del Departament de Territori. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
3: Que tinguis bon dia.
0: Molts anys i per moltes espècies.
3: I tant. Gràcies, que vagi bé.
0: I...

0: Guillem Costa, un plaer tancar l'estiu.
1: Ha estat molt bé, m'ha après moltes coses.
0: I tant, que m'ha après. I escolta, els sons dels ocells els trobaré a faltar.
1: Cada dia, eh?
0: Cada dia te'ls seguiré demanant. Guillem Costa, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Seguim
1: a tu.
0: Llegint. Adéu, que vagi bé. I us deixem amb el racó de pensar de l'Oye Sherman, l'entrevista a l'Àngel Martín, la secció de motor amb en Josep Lluís Merlos i el rum-rum de la Lorena Abad. Que tornem demà a les 8, que vagi bé.
2: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
3: Primer dia de col·le.
4: Neguit. Il·lusió. Sorpresa.
3: Estic nerviós.
4: Nervis.
3: Estic nerviós.
4: La tornada a la rutina té moltes cares i també moltes veus.
5: Si us toca matinar, intentarem que sigui amb un somriure.
6: El que t'hi jugues la liarem i ens divertirem.
7: I amb molta responsabilitat us agrairem que ens escolliu per informar-vos.
8: Ser Catalunya, una temporada més, referents amb tu.
3: Estic nerviós.
9: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Josep Lluís Merlos, què tal? Bon dia.
1: I bona hora.
0: Anem ara, avui sí, a parlar de cotxes xinesos, si convenen o no, si són recomanables o no ho són, i en quins casos, però abans volem comentar amb tu dades que hem explicat justament aquest matí, que hem analitzat a Ser Catalunya, i és que la meitat dels vehicles que tenim a la ciutat de Barcelona tenen més de 10 anys, per tant estem parlant d'un parc automobilístic vell, envellit. Només el 12% són híbrids o elèctrics. Mm-hmm.
1: I no és dels més vells de l'Estat, ni molt menys, perquè recorda que, això ho hem explicat aquí alguna vegada, la mitjana de cotxes, de l'edat dels cotxes que hi ha al parc mòbil automobilístic espanyol és de 14 anys. Per tant, dintre de tot, és un parc automobilístic vell, el de la ciutat de Barcelona, però no és dels més fotuts, No és dels més vells.
0: Fixa't.
1: No és més. Saps quin és el problema? Que una part d'aquest parc mòbil ha aflorat darrerament. Això no ho reflecteix exactament l'estudi, però és així, no? Eren vehicles que pràcticament, doncs, semblava que ja no utilitzaríem i aquest matí escoltàvem aquí a Catalunya com des de Rodalies es vanten d'anar recuperant usuaris.
0: Mm-hmm.
1: Bé, això hauríem de veure-ho
0: progressivament, les dades amb les quals ells treballen.
1: Exacte, amb més profunditat i sense la necessitat que a Rodalies deixi de ser gratuït, de justificar aquesta aturada en la gratuïtat a partir de dissabte, no? Però el que està clar és que hi havia tota una generació de cotxes que estaven allò ja pràcticament per ser desballestats, mm-hmm, i que entre una cosa i una altra, entre la crisi de Rodalies, entre que no s'acaben de definir amb el tema de les ajudes i els incentius per comprar un vehicle sostenible. Doncs tot això ha fet que aquests cotxes que estaven més o menys parats, ara de cop i volta hagin tornat a circular.
0: I els punts de càrrega també, no? Perquè estem dient només el 12% són híbrids o elèctrics.
1: Sí.
0: Se n'hi veuen de punts de càrrega a la ciutat, però no. Primer que no tots els cotxes es poden endollar en tots els punts. No,
1: això està clar, no? No és ben bé així, com dius, però sí que hi ha llocs on no surt tant a compte connectar-te, no? Ahir llegia un informe de la OCU, que estava molt bé, que parlava de compte amb les tarifes específiques per carregar el cotxe elèctric a casa, perquè la OCU deia que no sempre aquestes tarifes són més rendibles que endollar a la tarifa convencional, no? Per tant, doncs, les casuístiques que hi ha al voltant de la càrrega i els costos de càrrega del cotxe elèctric són molt variades i, per tant, no podem mai generalitzar i hem d'analitzar cas per cas què ens surt a compte, quan i com, no? I en quant al tema dels punts de recàrrega, no estem tan malament, No estem tan malament. El que passa que moltes vegades força d'aquests punts no funcionen.
0: Yeah.
1: S'espatllen sovint i el manteniment potser no és el que caldria. I després hi ha gent que hi fot molta jeta, també amb el sistema de recàrrega, no?
0: Hi ha gent
1: que confon el punt de recàrrega amb un punt d'aparcament gratuït i això no funciona així. Hi ha determinades companyies que a partir d'un determinat temps que tu, quan el sistema detecta que el teu vehicle ja està carregat al màxim, et comencen a cobrar com si estessis en un pàrquing. I ho trobo bé.
0: Mm-hmm. Va, som-hi amb els cotxes elèctrics. L'any passat la Xina va exportar... Ai, què t'he dit, elèctrics? Sí. perquè en fan d'elèctrics.
1: En fan d'elèctrics, però
0: vaja.
1: No pensis que siguin majoritaris els cotxes xinesos elèctrics que venen aquí.
0: Ah.
1: Encara els xinesos que venen són majoritàriament encara cotxes tèrmics.
0: Per posar-hi dades, l'any passat la Xina va exportar 5,79 milions de cotxes fabricats al seu país. Això és un 19% més que el 2024. El 25, les marques xineses de cotxes van superar el 0,5% del mercat automobilístic espanyol i el 0,6% de la facturació total del sector espanyol. Això és molt o és poc?
1: És molt. És moltíssim, tant que amoïna molt els fabricants convencionals, els fabricants europeus, per exemple.
0: Que sí que dominen el mercat aquí,
1: que
0: casa nostra.
1: Que continuen dominant, però que es comencen a veure les orelles. Per aquest factor, evidentment, l'entrada de la competència xinesa, però per altres factors, com per exemple l'última animalada anunciada per Donald Trump, que pot ser que demà passat canviï una altra vegada, aquest anunci que ha fet darrerament, que com que està emprenyat amb Europa, ara recupera aquella amenaça de gravar amb un 25% la importació de cotxes europeus i, atenció, i camions, que, que és molt important això, perquè el parc de camions als Estats Units és bestial, és el parc de camions més gran de tot el món. No?
0: Per endreçar una mica aquelles dades que hem donat ara fa un moment, a Espanya un de cada 10 cotxes venuts
1: correcte.
0: Ja són xinesos.
1: Sí, sí. I
0: això és més o menys del que passa al conjunt d'Europa?
1: Això és bastant semblant al que passa al conjunt europeu, d'acord? El que passa que aquí a Espanya ha arribat de cop i volta.
0: Val.
1: O sigui, a la resta d'Europa ha tingut una introducció més progressiva i a Espanya ha arribat de cop i volta. Per què passa això? Per què de cop i volta ha entrat aquest neguit, aquesta dèria, pels cotxes xinesos? Primer, per preu, perquè es presenta amb un preu molt competitiu, perquè equipen una tecnologia en l'equipament de sèrie força avançada, sobretot els models més recents, i això fa que hi hagi models de marques determinades que durant alguns mesos s'hagin situat al capdavant del rànquing.
0: De quines marques estem parlant?
1: Estem parlant de MG, per exemple, doncs, que té un model que és el ZS, que l'any passat va ser el més venut a Espanya amb més de 24.000 unitats despatxades. Tant és així que en el cas dels elèctrics, per exemple, doncs, que Tesla era la marca que dominava el mercat, ja no, des de fa pràcticament un any Tesla ja s'ha vist desbancada al mercat espanyol dels cotxes elèctrics per marques xineses, en aquest cas per MG, que tradicionalment hem considerat que era una marca anglesa. No?
0: I no és així.
1: No, és una marca xinesa des de fa un temps, com passa també amb Volvo.
0: Que amb això de les marques ens has fet un dos, tres,
1: sí.
0: Responde otra vez.
1: Va, ara anem a fer un llistat, allò, a 25 pessetes la resposta. Marques xineses d'automòbils. Va, quantes en sabries dir?
0: És que, clar, faré el ridícul, però diria que ni una. O, potser Ebro, no?, que són els que tenim aquí.
1: Mira, et vaig a fer una aproximació amb aquesta llista. BYD, Build Your Dreams, és l'acrònim. Un dels gegants mundials del vehicle elèctric, que a Espanya darrerament ha entrat amb molta força per una gamma completa d'elèctrics i d'híbrids endollables, són els líders mundials de fabricants de bateries. MG, marca històrica britànica, ara sota el control xinès. Omoda, que pertany al grup Chery, és una marca molt jove, però que ho està patant, amb uns SUV molt orientats cap al disseny, amb una molt bona relació preu-equipament. Jayco, que podríem dir és el complement de Chery. Lincoln Co., que tenen un model de negoci disruptiu basat en un posicionament dels cotxes més premium i un enfocament cap a off-road d'ús urbà. XPeng, especialista en vehicles elèctrics d'alta tecnologia. Boyach, que pertany al grup Dongfeng, marca premium amb SUVs i monovolums elèctrics. Aways, un dels primers fabricants xinesos de cotxes elèctrics que van arribar a Europa però que no han reeixit. DFSK, que són SUVs. Maxus, pertany al grup SAIC, especialista en vehicles comercials i en pick-ups. Ceres, també vinculada a la marca de telèfons Huawei. SWM, era una marca italiana de motos, van començar amb motos de trial, Speed Working Machine, volien dir les seves inicials, i la van comprar un xinès, com la Fantic, que és una altra marca de motos d'origen italè que han comprat els xinesos, que comercialitzen SUV assequibles. Ora, que pertany al grup Great Wall. GAC, un fabricant generalista que de mica està entrant. Yudo, que fan petits SUV elèctrics. X, el grup Geely Auto, a Chang'an, que acaben d'arribar precisament a Catalunya fa poques setmanes. La pròpia Ebro, com has dit, que pertany al grup Chery. NIO, Electrics Premium, que no hem de confondre amb les motos NIO, d'origen xinès, elèctrics també. ZKR, marca premium del grup Geely. Hongqi, una marca de luxe xinesa. La marca Haval, que ha entrat a través de Great Wall Motor, fa tot just 15 dies. Denza, que pertany a DIB. Exlantics, Lepas del grup Chery.
0: Ens has atropellat, Merlos, ens has atropellat.
1: És brutal.
0: Amb la quantitat de marques, n'has dit més d'una vintena, però tot i així, encara hi ha qui té recança a l'hora de comprar un cotxe xinès.
1: Home, és normal, perquè doncs això, amb les motos ha passat el mateix. Quan van començar a entrar productes d'aquest país, no únicament de l'automoció, de molt d'altres terrenys industrials, la gent tenia desconfiança amb el producte xinès. Però, en canvi, ara doncs ja han perdut aquesta recança. Mira, hi ha una enquesta que ha fet, per exemple, l'Euroncap. L'Euroncap és una entitat que cada any fa un test de seguretat. Hi ha l'Euronrap, que és un test que avalua la xarxa pública, no? L'estat de les carreteres. Doncs l'Euroncap el que valora és la seguretat dels cotxes. Doncs bé, aquest test, que té molt prestigi, que està molt ben fet, que els resultats són molt fiables, que els hem de tenir molt en compte a l'hora de comprar un vehicle, tots els vehicles xinesos que han entrat en el test Euroncap del darrer any,
0: sí,
1: tots han superat amb 5 estrelles, que és la puntuació màxima que s'atorga en matèria de seguretat a un cotxe, tots han superat amb 5 estrelles aquest test Euroncap, però, a més, amb aspectes molt importants, com és, per exemple, la protecció dels ocupants del vehicle, o també la protecció de terceres persones, en aquest cas, per exemple, de vianants atropellats, no? I això és molt interessant perquè els vehicles xinesos no acabaven d'entrar inicialment al mercat, més enllà d'aquesta desconfiança de l'usuari, per la seva estètica. Perquè era una estètica entre hortera i agressiva, yeah, no? Molt angulada. I, en canvi, ara, els cotxes xinesos ja són acceptats des del punt de vista estètic. Per què? Perquè han aconseguit fer una estètica, un disseny molt adequat als gustos del mercat europeu. Com s'ha aconseguit això a cop de talonari?
0: Clar, t'anava a dir, a més, ells poden fer que els cotxes siguin més baratos. Clar, és perquè en fan molts, no?
1: Primera, perquè en fan molts. És un tema d'economia d'escala. Però després, perquè hem de tenir en compte que l'empenta de la Xina a les seves empreses ha estat una empenta incentivada, una empenta hormonada, podríem dir. Què vull dir amb això? Que tots aquests fabricants han comptat amb el suport inicial del govern xinès. Mm. El govern xinès s'ha implicat moltíssim en la producció de tots aquests fabricants i els ha incentivat en aquesta producció. I això és el que després han denunciat els fabricants europeus, que consideren que això és una competència alegal, no tan il·legal com alegal, no? Si més no, és una competència desigual, no? Perquè els fabricants europeus són empreses privades que majoritàriament no compten amb l'ajuda dels estats, clar, dels països als que pertanyen, i clar, cada cop i volta es veuen amb aquesta invasió de marques, fixa't el reguitzell de marques que he anomenat, que a més venen dopades, això,
0: clar,
1: per un incentiu procedent del govern del seu país, no? I consideren que això, doncs, és una competència desleial. Però està clar que per economia d'escala, per la quantitat de producte que fabriquen, poden permetre's aquests preus més econòmics. Per què, també? Doncs perquè de vegades, i sobretot, ara no tant, ara no tant, perquè la Xina ha estat en els dos últims anys el país que més ha aconseguit rebaixar els seus índexs d'emissions contaminants a l'atmosfera, perquè s'hi han posat,
0: yeah,
1: els hi ha costat,
0: sí.
1: Però fins ara hi havia poca exigència en matèria medioambiental a l'hora de fabricar vehicles.
0: Yeah.
1: I, per tant, com que no havien de ser tan curosos, fot-li que és de Reus, no? I tiraven pel broc gros, i aleshores això feia que, com que no tenien aquestes exigències medioambientals, la producció d'un vehicle a la Xina fos més econòmic que produir un vehicle a Europa. Per què? Perquè la mà d'obra també era més barata, i per un altre factor molt important, perquè l'accés a determinades matèries primeres era més fàcil i més assequible. Recordem que la Xina és el principal productor mundial de les anomenades terres rares, i això a l'hora de fabricar bateries és crucial. I per això els cotxes xinesos han estat, són i continuen sent-ho, i sembla que ho continuaran sent encara per un temps, més econòmics. No oblidem que marques com BYD, per exemple, és el principal fabricant mundial de bateries. Tant és així que les bateries dels Tesla,
0: sí,
1: les fan a la Xina, les fa BYD. Vull dir que aquí hi ha aquest contrasentit, no? D'una banda, el proteccionisme de Trump,
0: sí, sí,
1: cap,
0: sí,
1: a les indústries americanes, com és el cas de Tesla, però d'una altra, aquest blindatge contra les empreses xineses. Home, si l'empresa xinesa t'està fabricant la bateria del
0: en
1: cotxe...
0: Embustero.
1: Exacte, del cotxe que tu, fins que no et vas emprenyar amb Elon Musk, era el teu cotxe predilecte, no? Per tant, és un joc d'estira i arronsa molt, molt curiós.
0: I la geopolítica, que al final sempre acaba tenint a veure amb el nostre dia a dia i amb la nostra mobilitat, també. Josep Lluís Merlos, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana que ve. Adéu.
1: Tingueu bon dia.
2: morts.
0: Benja Villegas, què tal? Bon
3: Maria
0: dia.
3: Maria Fernández, avui vinc sol.
0: Què ha passat?
3: Tenim el Quico Amat malalt, ha estat de gira.
0: I per què se t'escapa el riure? Si tens el company malalt, sí, i et fots a riure.
3: Perquè ell creia que podria assumir coses d'una edat que ja no té. Perquè ha estat de gira, l'hem tingut de gira per Mèxic.
0: Uh-huh.
3: Va tornar el cap de setmana creient que podria fer vida ignorant el jet lag, uh-huh, i aquest matí s'ha despertat absolutament contracturat, amb febre i mirant de recuperar totes les hores perdudes. Sí.
0: Doncs des d'aquí una abraçada al Quico Amat.
3: Segurament avui... estigui escoltant, t'estimem molt, Quico.
0: Avui ets pop o només muerte?
3: Avui
0: soc,
3: la muerte és ell, clarament, avui.
0: La muerte és ell, per tant ens quedem només amb el pop.
3: Jo et porto pop a raudales avui. Et porto quatre morts
0: a
3: de merda.
0: Acabassos, no diguis raudales.
3: Perdó.
0: Ser Catalunya, parla en català.
3: Sí, eh? Ostres, a més et puc dir que crec que avui enfadarem a la nostra audiència digital. Ja l'estem enfadant últimament amb els reels que traiem. Els fans, uh-huh, d'Elvis es van emprenyar moltíssim amb tot el que vam dir Elvis. I avui crec que els fans de Jeff Buckley i els de Elliot Smith s'emprenyaran també.
0: Però i bé, volem jugar, eh?
3: I tant. Vinga, va. Hemos venido a eso. Llavors, punxa'm cançoneta, va. Trust.

0: Aquest que sona és el Juice WRLD, ¿vale? És un rapper. Avui parlarem, ja, com et deia, són quatre morts de merda, les quatre són artistes musicals. Mm. ¿Vale? El primer és el Juice WRLD, els dos primers, de fet, tenen morts relacionades amb l'aviació i el que podríem catalogar com la música negra. ¿Vale? El Juice WRLD, perdó, torno, és un raper superjove que va néixer el 98 a Chicago, Illinois. Compleix una mica el cliché de raper afroamericà, ¿vale? Uh-huh. O sigui, per absent, o sigui, divorci molt de pares molt joves que es divorcien molt ràpid, pare absent des del minut 1, mare superconservadora i dura que li prohibeix directament escoltar hip-hop des de molt petit, perquè ella ho relaciona amb criminalitat i mala vida, i ell comença a consumir drogues des de super
1: petit. Això t'anava a dir, me l'imagino amb un porro
0: gegant
1: de dimensions bíbliques.
0: Gegant amb A3. A3? A4?
1: A3, pensava que deies mida A3.
0: No, també podria, també. Papers A3, també. Bueno, en fi, què passa amb el Juice WRLD de nom real Anthony Hines? Pues que es converteix realment en una figura mega clau del que es coneix com emo rap de principis dels 2000. ¿Vale?
1: Què és l'emo rap?
0: L'emo rap és com aquest rap emotiu, no? Que és com els Sad Boys li deien també una mica, que és gent que feia un rap que en comptes de parlar, pues, igual, de l'ego trip, que era aquesta cosa com molt...
1: Què és l'ego trip? És que clar, ens vas obrint pàgines del diccionari, sí. No, és una meravella.
0: El rap així, ego trip, és una mica el que parla com de... que vacila, uh-huh. Com que tracta de demostrar com... pues parlar de diners, parlar de cotxes,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: I en canvi l'emorrap és molt més, com diu el seu nom, emotiu i parla com més de tristesa, depressió, una mica seria com el... podria ser com l'alternativa del grunge una mica, no? Que el grunge era com el rock no vacileta, mm-hmm. Vale? Bueno, ell el 2018 debuta amb un àlbum que es diu Goodbye and Good Riddance, que ho peta. El 2019 treu un altre disco que es diu The Rise for Love, que també ho peta. I pues això, totes les seves lletres d'ansietat, amor i addiccions es converteixen en himnes per tota una generació. Què li passa al Juice WRLD el 8 de desembre de 2019? Vale? Ell està viatjant amb el seu jet privat, amb tota la seva panda de perles, en direcció a l'aeroport de Chicago, Illinois, que és la seva ciutat de naixement, i van plens de material tòxic, ¿vale? O sigui, drogues a cascoporro. Què passa? Que algú els truca al jet privat i els diu la DEA, o sigui, la policia de drogues, mm-hmm, t'està esperant,
1: DEA, sí,
0: t'està esperant,
1: sí,
0: a l'aeroport. O sigui, mm-hmm. Això és així, ¿vale? I llavors, el Juice WRLD, em fa molta pena, perquè em fa molta pena que aquest xaval l'estigui mort tan jove, però em fa molta gràcia el que fa, perquè fa la típica cosa que fa un nen petit.
1: Saltar, ¿vale?, per la finestra?
0: No. Si hagués, això hauria sigut increïble. Però fa la típica cosa que fa un nen petit quan té moltes llaminadures, sí, i no vol que li pillin. I és ficar-se-les tota a la boca.
1: No m'ho puc creure.
0: Es va fotre totes les píroles que duia a sobre.
1: Mare,
0: se les va ficar a la boca, i quan va sortir de l'avió, la DEA li va dir hola, i ell va dir... I va dir, pots obrir la boca? I va dir... Li van apretar el nas.
1: També com li van apretar el nas perquè petits, em passin. Però clar...
0: Portava tot això ple de xocolata i li van dir que qui s'ha menjat el dònut, i ell va dir... Bionocido. I Marina va començar a convulsionar.
1: Ai, pobra.
0: I es va morir allà.
1: Quin horror.
0: No van trobar cap pirula, però el tio es va morir allà. Terrible. Aliyah, aquesta és una cantant, la gent la recordarà segurament, perquè va ser una de les cantants que a principis, finals dels 90, principis dels 2000, va redefinir el que li deien el nou R&B, no? El nou rhythm and blues. Àlbums com One in a Million, l'Aliyah, són discos que la gent considera, pues, això, com una redefinició del gènere. ¿Vale? Ella va néixer a finals dels 70 a Nova York, i en aquest cas realment ve d'una família superestable afroamericana, on tots els... tant pare com mare com germans acaben suport absolut des del minut 1 a la carrera artística de la germana i filla, i formen part de la criu, ¿vale? És a dir, això és tot el contrari que el Juice WRLD. Però què li passa? De fet, també va arribar fins i tot, va fer com la incursió al cine, que és típic com d'estrella de la música, no? Va fer la incursió al cine amb la pel·lícula Romeo Must Die, ¿vale? Què li passa a l'Aliyah a l'agost del 2001? Ella està a les Bahamas i està gravant el videoclip d'un single que va ser superexitós, que es deia Rock the Boat. ¿Vale? Estan gravant allà un videoclip. I llavors, recordem també, perdó, això és molt important, l'Aaliyah va ser parella d'R. Kelly, que és aquest rapero que la gent que el conegui ho recordarà, és un rapero xunguíssim, una de les amenaces número 1 després de Puff Daddy als Estats Units, sí, que ara mateix està a la presó perquè, per extorsió, tràfic sexual i abús de menors, R. Kelly, o sigui, un perla. En aquest moment l'Aaliyah estava a Mas gravant el videoclip, com et deia, i han de tornar als Estats Units, vale? I per poder tornar decideixen llogar una avioneta de no molt fiable a priori amb un pilot que no estava del tot qualificat, ¿vale? Que es deia Luis Morales III. ¿Vale? Evidentment, es fiquen en aquesta avioneta, va sobrecarregadíssima de pes, i poc després d'enlairar-se, s'estavella i moren totes les persones que estan dins de l'avió. Evidentment, els pèrits diuen que l'accident és degut, sí, a l'excés de pes i, sobretot, a errors del pilot, però el que ningú diu és el que passava amb el Luis Morales III.
1: Què passava amb el Luis Morales III?
0: Luis Morales III era jo què sé, havia consumit drogues, era també un tio certament perillós, però una de les coses que es dedicava, que a mi em va semblar al·lucinant quan ho vaig llegir, és traficava amb peces d'avions.
1: Amb peces d'avions. Vols dir que l'havia estat desmuntant?
0: Clar, jo em vaig imaginar perfectament que el tio, el que havia fet previ a agafar aquest avió, vendre unes quantes peces. Saps? O sigui, es va passar de pes, suposo, del que hi havia dins, però no del fuselatge, perquè havia vengut motors i ales, mare segurament. Vale? Aquests són els dos nostres amics, doncs el que deia, relacionats amb la música negra.
1: I em penso que et dona temps per un mes? No massa, sí.
0: Vale, doncs aquí, jo, doncs llavors Jeff Buckley, que enfadarem més gent.
1: Vinga.
0: Amb Jeff Buckley, vale. Jeff Buckley. Jeff Buckley és un cantant dels 90 que diguéssim que molta gent de la nostra generació, Marina, idolatra, perquè realment va publicar un sol disco, el 94, que és Grace, va fer la mítica versió del Hallelujah de Leonard Cohen, que era pesada, feta per Leonard Cohen, i és molt pesada, feta pel Jeff Buckley, i aquest tio, al maig del 97, va fer una cosa que és... Jo ho sento, jo estic a favor de com d'admirar músics, però quan fan l'imbècil ho hem de reconèixer. Aquest tio estava amb un col·lega, anaven fins a dalt de tot, van posar una cançó de Led Zeppelin a la vora del riu Mississippi,
1: sí?
0: El tio va començar a entrar caminant, cantant la cançó dins del riu, i ja no va sortir mai més.
1: Però o sigui, què m'estàs dient?
0: Sí, no sé què collons volia fer, no sé si volia nedar o el que volia fer.
1: Però no sabem si se'l va menjar una bèstia que hi hagués ahí dins del riu, com aquella... Hi havia un programa meravellós que feien a la tele fa temps, que era Monstruos de Río, no sé si l'havies vist.
0: Ojalà, tant de bo.
1: Monstruos de Río, que era un tio que s'ha dedicat a anar a pescar...
0: Monstres de riu.
1: Monstres de riu.
0: Al Mississippi, per exemple.
1: I flipaves.
0: Tant de bo se l'hagués menjat un monstre de riu, perquè jo seria team monstre, clarament. Però no, el que es creu és que el Jeff Buckley va fer aquesta absurditat de ficar-se així al Mississippi, i un d'aquests... Jo m'imagino, diuen que va passar un vaixell, jo m'imagino els de Huckleberry Finn, saps? O sigui, un barco a vapor se'l va endur i va acabar amb la vida de Jeff Buckley, que és una pena, però la cosa bona és que no va haver de treure cap disco més.
1: A ritme de Led Zeppelin,
0: a més. Que ja la veu del cantant de Led Zeppelin ja és com perquè et doni migranya, o sigui, vull dir, no acompanya
1: molt. Però clar, t'ho dic, que estava més gent, els seus amics van passar absolutament d'ell o d'anar-lo a socórrer.
0: Bueno, hi havia gent que el mirava com anava caminant i després van dir, uau,
1: potser fa molta estona que no surt,
0: no? Fa superguai el Jeff, i després no va sortir mai més.
1: Potser ningú desitjava que sortís d'allà.
0: Bueno, no, bueno, crec que només el Kiko i jo, però segurament els seus col·legues, jo què sé, no vull entrar aquí.
1: Ben Javi Llegas, fins aquí l'emprenyada d'avui, als fans d'alguns dels músics que hem anat tocant, un petó, una abraçada a tots, clar que sí, i una abraçada per tu també, una abraçada pel Kiko, que es recupera aviat i que vingui la setmana que ve.
0: I tant.
2: Rebobinem aquí a Catalunya. I tu em fas anar. Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Només penso en tu. Referents amb tu. Suena el rum-rum de mi mundo marrón. Aquí, Catalunya. Doble ración de realidad común. Amb Marina Fernández. Desde un

0: I parlant d'ex, Shakira Piqué.
1: Mare meva, us explicava abans, gran polèmica a sobre de l'escenari a Copacabana. Va deixar anar que era una mare soltera com per sentir-se endinsada amb aquest mar que hi havia de dones al seu concert. I clar, què passa? Que sí, l'única cosa que tenia en comú amb aquelles dones que estaven esperant-la per gaudir del seu concert i de la seva música, era que eren dones. Però clar, ella deia, no, perquè jo us entenc, perquè clar, quan sou dones és que esteu soles, criant els vostres fills. I clar, li hem de recordar a Shakira que de dona soltera sí, però que de mare soltera no, que els nens tenen un pare que es diu Gerard Piqué. No tinc ni idea si és un bon pare o un mal pare o com és com a pare, però almenys pare els nens tenen. I és una de les polèmiques de la setmana, tot i que crec que en Gerard Piqué no està gaire preocupat. El veiem a la portada de la revista Lectures a Venècia, gaudint del pont de l'1 de maig amb la seva inseparable cara Clara Chia, que farà 4 anys que estan junts com a parella aquest estiu.
0: Per tant, és una relació sòlida.
1: És una relació super sòlida, ja et dic que les fotografies no deixen dubtes de que, evidentment, s'havia parlat moltíssim de crisi en aquesta relació. Jo crec que de crisi absolutament res. Estaven com dos enamorats passejant per Venècia, dos enamorats rics, clar, perquè van visitar absolutament tots els restaurants i tots els hotels més cars de la ciutat.
0: Parlen de rics. Tita Cervera.
1: Ai, mare, posem-nos seriosos perquè crec que és la notícia més impactant també de la setmana. Dijous, ahir, sabíem per fi una miqueta més del seu diagnòstic. Saps que per un tema de legalitat i també de respecte a ella i a la família no podem donar detalls, malgrat que els tenim, sobre el seu estat de salut, però dimecres la revista Setmana assegurava que hi havia moltíssima preocupació pel seu estat de salut. Direm que ha estat ingressada a la Clínica Tecno en una setmana, que el dia 23 d'abril la van haver d'ingressar, a més amb un dispositiu especial perquè tot anés bastant ràpid, fins i tot amb un trasllat amb helicòpter perquè l'estat era molt greu. I com totes les coses dolentes sempre tenen una part bona, direm que gràcies a aquest problema de salut que ha patit Tita Cervera, els seus fills estan units, que no sé si sabeu que la família és una família bastant especial. Borja Thyssen, el fill de Blanca Cuesta, no tenia gairebé relació amb les seves germanes, que té dues germanes bessones, germanes d'un ventre subrogat del qual hi ha hagut moltes teories que tampoc posarem ara sobre de la taula, però sí, la revista Setmana mostra que aquests problemes, aquesta tensió, aquesta distància familiar s'ha acabat i que almenys els fills de Tita Cervera, els tres fills que té, estan al costat de la seva mare. Ara mateix ja li van donar l'alta hospitalària de la Clínica Tecnon, està a Sant Feliu de Guíxols, s'està recuperant. No sabem encara quin és el seu estat de salut ara mateix, perquè la família ha tancat files i tot i que s'està dient que ha estat una pneumonia, jo crec que no volen ser tampoc gaire sincers amb el diagnòstic i deixem que ho expliquin ells quan vulguin explicar-ho i enviar-li una abraçada enorme a Tita Cervera, que el dia 23 d'abril feia 83 anys i justament quina mala sort que just aquell dia patís aquest problema, aquest episodi tan greu i que l'haguessin d'ingressar.
0: I abans parlàvem del Madrid, dels problemes entre jugadors. Qui viu un idili és Kylian Mbappé amb Esther Expósito. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Que s'han anat de vacances junts a Sardenya, a Itàlia, i han circulat fotos.
1: I al Madrid li ha sentat fatal. Expliqueu-me per què. És culpa de l'Ester Espósito, ara, o què?
2: No, però Mbappé està lesionat. No s'acaba la temporada. La resta de lesionats estan treballant a Valdebebas i ell de vacances.
3: No, s'estan barallant.
1: Però a veure una cosa.
4: Però a veure, que jo

0: a Madrid.
1: Està molt nerviós, sí. Jo també t'he de dir que, clar, desconeixia exactament que la resta de companys lesionats estaven treballant, però pel que a mi m'han explicat, es veu que ell viatja amb una persona que és el que s'encarrega de la seva rehabilitació. Té tanta pasta que m'imagino que s'ho podrà permetre, no?
2: Segur,
1: o què?
2: Segur.
1: Llavors, si tu però viatges vaja. Amb algú que t'ajuda a la teva rehabilitació, quin problema hi ha?
2: No, el tema és que va estar fa un mes de vacances a França, ara ha marxat de vacances amb la seva parella.
3: Però que et fa ràbia, sembla que et molesti.
2: El que faci Mbappé, a mi m'és igual.
4: Quan li van preguntar al Guti que sortia molt de festa quan estava jugant al Madrid i va dir, què vols, que surti amb 50 anys i vull sortir a la festa?
1: Doncs mira, l'única cosa que ens han servit aquestes imatges és per allà, ja podem dir que és una relació consolidada, que no es tracta d'una relació d'anada i tornada com s'havia parlat al principi, i que mira, que no sé si podem posar l'etiqueta de nòvios o de parella, però almenys sí que és veritat que ja porten uns mesos sortint i que se'ls veu molt contents i feliços.
0: I a veure si deixen tranquil a Gabriel Rufián, perquè també el van intentar emparellar amb l'Ester Expósito.
1: Bueno, no el va intentar emparellar ningú.
0: Home, sí.
1: Les imatges...
0: Va haver-hi una campanya a xarxa.
1: Perdona.
0: Ballaven junts en una discoteca, punt.
1: Ballaven a una discoteca junts a altes hores de la matinada i no es va obligar ningú a estar junts de matinada en un local.
0: Però d'aquí a dir que tenen una relació, quantes persones es ballen tot en una discoteca que no són la teva parella.
3: Rufián, si em deixessin, eh?
1: Ningú va dir que tenien una relació.
3: Ja
1: són dos. A mi Rufián també m'encanta a mi m'agradaria ballar en una discoteca a les 3 de la tarda o a les 9 del matí.
3: Que sí.
1: Però que s'ha de dir, s'ha de ser curós. Ningú va dir que tinguessin una relació. El que es va posar a sobre de la taula és que aquest senyor estava en una discoteca en un after a Madrid ballant amb Ester Expósito. Que o l'Ester Expósito i o l'Etú. Vull dir que ningú va dir res més que estiguessin ballant.
3: Però la gent interpreta, ja ho saps.
1: Sí,
3: la gent interpreta.
1: Som d'interpretar. Però mira, com també som d'informar i de contrastar les informacions, el primer que vam fer és posar-nos en contacte amb Gabriel Rufián, que ens va dir, no, perdoneu, jo tinc una parella, estic molt bé, estava gaudint de la noche madrileña, que s'ha de dir que és molt divertida i que acaba bastant més tard que la noche barcelonesa un dimecres, i que mira, doncs s'ho va passar d'allò més bé.
0: Però, Ester Expósito amb Kylian Mbappé.
1: Ah, exacte.
0: Això sí que és una veritat.
1: Sí, absolutament.
0: I acabem amb un crossover curiós. No sé si vosaltres éreu fans o no d'Anatomia de Grey.
3: Oh, molt. Saps que l'he vist fa poc? No l'havia vist mai.
0: No l'havies vist mai?
3: L'he vist fa poc.
0: I t'agrada?
3: Reivindico les sèries de 20 temporades. O sigui, estic farta de minisèries.
0: Mira, jo aquí, o sigui, aquí m'hi trobaràs. Aquí m'hi trobaràs.
3: Superfan.
0: Vull sèries
3: jo
0: amb 20 milions de temporades.
3: Clar,
0: gràcies.
1: S'ha de dir que és un crossover que ens ha sorprès bastant.
3: A veure.
1: Se n'havia parlat moltíssim, eh? Sabeu qui és? Us ho posaré una mica complicat, eh? Alejandra Onieva.
0: Onieva sona a la parella de la Tamara Falcó.
1: Correcte, Marina. Veig que estàs seguint de prop la meva secció.
0: Ens has de fer un examen encara aquesta temporada.
1: Exacte, us caurà possiblement, us caurà aquesta pregunta. Alejandra Onieva és la germana d'Íñigo Onieva, parella de Tamara Falcó. Doncs aquesta noia, aquesta setmana, ha destapat un programa de televisió que està en parella amb un protagonista de la sèrie Anatomia de Grey. Veieu el senyor més guapo de tota la sèrie, que es deia Avery, el fill de la propietària de l'hospital, que a més va sortir...
3: Oh, guapíssim!
1: Sí, és un noi, és un noi negre,
3: sí,
1: amb els ulls blaus. Doncs,
3: uau!
1: El senyor Avery,
3: wow.
1: A més, fa uns anys va sortir a les revistes americanes que es dediquen a fer enquestes de quins són els homes més guapos i sexis del món. Aquest home va sortir dues vegades com el tio més sexy del món.
3: Home, és que un negre amb ulls blaus? Dius, per favor, supera-ho.
1: doncs aquest actor americà no només és la parella, la nova parella d'Alejandra Onieva, sinó que serà pare...
3: Wow.
1: Pare del fill d'Alejandra Onieva, perquè també han destapat aquesta setmana que aquesta noia estaria embarassada. Així que estan emparentats Tamara Falcó i aquest actor americà.
3: Ara m'ha fet molta enveja, això.
1: Sí.
3: Mira que sóc soltera jo, feliç, però clar.
0: M'ha vingut una pregunta al cap, i necessito que siguis molt breu, tens 60 segons per explicar-ho. Si l'Edgar hagués dit una negra amb ulls blaus, supera-ho.
3: Que és mal comentari, ho sé, soc políticament incorrecte,
0: no,
3: jo, sempre ho he estat.
0: No sé, pregunto,
3: però és veritat, pregunto. És el contrast, jo crec que és el contrast. És com una persona albina que és africana, són contrastos que impressionen.
0: Vale.
3: Home, un tio... Els ulls blaus, perdoneu, jo els tinc blaus, i ho sé, els ulls blaus molen.
4: Pensava que anava a dir, jo soc negre.
3: Els ulls blaus tenen un rotllo, i les persones...
0: Té flow de negre. L'Imma té flow de negre.
3: I les persones amb ulls blaus sempre et quedes com... Jo mateixa, vull dir, sempre miro i penso, hòstia, hi ha algú sempre amb els ulls blaus, i clar,

0: una persona africana o
1: racialitzada. Bueno, que és no. Que, perdona, que és que és negra i hem de dir negra,
0: sí,
1: no,
0: sí, no passa res. Estic a favor de la paraula racialitzada perquè implica una manca de privilegi que aquest senyor no té.
1: No, no, en absolut.
0: Llavors jo crec que sí que hi ha moltes persones racialitzades, però aquest senyor
1: aquest senyor és un senyor negre, pibon, amb els ulls blaus.
2: Lorena Vázquez, Imma Sust, Edgarita, gràcies a tots tres.
3: A tu.
2: Una abraçada.
0: Gràcies a tu,
4: Marina. Primer dia de col·le.
5: Neguit. Il·lusió. Sorpresa. Nervis.
4: Estic nerviós.
5: La tornada a la rutina té moltes cares i també moltes veus. A Ser Catalunya tornem amb la programació de sempre, amb molta il·lusió, algunes sorpreses i una mica de nervis.
4: Estic nerviós.
5: De dilluns a divendres, la música pren vida al Llapis de Memòria de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. I a partir de les 7, obrim el balcó de l'Anna Puigvoltes.
6: Ei, i el cap de setmana?
5: Cada migdia tot és comèdia amb Màxim Castillo. I els diumenges, el tren de la història amb Xavier Carmeniu. Ea, ea. Ser Catalunya, una temporada més, referents amb tu.
4: Estic nerviós.
7: Així es dona treva l'actor i còmic Juan Dávila.
8: Pues mira, me meto en mi casa, bajo las persianas y no conozco a nadie. Con eso me vale.
7: Sí, silencio, sí.
8: Eso es, silencio. Yo estoy muy bien solo y en silencio.
9: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
5: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Però no...

0: dictar les normes.
1: Bona tarda, Manu.
0: Bona tarda.
1: Què estem escoltant?
0: Satèl·lit orbitant. Què et sembla?
1: Bé, molt bé, si l'he triat, perquè sí, soni.
0: És el que va ser,
1: si sembla bé.
0: El que va ser el single de sortida del disc Galàxies.
1: Que és el single, perquè també crec que és la primera cançó del disc i també la que et va donar aquest fil narratiu, no? Aquest fil còsmic per enllaçar totes les cançons amb el tema galàxies, astres, etc.
0: Sí, sí, sí, tal qual, molt bé. Has fet els deures, eh?
1: He fet els deures, sempre els intentem fer. A més, mira, diré més, amb Galàxies explores la polisèmia de l'amor, és a dir, les diferents maneres que hi ha d'entendre l'amor. El satèl·lit orbitant, quin tipus d'amor és?
0: El satèl·lit orbitant és una cançó que vaig escriure pensant en persones que jo de la meva vida estimo i estimo moltíssim, però que no hi són. Que no les veig cada dia.
1: Sí, sí que hi són a la vida.
0: Existeixen, estan vius. No, però vull dir que viuen lluny, o gent amb la que no tens oportunitat de parlar cada dia, però que encara que parlis una vegada cada 6 mesos, però que en el moment que parles segueixes exactament igual de connectat, com si t'haguessis vist cada dia, no? I em va venir la imatge mental de que eren com satèl·lits que orbiten al nostre voltant i que des d'allà on són ens envien amor, no? I d'aquí em va néixer la idea del satèl·lit orbitant. I va ser el primer títol, i a partir d'aquí va néixer tot el fil argumental, no?
1: d'aquest
0: disc Galàxies, sí.
1: Que ja saps que hi ha aquest tòpic als mitjans quan ve un artista amb el seu nou disc de dir que és el més íntim i personal, sempre és el més íntim i personal.
0: I sempre és el millor.
1: Però en aquest cas és el teu disc més íntim i personal, Manu?
0: Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec sincerament que és el disc en el que m'he despullat més a nivell de lletres, sobretot, i que parlo del meu moment vital actual i de moltes coses que m'estan passant, i que sóc molt sincer, i que, jo sé, la meva mare a vegades s'escandalitza i diu, Manu, però ostres, expliques massa coses, ets massa sincer. Però no sé, a mi és això el que per mi té valor o el que a mi m'agrada és ser molt honest, no? I intentar ser sincer quan faig cançons. Crec que és la manera d'arribar més a la gent.
1: Que a més de ser el teu disc més íntim i personal, també és el teu disc més passional, perquè no vegis la que has liat amb la cançó Astres i amb el videoclip, allà tu muntant-te una orgia.
0: Ja.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí. Jo tinc ganes de fer una orgia alguna vegada.
1: Això com es fa?
0: No ho sé. Però
1: has de convèncer molta gent, això segur.
0: Sí, tothom ha d'estar d'acord, això el primer. Però després, clar, no ho sé, però és que en aquesta cançó d'Astres explico precisament el que tantes vegades he desitjat que em passi i no m'ha passat mai. Saps? Allò com un sopar de cop i volta amb la teva parella i hi, hi, ha, ha, i et prens una ampolla de vi i de cop i volta no saps com s'alineen els astres i acabes en una habitació d'hotel amb dos tios i és com, buah, això ha de ser meravellós.
1: Però ja els coneixes prèviament?
0: No.
1: Si són gent que... potser algú a la pop.
0: Clar, no sé, el videoclip és em lio amb la cambrera, saps? La cambrera li agrada la meva parella, aleshores es lia amb la meva parella, i jo penso, ui, aquí, esto és un trio, que tampoc ho he fet mai. I dic, vinga, un trio, aleshores ens anem al llit, i apareix el de neteja de l'hotel, i ens veu, i ens pilla, i s'afegeix.
1: Mare meva.
0: Clar.
1: Hem de veure quin hotel és aquest,
0: això és una meravella.
1: Que, per cert, al final d'aquest videoclip d'Astres, sí, quan ja s'ha donat tot el mambo que s'havia de donar, tu et lleves, no? Et poses els texans, i aleshores tens un plat amb una safata tapada que aixeques.
0: I surt la mortadela.
1: I surt una mortadela de quilo i mig. Quin significat té aquesta mortadela?
0: Això és un guinyo claríssim a tots els que són seguidors d'OT, perquè durant la darrera edició d'Operación Triunfo va haver-hi un tuit que es va fer molt, molt, molt viral i que la gent va en parlar moltíssim, que era un tuit bastant desagradable, de fet, però que venia a dir algo com... Sortia una foto meva de la meva cara i aleshores algú havia escrit el Manu este tiene una pinta de tenerla com un tronxo de mortadela d'esos que vas a la charcuteria i te dan contra el cristal, saps? T'ho juro. I aleshores, des d'aquest tuit, la gent em diu el mortadela, saps? I bueno, es va fer com molt viral i molt popular la moguda, i aleshores l'Aleix Cànova, el director del videoclip, veient que el videoclip anava por estos derroteros, va tenir la genial idea d'acabar ensenyant la mortadela.
1: Volíeu mortadela?
0: Sí.
1: Aquí teniu
0: pues toma, mortadela.
1: Doncs mira, permet-me que et reculli el guant de les orgies, Manu, perquè aquest dijous, no, tranquil, aquest dijous, al Llapis de Memòria, volem celebrar la Diada de Sant Jordi fent una orgia radiofònica amb els nostres oients. Radiofònica, que ningú es presenti amb pilota picada a la ràdio. Jo us explico en què consistirà. Bàsicament, mira, com que qui més qui menys tots hem viscut alguna diada de Sant Jordi que recordarem tota la vida pel motiu que sigui, jo que sé. Perquè ens vam arriscar amb aquella rosa, aquell llibre, i va triomfar l'amor, o pel contrari, perquè ens vam portar unes carbasses descomunals. O perquè ens van regalar aquell llibre que ens va canviar la vida, o perquè vam passar el dia fent una passejadeta per les paradetes amb algú que estimàvem molt i que ara el trobem a faltar. Per exemple, pot ser un dels exemples.
0: I tant.
1: Doncs aquest dijous 23 d'abril, diada de Sant Jordi, a les 3 de la tarda obrirem els telèfons del programa perquè sigueu vosaltres els oients els que feu sonar cançons que us connectin amb un Sant Jordi que us hagi marcat especialment. O també, mira, també pot ser amb un llibre que us hagi canviat la vida pel motiu que sigui. I si voleu reservar torn, si no us voleu esperar dijous perquè després truca molta gent i et pots quedar fora, això ha passat alguna vegada, com el Dia Mundial de la Ràdio, també podeu escriure'ns ja mateix o enviar-nos una nota de veu al 648 83 43 78 indicant-nos quina cançó voleu i una mica fent-nos un breu resum de a quina història us connecta. Repeteixo el telèfon, per si de cas, 648 83 43 78. Que tot això, Manu, tu tens alguna dia de Sant Jordi especial? Doncs
0: pues mira, estava intentant recordar i jo recordo molt les festes de Sant Jordi que fèiem a l'escola. Que muntàvem paradetes de llibres allà a l'escola i jo comprava llibres i regalava roses. I sí, això ho recordo molt bé. Recordo molt bé el meu primer amor d'infància.
1: Regalar-li la rosa?
0: Regalar-li la rosa a la Mariona Arteaga.
1: Ah,
0: sí.
1: I ella què va dir? Va dir gràcies o va dir mira, aquí tens el teu llibre?
0: No, va dir sí, li va molar. Sí, però bueno, eren molt petits, eh? T'estic parlant de molt petits.
1: Sí, però mira, te'n recordes
0: però
1: fins
0: al
1: moment?
0: Però me'n recordo, sí. I recordo comprar-me llibres allà, sí. Jo me'n comprava els llibres de l'Alfred Hitchcock i los tres investigadores.
1: De ben petitó, això?
0: Sí, deuria tenir 10 o 12 anys.
1: Allà
0: sí.
1: Estava, mira, trencant cors.
0: Sí. Ja
1: doncs ara sí, sense més preàmbuls, avui connectem les cançons del Llapis de Memòria... del músic Manu Guix.

0: 7è tema de Llapis de Memòria del Manu Guix amb Rape Me de Nirvana, un tema amb un títol molt bèstia, perquè traduït al català significa viola'm, tot i que Kurt Cobain en el seu dia ja va explicar moltes vegades que es tractava d'una cançó amb un contingut d'antiviolació. En tot cas, Kurt Cobain va compondre Rape Me l'any 1991, però no la va publicar fins al desembre de 1993, és a dir, només uns mesos abans que es suïcidés el 5 d'abril de 1994, quan tu, Manu, què tenies?
1: 14 anys.
0: 14 anyets. Sí, sí. Tu recordes aquell dia.
1: Jo recordo el 5 d'abril del 94, perquè vaig anar vestit de negre al col·le, i el 5 d'abril del 95 vaig tornar a anar vestit de negre al col·le. Realment, Nirvana va tenir un impacte sobre mi molt bèstia. O sigui, molt bèstia. Jo era ultra mega fan. I, bueno, ja no només de Nirvana, sinó de tota la moguda grunge, no? Tota aquesta música que ens venia de Seattle i Nirvanas i Soundgarden, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, tota aquesta penya, no? Que, jo què sé, nosaltres estàvem amb aquella efervescència de l'adolescència i del voler ser rebel, i érem molt bons nanos, i érem, nosaltres érem... Però, hòstia, jo crec que allò ens va unir d'una manera molt bèstia com a generació, no? I que per primera vegada ens vam sentir molt identificats amb un moviment musical. I, ostres, abans... És que abans tot era diferent, Jordi. Abans tot era diferent. I la música despertava passions reals i creava moviments socials. Jo recordo que, hòstia, acabàvem al col·le i ens anàvem a l'Alfa, un local que hi havia gran de Gràcia, i posaven aquesta música tota hostina, allà, ballar pogos, i era com... Buah! I et senties tan lliure, no?
0: O sigui, que a tu et va destrossar la vida, la mort de Kurt Cobain.
1: A mi em va destrossar la vida, l'adolescència, sí, sí, sí.
0: Si tu t'anàs a ventes i...
1: Bueno, em moro, ens vam morir. Jo i els meus companys de classe, amb el Christian i l'Aitor, amb els meus amics més íntims del col·le d'aquella època, que, joder, a més nosaltres teníem un grup allà i tocàvem, i tocàvem Nirvana, i clar, i de cop se'ns va morir el Kurt, i era com... No pot ser.
0: Que, clar, tu en aquesta època, tu tocaves grunge o estaves amb el piano?
1: Jo en aquella època estava acabant la carrera de piano. Bueno, acabant. Estava arribant a lo que jo... A lo que per mi va ser el final de la carrera de piano, que va ser 8è.
0: Però somiaves amb ser una estrella del grunge.
1: Clar, tio. Bueno, del grunge. Jo volia fer música moderna. Això segur. Grunge, no grunge, home, m'hagués encantat. Però és que a mi em va costar molt que els meus pares em regalessin una guitarra elèctrica. Perquè jo volia una guitarra elèctrica. Era el meu instrument somiat. Però, clar, a casa meva era piano. I, vale, ara vull una guitarra elèctrica. No, piano.
0: Piano.
1: Una altra cosa, jo, bueno, pues un clarinet. Vale, va ser un clarinet. I ara una guitarra elèctrica? No.
0: Un oboè.
1: Jo, bueno, pues no, un violí. I vaig passar a tocar el violí, també. I la guitarra elèctrica...
0: Quan va arribar?
1: Va arribar que jo devia tenir, pues, 15 anys.
0: Bueno, ja sabem una mica...
1: 15-16.
0: Clar, perquè tu dius això, però crec que és en aquesta època, amb 14 anys, que el teu pare et va acompanyar al notari...
1: Exacte.
0: Per crear una empresa pròpia, sí, teva, per dedicar-te a la música.
1: Sí, per poder comprar material de gravació, perquè jo li vaig dir al meu pare que jo volia fer música moderna, i em va dir, vale, pues, si el que vols és fer cançons, necessitaràs un equipament per fer-ho. Pues anem al notari, muntem una petita empreseta, una entitat legal que ens permeti comprar aquest equipament a nom de l'empresa, així ens desgravem l'IVA, bla, bla, bla, bla, bla, i pum, i així va ser. I va ser en aquella època, just quan em vaig poder comprar el meu primer multipistes a caset i la meva primera caixa de ritmes. Els meus pares ja van veure que no hi havia escapatòria, i ara els següents reis em va arribar a la meva Fender Stratocaster. Sí.
0: Però ho va fer de bona gana, el teu pare, perquè això, ell volia que tu fossis un gran pianista de música clàssica.
1: Sí, això especialment la meva mare tenia aquesta il·lusió, de que jo fos un concertista d'aquells que anava amb frac, saps? I quan li vaig dir, mami, a mi m'agrada el rock... va tenir una mica de disgust, però recolzament sempre a tope a tot el que jo vaig decidir. És una cosa que a mi m'impacta, perquè com a pare crec que no ha de ser fàcil, i ells ho van... O sigui, és que ho van veure claríssim. No m'han posat mai cap trava. A mi, els meus pares, l'única cosa que em van obligar va ser a provar el COU, naturalment, i a provar la selectivitat.
0: I una vegada fes això, fes el que et doni la gana.
1: Fes el que et roti.
0: Però, de totes maneres, el piano no l'has deixat mai, no?
1: No l'he deixat mai, però sí que és cert que vaig penjar la carrera, no la vaig acabar.
0: Però a casa tocaves pel teu compte.
1: Sí, clar, jo a casa he tocat sempre, tota la vida, sempre. Jo toco el piano cada dia, cada dia. Però, clar, la meva... És allò... I, clar, jo entenc que quan comences una carrera, ostres, doncs acaba-la, no? Ja que t'hi has posat. El que passa que, realment, la carrera de piano és molt, molt, molt difícil. O sigui, el grau elemental no hi ha cap problema, que és de primer a quart. Després el grau superior, que és el que vaig fer jo, que és de cinquè fins a vuitè, setè, vuitè, ja les passes putes, no? I aleshores ja es converteix en una cosa que o dediques 3 o 4 hores al dia de practicar piano o no te'n surts. I jo mai vaig practicar més d'una hora.
0: Ah, clar.
1: Ja, mai. I aleshores a l'acabar haver-hi novell de ser, ja, o sigui, els que es dedicaven a fer novell de ser de piano estaven practicant 8 hores al dia. I jo, incapaç.
0: No estaves disposat a...
1: Incapaç, i és que ara estaven en l'escola, jo.
0: Tot no es podia.
1: Tot no es podia, i jo vaig descobrir Nirvana, m'entens? I jo volia això, jo volia anar a l'Alfa i morrejar-me amb la meva nòvia i ballar pogos amb les Smells Like Teen Spirit.
0: Clar, clar, clar, és una qüestió de prioritats.
1: Clar, i vaig fer això.
0: Que a tot això, quan comença aquest idili amb el piano? Primeres imatges que tens tu allà tocant tecles?
1: De superpetit, de superpetit. Jo vaig començar a tocar que devia tenir 3 o 4 anys. I el meu avi... Això tot comença pel meu avi Guix, el Manuel Guix primer, perquè el meu pare també era Manuel Guix, i aleshores pues, el meu avi, que era cirurgià, tenia un orgue i tocava d'oïda. I les cançons que ell tocava, pues, un Nadal que estàvem allà a casa tots, ell es va posar a tocar, i quan va acabar de tocar es va aixecar, i vaig anar jo, em vaig veure a l'orgue i vaig posar-me a tocar el que ell acabava de tocar, que eren el Viva España i el Banderita Tu Eres Roja i la Casita en Canadà, les cançons.
0: Però la vas clavar?
1: Bueno, sí, sí, sí, vaig posar allà.
0: Home, dius, bueno, sí, que un nen de 3 anys.
1: Sí, 3 o 4 anys,
0: també,
1: sí.
0: El que acaba d'escoltar, sí. Jo tinc 38 i no t'ho trec,
1: I clar, i els meus pares van veure això i de seguida ja em van dirigir, no?, cap a, bueno, doncs ja van una professora de piano, no sé què, i vaig començar la carrera molt, molt petit, amb 5-6 anys.
0: I amb el piano sempre t'has portat bé o la teva relació amb ell alguna vegada has dit, mira, amb l'instrument, dic, de dir, estic fins als pebrots de tu, també.
1: Jo vaig arribar a odiar-lo. Jo vaig arribar a odiar-lo.
0: L'instrument?
1: Sí, com sí, perquè l'època de la carrera va ser molt dura. I estar al col·le, i era molt exigent, i jo no ho suportava. Jo a casa vaig arribar a desenvolupar una tècnica per fer veure que practicava, però en realitat dormia.
0: I com es fa això?
1: T'ho juro, però és que ho feia, de veritat, Aleshores jo em posava a tocar el piano, allà jo tancava la porta, la meva mare sentia que jo estava tocant, perquè ella estava al menjador, en el qual jo estava practicant oficialment, i jo tocava un rato, aleshores parava un rato, i m'adormia. I feia, doncs, jo què sé, uns 45 segons de dormir, o un minut, i em despertava, i m'hi tornava a posar.
0: Mare meva.
1: Ja estava així una hora, de la qual en realitat practicava 25 minuts.
0: I com deia, és que m'ha deixat al·lucinat, perquè a més descanses poc, 45 segons.
1: Sí, però ho feia.
0: Sí, sí, sí, bueno, era un acte de rebel·lia.
1: Jo que sé, sí.
0: Com dèiem, el Manu Guix anava per pianista de música clàssica fins que una cançó va fer que tot trontollés, i aquesta cançó va ser Your Song, d'Elton John.

0: Hi ha pis a memòria del Manu Guix. També hi hem trobat Your Song, d'Elton John, que és un tema publicat l'any 1970. Que tu, Manu, quan la vas descobrir?
1: Pues de bastant petitó, també. Hauria de tenir, no ho sé, 10, 11... Sí, potser una mica més, 11 o 12 anys. La meva germana i jo tenim aquell costum. Tu no ho feies? Bueno, tens 38, si
0: sí,
1: tu no ho feies.
0: Estem allà.
1: Bueno, jo,
0: tots no, més gran,
1: jo,
0: tots
1: jo tinc 8 anys més que tu, jo tinc sí. 46.
0: Això és un món, però bé, és igual. Explica.
1: Però saps allò que nosaltres ens compràvem les cintes verges de caset i aleshores ens fèiem els nostres varios.
0: Clar, que gravaves de
1: la ràdio. Exacte, i ens fèiem el varios verano 86, varios no sé què. I estàvem una vegada al cotxe anant cap a Planoles i la meva germana va posar el seu varios allà al cotxe i va sonar el Your Song d'Elton John. I, ostres, jo recordo de dir... Uah! I després la meva mare em va explicar qui era Elton John, no? I em va dir això, Elton John és un músic que té tota la carrera de piano clàssic. En aquell moment jo estava allà fent la carrera. I em va explicar això, no? I em va dir, doncs és un tio que va fer la carrera de piano clàssic i mira, s'ha acabat dedicant a fer això, doncs, i ara és una estrella del rock i del pop i tal. I jo, uau, jo per primera vegada em vaig sentir molt identificat amb algú, no? I vaig veure Elton John i vaig dir, hòstia, però si és igual que jo. No en quant a talent, naturalment. Jo no tinc una mil·lèsima part del talent que té Elton John. Però,
0: no et menystinguis,
1: bueno,
0: home.
1: Bueno, sí que em menystinc una mica. Però saps allò que dius, però que per primera vegada vaig veure, en plan, hòstia, és un tio que va fer la carrera de piano, que és el que estic fent jo ara.
0: I acabat, paral·lelismes.
1: Sí, i aleshores hi ha acabat tocant el piano i cantant alhora, que és una cosa que a mi no se m'havia passat massa pel cap quan tenia 11 anys, no? I ostres, i de cop i volta, per primera vegada a la vida vaig veure molt clar que jo el que volia era fer això, era fer aquest tipus de música, era fer cançons i volia cantar-les. Jo tocava molt bé el piano, però no cantava una merda, cantava fatal. Jo, de fet, de les primeres cançons que jo vaig fer quan tenia 12-13 anys, la meva primera cançó, que es deia Oh nena, deia Oh nena, per què m'has deixat?
0: Aquesta és la primera de la teva vida?
1: Oh nena, per què m'has abandonat?
0: Jo tenia constància que hi havia una altra encara.
1: De I després que... vaig fer Nano, pots estudiar...
0: Aquesta tenia jo constància.
1: O el teu pare
0: et matarà.
1: Sí. Sí, aquests són els meus primers dos grans
0: èxits. Amb 10 anyets, també.
1: Sí, superpeque.
0: O sigui, et van putxar a fer això al Your Song.
1: Exacte. I a posar-me amb el piano i a dir, ala, si em puc acompanyar i puc cantar. Hòstia, clar, com no hi havia caigut abans. I allà vaig... Sí, sí, vaig començar a compondre.
0: Que també la gran diferència entre l'Elton i tu és que hi tenia de lletrista el Bernie Taupin.
1: Clar, que això sempre m'ha fet una enveja.
0: I tu tenies un amic del col·le.
1: I jo tenia Josep Sáez. Sí, sí, sí. Però que sempre m'ha fet molta enveja, això. Perquè a mi, personalment, el que sempre m'ha costat moltíssim és fer lletres, no? Crec que és la part més difícil per mi de compondre cançons. I així com de la música puc estar molt orgullós de moltes cançons que he fet, de la lletra molt poques, no? I realment crec que sóc encara un aprenent bastant immadur en el tema de les lletres. I és en els meus últims dos discos, en el disc de Moments i en aquest disc de Galàxies, on començo a estar content de que estic fent unes lletres dignes, no? Però, ostres, sempre he acusat molt la dificultat enorme que a mi em suposa escriure una lletra, i això m'ha fet sempre molta enveja a l'Elton John, que ell sempre va tenir al seu costat el Bernie Taupin.
0: Però tu has buscat el teu Bernie Taupin?
1: Sí, doncs vaig fer intentones i no me n'he acabat de sortir mai. I a vegades em penso que no, jo també, a mi el que m'agrada de veritat és compondre, no? Ja sigui una cançó per mi o sigui... I quan faig musicals, per exemple, això no em passa, perquè quan faig un musical i componc un musical, a mi em passa en un guió, amb una proposta de lletra, que jo després l'elimino tota i l'acabo fent nova la majoria de les vegades. Però, ostres, ja et donen un material sobre del que partir, no? I saps perfectament què has d'explicar i aquesta cançó, en quin moment va de la història i què explica aquesta cançó. I aleshores això em facilita tant la feina que aleshores em relaxo i disfruto molt més. El tema de les lletres és un part.
0: Bueno, estem en això, no?
1: Vull sí, oi tant.
0: Seguim aprenent sempre.
1: Clar. I saps què passa? Que per ser bon lletrista s'ha de llegir. I no llegeixo.
0: Doncs mira, és una altra cosa que té solució.
1: No sóc sí, lector.
0: De moment...
1: Tu ets lector?
0: Sí, bastant.
1: Bastant.
0: Ara tinc dos nens molt petits i sóc...
1: Amb quines edats estàs?
0: Amb 1 i 4.
1: Buah, estàs al pou, amic!
0: Estic al pou. El meu moment d'esbarjo és aquest de fer el programa amb vosaltres.
1: Joder!
0: Que, Manu, ja ho hem comentat altres vegades que ha sonat el Your Song en el llapis de memòria. De fet, un altre director musical com el Sergi Cuenca també la va incloure. Que es veu que aquest tema encapçala les llistes de cançons que més sonen en els casaments del Regne Unit. Unit.
1: No m'estranya. No ho sabia, en sèrio?
0: Sí. El teu casament va sonar Your Song?
1: El meu casament... És que m'he casat dues vegades. Espera, ah. Estic pensant en el primer. No ha sonat, no. I el segon va ser per lo legal, vam anar al notari... No,
0: clar, ja,
1: no.
0: És raro.
1: Sí, no vam fer festa. No ha sonat. Però sonarà en el meu funeral.
0: En el teu funeral?
1: Sí, sempre ho he pensat.
0: Això ho tens clar des de...
1: Sí.
0: Inamovible.
1: Sí, de moment sí. Sempre penso que, ostres, és un bon epitafi aquesta cançó.
0: Tu vols que la gent plori a llàgrima viva, no? Ui.
1: Bueno, no ho sé, o que s'emborratxin.
0: Què, penses molt en la mort o què?
1: Sí, suposo... Sí, una mica. Sí, bueno, clar, la mort va tenir un impacte una mica prematur en la meva vida amb la mort del meu pare, que va morir quan jo l'any 2001, que jo tenia 21 anys.
0: Clar.
1: I clar, vulguis que no. I penses, i ara, pues, no sé, jo tinc 46, el meu pare va morir amb 51, d'un càncer d'aquests que amb 4 anys se'l van dur per davant, i ara començo a apropar-me jo, ara tinc jo l'edat que amb ell li va néixer la malaltia, el qual significa que d'aquí 5 anys tindré l'edat que tenia el meu pare quan va morir, que jo recordo el meu pare com un senyor. Saps? El meu pare era un senyor.
0: Però això passa, jo vaig a les meves ties de 78 i jo pensava, si amb 78 eres la bola de la fabada i aquestes senyores estan, vull dir, estan semblant les de la secció de Nova York.
1: Sí,
0: vull dir, com a espècie hem anat evolucionant també.
1: Sí, no ho sé, però jo penso que ara el meu fill em veu a mi com jo veia el meu pare i al·lucino, em peta el cap.
0: Clar, tu ara tens 46, ara, sí. Ara ho dèiem. És quan molts passen la crisi que li duen de la volta del pernil.
1: Correcte.
0: Vull dir, des d'aquell moment... Ah, en parlava, ho entenc, amb
1: sí,
0: la
1: Merche.
0: Amb la Merche, amb la teva repre, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Que és això que el pernil, la primera part de la pota ja l'has escurat, ja
1: la,
0: no queda.
1: La bona ja està.
0: I ara et queda la volta.
1: La seca.
0: I la que queda.
1: Sí.
0: Tu estàs passant per aquesta crisi de la volta del pernil?
1: Absolutament, sí, sí, i és així. I Déu-n'hi-do, ostres, és... A mi m'està suposant un sotrac i, de fet, estic anant a teràpia, vull dir que vaig amb un psicòleg i tot, una cosa que jo no havia fet mai a la vida. I sí, sí, és un moment de, com a mínim, de reflexió, no? A mi m'ho suposa, de... És la primera vegada que mires enrere, saps? Jo no havia mirat mai enrere, en plan, ostres, què has fet, no? Fas un estat de la nació i dius com he arribat fins aquí i comences a mirar i comences a preguntar estàs satisfet del que has aconseguit, ja no a nivell professional, no? Però estàs content amb la vida que tens? És la vida que volies quan tenies 20 anys? T'imaginaves que ara tindries aquesta vida? Perquè per primera vegada també te n'adones que si vols canviar-la molt de temps tampoc te'n queda i te'n comences a adonar que, ostres, que ja no estàs a temps de fer-ho tot. No? Jo sempre he viscut que jo sempre he estat a temps de fer qualsevol cosa en qualsevol moment, no? I ara és la primera vegada que comences a veure pues, que, hòstia, pues, que ja no, que tinc 46, que vol dir quasi 50, vol dir que estaré bé, amb sort, què, 10 anys més, 15, fins als 65?
0: Si som optimistes...
1: Fins als 70!
0: Estàs a la meitat de la teva vida, de la qual posem que el 80% és amb plenes facultats i qualitats de vida.
1: Per això, vull dir que com a molt que em queden 15-20 anys bé, i després ja... cap avall, no? I aleshores això, vulguis que no, et fa plantejar moltes coses i et fa pensar moltes coses i a mi m'ha afectat. Jo he sigut una persona sempre feliç, despreocupada, m'ho he passat pipa sempre, he fet el que m'ha donat la gana i segueixo fent el que m'ha donat la gana sempre. Però, ostres, ara... Uf, agafa una mica de vertigen.
0: Uf. M'està agafant a mi? Encara no,
1: però t'ho juro, eh? I els nens, no? La paternitat, ostres, l'impacte que té la paternitat en la teva vida també és molt dur. Ara que tu estàs aquí, joder, jo sempre ho he dit, en plan, quan jo vaig tenir els nens, a mi em preguntaven què tal, què és preciós, no? I jo, no, és una puta merda. Tenir fills és duríssim. Molt dur. És molt dur. I joder, jo ara penso que sense fills està molt bé. I a mi ara...
0: Clar, però ho penses amb l'avantatge que ja els tens.
1: Sí, sí, però vull dir que jo abans de tenir fills, per mi tenir fills era una cosa que jo pensava, ostres, és una cosa que has de tenir, perquè és que la vida moltes més coses no t'ofereix. Vull dir, una de les coses que t'ofereix la vida és tenir fills, i sempre pensava, ostres, s'han de tenir fills, i una polla, s'han de tenir fills. I ara t'asseguro que no, t'asseguro que sense fills està molt bé i que ja és una cosa que recomani activament. No, cadascú que foti el que vulgui. I que ningú se senti pressionat per tenir fills, perquè sense fills s'està molt bé.
0: I això ho dius tu, que els tens crescudets, ja.
1: I els tinc ja amb 8 i 10 anys. Ara
0: comences a gaudir.
1: M'ho estic començant a passar bé.
0: Clar, ara comences a tenir la teva individualitat.
1: Exacte, quan ja són persones, ja poden parlar, ja no sé què.
0: Jo la tinc hipotecada, encara.
1: Tu estàs, sí, sí, tu estàs pringat.
0: Bueno, ara ens abracem.
1: Et queden 4 anyets.
0: Ah, molt bé, perfecte. Una olimpiada. Ara mateix està sonant de fons un altre tema del teu nou disc, Galàxies. Sí. En aquest cas és la cançó Més enllà dels estels, que aquesta va dedicada d'algú... De qui parlaves ara, no?
1: Sí, del meu pare.
0: Al teu pare.
1: Sí, sí, sí. La cançó que li vaig escriure està a Planoles, que és el, era el seu paradís i és el lloc on ens va portar tota la família i ha acabat sent el nostre racó. I sempre que estic allà em sento superconnectat amb ell i una vegada més pues, em va sortir aquesta necessitat.
0: Clar, i a tu que molta gent et diu per què no fas les coses en castellà, que arribaries a molta més gent? Clar, una cançó així de profunda i tan teva, en castellà entenc que, vull dir, si penses en català...
1: Clar, és molt difícil.
0: No et sortiria.
1: Que va, que va, que va, a mi no. I mira que vaig començar fent música en castellà, jo, eh? Els meus dos primers treballs són en castellà. I, de fet, en el meu primer disc, el De Cabeza, que és un disc de l'any 2003, ja hi havia una cançó al meu pare que es deia Adiós a medias, que és una... i era en castellà, però va arribar un punt que jo vaig veure claríssim que no estava còmode i que em resultava postís, i he cantat molt en castellà, i canto moltes cançons que no són meves en castellà, les canto molt, però ostres, on jo em sento bé i em sento més de veritat és amb el català, i per mi no hi ha marxa enrere, no? O sigui, a la que vaig descobrir que jo ho havia de fer en català, ara em veig incapaç de fer-ho en qualsevol altre idioma.
0: Doncs va, escoltem una miqueta el Més enllà dels estels de Manu Guix.
2: Jo dudé tot. Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Manu, ens comentaves això, no? Que fa uns 25 anys que va morir el teu pare, que t'enganxa sent un nano de 20, 21 anys.
1: Sí.
0: Això és abans d'anar a estudiar a Liverpool?
1: Això va
0: ser...
1: La mort és després. Jo vaig marxar a estudiar a Liverpool l'any 99, que havia just acabat el col·le. Jo vaig acabar el col·le el 98. I aleshores, al setembre del 99, me'n vaig anar a Liverpool a estudiar, a la LIPA. I vaig estar un any. I recordo el comiat de l'aeroport que em van fer, perquè, a part de venir la meva família, els meus pares i la meva germana, a acomiadar-me a l'aeroport d'aquí de Barcelona quan marxava, van aparèixer tots els meus amics. Pues l'Àngel Llàcer, la Clara Segura, l'Albert Triola, tots els que eren els meus amics d'aquella època, i van aparèixer per sorpresa a l'aeroport per acomiadar-me, no? I jo vaig marxar, que el meu pare ja estava molt malalt, i de fet el meu pare es va acomiadar de mi en aquell moment pensant-se que ja no em veuria mai més, perquè ell, bueno, l'esperança de vida que li donaven en aquell moment ja era molt poca. I jo, en aquella època, no era del tot conscient de la gravetat absoluta de la malaltia del meu pare. Però, afortunadament, encara va aguantar una mica. Jo vaig tornar el juliol del 2000 i ell va acabar morint a l'octubre del 2001.
0: Hòstia, octubre 2001 és una mica quan entres a Operación Triunfo.
1: Sí, sí, clar, exacte.
0: Va... O sigui, et va tot molt ràpid.
1: Molt ràpid. Va morir el 6 d'octubre i el 21 d'octubre o 22 d'octubre començava amb Operación Triunfo.
0: Sí, sí. O sigui, que no vas poder fer el període del dol, tot això, va anar pujant,
1: sí,
0: a sobre.
1: Pues sí, no ho sé, jo crec que la veritat, a nivell de calendari, OT en aquell moment a mi em va salvar la vida una mica, no? Perquè jo estava, bueno... És una merda quan se't mor un pare de càncer, o qualsevol ésser estimat d'una malaltia dura com el càncer, no? Perquè jo recordo molt la sensació d'alleugiment, saps? En el moment que se'l diagnostica, la teva vida es converteix en una altra cosa, perquè sempre hi ha una preocupació constant, no? Sempre hi ha com una llosa que et pesa en el cervell, i és que sempre hi ha un motiu per estar preocupat, perquè en qualsevol moment la cosa pot anar malament. I recordo quan va morir, cada cop i volta vaig sentir... Oh, ja està. I vaig tornar a sentir com quan tenia 15 anys. Saps? Quan no tens cap preocupació. I va ser una mica el que vaig sentir quan va morir, a part del absolut dolor, però aquella sensació de... Bueno, ja està, no? Ja s'ha acabat el patir i no sé què, i de cop i volta, bum, estava ficat a l'acadèmia, en plan, i esto què és, no? I aquella voràgine, i aquell programa, i aquell boom absolut que va ser aquell OT, a mi em va tenir molt distret, i estic segur que em va ajudar molt.
0: I com entres tu a OT?
1: Pues per casualitat, tio. Jo tenia un estudi, el meu primer estudi de gravació, que estava al carrer Manel Girona, i un dia vaig anar al meu estudi perquè havia de recollir uns discos d'usos, o no me'n recordo què anava a buscar, i em vaig trobar la Nina, que estava gravant. I la Nina em mira i em diu: ostres, Manu, tio, ara que et veig aquí, mira, ets la persona ideal, perquè estem preparant un programa per Televisió Espanyola, que hi haurà gales, música, i tu ets la persona ideal per estar en aquest programa. Vols ser-hi? I jo pensava, Televisió Espanyola? Era l'època del José Luis Moreno, eh? I aleshores, clar...
0: Jaimito Borromeo, clar.
1: Clar, sí, i aleshores, sí, sí. Clar, jo pensava, gales? Televisió Espanyola? Li vaig explicar al meu pare, en plan, papi, diu, m'han ofert això? Televisió Espanyola, música, unes gales... Jo m'imaginava el Noche de Fiesta, saps, allà amb les plumes... I, clar, és que no sabíem què era, i el meu pare, mira, és l'últim gran consell que em va donar, i va dir, Manu, això, agafa-ho, que t'anirà bé. I ho vaig agafar, i així
0: va ser. I va ser un boom increïble.
1: I, bueno, clar, sí,
0: i història... De fet, aquell va ser un superboom, però això continua.
1: Sí.
0: I tu has estat a tots els OTs?
1: Tots.
0: O sigui que el 2027 tornaràs a estar allà, eh?
1: Si m'hi volen, sí. Bueno, si ens hi volen a la Noé i a mi...
0: Clar, ella ets jefazo de l'acadèmia.
1: Bueno, la jefaza és la Noé. Però jo al seu costat sempre. Sí, sí, sí. Sí. OT és una cosa que, mira, la fem perquè és que ens estimem aquest format i ens estimem la gent que el fa, perquè és que és músic, és gent amb qui treballem, doncs, això, des de l'any 2001. I, ostres, jo vaig allà a l'acadèmia i és que som tots família, una mica, no? I hem crescut junts.
0: Pel que tinc entès, ets tu el que entra a l'Àngel Llàcer.
1: Sí, senyor.
0: Això no s'ha reivindicat prou,
1: això,
0: eh?
1: Això no s'ha reivindicat prou, i l'Àngel no ho ha explicat prou, perquè sempre ho amaga, això, a les entrevistes.
0: Això no ho diu, eh?
1: Això no ho diu.
0: Va ser tu.
1: Sí.
0: Com va anar la cosa?
1: Sí, sí, sí, doncs res, ella em va veure allà, i de cop i volta em va trucar un dia, Manu, tio, jo vull estar aquí. I jo, bueno, vale, doncs va. I aleshores jo vaig anar a parlar amb la Nina, vaig parlar amb el Toni Cruz, amb el Josep Maria Mainat, escolteu, que tinc un amic que li agradaria molt venir, I ell, bueno, bueno, i aleshores el Toni Cruz, bueno, pues que vingui un dia, que vingui un dia. I jo, Àngel, mira, pots venir? Vine tal dia, tal, no sé què, i et faran una prova, et tancaran en una classe, i tu estàs allà, i ells et miraran. I ell, vale, vale, vale. I aleshores un dia va venir, tal, mira, Àngel. Sí, sí. I així va ser.
0: I mira'l. I mira'l. Explica'm això, Àngel.
1: Exacte. I el que s'ha forrat és ell, m'entens?
0: Bueno, una mica els dos, però això és un altre tema. Que amb l'Àngel ja els coneixeu de fer musicals. Crec que el vostre primer musical junts és El somni de Mozart.
1: El somni de Mozart, sí.
0: Però com us coneixeu vosaltres?
1: De l'any 98. Doncs pues mira, ens vam conèixer. L'Àngel i jo ens vam conèixer. Jo vaig fer el meu primer musical, que era el que es deia El musical més petit. És una companyia que vam fundar aquí, amb el Daniel Anglès, la sí, Pili Capellades i la Susana Domènech, i jo mateix. I vam fer un espectacle al Versus Teatre l'any 97, que es deia Tu, jo, ell, ella i Weber i Schoenberg. I aleshores un dia la Susana em va venir i quan vam acabar la funció em va presentar a un amic seu que ens havia vingut a veure, i era l'Àngel. Aleshores l'Àngel es va genollar i em va donar la mà, es va genollar. I així vaig conèixer a l'Àngel. I aleshores això va ser el 97, i l'any següent, el 98, com que el Flotats era el director del Teatre Nacional de Catalunya, d'aquella primera temporada, i ell el va inaugurar, doncs ell ens havia vingut a veure el Versus Teatre. I ens va proposar un espectacle, el musical més petit, ens va proposar fer aquest Somni de Mozart, que en principi havíem d'estar només unes 3 setmanes a la sala petita del TNC, i vam acabar estant 6 mesos amb les entrades exaurides a totes i cada una de les funcions. I allà va ser on vam treballar amb l'Àngel, i on l'Àngel i jo ens vam fer amics de veritat, i des d'aleshores inseparables.
0: I el binomi Àngel Llàzer-Manu Guix ja porta un porró de musicals exitosos a la motxilla, però hi ha un en concret que ha triomfat i continua triomfant com la Coca-Cola, i aquest és El petit príncep.

0: vaig aprendre del musical El petit príncep sonant el llapis de memòria del seu creador i intèrpret, el Manu Guix, que deia que tenia mala veu, eh? Fixa-t'hi tu, aquí el teniu cantant. Quants anys porta en cartell El petit príncep?
1: Pues, si no m'equivoco, acabem de fer la 12a temporada i ara ja comencem a preparar la 13a.
0: Clar, perquè no té pinta que es vulgui deixar de veure, no. De que la gent hi va a veure.
1: La gent hi va, però és que d'una manera molt loca. O sigui, aquesta última temporada ha sigut un èxit increïble. Però és que, a més, cada temporada és un èxit increïble. O sigui, a mi em sorprèn molt, perquè és que jo vaig estar sis temporades fent d'aviador. I, ostres, és que cada temporada millor que l'anterior, cada vegada millor que l'anterior. Aquesta darrera temporada, la 12a, l'Àngel ha tornat a fer d'aviador. I, ostres, una altra vegada encara millor que l'anterior. És com que no té sostre aquest espectacle. Jo no sé què ha passat aquí. Jo crec que és la conjunció de molts factors que han fet que, pues, d'entrada treballem amb una història que és boníssima, que és El petit príncep del Saint-Exupéry, que naturalment és un material de base espectacularment bo. Jo al mateix temps, pues, mira, no sé, noi, crec que vaig estar inspirat fent la música d'aquest espectacle i dic, mira, aquesta em va sortir bé, tu, i hem aconseguit fer una cosa que emociona molt a l'espectador, i que emociona molt, i que la gent ve, disfruta, és feliç, i que troben en aquella horeta i 20 minuts que l'espectacle, estan en una bombolla de felicitat i de sensibilitat i de bons sentiments, i aleshores ho concentrem en la campanya nadalenca, que ja són uns temps on estem tots una mica tous de la patatona.
0: Amb ganes d'abraçar-nos,
1: sí. I amb criatures, i aleshores s'ha convertit en els nous pastorets, i els pares volen portar els seus fills a veure El petit príncep, i com que cada vegada hi ha més fills, i tothom té fills, i no s'acabarà mai, i això, doncs, escolta'm, doncs clar, la gent va volent repetir, i jo em trobo amb famílies que han vingut totes les temporades. O gent que ve diverses vegades en una mateixa temporada.
0: Això t'anava a preguntar. Als teus fills, quantes vegades han vist El petit príncep?
1: Incapaç de dir-t'ho. El meu fill va venir per primera vegada que l'Àlex tenia un any i mig. I me'n recordaré tota la vida, que va estar allà clavat a la butaca, que no podia ni parlar encara, i no es va ni moure. I es va quedar allà flipat. Després va venir la Lua, també, de ben petita, que hauria tenir un any i mig o així, també, i han vingut, clar, doncs, cada temporada. I les temporades que ho he fet jo, no sé quantes vegades m'han vingut a veure, i els
0: ho saben, poden fer
1: l'aviador. Mare meva! I jo encara canto cada nit la cançó del rei per anar a dormir, que és la de la Lua. El rei, la cançó del rei.
0: Que em consta que els teus fills són dels primers a qui tu ensenyes les teves cançons perquè et donin feedback.
1: Sí.
0: Astres, la cançó que parlàvem abans de l'orgia, també els hi has ensenyat?
1: Aquesta no.
0: No, ni el videoclip tampoc.
1: El videoclip tampoc.
0: A veure quin feedback et donaven.
1: Ja el trobaran, ja el veuran algun dia.
0: Aquesta no, eh?
1: Aquesta no. Massa petits encara.
0: A la Marta, la teva parella?
1: Sí.
0: Cristià, periodista de La competència, sí. Vull dir, de Catalunya Ràdio, sí, sí, sí, amb ella sí.
1: Home, i tant, amb la Marta ho comparteixo tot.
0: Li ha agradat?
1: Sí, li ha agradat molt.
0: Que entenc que la Marta la coneixes de la teva etapa a Catalunya Ràdio en Els optimistes, no?
1: Exacte, allà ens vam conèixer i ens vam enamorar, i va néixer l'amor.
0: Que t'he llegit dir, no sé si és cert o no, que te la vas guanyar quan li vas ensenyar una cançó que havies creat per ella.
1: Sí, però allà ja érem nòvios, eh?
0: Ah, val, no era un all-in, eh? De dir, pots venir un segon?
1: No.
0: Val, ho veia molt arriscat. No. O sigui, allà va ser ja lo definitiu, no?
1: Exacte, sí. Allà vaig escriure Et compro i allà ja està.
0: Que l'altre dia, mira, Catalunya Ràdio vas fer una entrevista en relació al disc que va aixecar molta polseguera. Jo crec que t'agrada a tu una mica provocar.
1: Buah, no ho vaig ni mirar, tio. Vaig mirar que hi havia una quantitat de comentaris que vaig dir buf.
0: Bueno, és aquesta en què, entre altres coses, deies que tu mai demanes fidelitat a la teva parella i que per tu el sexe pot ser una forma de fer exercici, el gym sex, no?, de tota la vida. I jo me'l vaig escoltar per preparar que vinguessis avui el llapis i tinc dues preguntes només al respecte. La primera és,
1: a veure,
0: tu no demanes fidelitat a la teva parella, ok, però tu te la demanen?
1: Si a mi me la demanen?
0: Clar.
1: Jo, mira, he arribat als... a veure, jo quan dic, jo no demano fidelitat, jo només dic que, ostres, jo he vist moltes parelles que es trenquen per culpa d'una infidelitat. I a mi això em sembla una tonteria. Si la infidelitat és només sexe, quina importància té? M'explico? I aleshores, ostres, doncs jo penso això, a mi la fidelitat és que m'és igual. A veure, jo no li dic a la Marta, Marta, a mi folla't a qui vulguis, i m'ho expliques. Sí, ja. Què, la té més grossa que jo?
0: No. La mortadela, no.
1: Clar,
0: home,
1: no estic parlant d'això. Però, hòstia, si és un pacte entre parella, saps? I dius, mira, escolta'm, jo crec que la vida és molt llarga i que aquest compromís de dir només tindré sexe amb tu fins al dia que em mori és un acte d'hipocresia gegant. Que hi ha moltíssima part de la societat que no necessita
0: que cadascú foti el que
1: tenir experiències fora de la seva parella, fantàstic, però és que hi ha molta, una altra enorme part de gent que sí que té inquietuds i que pensa, hòstia, jo durant els 40 anys que em queden de vida només follaré amb aquesta persona? No em podré follar ningú més? Hòstia, quina mena de vida és això, no? Per mi això és una castració de la teva llibertat, no? I hòstia, i la vida és molt llarga i crec que amb un projecte de parella en comú de llarg recorregut, aquest espai s'ha de saber donar, no? I ja està, i no passa res. Sempre amb la política de, ei, tu fes el que sigui, però que jo no me n'enteri. Perquè una cosa és, jo puc entendre i jo puc permetre que tinguem històries fora del nostre matrimoni, però si tu, en el moment que tu te n'enteres, ostres, la gelosia és un sentiment tan instintiu...
0: Animal.
1: Que el dolor et corrou, per molt tolerant que siguis. Per tant, que no me n'enteri. I ja està. I jo penso així.
0: No, cada parella té la seva...
1: I cada parella té els seus codis i els seus
0: tractes. I el seu contracte, que s'ha d'anar revisant, perquè
1: exacte,
0: si no es queda obsolet.
1: Exacte.
0: Segona qüestió, Manu.
1: Ai.
0: És la que, això, tu reivindiques, aquesta manera de fer exercici mitjançant el sexe, que em sembla bastant divertida. Hi ha gent que aixeca peses i hi ha gent que aixeca, doncs, altres coses.
1: Sí.
0: Ara bé, al teu parer, aquesta manera de practicar el sexe forma part de l'amor, també? Entra dintre d'aquest apartat?
1: No, és que jo desvinculo l'amor del sexe. Saps? No,
0: és depèn que... de quin sexe entenc,
1: bueno,
0: també.
1: Esclar, sí. Clar, jo no, vull dir, no sempre es fa l'amor, a vegades es fa l'amor i a vegades es folla, no? Uh-huh. Doncs és una mica això, i per mi aquesta intimitat, no? Aquest vincle, bueno, és una cosa molt personal, hi ha gent que necessita tenir un vincle afectiu, íntim, i notar, ostres, una reciprocitat en un sentiment per avançar cap al sexe, i hi ha qui no ho necessita. Doncs jo sóc dels que no ho necessita, a mi, no sé, m'és igual, i jo crec que en el fons això no deixa de ser una herència d'aquesta tradició, d'aquesta educació catòlico-cristiana, de la família i el sexo solo con la pareja dentro del matrimonio, i crec que tot això són merdes que arrosseguem d'un passat molt retrògrad que en el meu, segons el meu punt de vista, jo em vull treure del damunt.
0: Veus, és el teu disc més íntim i personal i honest, també.
1: Sí.
0: Ho estàs explicant tot, que està molt bé. I ara, una vegada resolts els dubtes, continuem aixecant coses. En aquest cas, aixecarem l'ànim amb la cançó Love's in Need of Love Today, de Stevie Wonder.

0: Manu, què fa l'Stevie, el teu llapis de memòria?
1: Oh, mira, aquest disc, el Songs in the Key of Life, em sembla una cosa tan poderosa. És un disc que Stevie Wonder crec que va gravar quan tenia 24 anys, o així, més o menys, i va ser un disc molt, molt ambiciós en aquella època, on se li va donar màniga ampla per fer el que ell va voler, i és un disc, una vegada més, on ell pràcticament toca tots els instruments, i aleshores, a mi, és un disc que té la capacitat de canviar-me l'estat d'ànim cada vegada que me'l poso, no? I és com... I trobo que això no tothom ho aconsegueix. I és un disc que l'agafis per on l'agafis, te l'escoltis per on l'escoltis, per la meitat, pel final, al principi, és igual. Aquesta és la primera cançó, és la cançó que obre el disc. I no sé, a mi, ja et dic, em transmet molta felicitat, molta felicitat.
0: Això és el que sonava a casa teva quan tu eres petit?
1: Sí, bueno... No, això ho vaig descobrir jo més endavant. A casa meva, quan era petit, sonava més Lluís Llach, George Mustaquí...
0: Més cançó d'autor.
1: Sí, la Maria del Mar Bonet, Serrat, Mames and the Papas...
0: No està malament,
1: Beach
0: tampoc.
1: Boys.
0: Tria, eh?
1: No. Jo vaig tenir molta sort a casa, en aquest sentit. Però vaig ser jo després que vaig anar entrant en aquest món del soul i arrel d'estar a Liverpool, que allà vaig descobrir molta música i vaig estar escoltant molta música sense parar, i allà m'enamoro de Stevie Wonder.
0: Que estem a punt d'acabar, però...
1: Ja?
0: Sí, clar. Però abans de tancar la paradeta,
1: què?
0: Crec que la gira de Galàxies va començar divendres passat o dissabte al Festival d'Estrenes de Girona.
1: Sí.
0: Què tal el primer dia, sense Jones?
1: Va ser un subidon, eh? El que passa que va ser dur perquè vam haver de fer dos passes. O sigui, vam fer un passe a les 8, de 8 a 9:45, i després un altre de 10:45 fins a les 12.
0: Mira, com els musicals.
1: Com els musicals. Buah, tio, vam acabar fets pols. Però la veritat és que va anar molt, molt, molt, molt bé. Estic molt content. Estaven a rebentar els dos passes. I ara arrenquem tota una gira que ens portarà per tot Catalunya i que culminarem el 24 d'octubre a la Sala Apolo, dins del Festival Empremtes, que això em fa molta il·lusió, també.
0: Que avui tens actuació, no?
1: I avui tinc actuació al Casino de Barcelona, sí.
0: I crec que després vas per Sant Jordi, estàs a Castelldefels.
1: I per Sant Jordi estic a Castelldefels, el 25 estic al Mirall, no sé com es mira el Blanc, no, i el diumenge a Botarell, mira el Camp, dissabte estic a mirar el Camp i diumenge a Botarell.
0: Manu Guix and the Veterans.
1: Manu Guix and the Veterans, man.
0: Que jo li he preguntat, Manu, però aquí t'amagues darrere el piano? I m'ha dit, no, vine, que aquí,
1: sí, sí, sí.
0: Aquí es posa Dona Mortadela. El Manu. Doncs, Manu, hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de decidir amb què tanquem. Podem tancar amb Counting Crows?
1: Ostres.
0: O podem tancar amb Eric Clapton i My Father's Eyes?
1: Claríssim, Eric Clapton, My Father's Eyes, per favor.
0: Sí, és la que sí. Ho tenies claríssim, eh?
1: Sí. És que, buf, mira, això és boníssim.
0: Doncs ara marxarem amb ella. Manu Guix, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Amparo Pérez a la producció i realització, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i recordeu que dijous celebrem el Sant Jordi amb vosaltres, les vostres cançons i les vostres històries.
1: Amb aquesta orgia radiofònica.
0: Exacte, t'has quedat amb això. Tu ja estàs aquí a quedar-te. Que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb l'Eric Clapton.

0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
1: Primer dia de col·le.
2: Neguit. Il·lusió. Sorpresa. Nervis.
3: Estic nerviós.
2: La tornada a la rutina té moltes cares i també moltes veus. A Ser Catalunya tornem amb la programació de sempre, amb molta il·lusió, algunes sorpreses i una mica de nervis.
3: Estic nerviós.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 12, aquí Catalunya amb Marina Fernández. I des de primera hora també, Hoy por Hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez. De 12 a 2, l'actualitat esportiva al Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. I a les 2 i 5, hora 14, amb Joan Bofill. Ea, ea. Ser Catalunya, una temporada més, referents amb tu.
3: Estic nerviós.
4: La primera vegada que la Sue ha cantat en anglès a la ràdio, ho ha fet a la treva. Hey,

0: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo, cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
1: Per suportar millor la calor, connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
3: Estàs igual.
2: Estàs igual. O sigui, sí, sí. Hi ha alguna cosa de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
1: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
4: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: 12:09, que t'hi jugues a ser Catalunya. Ara parlem de l'última hora del partit i també del sorteig de Champions, que viurem a la cadena SER a partir de les 6 de la tarda. Per cert, important, Bermúdez. Nil, què tal, com estàs?
1: Hola, què tal, com estàs?
0: Santi Ovalle, com va?
2: Bon dia.
0: Bruno Alemany, què tal?
3: Hola, bon dia, sí que.
0: Coses especials d'aquests propers dies. Avui, a les 6, a la cadena SER, sorteig de Champions. Sorteig de Champions. La prèvia del Barça Atlètic, que comença a les 9, la prèvia del Barça Atlètic, el que t'hi jugues Barça, Bermú, la començarem a viure des d'una hora i mitja abans.
2: Ara, ara, ara.
0: 7:30, per tant, farem el sorteig de Champions, després les notícies al balcó, i a les 7:30, prèvia de l'Atlètic Barça Atlètic Club, el que t'hi jugues Barça per la SER i per SER Catalunya.
2: Exacte, allà on estarem, amb CaixaBank, Codis Llançà, amb Mont Vertical. És que, de veritat, que avui ens ho passarem molt bé, molt bé.
0: I hem obert la porra del partit. Si voleu guanyar dues entrades per anar a veure The Weeknd, dues entrades per anar a veure The Weeknd, a l'Instagram del que t'hi jugues podeu deixar el resultat amb el primer golejador, perquè si us fem dir-los tots i acaben 5-0, és impossible que encerteu.
2: És que, clar.
0: Per tant, al Instagram del que t'hi jugues, sorteig, dues entrades per anar a veure The Weeknd a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el proper 1 de setembre. The Weeknd, poden ser vostres, si encerteu la porra del partit amb resultat i primer golejador, teniu temps fins a un quart d'hora abans de començar el partit.
4: Puc dir una cosa?
0: Que no saps qui és The Weeknd.
4: No, què collons ho intent?
2: El Finde.
4: No m'expliqui res. Tu has sentit els noms que has dit amb el teu equip?
0: Són molts i bons.
4: Tots de primera divisió, collons. Tots, perquè s'ho han guanyat. Entesos? I jo estic orgullós de que hagin après una mica de mi.
0: Mira, i tenim notícia al programa, perquè a la prèvia del sorteig de Champions s'ha parlat del futur i important, molt important pel Barça, el Camp Nou, seu de la final de la Champions del 2029. Cuéntanos, Aritz Gabilondo, si ya hay fumata blanca.
5: Pues no hay fumata blanca, pero casi. El Camp Nou, en principio, va a ser la sede de la final de la Champions de 2029. Se va a decidir en el Comité Ejecutivo, en Grecia, en Salónica, dentro de 20 días. Hay dos alternativas, como sabéis, que son el Camp Nou y Wembley, y por lo que hemos podido recabar información aquí en Mónaco, el Camp Nou es clarísimamente el favorito. ¿Por qué? Primero, para restablecer definitivamente las relaciones con Laporta y con el Barça, que ya desde hace un año son magníficas y van en buena sintonía, y esto sería, digamos, el culmen a todo ello, ¿no? Darle una final al Barça, poder optar de nuevo a un campo como el Camp Nou por parte de la UEFA para tener finales europeas, y luego porque después de la remodelación con 105.000 espectadores, pues va a ser un recinto espectacular en el que poder acoger un partido de la dimensión de una final de Champions. Así que dentro de dos semanitas así lo sabremos oficialmente, pero todo apunta a que la final de Champions de 2029 va a ser en el Camp Nou de Barcelona.
0: Doncs una gran notícia pel Barça, que la final de la Champions es disputi al Camp Nou al 2029. Sí, sí, sí. Justament, Tigre, avui esmorzant parlàvem de que has de veure l'estadi acabat.
4: Collons, estic content, però això serà difícil, són 3 anys.
0: Amb 87 anys, no et veus allà?
4: En tinc 84, ja.
0: Per això, més 3, 87. Amb 87 anys no et veus allà sent una de les 105.000 persones que hi haurà a la final de la Champions del 29?
4: Com, es posarà la perlana tiesa com un bacallà. Això sí que ho tinc clar, eh? Si tinc sort de veure el camp acabat, ja sóc feliç. I una Champions. I una Champions només.
0: Ara parlarem del sorteig de Champions amb el Bruno Alemany aquesta tarda a partir de les 6. Requadreu aquesta notícia. Encara no és oficial, però es confirmarà en dues setmanes. Ens ho explica l'Aritz Gabilondo, company del diari AS, també col·laborador de la cadena SER al que t'hi jugues. El Barça guanya la batalla. Molt important, gran notícia, i la final de la Champions del 2029 es disputarà a l'estadi, al Camp Nou, quan ja estigui acabat.
2: És una bona notícia pel Barça, i si està finalitzat l'estadi, doncs l'any següent hi ha una final de Mundial, també.
0: De cara avui, Santi, el Barça ve de guanyar 0-5 al camp de l'Elx. Hansi Flick repetirà equip o hi haurà algun canvi a l'alineació titular?
2: Un obligat, com a mínim, que és el de Gavi, que no està disponible i li queda una setmaneta per tornar a la dinàmica de grup. Hi ha algun més al davant. Jo crec que pot jugar amb Joan García a la porteria, a la línia al darrere la mateixa, a la dreta Eric García, Christensen, Gerard Martín de centrals, a l'esquerra Xavi Espart, mig del camp per Bernal, per Pedri i per Fermín, i al davant, a la dreta Lamine Yamal, en punta Rafinha un altre cop, i a l'esquerra fa l'efecte que entrarà Anthony Gordon en lloc de Karim Adeyemi.
0: Per tant, més o menys el mateix equip, un canvi obligat, que és el de Pedri per Gavi, que està lesionat, i a dalt, la teva aposta, sí. Creus que jugarà Gordon en el lloc d'Adeyemi. Ara us pregunto per l'alineació, també parlarem de l'operació sortida al Barça, que hi ha moviments d'última hora, però abans el rival és l'Atlètic Club. Fa 24 anys que no aconsegueix guanyar el Camp Nou, 24 anys, i per això a l'entrenador, a Edin Terzic, li van preguntar ahir a la sala de premsa si creia que per l'Atlètic anar al Camp Nou era com fer una visita al dentista.
1: Yeah, but sometimes you go to the dentist and it's painful.
3: A vegades vas al dentista i és dolorós, però a vegades només també et fa alguna neteja. Estem en una lliga molt forta, de les més fortes del món, i per descomptat té grans equips. No sentim que anem al dentista, simplement tenim partits molt difícils i en aquest cas contra un dels millors equips del món. Fa uns dies algú va parlar sobre la perfecció, i si de perfecció parlem, el Barça és un dels equips que més s'hi costa en aquest moment.
0: Vam escoltar en directe a Hansi Flick, que explicava que Edin Terzic és un entrenador el que valora molt, que fins i tot el va visitar a la ciutat esportiva del Barça per veure com entrenava, per tant tenen molt bona relació, i queda clar escoltant també el que diu l'entrenador de l'Atlètic Club, que admira molt a l'alemany del Barça.
1: My appreciation and my respect for Hansi Flick.
3: El meu afecte i respecte per Hansi Flick és en els nivells més alts que hi podria haver. És una gran persona i un entrenador increïble. Estic segur que és l'entrenador perfecte pel Barça. Abans de fitxar per l'Atlètic Club el vaig visitar. Soc molt proper a ell i al seu staff. I per mi va ser molt important parlar amb algú que havia estat a la Lliga i també fora de la Bundesliga, sobretot per poder compartir experiències. Però demà és un Atlètic Club Barça, no un Hansi Flick contra Terzic. No anem al dentista, no anem a veure jugar al Barça al Camp Nou. Volem fer un bon partit i lluitar per aconseguir punts.
1: To fight for points.
0: Diego González, Bilbao, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros?
0: El primer partido de Liga para el Athletic Club fue complicado, derrota contra el Sevilla. ¿Cómo llega? Porque Yuri no va a jugar por sanción, surrealista, porque el CTA reconeix que se equivoca el árbitro expulsándolo en la jugada del partido contra el Sevilla, pero li mantenen la expulsión y li mantenen la sanción. Y hay un par de lesionados también, ¿no?
6: Sí, eso no se entiende aquí, ¿eh? La verdad es que no tiene ningún recorrido. O sea, el Atleti recurre, el comité técnico de árbitros dice que la jugada está mal pitada, que con amarilla tenía que ser suficiente, pero el jugador se queda sin jugar. O sea, esto no, es que no hay quien lo entienda. O sea, es otra más y bueno, claro, además es que es una decisión arbitral que lo cambia todo, porque posiblemente el partido hubiese sido otro, no sé si hubiese perdido o no el Atleti, pero hubiese sido otro sin duda alguna. Y eso lo condiciona todo, y ese condicionamiento hace que el Atleti caiga 1-3 y que el arranque esperado y deseado por Terzic y lo preparado por Terzic pues se vaya todo al traste, ¿no? Entonces, es un poco engañoso, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta ahora del Atleti, pero lo cierto es que ha dejado dudas ese 1-3 en casa contra un Sevilla que no hizo más que aprovechar los regalos de la defensa del Atleti, que empezando por Unai Simón, que se equivoca en ese recorte, y luego pues ya con el 1-3 o con el 0-3 hace los cambios Terzic, que también se le recrimina que los hace tarde o que mantiene a Berenguer demasiado tiempo en el lateral. En fin, hay cosas que no se han entendido muy bien. Lógicamente se le va a dar tiempo al equipo, se le va a dar tiempo a Terzic, pero no ha empezado bien el Athletic, no ha empezado como quería, y era una temporada, digamos, de estas limpias, ¿no? En la que no tienes que complicar la vida pensando en la Champions, ni pensando en la Europa League, ni pensando en ninguna otra competición europea más que en la Copa y en la Liga, ¿no? Entonces, bueno, pues era como resetear un poco, pero no ha empezado bien, ¿no? En la temporada, el año de Terzic, que bueno, pues aparte que también le hemos escuchado lo que ha dicho, dijo que también veía preparado al equipo para sacar algo del Camp Nou. Pero es que antes comentabas que son 25 años, se cumplirán el 28 de noviembre, creo recordar exactamente, 24 de noviembre, que fue la última vez que ganó, con aquellos dos goles de Urzaiz y de Ezquerro. Digo que desde entonces son 24 años sin ganar, pero es que sin empatar prácticamente. O sea, solamente tres empates. Y eso, pues lógicamente, al principio o antes de un partido, pues se puede pesar en el conjunto rojiblanco.
7: Y mira que los del Barça tenemos esta sensación de que el Athletic es bastante duro,
0: però perquè pateix molt el Barça a Sant Mamés.
3: Sí.
0: Però és d'esas coses del futbol que cuestan de entender i d'explicar, ¿no? Porque un equipo como el Athletic Club lleva 25 años sin ganar al Barça en el Camp Nou. O sigui, és un... Mira, no ho saps per què.
4: Jo si fos, es, si fos es, el Flix, jo quisiera...
0: El Flix és un poble de Catalunya. Flix és l'entrenador del Barça.
4: Que hubiera ganado el domingo pasado 3-1.
0: Preferiries que l'Atlètic hagués guanyat?
4: Preferiria.
0: Perquè vindran ferits.
4: Preferiria.
7: Ara, de l'Atlètic, per a mi, hay que apuntar un nombre que és Peyo Canales. És una barbaritat de jugador. Sí, em sembla una barbaritat de jugador.
0: Ara, com que narres els partits, el que jugues Barça, tens també la teva...
3: Fa referències a Bergkamp, quan hi ha reversos i coses així.
0: Sí, ara li surt la seva vena d'entrenador. Sí, sí, que té el carnet d'entrenador, ara el va traient. Fins ara l'havia tingut amagat, ara el va traient, el carnet d'entrenador. El Tigre, aquest és dels que t'agrada. Té el carnet d'entrenador, el Bermúdez.
8: I tenia la pedrada de Micautatge.
0: Sí.
8: Tenia la pedra de Micautatge i ha sonat aquest estiu.
0: Però a Hansi Flix no li agrada gaire Micautatge. Diego, no sé si lo compartes, que Canales és un pedazo de jugador.
6: Hombre, lo es, ya lo demostró frente, bueno, el año pasado en Santander, y este año, el otro día, pues saliendo de titular, con sí, es cierto que había utilizado bastante la pretemporada Terzi, que le había ya dejado claro que iba a ser uno de los hombres con los que cuenta para este año, está claro que es un jugadorazo. Ahora bien, creo que va a rendir más en el Athletic si juega un poquito más adelantado. ¿Qué pasa? Que hay, está Sancet ahí, ¿no? También, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo maneja eso Terzi, que porque hoy yo creo que vamos a ver otro centro del campo, creo que vamos a ver a Jaureguizar con Ruiz de Galarreta, el domingo hay otro partido y me imagino que querrá rotar a la gente, pero el otro día la sensación, lo bueno, lo positivo, lo mejor del partido fue sin duda pues descubrir a Grena Barrena, el chaval, que también es otra bomba, ya lo veréis, y a Canales juntos, ¿no? Lo que pasa que, repito, Canales quizás se desenvuelve un poquito mejor más arriba, no tan abajo, no teniendo que bajar tanto a por el balón, pero lleva razón, o sea, es un pedazo de jugador tremendo que, mira, le ha venido bien la cesión y ha vuelto al Atleti, pues para, esperemos que ya ser un jugador definitivo para la primera plantilla. Y luego yo creo que también vamos a ver a Laporte ya en el centro de la defensa. Y arriba, pues no sé si le dará descanso a Guruceta y meterá algún invento ahí con Willis en la media punta y no sé. La verdad es que ahora mismo Terzic, con la baja también posiblemente de Marouane, porque no ha estado entrenando durante toda la semana, no tiene otro delantero y no sabemos si le va a guardar hoy o simplemente pues lo hará el próximo domingo en vivo, ¿no? Así que es una incógnita lo que vayamos a ver en el día de hoy, pero bueno, ya perfila un poquito más el equipo titular Terzic para el día de hoy. A quien también se le ha echado un poquito en cara, aquí, que todavía no hemos visto su sello. Fíjate que todos llegan, ¿no? Los entrenadores nuevos a grandes equipos y tal, y vemos un poco de su sello, ¿no? Pues aquí todavía Terzi no ha dejado todavía el suyo, pero bueno, yo creo que se le va a dar tiempo, lógicamente, al entrenador alemán.
0: Diego González, un abrazo fuerte. Agur.
6: Otro, y la frase del dentista es de Caparrós, del gran Joaquín Caparrós.
0: Grande.
6: Del gran Joaquín Caparrós, que cuando había que visitar al Real Madrid al Barça decía, venga, la visita al dentista.
0: Que vaya muy bien, un abrazo.
6: Otra, hasta luego.
0: Hasta luego. El Barça Athletic Club comença a les 9 de la nit des d'una hora i mitja abans al que t'hi jugués Barça. Des de les 7:30, 19:30 us esperem a Ser i Ser Catalunya al que t'hi jugués Barça per fer una prèvia àmplia que ens portarà a parlar, òbviament, de la prèvia del partit, de l'ambient que ara comentarem amb el Sol de Vila que s'espera avui al Camp Nou i del sorteig de Champions que ara comentarem amb el Bruno Alemany. I en un moment... Saludarem al Pedro Fullana perquè Julián Álvarez tampoc entrena avui amb l'Atlético de Madrid. Julián Álvarez tampoc entrena avui amb l'Atlético de Madrid. Per tant, atents al culebrot i a veure com acaba. Però abans, Tigre, ens ha explicat el Santi Ovalle quina creu que serà l'alineació titular. Amb Xavi Espart de lateral esquerre, una vegada més, segon partit consecutiu. Et va agradar l'altre dia?
4: Sí, molt, molt. I, a més, a la dreta té el...
0: L'Eric. Que també t'agrada.
4: Que són dos centrals nostres, des d'aquí.
0: Que són perfils similars, perquè els posis on els posis juguen bé, interpreten bé el futbol, no?
4: I llavors, aleshores, el que sí està claríssim que estan per feina, estan per fet, i, a més, quan aquest equip tingui el Rodri que li doni l'equilibri, aquest equip serà terrible. Perquè quan falta 5 minuts, quants partits hem perdut al Barça per anar a buscar tothom, que l'ataque la brigada ligera. I et fotien la contra, et fotien el bròquil. Llavors, aleshores, havent-hi el Rodri, això no passarà, perquè el Rodri és un home que pensa molt quan està jugant, com era el Xavi quan jugava, eh? I llavors aquí donarà un equilibri terrible, eh? Un equilibri que li... Però sí que estem fent un equip de conya. I a part, et dic una cosa, ara ja he llegit al diari que volen la Real Societat volen un equip nostre. Un jugador nostre.
0: Sí, Héctor Fort. Aviam, d'Héctor Fort, què? Aviam, què faries tu? A qui els hi demanaries?
4: Descomptaria de l'Iagazàbal.
0: De l'Iagazàbal?
7: Sí. Del formatge.
0: Mira que els noms has d'interpretar-lo, però el tio dispara, apunta i dispara
7: sí,
0: bé. Eh?
7: Sí, sí, sí. Sí.
0: Perquè, Bruno, tu firmaries, no? Voleu a Héctor Fort, doncs descompteu dinerets i nosaltres ens emportem a l'Iagazàbal, no? El que passa és que ells no acceptarien.
8: Mal vista no està. No només la Reial Societat, jo crec que és el propi jugador, hi ha jugadors que no volen sortir del seu entorn, i Oyarzabal és un d'aquests jugadors que sembla que ell vol jugar tota la seva carrera a la Real.
0: Ahir el Madrid acaba guanyant 4-1 amb un hat-trick d'Mbappé. La primera meitat és molt equilibrada, fins i tot la Real Societat superior, i es nota quan Oyarzabal està al camp i quan és substituït.
8: Clarament, per mi és la clau del partit. Quan marxa Oyarzabal, es cau el pla absolutament de la Real Societat.
0: Per cert, sobre Xavi Espar, ja és formalment jugador del primer equip?
9: Sí, el Barça ha enviat tota la documentació i s'espera que els pròxims minuts estigui ja inscrit a la Lliga. Jugador del primer equip passa de portar el dorsal 36 a portar el dorsal 12, que està tot previst perquè ja el pugui estrenar aquesta nit.
0: I sobre Héctor Fort...
2: S'ha de tancar les properes 24 hores i si no hi ha un gir de guió sincerament no previst, firmarà per la Real Sociedad a canvi de 8 milions d'euros pel 50% del seu traspàs i amb una clàusula que s'anirà fent... És de 20, comença amb 20, una clàusula de recompra, perdó, que comença amb 20 i que és el que s'ha d'acabar negociant, irà ampliant-se a mesura que passin els anys. És veritat que el Dortmund és una proposta que també li agradava.
0: De fet, jo tinc entès que preferia anar al Dortmund abans que la Real Societat. El que passa és que el Dortmund havia demanat temps perquè necessitava una venda per poder-lo fitxar.
2: I no sembla que l'hagi de fer i hagi de fer un moviment immediat al Dortmund. I aleshores també li encaixa. Ha rebutjat altres ofertes de Champions, per exemple, Héctor Fort, i li encaixa la Real i vol fitxar per la Real. I res, si no passa res estrany, en 24 hores s'ha de tancar.
4: Deixeu-me dir una cosa del Julián.
0: Ara anem al Julián, ara anem al capítol Julián. Guarda, que ara anem al capítol Julián. Per tancar lo de les sortides, Héctor Fort a la Real Societat perquè el Dortmund encara no ha fet el moviment que ell estava esperant. I Casado?
9: Casado, a l'espera de totes les propostes que està reunint, fa setmanes que diem que cada decidir, a l'espera. Jo fa temps que dic que sé que el tema d'Aràbia, ell el contemplava molt, que ja estan apareixent les últimes hores equips europeus, aquest que el Nottingham Forest, fins i tot el Leipzig, però serà decisió del futbolista, quan tingui tot a sobre, triarà.
2: Té nassos, sí. Que sap des del juny que ha de sortir, sí. I que estigui amb propostes del futbol turc a...
9: Sí, el Fenerbahçe és un dels 20, que ha trobat.
2: 27 d'agost. O sigui, és una gestió
0: del seu agent.
2: De Mendes, una gestió del futur una mica millorable.
0: I Valdés queda?
2: Valdés queda. Va haver-hi aquesta famosa conversa que va anunciar Hansi Flick després del partit contra l'Elche. Una conversa, pel que m'explica, que va ser curta, bastant curta, on Hansi Flick li va dir, ok, et pots quedar... El Barça, jo compto amb tu a la plantilla, però que sàpigues que comences sent suplent. I t'has de guanyar lloc i has de demostrar més. I Valde va dir que acceptava el repte, que ell volia seguir al Barça, però que per demostrar el que sí que li calien eren minuts, que no es pot demostrar sense minuts de competició. I, bueno, això van quedar. Avui, a partir de la 1, tindrem llista de convocats. Valde estarà dins la llista i seguirà el Barça.
8: Quin va ser el primer entrenament que va fer el Barça després de jugar a Elx?
9: Dilluns.
8: Dilluns Valde va fer un entrenament impressionant, diuen des de dins.
9: Després d'haver-se quedat desconvocat i d'anar a viatjar.
0: Això és important, no? El que dius, Bruno. Requadrem-ho. Dilluns, que és el dia després d'Elx, Valde va entrenar molt bé.
8: Va fer un gran
0: entrenament. Segons t'expliquen des de dintre del Barça.
10: Really fantàstic.
0: No, està bé requadrar-ho, perquè sempre destaquem que a Flick no li agrada l'actitud de Valde als entrenaments. Quan ens consta que és bona, posem en valor, no?
10: But you say here, una flor no fa estiu? You say here? Well, this is one flower. Let's see, we have a garden.
9: L'ultimàtum era total. És a dir, si dilluns no feia aquest entreno...
10: Let's see if the flower pensages or not pensages.
0: Ara parlem de la Champions. A tu t'agrada Balde, Tigre?
4: Sí, és un jugador que sí que m'agrada, perquè en primera que ha sortit d'aquí, aquí també els hem de tenir carinyo, i tenen un 10% de guanyat més que un altre, i segona perquè se li ha de dir, i quan un, amb un jugador se'l veu adormit, s'ha de despertar. Llavors li ha de cantar la canya a l'entrenador i dir-li, trufos bastos, o treballem o a l'obra.
0: Adrià Soldevila, què tal?
11: Molt bon dia.
0: Avui què, al Camp Nou? Perquè el partit ve marcat per aquest homenatge que s'havia de fer als campions del món i que el Barça ha decidit cancel·lar.
11: Correcte, i de fet Laporta explicava ahir amb unes declaracions a Barça Play que l'estelada, perquè recordem que això ve de l'acció policial contra un noi menor que portava una estelada al Martínez Valero d'Elx, representa l'anhel de molts culers, diu Laporta.
12: L'estelada, com bé sabeu, representa la forma de pensar de molts culers i catalans. Doncs està en el marc de la llibertat d'expressió. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans. I a més que és una manera d'expressar-nos de forma pacífica i que no genera ni violència ni odi. Bé, el Futbol Club Barcelona rebutgem i condemnem l'actuació desproporcionada i violenta dels policies nacionals que van agredir a un soci del Barça per portar l'estelada a la prèvia del partit de l'Elx. Dit això, el que vam fer és posar-nos a disposició del soci, del noi i de la seva família per tal d'ajudar-los amb el que calgui referent a aquesta qüestió.
11: I dit i fet, al Barça li ha posat un advocat que és Marc Molins, ja conegut també per altres casos que porta amb el Barça, és advocat de confiança al club, i en Marc Molins és qui portarà aquesta defensa d'aquest noi. El que deies al principi, el Barça no farà l'homenatge als campions mundialistes.
12: No, hem decidit des de la Junta Directiva, que tinc l'honor de presidir, que aquest acte no es farà. Aquest acte que volíem fer de reconeixement en els jugadors del Barça que van guanyar el Mundial i que ens havia proposat la Federació Espanyola, perquè doncs, no es dona en el context i en l'entorn més apropiat o el moment més apropiat.
11: Això va dir el president Laporta.
0: Perquè aquest homenatge és impulsat per la Federació Espanyola i sí. Es fa a tots els camps de primera divisió.
11: Sí, és una proposta de la Federació Espanyola, pots acceptar o rebutjar.
0: El Barça l'havia acceptat primer, sí. I ara l'ha rebutjat pel context.
11: Correcte. Correcte.
0: I avui es repartiran 10.000 estelades al Camp Nou?
11: Exactament, ho farà l'Assemblea Nacional Catalana, 10.000 estelades contra l'agressió policial d'aquest soci menor del Barça. Ho explica així el president de l'ANC, de l'Assemblea, el Queti Jugas.
13: Repartirem 10.000 estelades. El motiu d'aquesta acció és ben clar. Primer de tot, és una resposta davant la catalanofòbia, davant la violència exercida per la Policia Nacional contra un noi de 16 anys, simplement per portar una estelada.
11: Josep Vila, el president de l'Assemblea, aplaudeix les paraules de Joan Laporta i l'acció de no homenatjar els campions.
13: Nosaltres pensem que el que fa el Barça, les paraules aquestes del president Laporta, convocant un acte d'exaltació de l'estelada, pensem que està fent un acte de dignitat nacional, de dignitat de l'entitat i de dignitat democràtica, perquè portar una bandera estelada és l'expressió d'un símbol que representa l'anhel de llibertat d'un poble.
11: Doncs això diu Josep Vila, aquí al Que t'hi jugues, en declaracions al Que t'hi jugues, president de l'ANC. Hem parlat també amb el Josep Rossell, que és l'advocat d'Acció Cassandra, que ja vam explicar que es personaven com acció popular, en aquest cas, a banda del que pugui fer el soci menor d'edat del Barça. Ell explica que ho fan independentment de si el soci emprèn o no accions.
14: Però una cosa és la víctima, que pot comparèixer com a acusació particular, i una altra cosa és l'acció popular de delictes que són perseguibles, que és el que estem nosaltres quan entenem que hi ha delictes contra una minoria nacional pel fet de ser catalana, en aquest cas concret, i això, evidentment, no ho tirarem endavant. El que passa és que és molt incipient.
11: Ja per últim, li hem preguntat al Josep Rossell què en pensa de les paraules del sindicat de policia sobre l'acció que va passar al Martínez Valero.
14: molt poc valor perquè són, doncs, diguem-ne, un club de fans de la policia, que per això paguen la quota. Moltes vegades m'he trobat que quan els serveis jurídics d'un ajuntament o de la Generalitat o de l'Abogacía de l'Estado o inclús la Fiscalia consideren que el policia no es pot personar com a acusació particular, ni un ajuntament popular, apareixen els sindicats de la policia, vol dir que, per tant, la credibilitat que jo els dono és zero. Hi ha el to i la manera de funcionar, no són sindicats de classe, per dir-ho d'alguna manera, de la classe policial.
0: La prèvia marcada per aquesta polèmica, jo li faria l'homenatge als jugadors, eh? Tampoc passa res perquè no li facin, però és un reconeixement esportiu i la gent que es manifesti com vulgui. Si volen xiular, que xiulin, està emparat pel dret de la llibertat d'expressió, i si volen ensenyar l'afició que vagi al camp estelades que les ensenyin i qui no vulgui que no les tregui, ja està, així de simple, o sigui, la vida, no? I l'actuació policial crec que tots estem d'acord en que és reprobable, o sigui, és sancionable i correspon a les institucions obrir un expedient i que això no torni a passar. I lo de les estelades estaria bé aclarir-ho, perquè si estan permeses no es pot deixar a discreció de la policia que te les puguin retirar perquè entén el policia d'aquell camp en concret que poden incitar la violència. Si estan permeses, estan permeses. I entenc que hi hagi gent que li agradi i que hi hagi gent que no li agradi.
11: És que la resposta violenta, la resposta, si és violenta, la culpa no és de qui ensenya una estelada, la culpa és de qui es rebota contra allò i respon violentament.
0: Sí. I repeteixo, si el ciutadà s'ha rebotat contra la policia ha de detenir-lo i acusar-lo del que sigui, però no és una baralla de carrer. I no perquè se't reboti algú, la policia ha de tornar-li amb un mastegot. Vull dir, no és una baralla d'igual a igual. La policia té el monopoli de l'ús de la força, de la violència, i ho ha d'exercir amb responsabilitat. Però, en fi, a la prèvia ja en parlarem, que avui, com us dic, començarem a les 7:30. 19:30, el que t'hi jugues, Barça.
2: Que jo entenc que, donar la situació que es donaria, hi ha 15.000 estelades al Camp Nou, és evident que no es pot fer aquest homenatge.
0: Que un reconeixement es mereixen també els teus campions,
2: no? És una bona decisió del club, però em sembla... O sigui, si tu hi penses, la foto més gran que tens del món del futbol, 8 campions, un pilotador, el millor futbolista del Mundial que l'acabes de fitxar, el teu trofeu, per dir-ho així, del Mundial, i els teus 8 campions, a l'únic camp d'Espanya, de tota la primera divisió, que no hi haurà aquest reconeixement als teus campions, sigui el Barça, que és el que més s'entén, a mi em sembla ridícul.
0: A part que et dic una cosa, crec que hi ha molts catalans que s'han alegrat de que Espanya guanyi el Mundial, i crec que també molts independentistes que sí, se n'han alegrat. Sí. Provoca, no?, una mica d'un sentiment... Sí, sí. I òbviament, hi ha molts catalans que s'alegren perquè també se senten espanyols, òbviament, eh?
2: I molts que no li agrada.
0: Hi ha molts que no els agrada, eh? Però que vull dir que no sé, jo crec que la selecció espanyola aquesta ha connectat amb molta gent.
11: Fins sí, però això és llibertat democràtica.
0: Sí, totalment.
4: Si fèiem lo de l'estelada, que jo soc d'opinió que no... Però que si fem una de les pinyades, li donàvem un...
0: Però la de les estelades farà?
4: Un bistec.
0: Es mostraran milers d'estelades avui.
4: Per això et dic, però vull dir-te que si no, si nosaltres féssim l'homenatge...
0: Ah, val, l'homenatge.
4: Ara va bé, anem bé. De l'homenatge seria donar a tota aquesta gent que només fa capiar contra el Barça, contra Catalunya i contra tot, no pararia. I llavors, aleshores, ho hem de saber, que sortint de Lleida, que jo fot 10 anys que dic en aquesta santa casa que sortint de Lleida no podem anar al lloc,
0: perquè ens diuen... Jo això no ho comparteixo.
4: No ens diuen ni polacos, ens diuen de tot.
0: Jo crec que és perquè et fixes molt més en els que et diuen polacos que en els que te conviden a dinar. I també n'hi ha, que et conviden a dinar.
4: Almenys
0: el que jo em trobo.
4: Jo, com que hi he anat sempre...
0: Òbviament que em trobo amb catalanòfobs. Evidentment, sí. Però també em trobo amb molta gent que t'acull amb els braços oberts.
4: Ens no ens traguen, sí que... No ens traguen. Això
2: depèn d'aquí. Depèn d'aquí.
0: El que passa és que fan molt més soroll els que no et traguen.
11: Sempre ha estat així, això.
0: Hi ha molts del Bosques. Hi ha molts del Bosques a Espanya. Molts del Bosques. Molts.
11: L'extrema dreta és la que
0: sempre té més... El que passa és que fan molt més soroll... Com es diu aquell? Aquell... Eh? Ah, aquest.
4: Dels 7 o 8 que han anat a la selecció i han portat l'altra estelada, ja els estan fotent canya.
2: A mi, perdoneu, però...
4: Ja els estan fotent canya.
2: Si hem de parlar d'extrems i tot plegat, jo et diré que és molt millor l'extrem Barcelona, que és el del cap de setmana, del 4 al 6 de setembre, que és gratuït.
15: és el campionat d'esports urbans més important d'Europa, al Parc del Fòrum, del 4 al 6 de setembre. Un plenasso gratuït.
11: Pausa.
0: Perdó.
15: Molt perdó, no. No,
11: que
15: no, no, no em demanis
11: perdó. Que m'he deixat una cosa. Ahir Gavi va comentar un post del noi agredit i li va posar els colors blaugrana i uns simbolets com donen suport.
0: Molt bé. Fem pausa i a la tornada parlem del cas Julián, de la Champions, el sorteig d'avui a les 6 en directe a la cadena SER i del nou equip de Álvaro Cortés.
7: ¿Podem hablar de mi hat-trick ya de una vez? Sí, sí, tendremos que hablar de cosas mías, ¿no?
0: Ets Mbappé.
7: Sí, claro, tendremos que hablar de los importantes de este equipo.
0: Et dic una cosa, et surt millor del que em pensava.
7: No, claro. Es que he estado estudiando también, es que parece que...
16: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Com influeixen la matèria i l'arquitectura en les nostres vides? Endinsa't en Estats Canviants, la fascinant exposició de Capuan i Kiwanga, guanyadora del Premi Joan Miró, una exposició que transforma materials, espais i històries en una experiència visual fascinant. Visita-la fins al 13 de setembre a la Fundació Joan Miró.
0: Què deies, Bermú?
18: Que l'Arda Turan i Yaya Touré, entrenadors aquest any a la Champions.
0: I què més?
18: Una barbaritat. I que té nassos.
19: Nosaltres hem tingut de fitxar el del Coruña.
0: Sempre heu de mirar si la llumeta vermella està encesa o apagada. Mm. Per saber si estem en directe o encara
18: no. Que durava més la
20: 500
0: anys. Sona la sintonia de la Champions al que t'hi jugues, perquè avui a les 6 hi ha el sorteig en directe a la cadena SER, programació especial. Pedro Fullana, què tal, com estàs?
21: Com va? Bon dia.
0: Amb el Pedro des d'allà, amb el Bruno i molta altra gent des d'aquí, liderats pel Dani Garrido, òbviament. Insisteixo, a les 6 sorteig, acabarà a les 7, 7 i 10, després 20 minutets de notícies al balcó i una hora i mitja abans de l'El Barça Atlètic Club, el que t'hi jugues Barça, a les dues freqüències, a la sèrie, a la SER Catalunya, porra del partit ja oberta, a l'Instagram del que t'hi jugues, us demanem resultat i nom del primer golejador, dues entrades per anar a veure The Weeknd dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, poden ser vostres. La porra ja està oberta, la tancarem 15 minuts abans de començar el partit. Podeu deixar els vostres missatges, òbviament, seguir-nos a les xarxes socials del Que t'hi jugues, on, per cert, a TikTok ja hem superat els 100.000 seguidors.
7: Gràcies a tots els que ens seguiu.
0: I a Instagram estem a punt d'arribar als 100.000 seguidors. Diria que som el programa català més seguit.
7: Anda, mira.
0: Diria. Pedro, abans de parlar de la Champions, avui nou capítol Julián Álvarez. No ha entrenat amb l'Atlético de Madrid. Tu segueixes l'actualitat de l'Atlético de Madrid. Què creus? Què penses?
21: No, ell m'entén. Li transmeten en el club que no està per entrenar. Que fa dos dies que està indispost, que no està bé, que no passa bon vespres i que, per tant, no pot entrenar com toca i com exigeix un entrenament professional. És el que transmet el jugador i el seu entorn a l'Atlètic de Madrid. Segons ens consta, fa uns dies ja es va transmetre aquesta idea abans de no entrenar el dia d'ahir, va estar en contacte amb els serveis metges de l'Atlètic de Madrid i que està indispost. A partir d'aquí, després cada un farà les seves interpretacions, això és el que transmet el jugador i el que el club té com a informació directa d'aquesta situació que s'ha donat avui per segon dia consecutiu.
0: Diumenge ja us vam avançar que el Barça estava atent al que passava amb Julián i l'Atlético, que apurarien fins al final. Dilluns us vam explicar que el club havia decidit que era fitxar a Julián o a ningú, i ahir us vam anticipar que Joan Laporta faria unes declaracions públiques que el club va publicar a la tarda. Sobre Julián, això.
12: Al Barça vam fer una oferta a l'Atlètic de Madrid, de club a club. Aquesta oferta jo la vaig ratificar per una conversa telefònica personal que vaig tenir amb el Miguel Ángel Gil. Ell em va dir, doncs, que no tenien la intenció de vendre perquè no tenien altra alternativa del Julián, i jo li vaig dir que, escolta, nosaltres ens interessava i que respectàvem, evidentment, que no el volguessin vendre, però si trobaven una alternativa dins d'aquest mercat d'estiu, doncs que nosaltres estàvem amb interès de aleshores, doncs, quedar-nos al jugador o comprar el jugador, no?
0: La resposta de l'Atlético la vam explicar a la cadena SER, va ser que hi havia 0% de possibilitats de vendre-la al Barça, que es consideraven víctimes de la pel·lícula i que tiraven endavant amb la denúncia davant la Federació Espanyola de Futbol perquè entenien que el Barça havia negociat amb un jugador amb contracte en vigor.
21: I... que amplia, realment amplia la denúncia que va fer en el seu dia, l'amplia ara amb aquestes declaracions, perquè és un club xerrant públicament d'un jugador que és d'un altre club en contracte, cosa que no se sol fer. Per tant, amplia aquesta denúncia per ficar més pressió, també entenc, amb tota aquesta situació de muntar el futbol al Club Barcelona. Però el 0% sí que no és d'ara. El 0% és des que Gilmarín va dir no el vull vendre al Barça.
0: El que passa és que ja, Gilmarín públicament ha dit que no el vol vendre. Mai ha parlat del Barça públicament. Ho dic perquè... si el ven o el vengués a l'Atlètic, a l'Arsenal, l'Arsenal sí que estaria disposat a vendre'l, no? Per tant, hauria mentit.
21: Bueno, però aquí hi ha moltes mitges veritats que se diuen en tota aquesta situació, per part de tots, incluït en Julián, el seu entorn, i tothom aquí emplea el que troba i el que té elevat de la mà per dur-ho cap al seu terreny. L'Atlètic de Madrid no vol vendre Julián Álvarez. És una veritat? És una veritat. Des de principi d'estiu, des de banda d'estiu, no té cap necessitat de vendre. Ara bé, aquí hi ha una situació que és un problema evident, que es veu, com es va veure en el partit de Lliga del passat cap de setmana. Tu pots tenir la intenció de no vendre i arriba un punt on la situació és complicada, tens un jugador que no te rendirà o penses que no rendirà quan toca, hi ha preocupació per veure si queda Julián, com derivarà tot amb l'afició, quin serà el rendiment real de Julián aquesta temporada, que és una preocupació que ja ve des de fa mesos, i així com va la situació, tu pots dir no el vull vendre, però no me queda més remei que vendre. Si s'adonen les circumstàncies i la situació. A dia d'avui, Julián no se'n va de l'Atlètic de Madrid i no anirà a l'Arsenal per ara, a dia d'avui, perquè Julián sempre ha mantingut que no vol anar a cap club que no sigui el Barça. Per tant, si no és el Barça, que és el que li va traslladar a l'Arsenal, per exemple, la setmana passada, quan l'Arsenal li va fer veure l'Atlètic de Madrid, que tenia l'opció de comprar futbolista...
0: Però Pedro, què és el que se li retreu llavors a Julián Álvarez, si és el que ha estat més clar en tota aquesta història? Fa mesos que trasllada la voluntat de marxar i deixa clar des de sempre que vol anar al Barça. Ho diu en privat i ho diu en públic. Ell manté la seva postura.
21: El problema sí que és que aquesta negociació, situació, interès del Barça i tot el que s'ha fet, no s'ha fet des de l'honestitat d'anar i plantejar a una reunió tot aquest tema i fer-ho com toca. S'han fet pressions per darrere d'una determinada forma i que ja no és un tema de dobbers ni un tema d'una situació d'una negociació. És un tema que Gilmarín s'ho ha pres com un tema ja personal, d'orgull, de dir, mira, s'han intentat en riure de nosaltres per darrere en situacions que s'han pràcticament radiografiat cada dia, que en Julián dirà algo en el Mundial, va passar, i totes aquestes pressions que hi ha hagut des del mes de setembre, octubre, per part de l'entorn de Julián Álvarez, del seu representant directament, amb el Barça, que inclús hi ha algun moment on pareixia que hi havia un calendari d'actuació evident, i tot això ha molestat a l'Atlètic de Madrid. Jo tenc poc dubtes de que si en Julián hagués anat de bones com en el seu moment, xerrava amb el club que, escolta, són partidari de sortir, i amb en Gilmarín van xerrar, i en Gilmarín li va por a dir en el seu moment, escolta, si tu no estàs còmode aquí, jo vull que quedis. Si tu no vols quedar, i en l'estiu ho tenc clar, mira, ho xerram, dus una oferta com toca, o si algú presenta una oferta com Déu mana i la podem acceptar, l'acceptarem. És a dir, jo no dubto que això hagi passat. El tema se deriva de tot això. I com se l'ha dit de Madrid, se sent que aquí hi ha hagut una situació que li han generat per darrere.
0: Ah, però el Barça li fa una oferta a l'Atlético de Madrid que l'Atlético no respon per escrit i, en canvi, fa un no sé quants memes a les xarxes socials. Per tant, l'Atlético de Madrid també ha faltat el respecte al Barça. I no ha respost a una oferta. El Barça ha fet una oferta... Estem exposant les nostres opinions sobre uns fets amb base a informacions que tenim. Però el Barça fa una oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, que no és... O sigui, no és que el Barça hagi anat allà i li ofereixi 30 milions d'euros. No, són 100 milions d'euros. Poca conya,
21: sí,
0: que són molt
21: diners. Per 100 milions d'euros no el ven.
0: Val, ni, perfecte, però val. Llavors que respongui i el Barça li pot tornar a fer una altra oferta de 130, per exemple, i l'Atlético de Madrid pot dir sí o no.
21: Sí, que jo crec que
0: però l'Atlético va respondre amb memes a les xarxes socials. Això també es falta el respecte al Barça.
21: És a dir, si l'Atlético de Madrid sap perfectament que el Barça quan te'n posa 100 te'n podrà oferir qualcun més, perquè quan te fan una oferta inicial sempre és una oferta inicial, però també el Barça s'ha de dir que mai ha mostrat tot aquest interès que mostra en públic i de més, jo no l'he vist que hagi fet més ofertes. Jo
0: perquè
21: tot
0: no la
21: el
0: fa,
21: mateix.
0: Perquè l'Atlético no respon a la primera.
21: Si jo som el Barça, o jo vull un jugador i jo vull comprar una cosa, i me diuen que no, i jo la vull, intentaré convèncer en els que no la me vol vendre, fent una nova oferta, intentant treure més. I si me diuen que no, que no, que no, que no, i que no, arribarà un punt on no podré pagar més i diré, però efectivament no me volen vendre.
0: I després l'altre és, per l'Atlético de Madrid vendre a Julián Álvarez per 130 milions d'euros seria una mala operació? És que igual aquesta, diguem-ne, guerra personal que té Gilmarín està perjudicant el seu propi club? Perquè una oferta per Julián Álvarez de 130 milions d'euros és que l'Atlético de Madrid, jo crec, haurien de sortir a ballar un xotis a la castellana.
21: Bé, jo crec que a dia d'avui una operació de venda d'en Julián és un problema per l'Atlètic de Madrid. Primer perquè per vendre en Julián ara aquí hi ha un altre problema. Has de tenir a qualcú que sigui d'un gran nivell per ser el referent de l'equip. És a dir, l'Atlètic de Madrid ara té un altre problema, ja no és només el Barça. El Barça, l'Atlètic de Madrid, té clar que no li vendrà i no li vendrà. Però si ara Julián decideix que obri la porta en el seu Arsenal, cosa que fins ara s'ha negat en tots els costats, i l'Arsenal fa una oferta important a l'Atlètic de Madrid en dos bes, perquè en principi no vol ficar jugadors, perquè si fiqués jugadors canvia la història, perquè Gyökeres és un jugador que sí que li agrada a l'Atlètic de Madrid i se podria haver plantejat fer una operació. Si ara no te fiquen en Gyökeres, que l'Arsenal, les darreres converses que transmetes, no vull ficar jugadors dins una operació, estic disposat a donar-te molt de dobbers, l'Atlètic de Madrid, a banda de Julián, ha de tenir un recanvi, cosa que avui no és fàcil, perquè no estem xerrant d'un jugador qualsevol, estem xerrant d'un jugador que ha de ser referent d'un equip.
5: I si vos no querés firmar por un equipo 5 años, no firme por un equipo 5 años.
0: Amb una clàusula de 500 milions d'euros, això és
5: això
0: la veritat.
5: Això també és una cosa que tenim que aprendre.
0: Pedro, t'escoltem després al sorteig de la Champions a partir de les 6 de la tarda i aviam la trobada dels dirigents de l'Atlético de Madrid amb els del Barça. Del Barça va Rafa Juste, no?
2: Rafa Juste.
0: I de l'Atlético qui va, Pedro?
21: Gilmarín.
0: Gilmarín.
21: Gilmarín i Enrique Cerezo, però hi ha Gilmarín, hi ha reunions aquí també d'ECA, i ja saps que ell és vicepresident d'ECA i ha vengut fins aquí, Gilmarín.
2: Rafa és el nostre home, eh?
0: Rafa Juste. T'imagines que és qui desbloqueja la negociació? Home, perquè la porta es queda pel partit del Barça. Sí. Per això no viatja.
2: Mai viatja, mai viatja.
0: Pedro, gràcies, eh? Que sé que tens molta feina. Una abraçada forta.
20: Per què és aquesta reunió?
0: És la de la Champions, el sorteig, i hi ha reunions de la ECA, el que m'he explicat abans, de que el Camp Nou pot ser seu de la final de la Champions al 2029. Sí, Rafa, et necessitem.
20: Doncs vinc, anem a Bilbao. Anem a parlar amb el Bilbao.
2: Si algú pot fer...
0: No juga a la Champions aquest any.
2: Si algú té...
21: Rafa Juste.
2: Talante per fer-ho és Rafa Juste.
0: Sí, senyor. Julián, què, Tigre?
22: El Julián... Primera, jo dono el que jo crec. Primerament, és un jugador que està molt ben valorat per 90 o 100 milions d'euros. Segona, que ara se l'ha d'apujar molt perquè està fent una cosa que costa molt per un jugador fer-ho que està fent ell ara. I segona, de que per què el fitxem? Per delanter centro o per mitja punta?
0: Per delanter centre.
22: Llavors no és.
20: Per guanyar contra el Bilbao.
22: Doneu-me, aviam, doneu-me... No me toquen las pelotas, que me toquen las pelotas, que yo salto como el segundo, ¿eh?
0: El astret de la patilla, però molt a favor de Juste.
2: Cantant, tot el programa cantant. Una abraçada a Rafa Juste, que és el millor. El millor, sense
0: cau superbé. A mi em cau molt bé, Rafa Juste.
2: És el millor.
22: Ai. Ara, ens hem fotut
0: I segur, que, i segur que es fot un far de riure si total, escolta que l'imitem.
22: Que els hi preguntin a la reunió d'avui on van anar a parar aquests 15 milions que
2: del Niñez, del Niñez, no?
0: Sí, però això ja és amb l'anterior etapa.
22: Ei, baranda!
0: Ai, va, que tenim una cançó, que al mal temps hi hem de posar bona cara i sempre hem de riure de les polèmiques.
5: Atlético de Madrid, por favor. Esta es una canción que escribo desde la más profunda tristeza y a su vez por la rabia de ver que lo más preciado de nuestras vidas se puede marchar con otro. Y queremos denunciar al hombre que nos quiere robar porque ha estado tonteando con nuestro corazón a nuestras espaldas. No es ninguna mujer,
15: es nuestro corazón, porque Julián es lo mejor que nos puede pasar a los atléticos y se tiene que quedar ahí. Vamos allá. En medio de un triste verano, donde España ganara el Mundial,

0: Quiero robarme a Julián, no te vayas a un rival, mejor vete al Arsenal.
1: Ay, en una estona bien, teniu bien, el, bien, la cançó de Sabina, dedicada a Julián Álvarez, a les xarxes socials del Keti Jugué. Són les 12:55, recta final del programa. Per cert, Tigre, molt ràpidament, vas veure el Madrid-Real Societat ahir?
2: Mitja part.
1: I vas anar a dormir?
2: A dormir.
1: Perquè anaven 1-1. Anaven 1-1.
2: Estaven 1-1 i
1: ja tenies clar que guanyava el Madrid.
2: Azcarín! Azcarín! Azcarín! El Quincio!
1: Perdona?
3: Abdelkarim.
1: Hamza.
3: Abdelkarim.
2: El Quincio.
1: A la tarda explicarem una història de Hamza Abdelkarim.
4: ¿Quieres hablar de los goles que he marcado yo?
2: Me agrada.
1: Le agrada el Tigre.
4: Estamos muy cerca del título más importante de esa temporada.
1: Mbappé hat-trick, ¿eh?
4: El pichichi.
1: I molt bé Bellingham, per cert. Bruno, sí. El sorteig de Champions d'avui.
5: És com sempre, els últims anys, recordem que és igual al bombo que estiguis, et toquen dos equips de cada bombo, per mi clarament els més complicats, els que hauria d'evitar el Barça.

0: et pot portar a passar-ho malament. Si et toca un Viking, un Saba, equips que nouvinguts que acaben d'arribar a la Champions League i que patiran molt en aquesta Champions, tens pràcticament 6 punts assegurats i amb això tens molt de la classificació.
1: El Saba nos va tocar a nosotros el Saba. Ya os lo digo.
2: Es el de los parkings que te gusta.
1: Sí, claro. Me gustan mucho los parkings. Me gusta mucho.
2: Núria, ha quedat bé o no? Estàs contenta? Em diu que sí, que ok, amb el dit.
0: Gràcies, Núria.
2: A les xarxes socials teniu contingut extra el que t'hi jugues, allà podeu fer la porra, a l'Instagram del programa, en joc 2 entrades per anar a veure The Weeknd. A la tarda, a les 6, sorteig de Champions, a 8:15, 7:30, comença la prèvia del Barça Athletic Club, que podeu escoltar al Carrusel i al que t'hi jugues Barça. On va Álvaro Cortés?
3: Royal Antwerp de Bèlgica a l'Amberes, venut amb clàusula de recompra.
2: Després ho ampliem. Gràcies per escoltar-nos. Adeu.
4: Què t'hi jugues?
5: Ser Catalunya-Barcelona.
6: La núvia anirà maquíssima. I tu?
7: Jo, a Xeviot.
6: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
8: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
9: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
10: El Barça té a Hansi Flick.
11: I think the match is okay.
10: Nosaltres, sí que Rodríguez.
2: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfon.
10: El que t'hi jugues Barça ha començat la temporada en plena forma i ara en volem més. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest dijous, Barça Atlètic de Bilbao. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. Què t'hi jugues, Barça? Al límit del fora de joc. Escolta la SER Catalunya o a app i web de la SER.
12: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank vol acompanyar dia a dia.
13: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: trema. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1 i 7 d'aquest dijous 27 d'agost que ja ens encamina cap al cap de setmana, l'últim de l'estiu i també cap a l'últim programa de la treva. Molt trist.
2: Estem molt tristes i no pararem de dir-ho.
1: Molt malament. Però aquí estem avui, aquí estarem demà i avui parlarem de la llengua. Començarem parlant del llanito, que és la llengua de Gibraltar que barreja el castellà amb accent andalús i l'anglès d'Oxford, però també parlarem d'altres tresors lingüístics que ens pillen més a prop de casa nostra.
2: I si voleu també podem parlar de què fan una valenciana i una murciana presentant un programa aquí, però mentre pensem la resposta, volem que com cada dijous us enamoreu del cinema amb el Fausto Fernández, que parlarà de segones parts bones al cinema. I després vindrà a donar-se treva la comunicadora i escriptora Ofèlia Carbonell. Tot això a les freqüències de la SER i SER Catalunya. Benvingudes a la treva.
3: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
1: Sovint critiquem les xarxes socials perquè els temes que tracten no són precisament interessants. Per això sempre fa il·lusió quan es viralitza algun tema que va més enllà de l'última polèmica d'algun influencer. Avui parlarem de riquesa lingüística i és que si alguna cosa tenim clara és que l'única llengua mal parlada és la que no es parla. Quan...

0: del català també en parlarem, però començarem parlant d'una que ens pilla una mica més lluny. I és que últimament s'ha fet molt viral a les xarxes socials el llanito, la particular barreja de castellà i anglès que es parla a Gibraltar, i perquè els seus parlants diuen que no és un spanglish comú. Mireu com sona.
1: ¿Qué pasa, people? I'm here at the train station waiting for my daughter para recogerla del trabajo, la pobre mía. Angelita, she works in London, tú sabes. Bueno, anyway, yo que me gusta un bailoteo every now and again y cuando estoy esperando, pues mira, la canción...
0: Aquesta és la Shax, que s'ha fet molt, molt, molt viral a TikTok.
2: Que estic obsessionada, no puc parar d'escoltar-la. O sigui, estic obsessionada amb aquesta dona.
0: Clar, és que impacta perquè no és un castellà, diguem-ne, mal dit, estàndard o més neutre, sinó que és un andalús tancat amb un anglès... Com
2: un anglès perfecte, un anglès d'Oxford.
0: De llibre, i per això impacta tant el contrast. Clar, Gibraltar és davant del mar, la unió entre el Mediterrani i l'oceà Atlàntic, i té uns 22 quilòmetres de la costa del Marroc. Forma part del Regne Unit, es considera territori britànic d'ultramar, entre els quals també hi ha les Illes Malvines, reclamades per l'Argentina, que és un altre meló.
2: I Gibraltar també és un altre, perquè Gibraltar hi ha gent que diuen Gibraltar espanyol. Meló.
0: El que passa és que hi ha molts dels nascuts allà que s'autodenominen a si mateixos llanitos. Tots tenen un passaport britànic, tot i que gaudeixen d'un cert nivell d'autogovern. I molts parlen d'aquesta manera particular, el que passa que també reivindiquen que amb els anys s'ha anat perdent molt. I ells estan cansats de dir que el llanito no és un spanglish, perquè l'spanglish es refereix més al castellà dels Estats Units i entra més en conflicte de l'alternança de codis entre les llengües, perquè és més un registre que no s'ha fet tant servir a Gibraltar, que no té res a veure, i ells ho reivindiquen, que el llanito no és spanglish. En el cas de l'espanglish del continent americà, és una barreja del castellà i llatinoamericà amb una forta influència de l'anglès en la variant dels Estats Units. I segurament vos sona més d'escoltar-ho en cançons com aquesta.

0: A Lianito la varietat d'anglès no és la mateixa, és, com hem dit, anglès britànic, i no és la mateixa varietat del castellà, perquè és més un andalús. Iona Citariu, professora lingüística històrica de la Universitat de Cambridge, ha estudiat el fenomen del Lianito i altres fenòmens de contacte entre llengües i explica a la BBC que els parlants de Lianito tenen una profunda consciència sobre quines paraules pertanyen al Lianito i quines no, perquè, clar, el que diu la gent és com s'ho estan inventant tota l'estona, van improvisant. I ells realment sí que tenen molta consciència de les paraules que formen part del Lianito i de les que no.
1: O sigui, que si es posen a parlar com parla Daddy Yankee, o sigui, ells saben que això no és Lianito.
0: Òbviament.
1: O sigui, no té res a veure més.
0: Òbviament, per exemple, la professora explica que la paraula claro es diu el Lianito, però que el seu sinònim no és por supuesto. O sigui, que en comptes de el castellà rojo, per exemple, que utilitzen colorado.
1: Val,
0: tenen paraules que són pròpies seues i que no tenen el mateix significat que li donaríem nosaltres si ho traduirem al castellà. Per exemple, també fan servir la paraula carne, però no fan servir la paraula cordero.
1: Això és raríssim.
0: És raríssim, però ho fan a consciència, no està triat perquè sí. O a Espanya, si algú diu «el tiene mucha pasta», es refereix a que aquella persona té molts diners. Però en Lianito vol dir que és molt lent.
1: Ostres, o sea, como pastoso, como lento.
0: Wow. Sí, como lento. El Lianito sembla aleatori, però no és. I algunes persones joves que intenten parlar Lianito i els més grans sembla que els diuen calla que no saps parlar-lo.
1: És que, de fet, en un dels TikToks que van mirar sortia com un senyor gran dient que ells com que tenen al cap una caixa amb el Lianito i una caixa amb l'anglès i quan comencen a parlar els hi surten les paraules d'una caixa o de l'altra, com que no poden triar de venga, ara parlar en anglès i ara en castellà.
0: Per exemple, hi ha algunes paraules molt curioses, com per exemple canilla, que no es refereix a la part anterior de la cama, sinó que està parlant d'una aixeta. Obre la canilla perquè corri l'aigua, seria.
1: Val.
0: Després, llamar per atrás, ells ho fan servir perquè ho tradueixen de l'anglès, que és call you back, de trucar a algú, tornar-li la trucada. Per això ells fan servir llamar per atrás.
1: Ah, t'anava a dir, a més llamar per atrás no em diu res, o sigui, no sé què és, clar.
0: Clar, no, perquè ells ho tradueixen directament de l'anglès. O el pish, que és com un pijo, una persona molt pija, perquè ho tradueixen també de l'anglès posh.
1: Ai, m'encanta el pish,
0: alguna barreja, ho podríem començar a fer servir també.
1: És molt xulo.
0: Però un altre tipus de vídeos que també s'han fet molt virals són els de dos nois, un català i un gallec, que comparen algunes paraules d'ambdues llengües.
2: Cerdo, porco, porc. Desayunar, almorzar, esmorzar. Hambre, fame, fam. Hogar, lar, llar. Cuchara,
0: que
2: culler,
0: és molt fort cullera. El que s'assemblen.
1: Moltíssimes, són iguals, pràcticament.
0: Però per aprofundir una mica més en l'anàlisi lingüístic, ho farem acompanyades d'una persona que de llengües em sap bastant. Magí Camps, filòleg i periodista, bona tarda.
3: Bona tarda, com esteu?
0: Molt bé. El català i el gallec s'assemblen més a l'italià i a l'occità que al castellà. Quin és el motiu de que passi això si totes venen del llatí? Té alguna cosa a veure amb que vinguin algunes d'un llatí més vulgar i altres d'un llatí més culte?
3: Aviam, això que s'assemblen, aquí tots fem una mica de trampa, Aquests nois que fan aquesta comparança entre fame i fam, i han anat a buscar les paraules que s'assemblen, d'altres no s'assemblen tant. És a dir, que si tu agafes l'italià i el català, tu tens, per exemple, finestra, fenestra, que és la mateixa paraula, no? I en castellà és ventana, però en canvi trobes altres paraules comunes entre el castellà i l'italià que en català no hi són. Mm. És a dir, que amb això hem d'anar una mica en compte, perquè sempre tot és molt...
0: relatiu.
3: Sí, és molt relatiu, perquè les llengües... La lingüística no és una ciència exacta, no són matemàtiques, no són dos i dos. I intervenen molts factors, perquè tu dius el castellà i l'italià no s'assemblen tant, i en canvi fonèticament sí que s'assemblen. Són dues llengües que són més fàcils. O sigui, tu entens molt bé l'italià precisament perquè coneixes la fonètica del castellà. I en canvi entens més bé el gallec o l'occità o potser a vegades, tot i que és molt diferent, el francès, precisament gràcies a la fonètica catalana. És a dir, que podem mirar per qui s'assemblen més, per qui s'assemblen menys, en aquest cas tenen coses més comunes, en aquest altre cas no en tenen tantes. És a dir, que cada llengua ha fet la seva evolució i ara totes són cosines germanes, però tenen diferències importants fins al punt que les podem considerar llengües diferents les unes de les altres, no?
1: Sempre es diu com en un to col·loquial, però científicament ens ajuda per aprendre una llengua. Per exemple, el que deies, una persona castellano parlant té més facilitat per aprendre italià perquè coneix la seva fonètica?
3: Bé, una persona castellano parlant pot pronunciar bé el castellà, l'italià, precisament perquè, per aquesta fonètica semblant, però clar, també té sons l'italià que el castellà no té i que els has d'aprendre, i que el català sí que té, o que sí que té el francès, o té l'occità. És a dir, que tot és... El castellà és una de les llengües romàniques amb menys sons. És a dir, les vocals són les mateixes, però a l'hora de pronunciar-les, les obertes, les tancades, el castellà no les té, i això ve del basc, és una cosa que va heretar, el castellà va heretar del basc, i després hi ha un seguit de sonores, un seguit de fricatives, no? Com la de la jota de Joan, per exemple, que està en italià, que està en francès, que està en gallec i que no està en castellà.
1: Per o tant, la elle, que a mi em costa molt pronunciar aquí la elle, perquè jo, que soc castellano ballant, jo dic elle, vosaltres la dieu diferent.
3: La doble E la vols dir tu, per exemple, del llibre, no?
1: Exacte.
3: Llibre.
1: Sí, a mi em costa molt.
3: Això és un fenomen que s'està perdent en català i en castellà. És a dir, aquesta doble L, aquesta palatal, és un fonema que s'està perdent, que passa a ser una I, no? Aquest fenomen que és molt freqüent amb dialectes del català, per exemple, jo que sé, a Sant Celoni diuen tovallola. Mm. Tovallola, i ho han dit així tota la vida, no han dit mai tovallola, no? Però és veritat que entre les noves generacions, entre els més joves, sí que s'està perdent en català, s'està perdent en castellà, i fins i tot, si mirem el castellà d'Amèrica, fixeu-vos que el jo... en Argentina ja ha passat a ser això. Per un jo. És a dir, que és un fonema que està evolucionant molt i de maneres diferents en cada llengua. Però sí que és veritat que la doble L, la L castellana i la doble L catalana, que tenen el so d'aquest del llibre, no? Del llom, del llet, doncs cada vegada és més llibre, llom i llet. Mm.
0: I a l'Aragó, per exemple, l'aragonès està reconegut com una llengua pròpia per diferents instruments legals, com l'Estatut d'Autonomia o la vigent Llei de Llengües d'Aragó, però no gaudeix d'un règim de cooficialitat.
4: Yo no he puesto a estudiar en la mía lengua y los aragoneses a día de hoy no tienen derechos lingüísticos plenos. No deixaré de dir tontadas, que me dicen per aquí. Y yo lo único que pido es respeto a todas las lenguas. No hay una lengua común. Només hay muchas lenguas comunes.
0: Aquest és Jorge Pueyo, president de la Junta Aragonesista. Clar, l'aragonès ha conviscut en una zona on convergeixen l'euskera, el català i el castellà. Magí, com ha influït això en l'evolució de l'idioma?
3: Home, això, evidentment, en el cas de l'aragonès, és un cas semblant al de l'asturià, tot i que l'aragonès encara ha quedat més arraconat. Mira, quan Espanya és musulmana, o la península és bàsicament musulmana pel que fa a la població i pel que fa a la llengua àrab, el llatí queda arraconat al nord de la península. Allà no arriba a desaparèixer. Però què passa? Com que ja no existeix l'imperi romà, aquell llatí es va convertint en un llatí vulgar i es va fragmentant. Llavors, a Galícia parlen aquell llatí d'una manera, a Astúries el parlen d'una altra, a Cantàbria el parlen d'una altra, a l'Aragó el parlen d'una altra i a la Catalunya el parlen d'una altra. Quan hi ha la guerra contra els àrabs, dels cristians contra els àrabs, que van conquerint territoris que pertanyien als àrabs i passen a pertanyar als cristians, del nord cap al sud anem expandint aquestes llengües. Tu fixa't que el gallec, el galaico-portuguès, és una mateixa llengua, tot i que ells diuen que no, però és una mateixa llengua. El castellà, que neix a Cantàbria, la zona aquesta zona del nord, baixa cap a baix fins a Andalusia, i el català, des del Pirineu, doncs baixa pel País Valencià i cap a les Balears. I llavors hi ha dos fragments d'aquestes llengües, que són l'asturià i són l'aragonès, que queden més recloses, que tot i que també van fer la seva evolució, doncs, per una qüestió de poder polític, etc., doncs queden més recloses. I tot i que avui es reivindica l'aragonès, es reivindica l'asturià, evidentment, doncs no es parla tant com aquestes altres llengües. Mm. I això és el que ha passat amb l'aragonès, que ha quedat d'una manera residual i que, a més, hi ha una comunitat autònoma que no defensa ni l'aragonès, perquè defensar l'aragonès també seria defensar el català, i això no els interessa, no ho volen. És una qüestió política, i per tant, com més arraconat i més minoritzats estiguin aquestes dues llengües, us en recordeu de quan les van anomenar la Pau i la Papic, o no sé com era, doncs, clar, és una manera de fer-les desaparèixer, de minoritzar-les encara més.
0: De fet, així als Països Catalans també tenim una diversitat lingüística molt rica, i és que català no n'hi ha un, ni tampoc dos, que és el primer que ens ensenyen a l'escola, no? El català oriental i l'occidental. Un dels que més crida l'atenció, o almenys dels que més em va cridar a mi l'atenció, que al final jo sóc de València, i clar, quan arribi així també descobrisc una riquea que no coneixia, és l'aranès.
5: Ei, un dia, una tarda, un brest, una net. No sé en quin moment me guardes. Sabes si quina llengua oficial ho parli? Deixa-me en els comentaris el percentatge del que has comprenut sense llegir els subtítols.
0: Que, Magí, l'aranès és una varietat del dialecte gascon, no?
3: Sí, dins de l'occità. O sigui, hi ha una gran llengua, que és la llengua occitana, que amb diferents dialectes, i resulta, curiosament, que l'aranès, o sigui, aquesta llengua occitana en la forma aranesa, que és la que es parla a la Vall d'Aran, és la més protegida de tots els parlants occitans. Uh-huh. És molt gros, això, perquè França tenia dues llengües, França havia estat coneguda a la mitjana com la terra dels dos reis, al nord es parlava la llengua d'Oil i al sud es parlava la llengua d'Oc. Això què vol dir? En què es basaven? Doncs que els del nord, per dir sí, deien Oil, que ha derivat en l'actual oui, i al sud, per dir sí, deien Oc. D'aquí ve occità, i d'aquí ve la manera com nosaltres avui anomenem la llengua d'Oc, no?, que és el mateix que diu occità. La política lingüística de França és molt poc respectuosa amb les altres llengües que no són el francès, i una llengua com l'occità, que fins i tot té un premi Nobel, perquè té un premi Nobel de literatura del segle passat, a principis del segle passat, doncs resulta que està avui, francament, molt minoritzada en els territoris del sud de França on es parlava. I, en canvi, en el cas de l'aranès, precisament per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, pel fet que conviu amb una altra llengua, com és el català, a més del castellà, doncs resulta que està més protegida que enlloc. I això és important perquè és una manera de mantenir, és una mica com el racó de l'Astèrix, no? Allà a la Vall d'Aran, l'occità, és un dels llocs on més resisteix, on més s'ensenya a l'escola, on més està regularitzat, on més està regularitzada aquesta llengua.
0: Pues Magí Camps, filòleg i periodista, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot el que ens has explicat.
3: A vosaltres, xiques.
6: Adéu.
0: Adéu.
3: Adéu-siau, bona tarda.
0: I ara anirem cap a l'última secció de Cinema a la Fresca. Sona greu dir-ho així, eh?
1: Jo no estic preparada.
0: Mira, de fet, parem dos minutets per a preparar-nos i arrenquem amb el Exacte. Fausto.
7: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
8: SER Catalunya, Barcelona.
9: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
10: Encara pagues cada visita al veterinari?
11: Això
10: s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
12: Té a Hansi Flick.
13: I think the match is okay.
12: Nosaltres, Sique Rodríguez.
14: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfon.
12: El que t'hi jugues Barça ha començat la temporada en plena forma i ara en volem més. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest dijous, Barça Atlètic de Bilbao. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. Què t'hi jugues, Barça? Al límit del fora de joc. Escolta la SER Catalunya, o a app i web de la SER.
7: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
8: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

Dos són companyia. Tres són multi... Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Bon dia.
1: Ho hem aconseguit, hem arribat a l'última setmana de la treva.
0: Bueno, encara teniu uns minutets, pot passar qualsevol
2: cosa. Què vols, que ens passem fora?
0: En directe, seria viral, seria... Seria això de no, que no, si no ens fotran fora. Fins i tot crec que tindreu una segona part, una seqüela.
2: Ah, tant de bo.
0: Una franquícia.
1: Això és el que voldríem, tenir una seqüela.
0: Una franquícia, sí. Veieu, fent
2: de fet,
0: moltes és treves en diferents puestos, en diferents països, ràdios, emissores.
2: És el motiu perquè t'hem demanat el tema d'avui, perquè tu ens vas dir en principi que volies fer grans finals... pel·lícules gran amb grans finals. Sí. I vam dir que grans finals volem, segones parts que també van ser
1: no
2: bones.
1: No volem acomiadar-nos.
0: Doncs les vostres ordres, els vostres desitjos són ordres i per mi és un plaer parlar de segon espai i parlar de la continuïtat de la treva.
1: Perquè normalment...
0: Vostè prenent notes?
1: Normalment tenen molt mala fama les segones parts
0: sí.
1: de les pel·lícules.
0: Sí, clar, això de segones parts mai van ser bones. Va, sí, a Maya Montero, a l'oreja de Van Gogh, clar, no, ja ho he dit.
2: Ja, ell ja ho ha dit.
0: Speed 2, Instituto Básico 2 i moltíssimes segones parts sí que són molt dolentes. Però no, però si comences a mirar franquícies i seqüeles, veus que les segones parts, de vegades, sí, mantenen el tipus molt bé, perquè Tiburón 2 no estava malament, que havies de competir amb l'Estiburón Spielberg, però és una primera que estava molt bé. Però després veu que hi ha segones parts que fins i tot són molt millors que les primeres. I hi ha exemples, bueno, són exemples que sempre les posen, i un d'ells, clar, és el Padrino Parte 2.

0: Y amb aquesta meravella de música que em transporta a Setmana Santa.
1: És la celebració de Sant Gennaro, allà a Nova York, i el Robert De Niro, que fa el Vito Corleone de jove, està seguint a Don Fanucci, que és el mafiós del barri, en una escena preciosa de lo millor que va fer mai al Coppola, per final matar-lo. I és, bueno, aquesta escena ja et diu que aquesta segona part era ja una meravella, perquè no només seguia l'acció de la primera, sinó que t'explicava tot els orígens de com va arribar el Vito Corleone a Amèrica, com es va tornar un mafiós,
0: Corleone és el protagonista, el que fa Marlon Brando.
1: Marlon Brando, i aquí és el Robert De Niro. Marlon Brando va guanyar l'Oscar i Robert De Niro també va guanyar l'Oscar. Pel mateix paper, però en diferents...
0: És que no me les he mirat encara, les tinc superpendents, perquè a més la gent diu també que la tercera és encara millor.
1: La tercera està molt bé. El Coppola va estrenar fa uns anys una mena com de Requiem, que era treure algunes escenes i ficar algunes, però no, però la pel·lícula està molt bé. Però la tercera part va ser una pel·lícula molt, molt, molt criticada, sobretot perquè li va donar un paper que havia fet la Winona Ryder, al Coppola li va donar a la seva filla, a la Sofia Coppola. Però jo crec que estava bé, a la pel·lícula.
2: Pel que siga, eh?
0: Perquè sí. Bueno, és una gran directora.
1: Nepo Baby,
0: bona directora. I ja que parlem de màfies, també n'hi ha de segones parts de distòpiques i màfies distòpiques. Perquè és que els creadors de Mad Max no van tenir por a posar a Mel Gibson en una seqüela. O sea, la primera pel·lícula va costar 4 duros i va recaptar com 100 milions d'euros i per això es van animar a fer la segona, entenem.
1: I la segona és la que va marcar el que tothom, quan parles, quan dius Mad Max, la gent no pensa a la primera, que era un policia que li mata la família i que està a una autopista interminable doncs perseguint els dolents. Però la gent quan li diu el Mad Max el que pensa són cotxes tunellats, estranys, punkis, gent rara i el desert, i una carretera. I Mad Max 2 és el que volia des del començament fer el George Miller, i és la pel·li, això, que defineix el que és la saga. La primera està molt bé, però aquesta és moltíssim millor. La tercera també està molt bé, i després, anys després, ha tornat el George Miller a fer les pel·lis amb la Charlize Theron, fent Furiosa, i després ha fet una altra també, amb l'Anna Taylor-Joy, i bueno, i crec que, encara que el senyor deu tenir com 90 anys, creu que vol fer una altra. Però sí, Mad Max 2 és la pel·lícula dels Mad Max. És una segona part que és millor que la primera i que és la pel·lícula que defineix tota una franquícia.
0: Hauria d'haver sigut com la primera.
1: Sí, clar, però a la primera no tenia tants diners per fer tot aquest repertori de molt més cotxes tunellats, de molta gent. Eren quatre personatges, un cotxe de policia i un cotxe dels uners i ja està.
0: I hi ha segones parts de màfies distòpiques i de superherois. Aitana, tu sí que ets de Spider-Man.
2: Jo sóc molt de Spider-Man.
0: A mi no m'agraden.
1: No tot t'agraden els Spider-Man?
0: No n'he vist cap.
1: Bueno, bé.
0: Però no em crida l'atenció.
1: Sí, no crida l'atenció.
2: A mi em crida molt l'atenció, especialment també em crida molt l'atenció Tom Holland.
1: Ai, Tom Holland.
2: Però les pel·lícules també.
1: Ja li dirà a Zendaya.
2: Dili. Ella també em crida molt l'atenció.
1: Sí, també, bueno.
2: També.
1: Ja sabeu, lo de dos són companyia, tres... Bueno, el que diu.
2: Tres són millor companyia, com diem a la treva.
1: Clar.
0: Perquè la primera pel·lícula de Spider-Man, pel que tinc entès jo, és un senyor que li pica una aranya...
1: Radioactiva.
0: I es converteix en Spider-Man, això arribo.
1: Que és el que passa a tothom.
0: Clar, sí. I la segona segueix sent Spider-Man, però s'enfrenta a... Què fa?
1: S'enfrenta, hi ha un dolent, que és el Doctor Octopus. És que tot aquest després sortirà una del Tom Holland. Com sapella, sortirà aquest Spider-Man, sortirà que sigui el Tobey Maguire, que a mi m'agrada molt el Tobey Maguire fent de Spider-Man, igual que el Tom Holland. L'Andrew Garfield em cau bé, però és que jo sempre que veig l'Andrew Garfield penso en un Funko, perquè té molt de cap i li mou així el cap i és molt finet.
2: I et desconcentra.
1: Ja em desconcentra. Bueno. Ja. Però és que Spider-Man 2 jo crec que és no només la millor de les tres que va fer el Sam Raimi, sinó crec que és la millor de totes les Spider-Man que s'han fet. Jo que és una pel·lícula que reflexiona molt bé sobre què és un superheroi, què és de veritat un superheroi, tot això de la responsabilitat i això, i com també intentar combinar una vida d'adolescent, que ja has de començar a treballar, tenir una nòvia, i té una de les millors escenes, que és l'escena en què tota la gent normal de barri, en un vagó dalt del metro, ajuden a Spider-Man perquè està ferit i està molt malament, i tota la gent ajuda a Spider-Man. I dius, clar, això és ser heroi. Ser heroi és que la gent sigui també herois i que t'ajuden, o sigui, ajudar-nos tots. La solidaritat, que és una cosa que no apareix molt a les pel·lícules de superherois, perquè sempre és el superheroi que ha de salvar a l'humanitat.
2: Al món, sí.
0: Pues li donaré una oportunitat. I ara ve la meva segona part preferida, que si no me la posava jo no feia guió.
1: No, si no venia per aquí, ja.
0: Que és aquesta. Aquesta escena, Ada Madrina pujada a sobre d'un piano amb un vestit vermell.
1: Sí, fent una com de clocada d'ull a Los Fabulosos Baker Boys, la pel·li de la Michelle Pfeiffer i el German Bridges, que acaba perquè és Rec 2, que és, bueno, és infinitament, és faran avui millor que la primera de Rec. Estava farcida d'homenatges i d'imatges que ens remetien a d'altres pel·lícules fetes amb humor i amb molt de carinyo. Començant perquè Far Away és Hollywood.
0: Clar, i el cartell és el mateix, quan s'estan acostant.
1: Veus totes les hamburgueseries, tendes i tal, ho veus tot posat aquest món de prínceps i fades.
0: Clar, i surten des de l'hermanastra de la Ventafox, sí. Surten totes les princeses, surten actors,
2: és
0: tots són referències.
2: T'anava a dir, ara que has dit lo de la Ventafox, jo li tinc un carinyo especial a les segones parts, perquè quan jo era més petita va ser quan van començar a fer-se segones parts de pel·lícules com la Ventafox o la Sireneta.
1: Sí, i totes per vídeo.
2: Sí, per DVD, i és com que... A mi em semblaven, no sé si és perquè tenia 5 anys, però a mi em semblaven igual de bones que la primera. Era com que em saciaven la set de saber què passava més enllà d'ell.
0: Sí. I és que la
2: Cenicienta 2, i ja està.
0: La Cenicienta 2 és un peliculón, que són les tres històries, que és xulíssima.
1: No, és que bueno, és com fer
2: gràcies.
1: Segones, terceres i quartes.
0: I la Sirenita 2.
1: I la Sirenita 2.
2: I 3.
0: Com Melody.
1: I el Rei León 2, 3 i 4. I les aventures només de Timba i de l'altra. No, això era per mantenir un equip d'animació en actiu i per fer diners, que al que li agrada la Disney és fer diners. No, però sabe, perquè allà van entrar guionistes que començaven i que van tenir la llibertat de, doncs això, de pensar idees noves que igual no la pots fer a un llargmetratge d'aquest que et costa 200 milions perquè has de mirar molt que ve la pel·lícula al cinema, de cuidar, però aquí podies tenir doncs aquestes idees així delirants. Bueno, i que el que comentava, què va passar després de Fueron Felices y Comieron Perdices. ¿Cómo va a ser la vida de la Ventafox y al castell? ¿O va a pasar bé o va a ser como si Emperatriu, que ho va a pasar fatal?
0: O la tercera part de Cenicienta, que era la de Ei, si el zapato no fuera de su talla, ja. Que era como que feien darrere el temps.
1: Sí,
0: en plan,
1: bueno, era como una mena com d'això de... Una mena com de regreso al futur, però clar, una mena com d'això de les paradoxes temporals, el what if, i si tal, no és... No, això era un ficar idees que al principi dius, igual són molt boges, però que funcionen molt bé. També era una animació doncs, més normal, però bueno, eren pel·lícules molt entretingudes. Sí.
0: I bueno, tornant a Rec, ¿vale? Amb aquest punt irònic, ¿vale? Tomàs i jo hem estat investigant tot el matí, perquè Rec és una pel·li como molt cinematogràfica, o sea, perquè té moltes referències. Hi ha una escena en la que vas a Pinocho i vas a como penjat d'uns cables com en Missió Impossible.
1: Tom Cruise, la Missió Impossible, la primera, sí, però, ja es queda allà.
0: I en té més, no? Perquè hi ha una part que recorda el Senyor dels Anells.
1: Sí, quan li cau l'anell i intenta agafar-lo així com el Frodo, que sí,
0: després,
1: això és elles.
0: Es fan un pató com al revés, com en Spider-Man.
1: Sí, el de Tommy Maguire, el que són tants.
0: I això, pues que...
1: Ah, en també hi ha una mena contalent que surt del pit del...
0: Ah,
1: del
0: gato.
1: Sí, del gato, sí.
0: És veritat.
1: No, és que la pel·li, era una mena com els Scary Movies, que eren doncs paròdies, però fet una paròdia des d'una pel·lícula familiar i d'animació. I tenia molta gràcia, perquè sabien a quin personatge agafar per fer l'acudit.
0: I no sé si es recte alguna referència a Batman o a aquesta segona pel·lícula. Saps que jo no sabia que El Caballero Oscuro era la segona part de Batman? Sabia que era una pel·lícula, però no sabia que era de Batman.
1: És fascinant, de veritat. A mi m'agrada conèixer gent així, amb aquesta mena com de innocència.
0: Així, la pel·lícula
1: aquesta mena d'innocència a la vida.
0: Era la de Heath Ledger, no? La que va fer Abans de morir.
2: Clar, sí, ara digues el nom per a quedar-me, va.
0: Sí, sí. Però, i sabia que també... O sea, que és com una
1: Oscar
0: figura...
1: Oscar Pòstum, sí, va guanyar l'Oscar mort.
0: I jo sabia que era una figura que tenia a veure alguna cosa amb Batman, però no sabia que era com una pel·lícula de Batman.
1: El Cavall Oscuro, tu què pensaves? No sé, que era alguna cosa...
0: Un altre personatge.
1: Ah, era un altre personatge. No. Era directament Batman, clar, clar, perquè Batman és això, és un personatge molt complex, i a les pel·lis del Christopher Nolan encara més. I El Caballero Oscuro és, clar, és que és la pel·lícula. Batman Begins, que és la primera que fa el Nolan, té tot aquest rotllo de que t'ha d'explicar una altra vegada els orígens del personatge, i a més el dolent que sortia era Ra's al Ghul, que era Liam Neeson, que no et pots creure a Liam Neeson com a dolent. Te'ls pots creure sol mirant una obra o jugant a la petanca, com fas jo i tal, això sí. Però bueno, però és que clar, El Caballero Oscuro és una... El personatge de Joker és el que... agafa tota la pel·lícula, qui es menja tota la pel·lícula, i el que està parlant és una pel·lícula altament política, és una pel·lícula antisistema, és una pel·lícula contra el capitalisme, contra Gotham, contra la corrupció, és una pel·lícula acratada, libertària, i és una pel·lícula fascinant, és una pel·lícula que s'ha de veure un munt de vegades perquè és una pel·lícula, en el fons, molt complexa. És gairebé cinema d'autor i d'art i assaig convertit en blockbuster pel gran públic. És la gran pel·li de Batman.
0: Doncs tenim deures, Aitana.
2: Sí, molts, sí, tenim
0: i se'ns queden moltíssimes pel·lícules pendents que haurem de fer en la nostra segona part.
1: Clar.
2: Que serà igual de bona o millor que la primera.
1: Segones parts, a la treva sempre van ser i seran boníssimes.
0: Boníssimes.
2: Pues Fausto Fernández, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos cada dijous, per explicar-nos totes les teues anècdotes amb el cinema, sí. Curiositats. Ha sigut un plaer, de veritat, tindre't així.
0: Per donar-nos una mica de cultura cinematogràfica.
1: El plaer. Ha estat meu, però molt. O sea, gaudir d'això de gent jove amb aquesta il·lusió, gent tan professional i que em deixa contar batalletes. Ostres, a Sònia a casa.
2: Fausto, moltíssimes gràcies.
1: Que us vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Gràcies, xau.
3: Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en grup.
0: A la convidada d'avui li agrada parlar de la identitat catalana, de música, de llibres, que també n'ha escrit. En general li agrada xerrar i li agrada comunicar. Miro que al món hi ha molta gent de merda, però la convidada d'avui no és una d'aquestes. I és que avui ve a donar-se treva la comunicadora i escriptora Ofèlia Carbonell.
4: Poder parlar d'art, de creació, és parlar d'humanitat. Poder parlar d'humanitat és entendre'n el valor prescindint del mercat. Però com parlem d'allò que no podem anomenar?
5: La gent que es dedica a escriure té molt mèrit, perquè la majoria de gent que es dedica a escriure s'ha de dedicar més a més a altres coses. Colin, ells s'han apuntat ara a un curs de percussió que no té res a veure, i jo, en canvi, doncs, me n'he anat al teatre.
6: Sí, crec que està fet una mica amb aquesta idea de que l'arquetip de bellesa català no és literalment sortir de l'escuma de les onades del Mediterrani, com si fóssim la Venus. Quan escric, intento buscar-hi una musicalitat similar a la que jo feia servir per saber com tocar una peça.
7: La sonrisa en UK.
0: M'estic carregant de les millors parts de la cançó, però benvinguda, Ofèlia.
6: Hola, dia. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Tu què tal estàs? Com et dones treva, tu?
6: Bé, estic una mica calorada, he de dir, aquests dies, però perquè a més semblava que ens donaven una treva, no, de la calor, i avui aquesta nit he tornat a patir una mica, però bueno, bé. Doncs em dono treva aquest estiu tornant a Premià, al meu poble, i recordant que hi ha platja, que s'hi està molt bé i que tant de bo fos tot l'any aquesta platgeta.
2: Però de quin tipus de persona de platja ets? De la que s'estira el sol i ja està? De la que li agrada fer coses?
6: Jo sóc... m'encanta estar a l'aigua, fins que estic arrugadíssima, i m'encanta fer el burro. Tampoc no nedo superbé, no nedo gaire bé, la veritat sigui dita, per ser una persona de mar, però m'encanta simplement estar a l'aigua, flotant, fent el pi, fent el que sigui, i després no sóc gaire de sol, perquè em cremo molt, llavors passo de l'aigua a l'ombra total d'una super ombrel·la que tinc gegant, i doncs així, doncs, d'anar sucant-me i sortint, sucant-me i sortint.
0: I mira, tu que ets comunicadora i que escrius i xerres i parles de moltes coses culturals, pots gaudir de la cultura, del teatre, del cinema, sense pensar en treure-li una rendibilitat?
6: Em costa una mica, perquè el que em passa és que també m'ho passo molt bé un cop he vist alguna cosa nova, o he escoltat música, o he anat al teatre, o he vist una pel·lícula. M'ho passo molt bé com pensant en què significa per mi, o buscant-li com cosetes, o fins i tot, que això és molt repel·lent, com pensant com hauria fet jo que sé, el final d'una pel·lícula que no m'ha convençut, no? Llavors, doncs, clar, per mi té aquesta cosa, a part de ser una temptació professional o econòmica, no, de pensar, ai, mira, aquí em puc fer un article, també hi ha aquesta cosa de que m'ho passo bé com fent ressenyes, no, com si estigués al col·le eternament, doncs fent ressenyes del llibre que acabo de llegir, perquè també em serveix a mi, no, per pensar com a exercici què m'ha agradat i per què m'ha agradat i què em puc aprendre.
2: i que al final també retens millor la informació, perquè si no és com que et poses a llegir un llibre, vale, ja està, ja, i al dia següent, o sigui, al dia següent no, però al cap d'un temps et pregunten i segurament ja no recordes exactament què era el que t'havia transmès aquell llibre.
6: Sí, de fet, a vegades tinc un Letterboxd, que és l'aplicació aquesta, no?, de quan veus pel·lis les registres, i vaig com a coses de fa molts mesos o fa molts anys, i em fa molta gràcia veure què m'ha semblat una pel·lícula del seu moment, perquè després potser la torno a veure i com m'afecten coses completament diferents de lo que em va agrada en aquell moment, i em sembla molt divertit.
0: Jo em vull fer una d'aquestes apps, perquè és que a mi em passa que miro una pel·lícula fa temps i després em dius, has vist no sé què? I jo dic, és un peliculón. De què va? No ho sé, però és un peliculón, perquè a mi em va deixar com aquest gust.
6: Sí, és que obligar-te tu mateixa a traduir el que sents en paraules, en realitat, és un exercici, no? És un múscul, és com fer una mena de gimnàs, no només mental, sinó de tu mateixa, no? De conèixer-te una mica. Llavors, per mi és divertit, ho recomano.
0: Jo crec que tu t'atreveixes una mica amb tots els temes, però hi ha algun tema on no et ficaries a parlar?
6: Crec que... O sigui, hi ha temes que tinc molt clar com de deixar... O sigui, va haver un moment que vaig dir, val, com política, com, encara que sí que com m'interessa, no?, i que sempre he estat vocal amb les causes que dono suport a això, però com l'anàlisi crec que no m'hi veig tant amb aquesta jo del tertulià que parla de tot, i a mi em fa bastanta més impressió. També em fa bastanta impressió, encara que sembli mentida, parlar de música me'n fa més que parlar d'altres coses, potser perquè... justament perquè ho he estudiat més, em fa més, no? Com més saps d'una cosa, més saps que no en saps, sí. No? Llavors, doncs, la música realment és el que em fa més impressió parlar-ne, però alhora hi ha la paradoxa aquesta, que és el que em sento que hauria de fer més, no? Perquè d'algú d'haver servit la carrera que vaig fer.
2: Perquè, clar, tu fas contingut a xarxes socials, has fet podcast, has escrit a Núvol, al País, en The Rock, també has escrit llibres, que ara en parlarem més, i també ets música. Com t'expresses tu millor de totes aquestes disciplines?
6: Jo crec que com m'expresso millor és en la paraula escrita, com en escriure, perquè és una cosa que he anat fent des de petita, encara que fos només per mi, no? Des de petita, com que em va agradar molt tot això de la literatura juvenil, jo vaig entrar molt a Harry Potter, El Senyor dels Anells, després algunes sagues també de literatura juvenil que es van publicar aquí, Memòries d'Idun, El Clan de la Llova, aquestes coses, doncs jo el primer que vaig voler fer és fer la meva com a diversió, com que potser tampoc tenia ningú amb qui parlar d'aquests llibres que m'agraden, doncs em posava a fer la meva versió d'aquestes coses, que ara en diria fanfiction, no? Aquesta reescriptura d'un món que t'agrada molt. I també, quan era adolescent, em vaig obrir un blog on posava les meves opinions d'actualitat, que no llegia ningú. Després vaig tenir Twitter on feia el mateix. Llavors, doncs, crec que sempre he anat fent això, múscul, no?, amb el tema d'escriure. Suposo que això.
2: Perquè jo t'he escoltat dir, a més entrevistes, de... Jo parlo de coses que segurament no li interessen a ningú. Jo vaig escriure un llibre que potser no li interessa a ningú. Bueno, la realitat és que tens seguidors a xarxes, que tens gent que compra els teus llibres. Has arribat a assumir que igual sí que influencies una mica a la gent?
6: Bueno, influenciar no ho sé, però o sigui, sempre penso, sempre intento, acabo escrivint de les coses que a mi m'agradaria llegir. O sigui, ja llegeixo molta gent, no?, que escriu coses que m'interessen molt, però sempre hi ha un punt de, quan escric, és com si jo volgués iniciar una conversa amb el món o amb internet o amb els meus amics, fins i tot, no? I per mi publicar o redactar o ensenyar el que he fet és com un primer pas per fer-ho, com coses que jo tinc ganes de parlar amb el món i doncs les escric.
0: Mira, aquesta és una de les coses que a nosaltres ens ha interessat molt. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires. Jo vaig anar fa uns mesos a l'Expo del CCCB, la de la bellesa, i al sortir vaig veure el teu llibre, crec que és el segon llibre teu, sí, que és Les catalanes no es maquillen. Jo no sóc d'aquí, porto aquí com 2 anys i pico. I jo vaig pensar, clar, és que és això el que jo porto dient molt de temps, que les catalanes no es maquillen, que després el llibre parla d'una altra cosa, vull dir... Entonces, ¿les catalanes es maquillen o no? ¿Amb què quedem? Què diu el llibre?
6: Aquí vaig fer una mica de pesca-clics amb el
2: títol. Amb el títol.
6: Sí, però bueno, és divertit, no? Suposo que enganxa. Sí, no, jo ho vaig fer servir com a excusa, doncs, per plantejar com aquest tema de la bellesa, no?, o el món de l'estètica, que s'ha associat sempre amb el món de coses de dones, de noies, de nenes, que en el fons és una forma d'expressió cultural, d'expressió de gènere, però també per mi, jo el que plantejo al llibre és que també és com una expressió cultural i pot arribar a ser nacional, no? Fins i tot el fet que tu veus que les dones o l'expressió de gènere femenina arreu del món canvia i et preguntes per què és tan diferent, no? Crec que ara que tenim xarxes socials ho veiem molt, no? Ens arriba molt, jo què sé, les tendències de Corea, les tendències d'Estats Units, les noies britàniques no sé què, a Europa no sé quantos. Llavors, doncs, m'interessava molt veure doncs, què hi havia aquí cosa cultural nostra, d'identitat personal, no? Com el maquillatge, com a forma d'expressar qui ets o qui vols ser, i alhora també com aquesta cosa més fosca, no? Que en el món de lo femení sempre hi ha hagut aquesta ombra del tema patriarcal, també d'interessos comercials molt forts que ara estem veient molt, no? Coses que costa molt decidir de si ho fem perquè volem o perquè no, o perquè ens diuen que hem de ser així, no? Doncs tots aquests dilemes.
0: I què diu l'estètica catalana del tarannà català?
6: Jo crec que tenim bastant integrat com això, sobretot per coses històriques de la diferència, no? Que com que sempre, ja fa uns quants segles, no? Que estem una mica, que ens hem de com de definir d'alguna manera, no? Estem ni aquí ni allà. Ens hem aferrat com a... Hem hagut de reinventar-nos símbols i camins de d'on venim, no? I crec que el nostre recurs ha estat sempre la mediterraneïtat, també per aferrar-nos, no?, a aquesta cosa d'uns orígens, entre moltes cometes, no?, més antics, no?, que ja va passar amb el noucentisme, no?, que s'aferren, vale, el Mediterrani, les formes aquestes grecoromanes, no?, aquesta cosa més... Llavors, el maquillatge en aquest sentit, o la feminitat, és com més, entre moltes cometes, vol ser natural o vol ser aparentment natural, perquè després ja sabem, sobretot avui, no?, que hi ha tantes coses amb injeccions, botox, etcètera, etcètera, que lo natural té moltes cometes, però hi ha aquesta idea de no semblar que t'has arreglat molt o no semblar que vols ser molt, molt ostentosa o no semblar que vols cridar molt l'atenció.
0: I que, de fet, o sigui, una cosa que deies també en una entrevista que hem mirat, que m'ha encantat, és que a l'esquerra et mira una mica mal si és una dona que s'arregla, es maquilla molt o va molt guapa vestida. És com que es deslegitima com per a tenir una opinió política sòlida o d'esquerres?
6: Sí, també passa a les dretes, com si t'hi fixes, crec que les dones i els seus cossos són camps de batalla, no, entre moltes cometes, com a qualsevol part de l'espectre polític, no? Perquè també, a segons quins sectors, sobretot amb coses de classe, una dona que es maquilla molt està mal vista, no? Està mal com que no pertany en aquest estrat, no? També a l'esquerra. I és natural perquè, de fet, hi ha moltes contradiccions. Sí. Quan vols evitar aquest món com a persona que es presenta com a femenina, és a seguir com aquesta cosa de tendències. Hi ha una història carregada de violència, no?, contra les dones a través de lo femení. Llavors, doncs, tu quan dius, no, jo em depilo perquè vull, jo em poso pintallavis perquè vull, has de fer com moltes voltes sobre tu mateixa per entendre i treure la motxilla i veure si realment és perquè vols, i si és perquè vols, per què ho vols, clar.
8: Exacte.
0: I d'una altra cosa que parlaves abans és que et fa una mica de por parlar de música, perquè clar, tu vas estudiar violoncel al, sí, Conservatori Superior del Liceu, també escrius en The Rock, i mai t'has plantejat fer música?
6: Crec, sí, jo ho admiro molt, la gent que ho fa, i em sembla molt difícil. Crec que és un, no sé, un do o un llenguatge que jo potser no tinc o no he tingut amb tanta facilitat, i que llavors em sembla molt gros la gent que ho fa i que ho té dins i que pot veure melodies i pot associar melodies com a una frase, a una lletra que se li ha acudit. Jo, la veritat és que no, em fa molta impressió, em faria molta vergonya, no sé per què.
2: Clar, perquè molta gent, la teoria és, si saps música i a més escrius, deu ser facilíssim per a tu, però no és ben bé el mateix.
6: No sé, també em guardo una mica el raconet de la música, perquè en el moment que jo no faig música sento que la puc gaudir com a oient bastant, o no sé. També m'agrada, vaig molt a concerts, i potser sí que els concerts són l'únic lloc on, mentre l'estic escoltant i quan marxo a casa, no estic pensant allò que us deia al principi de sobreanalitzar i pensar coses, donar-li voltes, no? És com que em deixo una mica més... Sí que miro d'entendre per què m'ha agradat, però no em deixo com més que m'entri tot i ja està.
2: Que el que sí que has fet és un llibre parlant de la teva experiència a la música, Fusta i Resina. Jo, que també sóc nena conservatori,
6: sí.
2: Com diries que t'ha marcat a tu tota aquesta formació amb qui és Ofèlia ara?
6: Jo crec que m'ha marcat moltíssim. Crec que ha sonat un tall, com al principi, no? Que deia que com escric a vegades, com crec que conservo algunes coses del meu aprenentatge musical. De fet, al conservatori, per exemple, jo vaig tenir professors molt bons i estic molt content d'haver-los tingut, i el que més m'agradava és que quan ens ensenyàvem, per exemple, a tocar una peça, a tocar un quartet, clar, no és només l'afinació, el ritme, no sé què, sinó que hi havia una anàlisi estructural, no? No, per entendre què està intentant dir aquella peça amb els símbols que veiem a la partitura, no? Llavors hi havia una cosa molt d'analitzar com el ritme i com una frase estava construïda, no? I era, val, això és una frase llarga, llavors venen tres frases curtetes, llavors ve no sé què, i és una cosa que jo després aplicava a la manera com escric, i que és una cosa que crec que m'emportaré sempre, no? D'haver estudiat música i que li dono molt valor.
2: I l'exigència també te l'emportes?
6: Sí, bueno, clar, per mi, després d'haver estudiat música, escriure és molt més plàcid, entre moltes cometes, perquè sí que la música té per mi una exigència, a més de mental, intel·lectual i emocional, també física, que a mi és on em costava més, crec, perquè bueno, el violoncel és gros, jo faig tres pams i mig, i llavors doncs, em costava una mica tot el tema de poder arribar a tocar el que jo tenia al cap i volia que sonés. Però sí, trobo que és diferent, perquè amb el tema d'escriure és jo tancada en una habitació, asseguda en una cadira, no? I anar donant voltes a les coses, i no hi ha aquesta cosa d'haver d'arribar amb el meu cos al que vull dir. Però això em fa sentir molt més lliure, entre moltes cometes, ara, i tenir molta admiració pels meus companys que segueixen tocant i fent música pel món encara.
0: I a part de la música d'escriure, tu has fet carrera als podcasts i ens ha enviat un àudio una companya teva.
8: Ofèlia, principalment com a amiga i també com a companya de feina, és una tia molt graciosa. Jo crec que el que destaca més d'ella és que té un món propi. Llavors, tu pots estar tenint una conversa perfectament normal i de sobte l'Ofèlia et deixa un comentari que et pixes de riure, però que en realitat sempre té una lògica i és encertat i és intel·ligent. Llavors, a mi això és el que més m'agrada d'ella, que té una mirada i una personalitat molt pròpia, i molts cops veig com el món o allò, els dictàmens de la societat, en comptes de semblar-li normals, li semblen una cosa estranyíssima.
0: Perquè, o sigui, com és la mirada d'Ofèlia?
6: Ai, no sé, però m'encanta que pensi que sóc graciosa, perquè sóc la que, segons el grup de WhatsApp, hi ha algú que sempre s'esforça en ser el més divertit del grup de... Sóc jo. En tots els grups.
0: Si Clàudia Rius, tu l'has reconegut.
6: Sí, no sé, és també... Clar, ja portem molts anys que ens coneixem amb la Clàudia i hem estat com molt... Ara, clar, des que vam parar el podcast, potser ja no estem tan cos a cos tanta estona, no, però vam estar molts anys que estàvem cada setmana, diversos dies de la setmana juntes. Llavors, doncs, clar, doncs tenim, a més, ens entenem, i jo sé que ella... Això que diu que no em sembla normal que veig les coses diferents, jo sé que ja li puc dir sí, no sé.
2: I ara que heu acabat el podcast de Gent de Merda, què faràs?
6: Ai, no sé. Sí, jo vaig pensar també com haver acabat Gent de Merda, m'ho vaig prendre com una oportunitat

0: I de fet, com a guionista de la Turra, tu com t'inspires pels temes? Perquè nosaltres portem també tot l'estiu que era com, de què parlem avui? Perquè hi ha temes que de vegades penses com, això ja s'ha parlat molt.
1: Sí. Bueno, jo ja tinc la sort que som un equip i que és una mica gairebé com gent de merda, no? Que som un equip de tot noies més o menys de la mateixa quinta o quintes que no són tan separades i que ens hem entès molt bé, no? I que sempre hi ha alguna que està amb el cap fent tucutu-tucutu. L'Alba Riera, òbviament, té una visió que crec que és el que ha fet funcionar molt bé el programa. I sí, jo crec que és una mica això, no? Som vàries i tota l'estona com punxant-nos entre nosaltres, mirant coses, i aquesta cosa de no poder apagar l'antena mental mai gaire, perquè tot el que passa al món al final és que no, potser no ho registres, no? Però després estàs allà pensant una entrevista i dius, ai, però l'altre dia vaig veure això i això m'ha fet pensar que no sé què, i aquesta persona en parla i potser el podem entrevistar, no sé, és com això d'anar connectant punts.
2: Pues Ofèlia, moltíssimes gràcies per posar-te davant del micro, aquí sí, amb nosaltres, eh? Hem estat molt a gust, no sé tu.
1: No, a vosaltres, m'ho he passat molt bé.
2: Estarem atentes a totes les pròximes coses que facis.
1: Moltes gràcies. Hush, my darling, oh, don't you cry. Daddy's trying to write you a lullaby. So sweet.
3: I fins aquí el penúltim programa de La Treva.
2: Wow.
0: No,
2: és que no, demà no estarem bé. Moltes gràcies a l'Ofèlia Carbonell per compartir amb nosaltres la seva mirada. També al Fausto Fernández per descobrir-nos les segones parts que sí que van ser bones, com esperem que també la de La Treva, i ja ho deixem. I demà?
0: Demà ja veurem què pebrons fem, perquè no tenim ni idea de què farem al programa de demà.
2: No,
0: però segur
2: igual
0: que estaran,
2: sí que ho sabem i no ho volem dir.
0: Exacte, però segur que estaran el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguera a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes, la Mireia Molina a la redacció.
2: I nosaltres aquí, l'Àmpara i l'Aitana.
0: Adéu, adéu.

0: nuestro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
1: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
2: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
3: Carglass cambia, Carglass repara.
4: Rebobinem el llapis de memòria amb Jordi Manau.
5: Bona tarda, Lain.
6: Molt bona tarda.
5: Això que diuen que sempre et donen personatges de dolent, és mite o és realitat?
6: És mite. És mite totalment. De fet, si faig una mica una recopilació dels personatges, jo crec que surten més personatges bons que dolents. L'únic és que els dolents com que marquen més, no? O impressionen més per quan fan les coses dolentes.
5: O els has fet moltes vegades, com pot ser el Tito Peña, no, de la Riera, que bo no era, aquell senyor.
6: Però tampoc no era dolent, saps? Era un tio de barri, era un tio molt impulsiu i que, bueno, que millor que no el molestessin gaire, però no era dolent en la seva naturalesa. I de fet hi ha momentets allà, hi havia momentets a la Riera on es veia un cor del tipus... És el personatge que a mi sí que és veritat que més m'ha agradat com construir a partir de lo que em diuen, no, ha de ser una mica dolent i ha de ser
5: els
6: dolent,
5: matisos
6: i donar-li cor.
5: El Jesús de la Reina de Sueños de la Libertad, aquest sí que era un...
6: Veus, aquest era més complicat el fer-ho, això que et dic, però també ho vaig aconseguir en molts moments i era el que més funcionava, aquesta profunditat del personatge, de dir, cony, aquest tio no ha sigut sempre així, aquest tio va tenir un moment que era bo. I llavors, en quin moment es passa al lado oscuro, no? De la fuerza i es converteix en Darth Vader. Això és el que mola.
5: Al novembre estrenes Les hijas de la criada a Antena 3 i a 3 Media Player, que és una novel·la, bueno, una adaptació d'una novel·la de Sonsoles Onega. Allà fas de dolent.
6: Això no puc fer spoilers,
5: tio. No pots fer ni dir-nos això.
6: No, home, no. Evidentment que la moltíssima gent que ha llegit la novel·la, clar, aquesta gent ja sabrà, i sí que ho podria dir, no?, per aquesta gent. Però
5: no,
6: diguem-ne que la lia bastant, el personatge.
5: Deixem-ho aquí,
6: sí.
5: Que cadascú tregui les seves conclusions.
6: Sí, sí.
5: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'actor Alain Hernández.
4: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Tothom tranquil, tot i que ho pugui semblar, no estem als 40 clàssics, seguim al Llapis de Memòria i acabem d'encetar les cançons de l'actor Alain Hernández amb Sultans of Swing, dels Dire Straits, la banda liderada per Mark Knopfler, un esquerrà que tocava la guitarra, bueno, toca la guitarra amb la dreta, i a sobre el tio doncs la toca millor que el 99,9% dels dretans de tot el món. De fet, podria dir del 100%, però deixo aquest 0,01% pel gust de cadascú. En fi, on et transporta el Sultans of Swing?
1: Uau.
0: Alain?
1: Transporta a que gràcies al meu germà gran els vaig descobrir. Gràcies al Ferran. Va començar ell, perquè ell tenia una petita banda amb els companys del col·le i li encantava tot el rock dels 70s i 60s i 80s i llavors, a partir d'ell, jo començo a escoltar també aquesta música, no? I evidentment, primer em toca més el Brothers in Arms, el disc del 85, amb el Money for Nothing.
0: Quan tu tens 10 anys, no?
1: Exacte, 85, quan jo tinc uns 10 anys. Però llavors, ràpid, ja m'enganxo a Dire Straits i ja començo doncs, a escoltar tot lo d'abans, no? Tots els altres primers discos i el Sultans of Swing és que em crea, bueno, em vola el cap i llavors em converteixo en molt, molt fan, més inclús que el meu germà de Mark Knopfler i de Dire Straits i recordo que vam anar el 92 a la gira d'On Every Street, vam anar a la Monumental a veure el concert de Dire Straits. Ell també hi era.
0: El tècnic, el Manel Saiz.
1: També hi era.
0: Un Mark Knopfler de pedra picada.
1: Sí, sí. I llavors jo a la carpeta de quan feia bub, jo portava la carpeta forrada amb Mark Knopfler i Dire Straits. I...
0: Només hi havia Mark Knopfler o hi havia més altres personalitats? A la carpeta.
1: A la carpeta.
0: El forratge tot era per Dire Straits?
1: Tot era Dire Straits. I Mark Knopfler, sí.
0: Que sé, que havia una Sabrina o jo
1: no,
0: que sé.
1: No, va, tio, que va. Bueno, allò molava, vull dir, la Sabrina molava, no?
0: Però no per portar-la a la carpeta.
1: Per dues raons evidents, però no, era tot Dire Straits, tio. Va haver una febre molt, molt bèstia per Mark Knopfler. I, de fet, ha continuat molts anys, molts, molts. L'únic és que després ja m'ha entrat la nostàlgia d'aquell Mark Knopfler, més que del Knopfler en solitari, o sigui, el Golden Heart, el primer disc que fa, m'encanta. Després el Sailing to Philadelphia també m'agrada molt, però després ja els altres hi ha cançonetes, però ja començo a sentir que el Knopfler es fa gran i veus això, no? Veus com la flama s'apaga de la persona, però la seva música continua igual de gran i això és una mica el que passa amb molts artistes, no? I bueno, ja et dic, el Sultans of Swing al final l'acabes traient una mica tu amb la guitarra i
0: aquesta
1: això...
0: la tocaves
1: però res, molt, molt, molt precàriament, n'hi ha hagut d'altres que n'he tret més fàcils però
0: Sultans... N'escoltarem alguna, crec que
1: sí?
0: Tu tocaves amb la guitarra.
1: Vale.
0: Tu aquesta època de bub,
1: sí.
0: Què volies ser de gran, a què et volies dedicar?
1: Tenia ni idea. A mi m'agrada molt el futbol, m'agrada molt el Barça i escoltar música.
0: Però
1: i això,
0: el futbol, per molt que t'agradi, amb 13-14 anys...
1: Bueno, jo
0: estàs
1: jugava...
0: Dins, o estàs dins ja de la roda?
1: Sí, és veritat,
0: o...
1: és veritat. Ja vull dir, com a molt vaig arribar a entrenar amb els Sants quan estava a tercera divisió i ja
0: home,
1: està,
0: saps?
1: No? Sí, bueno, però no vaig arribar ni a fitxar i llavors ja després em vaig conformar amb jugar a primera regional i això i
0: tens bueno. Pinta de killer.
1: Killer?
0: No,
1: què va. No, vaig començar jugant de lateral dret, després ja vaig passar al mig camp. I bueno, per allà em vaig quedar.
0: Destructor?
1: De carriler, no, tampoc. No, jo he tingut una miqueta de classe, sí.
0: Ah,
1: sí.
0: Un tio amb qualitat.
1: una mica.
0: Finalment et formes en màrqueting i relacions públiques per sumar-te al negoci familiar, a Jamones el Charro.
1: Correcte.
0: Va ser iniciativa teva o la família apretava de dir, tira cap aquí?
1: No, ningú va apretar, l'únic és que era, jo crec que era el camí natural, no?, de... que des de petit jo havia estat amb els meus pares quan no estava al col·le ni jugant o el que fos, doncs vinga, cap al magatzem. I, I després als estius també a Salamanca, que era on teníem la fàbrica dels pernils.
0: A Soto Serrano.
1: Doncs també amb mon pare també em portava a veure altres fabricants a Guijuelo de pernils i ajudar-lo quan havíem de comprar pernils a altres i no sé, jo sempre anava caminat com cap allà, no? I m'agradava tot aquell món, la veritat.
0: El que passa és que amb 28 anys necessites com prendre una mica d'aire, d'oxigenar-te i decideixes a inscriure't a uns cursos de teatre, després aprofundim en el tema energia, que era com el curset es deia energia, que a més jo l'he fet i sé de què va, i tant.
1: Oh, que gran.
0: I allà et canvia la vida.
1: Sí, energia i imaginació, amb el Peter Gaddish.
0: Amb el Peter Gaddish. Si vols fem ara la paradinha i ens expliques què es feia energia.
1: Peter Gaddish, un professor húngar, que realment canalitzava el teatre, no?, a través de les energies vitals que tenim. També hi tocava amb el tema dels chakras.
0: Els esfínters.
1: Els esfínters, també. Que no només hi ha l'esfínter de l'anus.
0: No,
1: el que,
0: a la boca.
1: Són anells, exacte, no? Que quan són bebès estan connectats i després es van desconnectant, no? I es tracta de tornar a connectar per tenir com més sensibilitat a tot, no? Però tot des del dit petit del peu fins a l'últim pèl que no tinc del cap, però però sí, i després també molt jugar. Jo de fet aquest curs el faig perquè jo li pregunto a en Santi Millán quan encara jo no era ni actor ni res. Perquè ell em va comprar un parell de pernils per enviar-los-hi als directors de càsting de Siete Vides, com a agraïment i això.
0: Ja l'han agafat, no és corrupció, perquè ja l'han agafat.
1: Ja l'havien agafat i era allò de que jo també després ho he fet, eh? Vull dir, com a agraïment.
0: Se'ls ha de tenir contents, els directors de càsting, sí.
1: Era una qüestió de bon rotllo. I llavors tenia bon rotllo perquè ell vivia a l'escala de la meva exdona. Ja exdona. En aquell moment érem nòvios i érem parella i llavors ens veiem per allà. I llavors li vaig dir un dia, hòstia, Santi, me gustaría hacer algo de teatro y tal, m'agradaria, què puc fer? I llavors el tio va entrar a casa i em va treure un tríptic del col·legi de teatre i em va dir, doncs mira, tio, jo crec que per començar a fer teatre, per jugar, una mica, aquest curs va molt bé, aquest curs del Peter Gaddish. I jo, doncs vinga, vamos. I a partir d'aquí, i sí que és veritat que jugaves molt, i jo me'n recordo que deia, va, ¿quién quiere salir aquí a hacer esto? I jo aixecava la mà, saps, sempre. I estava cagat de por, però sortia i em tremolaven les cames. Però jo sortia i m'equivocava, o no ho feia bé, m'és igual, però jo, saps, allò que... I aquesta empenta i això jo crec que va fer el clic i després en acabar va ser quan jo li vaig dir a Peter, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo la empresa familiar, perquè jo el portava fins a Sant Andreu.
0: El Peter,
1: que quan acabàvem el portava a Sant Andreu amb el cotxe i ell agafava allà l'autocar i se'n anava
0: Santa Perpètua,
1: a Santa Perpètua, sí. Per allà, o la Llagosta, no me'n recordo. Sí. I llavors teníem moltes converses, i llavors Peter, ¿qué hago? I em va dir, tu tienes que ser actor. Es lástima que el mundo de interpretación se pierda actor como tú.
0: I aquí ja...
1: I ja, clar, vaig dir, que guai, i quina putada al mateix temps, perquè com ho faig?
0: Clar, bueno, al principi sí que tu t'inscrius al curs, al postgrau d'interpretació del Col·legi del Teatre, vas tirant, vas compaginant, no?, la feina amb els estudis, però clar, arriba un dia que surts de l'armari teatral. Mm. Com va ser aquest dia?
1: Va ser quan jo vaig començar a treballar amb Jordi Évole. Jo ja portava fent coses, el que dius, no?, compaginant la feina, inclús ja feia coses a les teles locals amb en Marc Crauet, que és clau.
0: A BTV, sí.
1: Exacte. Però no cobrava com per dir, va, deixo l'empresa i això. A més, estava casat i era com, hòstia, jo, en sèrio m'haig de posar a fer això, que potser no guanyo un duro, què dirà la meva dona, què dirà la meva família, I llavors, quan em fitxen per fer Salvados...
0: Salvados por la crisis, feies tu?
1: Amb l'Anna Bertran. Desequilibrados por la crisis.
0: Desequilibrados por la crisis.
1: Amb l'Anna Bertran.
0: Que la liàveu.
1: La liàvem perquè era quan començava la crisi, el 2008, aquí a Espanya, i llavors es van inventar una parella que feia coses rares, realment, per guanyar pasta o per estalviar-se pasta, d'alguna manera, i amb càmera oculta. Era tot amb càmera oculta. I aquí va ser quan vaig guanyar els meus primers dinerets i vaig dir, ara és el moment. I llavors li vaig dir a mon pare un dia que sortíem por ahí a veure clients, que vam arribar al magatzem, vaig aparcar el cotxe i li vaig dir, papà, que dejo l'empresa.
0: I què et diu?
1: Ell es queda mirant endavant, com sabia que algun dia ibas a decírmelo, no? Però no diu res i l'únic que diu és... ya eres mayorcito para saber lo que quieres. I surt i se'n va. I jo em quedo com tremolant al cotxe i trigo a sortir també i llavors entro i llavors ja em venen els meus germans que l'has dit al papa. Què passa?
0: Va entrar a barbantar quatre pernils.
1: Però tu què t'has pensat? Que dejar aquí la... I va ser un moment complicat. Però llavors, no content amb això, arribo a casa pensant que trobaria doncs, el recolzament
0: el caliu, sí.
1: I la cosa de... Hòstia, ho he dit, ja marxo, que marxo a l'empresa. Però per què avui? Per què ho has fet? I ara què farem? I saps? Hòstia. I la cosa va anar així, doncs que al final va ser separació de l'empresa, separació de la dona i tot plegat.
0: Tu pots dir que et va canviar la vida. Això que es diu, aquest tòpic, realment a tu et va canviar la vida, començar a estudiar interpretació.
1: Totalment. Va ser un sacrifici molt bèstia a nivell vital. Que es van obrir altres portes, però sempre et queda la cosa aquesta. Què hagués passat si aquell dia no ho hagués dit?
0: El i si.
1: I si. És molt bèstia. I quan veig aquestes pel·lis que salten en el temps, com Regreso al futuro...
0: Ah, mira, perdes la samarreta.
1: Sí. Penso, hòstia, i si tornés? I com seria la meva vida?
0: Però tornaries?
1: No, però saps allò de visualitzar com hauria sigut? O sigui, sempre he tingut una curiositat. Molt bèstia.
0: Amb la curiositat et quedaràs.
1: Totalment.
0: Que ara jo et deia que jo sé d'una cançó que tu sabies tocar amb guitarra perfectament. Crec que algun matí a la Ciutadella podies estar ja fent el hippie amb aquesta cançó, que és Ojalá.

0: Ojalà de Silvio Rodríguez sonen a llapis de memòria de l'actor Alain Hernández, que t'he de confessar que jo amb aquesta cançó vaig perdre la innocència, perquè jo estava convençut que era una cançó d'amor, que era, ell estava tan enamorat d'algú i no era correspost que ell necessitava perdre-la de vista o perdre'l de vista, i després vaig descobrir que era una cançó contra Pinochet.
1: Sí. Clar, i ja ho feia molt el Silvio, no? I molts cantautors van fent, no? Aquesta doble intenció de les lletres. Sí, jo també t'haig de confessar que jo crec que la majoria de la gent que comença a escoltar el Silvio i escolta aquesta cançó pensa que és una cançó d'amor, no? El Silvio Rodríguez per mi és la culminació de la meva adoració a tots els cantautors. Crec que és la punta de la cúspide, no? Per mi, dels cantautors. I m'arriba a l'Emili.
0: A l'Emili? Tu ets de les últimes generacions que haurà fet l'Emili.
1: Sí, i va ser per un error.
0: Com que per un error?
1: Per un error, perquè jo faig una primera pròrroga per estudis i llavors t'envien una carta per d'avís de venciment de pròrroga. I aquesta carta, jo no la vaig veure mai. No sé què va passar amb aquesta carta. Es va traspaparar... Jo que sé què va passar. I jo estava a Salamanca aquell estiu, i el meu germà, el gran, que estava aquí a Barcelona, em truca, Alain, hi ha una carta aquí del Ministeri de Defensa. Ah, doncs pues deve ser l'aviso de venciment de pròrroga. A veure què dice. Fa un silenci i dic, hola... Yo aquí leo que te van a sortear en septiembre, tío.
0: Que te vas a Vigo, niño.
1: Y yo, ¿cómo? Y vaig anar, vaig fer un recurs, que em van dir, no te va a servir de nada, te lo decimos ahora, pero bueno, que jo estava estudiant, vaig portar els papers de la universitat i tot, i als dos, tres dies em va arribar una altra carta con acuso de recibo, que denegado el permiso, o sea, el recurso i tal, i llavors em van destinar, que llavors sortien les llistes al diari. Encara sortia a les llistes de la penya que anava i on et tocava i tot. I llavors, quan vaig arribar a la classe, a la universitat, els cabrons de la classe, els companys, ja m'havien posat allà a la pissarra, zona marítima del Cantàbrico. Sí, sí.
0: Guardes un bon record, per això, de la Mili, que la fas a Vigo, no?
1: La faig, juro bandera, al cim del Ferrol, i després em destinen a Vigo, sí. I allà a Vigo conec a un dels millors companys i amics de la Mili, que encara conservo, de tant en tant ens escrivim i això, un noi de Cartagena, el Rafa, i aquest em descobreix, el Silvio Rodríguez. I de fet, quan jo l'escolto amb els Walkmans, dic, qui és aquesta? Quina és aquesta tia? És una tia, és un tio amb una voz un poco así, però sí, és cubano i tal. I jo, hòstia, que guai. I llavors començo a escoltar-lo, però molt, molt... a devorar-lo, tot. Però és que, a més, també a l'Emili se m'ajunten el primer disc de l'Ismael Serrano, l'Atrapados en Azul, se m'ajunta el Drexler, també, amb el Vaivén.
0: Amb cantautors.
1: És que jo, sí, perquè just abans de marxar a l'Emili, jo a la universitat em vaig tornar com bastant bohemi, ¿vale? Allò de... jo era molt... molt romàntic, i llegia el Neruda i el Benedetti i escoltava molts cantautors, i jo escrivia també, i el Pedro Guerra i el Sabina, evidentment, i tot, no? Però sí que jo era molt activista d'això, de la cultura i de...
0: La cultura artesana, no?
1: Sí, punt... molt, i d'escriure, i
0: diumenges a la tarda...
1: D'anar-me'n a... Sí, i plorar les tardes de diumenge, i anar-me'n a la Ciutadella, i amb la guitarra, i aquestes coses... I, bueno, ara m'ho miro amb carinyo, eh? I llavors el Silvio, sí, el Silvio... Tot i que allà s'escoltava molt Ramones i tot, i la penya, bueno, fotent-se de tot, i jo estava escrivint les meves cartes allà a la nòvia que tenia, que era cosina del Celades, que jugava al Barça.
0: De l'Andorrà, de l'Albert Celades, que es va jugar al Madrid.
1: Doncs era una cosina seva, cosina germana, jo vaig tenir la novieta aquesta. I jo li vaig escriure no sé quantes cartes, tio.
0: La pobra noia dient... Fes una mica a Emili, deixa d'escriure ja d'una vegada, sisplau.
1: Tant de pobra noia que jo crec que es va cansar ja de tanta carta, i quan vaig arribar al final ho vam deixar, saps? Vull dir que sí.
0: I seguint aquest rotllito de l'Emili, fer una sèrie diària vindria a ser l'Emili dels actors?
1: Wow.
0: El que et curteix, de veritat?
1: No sé si... Home, és... Sí que és veritat que et dona unes eines molt bèsties. Molt bèsties per espavilar-te i realment ja després de lo que és el ritme d'una diària ets capaç de fer-ho tot.
0: És com un Tour de França, no? Que tu acabes un dia, estàs esgotat i et diuen vinga, que demà una altra vegada i demà passat una altra i de l'altra una altra.
1: Bueno, acabes esgotat, el que dius, no? Que has fet mínim, teníem un mínim de 7 seqüències que et podien posar 7. Acabaves en 8, et demanaven un favor especial, no sé què. Però clar, eren 7 o 8, o 6, 7, de 3-4 pàgines per seqüència, amb la qual cosa arribaves fet una merda. I sobretot jo, que tenia el personatge que em barallava amb tothom.
0: Això també crema?
1: Amb la dona, clar, tio. Però molt. Molt.
0: Sí, jo arribava... Això és la de Sueños de Libertad, no?
1: Sí.
0: Perquè també vas fer
1: la diària de la Riera. Però el Tito a la Riera va ser un personatge més de repartiment i sí que va tenir el seu moment de trames més d'allò, però anava molt més relaxat. No té res a veure. No té res a veure. Lo de Sueños de Libertad, el ser personatge principal i ser el dolent, doncs clar, jo repartia joc a tots els altres personatges.
0: I t'afecta, o sigui, arriba un moment que t'afecta a tu.
1: No, clar, perquè tothom es baralla amb tu, tothom et diu que ets dolent, que ningú t'estima, que no sé què tal, i jo això, al final, hòstia, arribes a casa i dius, per què estic tan cansat i mentalment i emocionalment, i és això, perquè tothom m'està dient que sóc dolent, i és veritat. O sigui, sí que hi ha un punt que jo deixo el personatge al camerino i ja està, però... Hi ha coses que, hòstia, quan les has viscut durant tantes hores, clar, i arribaves i dius, no, ara haig d'estudiar unes altres 3 hores el de demà.
0: Que t'ho tornen a insultar, perquè jo, primer.
1: Sí, sí, sí, molt, molt dur.
0: Que crec que Sueños de Libertad d'Antena 3, que per cert, he llegit que és la sèrie més vista d'Espanya, amb més d'un milió d'espectadors, tu ja d'entrada pactes que només hi estaràs un any, una sí. temporada.
1: Sí, sí, per això, perquè ja m'ho veia venir. Em veia venir que seria... Seria molt complicat a nivell d'això, de feina, però sobretot seria molt complicat a nivell logístic per la família.
0: Pels nens. El Nuno i el Milos.
1: Sí, sí.
0: Clar,
1: sí,
0: tu
1: perquè,
0: Madrid,
1: perquè
0: no?
1: jo marxava els diumenges a la tarda i per estar ja el dilluns a primera hora, que em recollien doncs, això a les 7 del matí, i tornava aquí a casa els divendres vespre. Llavors estava divendres nit, que ja veus tu amb dos nens petits el que és la nit amb ells, que no és res. Després el dissabte sí, i el diumenge al matí. Però llavors era gairebé un dia i mig el que estava aquí a casa. I molt petits, i em sabia molt greu. Em sabia molt greu, i també per la meva parella, no? que s'ho havia de menjar. Teníem ajuda amb una nani i amb sa mare, que també venia, ma mare, però...
0: No sèrie, clar, el no, tema de no sèrie.
1: I clar, és que dius, hòstia, sí, he volgut tenir fills, i sí, la meva feina és aquesta, i s'ha d'entendre, i tot el que tu vulguis, però, hòstia, per altra banda, també ets de ser una miqueta responsable.
0: I et maten el personatge.
1: I llavors maten el personatge.
0: T'han matat a molts personatges?
1: Bastants.
0: Fa mal que et matin personatges.
1: Ja. Depèn del personatge, fa més mal que d'altres, evidentment. Sí, i...
0: Però t'avisen o t'ho trobes?
1: No,
0: home,
1: no.
0: És un xoc molt bèstia,
1: ja,
0: no?
1: Ja t'avisen. Sí, perquè t'avisen al principi. O sigui, al principi de la temporada ja et diuen, mira, al final el personatge acabarà així. I ja et dic, hi ha hagut personatges que, bueno, vale, doncs... El Jesús de la Reina ja es podia preveure...
0: I a més, em sembla que fins al final els guionistes et diuen segur que no t'ho vols pensar perquè en canvi de morir pot marxar a part tabac i mai se sap.
1: No, però això ho vaig proposar jo, eh?
0: I et van dir no, no. Si
1: I van dir... Creiem que és millor que mori. I van dir, bueno...
0: Ja
1: però sí, jo vaig proposar, vaig dir no, no el mateu. No sé, fica'm a la presó o que se'n vagi por ahí, i qui sap, tio, com va la vida i potser d'aquí un temps, perquè això jo penso que durarà, i potser d'aquí un temps fem una, saps? Una tornada triomfal del malo de la sèrie, però bueno,
0: Bueno, sempre pot reneixer, eh? Pot haver passat alguna cosa que al final no va morir.
1: A veure, aquestes sèries diàries poden fer el que vulguin, que la gent...
0: Des de que ens van canviar el David Peris del cor de la ciutat, d'un dia per l'altre, pot passar qualsevol cosa. Helena, ara parlàvem dels teus nens, el Milos i el Nuno, però si et sembla, anem a transportar-nos a quan tu eres nen, i ho farem amb Barrio Sésamo.

0: El Barrio Sésamo és una de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'Alen Hernández, que no sé si l'he escollit bé, perquè tu ens has dit Barrio Sésamo així en genèric. I...
1: Home, jo, per mi l'entradet era na, na, na, veus el Manel, no?
0: He sigut víctima na, na, na, de la meva na, na, joventut, que tampoc és tan jove, però sóc més jove
1: sí.
0: que vosaltres.
1: Sí, clar, quan em va proposar allò de les cançons, jo vaig pensar en cançons, primer, que em molen, i segon, doncs, que signifiquen alguna cosa, no? I per mi és que, sobretot la que et dic, l'entradeta de Barrio Sésamo...
0: Ara m'ha sonat, quan l'has tararejat.
1: Clar, home.
0: Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs, per mi és una infància molt feliç. Molt feliç, una infància que ja sé que és un topicazo i tot el que tu vulguis, però els nens d'ara no la tenen, aquesta infància. D'estar al carrer, al barri, el berenar del pa amb xocolata o el bocata de chorizo, la mare cridant-te... De que sí, pugis clar, des de la finestra o del balcó...
0: Els nens no tenen carrer perquè potser te'l segresten. Ha canviat el context.
1: Sí, evidentment, de la inseguretat i tot el que tu vulguis, però igualment, no? Com que no teníem consoles ni teníem mil canals de televisió i sèries que pots veure a l'hora que et doni la gana i tot, doncs era una cosa... Doncs, molt natural i jo crec que era molt més especial, no? diguem nostàlgic.
0: Diguem nostàlgic.
1: Però sí, i a més el Barrio Sésamo també t'ensenyava moltes coses, era molt didàctic.
0: Tu com li explicaries a un nen d'avui dia com era el Barrio Sésamo? Com era això de veure a l'Espinete, un eriçó sí. gegant que anava amb pilotes, que era de felpa, però per dormir es posava un pijama? Com ho expliques Total. Tu, quin aquests bitxos?
1: Sí, bueno, a partir d'aquesta innocència, no?, de que crec que abans teníem els nens i ja també, ja no em quedo amb el Barrio Sésamo, em quedo amb els pallassos de la tele, em quedo amb tantíssimes coses que hi havia d'això, el Milik i el Fofó, tal, no sé, cançons que després també, quan ja en aquesta època actual, no, hi havia coses, hi havia lletres masclistes, hi havia coses, saps, que dius, hòstia, que vista... Però clar, has d'entendre el context i tothom ho donava per normal i coses d'aquestes, però que... No sé, era el creure't... Però igualment, els nens d'ara també es creuen, els ninos que surten i no sé què,
0: ja està,
1: saps? Els nens es creuen el Pocoyo ara, o la Peppa Pig, i no sé què.
0: O el Tito, sí, ja estan tots aquí. Però tu en el... No sé per què rius, a casa meva es veu molt el Tito.
1: No.
0: A casa teva, amb el Nuno i el Milos, tu no hi veus aquesta innocència?
1: Sí. Sí, però ja et dic, era com... Era com ajuntar una mica tot, no?, el que et dic, d'estar al carrer jugant a futbol o les caniques o... Saps? No hi havia les músiques... Ara els nens escolten músiques com molt més adultes del que els hi toca. No sé, saps?
0: Jo el que sí que he detectat és que els nens d'avui dia trien i nosaltres no triàvem. Nosaltres, quan obries la tele, és el que hi havia. Clar. I ara no. Ara és, no, posa'm aquest capítol d'això.
1: Totalment.
0: I dius, no, és el que hi ha, és el que està aquí.
1: Totalment.
0: I te la lien i acabes posant-li el que
1: Home, no. I no és que te la lien, sinó per no discutir, saps? I ja, vinga, vamos.
0: Hem d'escollir les batalles en les que ens hi posem.
1: Sí, jo el cotxe i això és la música d'en Milos. O sigui, ja tinc la seva llista de reproducció... I ell, quan de vegades... Jo li deixo estonetes, li deixo mirar l'iPad. I llavors em ve i em diu, vull aquesta cançó, perquè li surt amb un vídeo.
0: Que el Milos ja té 6 anys.
1: 6 anys. I llavors li poso la seva llista de reproducció i l'escoltem després al cotxe i llavors em demana que li posi 40 vegades. Però sí, el Milos ja m'ha demanat que si la Katy Perry, que si no sé què, saps? Coses d'aquestes que...
0: Sí, nosaltres érem més naïfs.
1: I llavors li dic, però escolta aquesta, saps? I li poso els naïfs. O li poso Queen.
0: Posa'm la Katy Perry, sisplau.
1: No. Sí.
0: Com bé saps, els fills no es fan sols, s'han de fer. Tu els has fet amb la Mireia.
1: Mm.
0: Com us coneixeu, tu i la Mireia?
1: Doncs ens vam conèixer per Messenger. Sí, però ara... va ser una cosa molt, molt casual. Vull dir, jo vaig fer una sessió de fotos i l'estilista d'aquella sessió es deia Mireia Martín. I es diu Mireia Martín. Llavors jo vaig penjar les fotos i vaig dir, hòstia, vaig etiquetar aquesta noia també, com a estilista. Però no la tenia. Llavors vaig buscar Mireia Martín, vaig posar... I per la foto aquella petita que surt quan busques... I dic, hòstia, aquesta no, aquesta no... Aquesta...
0: La Mireia Martín és un nom aquesta, bastant comú.
1: Aquesta no, però... Oh? Llavors clico i dic, hòstia, no és... Però li vaig enviar un missatge.
0: Per Messenger, que això és la prehistòria d'internet.
1: Total, bueno, clar, els missatges de Facebook, collons. I llavors li vaig dir, estava buscant una altra Mireia Martín, m'has aparegut tu i crec que he guanyat amb l'error. I llavors no em va contestar. Fins al cap de dues setmanes o alguna cosa així, que llavors va dir, llavors sóc la conseqüència del teu error.
0: És increïble, aquesta història.
1: I llavors vam començar a xerrar i fins ara, a dia d'avui.
0: Vas arribar a l'amor per error.
1: Totalment.
0: Que
1: sí,
0: bo.
1: Sí.
0: Que bo. Bé, com saps, hi ha certes converses que una parella amb fills ha d'assumir en algun moment. Per exemple, la de si deixem veure els nens Bola de Drac... O no? Ja l'has tingut, aquesta conversa?
1: És que també vaig intentar-ho. I a Milos en aquell moment no li va acabar de fer molta gràcia i vaig dir, doncs ja no... Però si Bola de Drac la poden veure perfectament. I...
0: Home, cuidado amb el sí, follet tortuga,
1: sí.
0: Que quan s'excita li sagna el nas. No ho oblidem.
1: És molt fort. És molt fort, per moments. Sí, clar, ara no hi pensava en el follet tortuga. O l'altre, l'Ulong, no? que ensumava les calcetes.
0: El porc,
1: clar. Ensumava les calcetes de la Bulma. I, sí, era fosc. I era,
0: potser l'ha de veure quan tingui 16 anys.
1: Era brutet, però bueno... Tota la resta, la història del Goku i buscar les set boles de drac, això em sembla una genialitat.
0: Que ara veurem si tenim conflicte o no, perquè també m'has posat un genèric que és Bola de Drac i té diferents cintos. Jo he posat la que a mi em recorda Bola de Drac.
2: Llapis de memòries.
0: Aquesta sí.
2: Amb Jordi Manau.

0: L'actor Alain Hernández, aquell nen amb dents de llet que ho flipava amb el Barrio Sésamo, es va anar fent gran i va passar de veure el Don Pimpón i a l'Espinete a veure, doncs, superguerrers de l'espai que es donaven hòsties com a pans. I aquí la innocència potser ja es va perdent una mica, eh?
1: Va, tio, és que molava molt, Bola de Drac. I a més era sortir de... Això, sortir del... Del... Bueno, això ja va ser... Jo crec que ja em va pillar... els primers anys de BUP, no? Jo diria, jo crec que...
0: BUP,
1: 14, és la ESO.
0: Sí, és la ESO d'ara.
1: Sí, els 14 anys jo crec que em va pillar, por ahí. I em molava mogollon, tio. I a més també... Però primer, la programació era l'Arale i després Bola de Drac. Llavors era un combo perfecte.
0: Feies la tarda.
1: Veiem
0: qui feia els deures en aquesta programació.
1: Veiem qui feia els deures. Però és que després... Al poc després, a Telecinco ja feien també Campeones, tio, Oliver i Benji. Yeah. Llavors era com empalmar allà que dius...
0: Llavors el fracàs escolar estava sí, garantit. Sí,
1: totalment, amb menys el Messi.
0: Calent, tu ets fill de la Loli i el Pepe?
1: Sí.
0: Un senyor de Soto Serrano, un poble de Salamanca. Com és que et van posar Alain de nom? Perquè l'any 75, dir-te Alain era força exòtic.
1: De fet, era il·legal o algo, o no era... No, no, o sigui, havies de posar un nom abans, un José Alain o Francisco Alain, saps? Havies de posar... I la història és que el meu pare, doncs, com moltíssims espanyols, en aquells anys van emigrar, no? A França, Suïssa, Alemanya, alguns de Sud-amèrica... doncs per treballar i per enviar diners a la família, no? I el meu pare, amb 13 anyets, va marxar amb el seu germà gran a Tarbes, un poble del sud de França, que ja hi havia una miqueta de colònia ja d'espanyols i això, per això va parar allà, d'espanyols, a més, del mateix poble de mon pare, de Soto Serrano. I llavors allà, si estàs 7 anys, fent diferents oficis, i dels pocs, que ell sempre ho deia, que tenia una relació molt amor-odi amb França, i dels pocs francesos que el van tractar molt bé i que era molt bon amic, es deia Alain. I llavors li va dir, le pondré tu nombre a algún hijo mío.
0: I em va tocar a mi. Perquè el teu germà gran es diu Ferran. O sigui, els altres no tenen noms exòtics, tu ets l'únic.
1: Exacte. Sí, sí, Ferran, José i Natàlia.
0: I tu, com a posseïdor de nom exòtic, has sigut l'instigador que els teus fills es diguin Nuno i Milos, que també són noms exòtics?
1: No, el Milos sí que m'agradava pel director de Milos Forman, sempre m'havia agradat el nom de Milos, i a més un noi que portava el gos al parc on jo portava el meu gos, al Trasto, doncs em queia molt bé, i el seu fill també li va posar Milos. Llavors em vaig en recordar. Li vaig dir a la Mireia, i la Mireia...
0: T'ho va comprar.
1: Sí, m'ho va comprar. Pel Nuno vam tenir una miqueta més de debat. A mi m'hagués agradat fer-li un homenatge al meu pare i ja també passar d'una mica de l'exòtic a lo més clàssic i que es digués Pepe.
0: Potser d'aquí 10 anys et clava una katana, si li poses Pepe.
1: No, que maco. I llavors mirant una llista de noms, així, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, Nuno, ostres, m'agrada. I amb ella també.
0: És que diuen que s'ha de concordar els dos. Tu no pots usar Milos i Pepe.
1: Sí que pots, clar.
0: Bueno, tu t'ho han fet, clar que pots. Sí, clar. I la cançó del Pepe és Mis manos en tu cintura, de Damo.

0: manos en tu cintura de Salvatore Adamo, sonant el llapis de memòria de l'actor Alain Hernández, i com dèiem és la cançó del teu pare. Tens ja una brillantor als ulls especial, Alain.
1: Sí, clar. Sí. Mon pare, per aquesta etapa a França, doncs, descobreix l'Adamo i llavors ja el portem al cotxe, després, quan érem petits, també el Julio Iglesias, i també portàvem el Serrat, que també està per
0: ara,
1: aquí a la llista.
0: Ara vindrà.
1: Per part de ma mare, però sobretot a mi el que més em fascina és aquest poder de la música en un moment tan delicat com és una malaltia com l'Alzheimer, que mon pare ja estava en una etapa que ja no deia res ni feia res i era escoltar aquesta cançó i es movia el ritme i movia la boca i l'anava cantant molt a poc i a mi això, clar, penses aquest Adamo ha anat amb mon pare fins a les últimes conseqüències.
0: L'Alzheimer no ha pogut amb Adamo, eh?
1: I no ha pogut amb ell. De les poques coses, o l'única cosa, jo crec que no... Bueno, i llavors això és a les coses que de vegades doncs, la família i això s'aferra, doncs, no?, de dir, hosti, si encara no ha marxat del tot, encara hi ha alguna cosa del Pepe aquí. Quan no és veritat, però sí, per això havia triat aquesta, perquè crec que ha sigut la cançó de la vida del meu pare.
0: Jo no he patit casos d'Alzheimer a la família, n'he patit altres coses, però mira, abans estàvem amb el Willy, un tècnic de so d'aquesta casa, gran amic meu, que el seu pare va morir d'Alzheimer, i recordo el dia del tanatori que vam anar, ens vam fer una abraçada, i em va dir una cosa que se'm va quedar per sempre, que és la putada de l'Alzheimer és que et mors dues vegades, una en vida i una després. I això no m'ho he pogut esborrar mai. Tu vas viure-ho així?
1: Sí. Sí, el que passa és que aquesta primera vegada és progressiva. I vas veient com... O sigui, sí que la notícia cau com una bomba i enmig de la família i també com una inquietud, no?, de com serà realment tot això, no?, a partir d'ara. I llavors sí, vas veient que aquella persona tan capaç de tot, d'aixecar una empresa ell sol, de fer-ho tot, i doncs com es va quedant petit i a més ell, en aquella primera fase, com és conscient de tot el que està perdent i que li crea aquesta frustració tan lògica. I no és gens fàcil de gestionar ni per la persona ni pels
0: cuidadors,
1: que estem voltant. I sobretot, clar, i ma mare en aquest sentit, doncs, que és la que més el va cuidar i el meu germà petit, jo perquè estava molt a Madrid en aquells anys, estava molt a Madrid per feina, per una part guai, i per altra banda, doncs, sí que tinc aquest sentiment de culpabilitat, no?, per no haver estat més. Però sí, és per mi, bueno, clar, no vull comparar amb altres malalties, ni que
0: no, no és una competició, això, no?
1: Però no és una competició, però vamos, jo considero que és una algo tan indigna que espero que no sé si amb intel·ligència artificial o no sé què, que pensin molt més en tota la investigació.
0: Alain, el Pepe no va poder veure un curtmetratge que has fet, que és el París 70, que ho està patant a escala mundial, on tu fas de fill i cuidador d'una mare amb Alzheimer, que suposo que fer aquest paper, per tu que has passat això, ha de ser molt heavy.
1: Sí, la història és que el guionista, el Nat Solís, quan em passa el guió, un any i pico abans de rodar-lo, clar, me'l passa i em diu, quiero que te leas esto i tal, i llavors el llegeixo i li dic, hòstia, m'encantaria hacerlo, però tu esto me lo pasas porque sabes que mi padre tiene Alzheimer, ¿no? Es por eso. Ah, no, hòstia, ¿tienes algún problema con eso y tal? Le digo, no, aún lo quiero hacer con más razón, si me dices que no. No, yo es porque me encanta lo que haces y tal, no sé qué. Llavors, a l'any i pico, em va trucar el Dani. Ei, hola, sóc el Dani Feixas, el director, que farem això i tal. I clar, comencem a rodar-lo 11 mesos després de morir mon pare. Llavors jo a cada seqüència, doncs, uf, em venien moltes històries i tot. Llavors jo li vaig decidir donar-li, cedir-li tots els meus sentiments, el personatge, el Jan, i vaig dir, té, som per tu, tio. I llavors, tu manega tu com puguis.
0: T'espatines tu, Jan.
1: I llavors, doncs, clar, el dire em venia, el Dani em deia, ara, encara no ploris, si pot ser, aguanta una mica més, i jo ja ho sé, Dani, tio, però és que és impossible. I a més amb la Luisa Gavassa, que és una de les millors actrius d'aquest país, que ho feia tan increïble. Ens vam tenir una relació al curt com realment de mare i fill, ens agafàvem la mà mentre no rodàvem, ens explicàvem la vida allà estirats al llit, i va ser molt maco. I sí, ha sigut tot un homenatge al meu pare, però sobretot a la meva mare com a cuidadora.
0: Que ara està sonant la cançó de la Loli de fons, que és el Mediterrani.

0: La Loli seria el pal de paller de la família? Sí, dels fills, l'àvia...
1: Totalment. Totalment, és la mamà de tots i és la que continua mantenint el niu viu, no? I a més ens compra molt per l'estómac, està clar, vull dir, perquè a més cuina molt bé, és increïble.
0: Està guanyadíssim, clar.
1: De no saber, de quan es va casar no sabia fer res i ella sola va començar amb un llibre de cuina i ha acabat sent una cuinera espectacular i llavors, doncs clar...
0: Sempre vols anar,
1: ¿quién
0: no?
1: ¿Quién quiere tal? ¿Quién quiere un poco de...? ¿Quién quiere...? I llavors ho posa allà al grup, no?, del WhatsApp
0: i ja no, hòstia,
1: i llavors anem allà als polluelos, allà a obrir la boca perquè ens hi tiri...
0: A més, suposo que també hi ha una bona pota de pernil sempre preparada, no?
1: No, els pernils es va acabar. Es va tancar l'empresa, sí, el Nadal passat. Sí, sí. Però ja et dic, ma mare ha sigut una lluitadora increïble. I amb tot lo del pare, amb tot lo de l'empresa també, sempre ha mantingut una força i un positivisme. Bueno, és que, no sé, jo, és una dona espectacular, que no tinc paraules per ella. I això, i el Serrat, doncs, sonava a casa sempre, sempre. I a mi, bueno, quan ets un nen, és allò de, oh, mamà, sempre estàs escuchando lo mismo. Però després, hòstia, després ja quan ets més gran entens les lletres i això, i per mi Serrat també ha sigut, doncs, bueno, ha sigut una inspiració i ha sigut una persona que jo què sé, m'ha acompanyat a la vida.
0: És clar. La mama.
1: Sí.
0: Vull dir, va amb la mama. Sí. Com amb tanta... Aquesta és la cançó que més ha sonat a la història d'aquest programa, sí. I amb raó, va amb tots nosaltres. Estem a punt d'acabar lent, però abans de preguntar futurs projectes. Jo sé que sempre hi ha molt secretisme amb tot el que aneu a fer i el que no aneu a fer, però tu vens amb una gorra. Sé, per exemple, que he llegit que tens pensat un negoci per si la trajectòria com a actor cau o alguna cosa, però no té pinta.
1: El què?
0: Que se't vagi a caure la trajectòria.
1: No ho sé. Jo sempre he dit que de la mateixa manera que vaig arribar a ser actor, com una casualitat gairebé, de passar de ser un hobby a ser una realitat, jo no em tanco la porta que algun dia deixi de ser actor i em dediqui a una altra cosa.
0: Però perquè tu vols.
1: I també trobar la felicitat. Però, de tota manera, també, jo he tingut alguna etapa que no m'esperava i baixa la feina, que dius, bueno, i ara no hi ha cap projecte que ningú em vol, en sèrio. No,
0: l'Helena
1: ens encanta, però és que ara no hi ha res. És que, clar, el seu personatge... No, o sigui, no hi ha personatges
0: per ell. Però, això, en aquest programa ho va dir l'Amparo Moreno, que l'ofici d'actor té una putada molt gran, i és que el teu primer sou fixe és la pensió de jubilació. Fins aleshores, vull dir, és anar-les veient i això.
1: Sí, però és aquesta incomprensió de dir, hòstia, però què està passant ara? Però si porto anys que no paro, i ara per què? Perquè això, qui està parlant malament de mi, collons, saps? Què està passant?
0: M'està xutant la pilota endavant. Què és la gorra? Què pots dir?
1: No, a veure, és el nou projecte que començarem a gravar ara a l'octubre.
0: Gravar, o sigui, sèrie, televisió, cinema...
1: És una sèrie de televisió. És que no...
0: Això del secretisme audiovisual, no, però, jo no ho entenc, clar, perquè podries començar a fer promo. Si sempre voleu fer promo, ara pots començar.
1: No, però
0: si
1: a mi m'encantaria, però és que fins que no surti una nota de premsa... clar, no podem dir res, però serà de director Marc Crehuet.
0: Oh, tornem a casa?
1: Tornem a casa. I serà que

0: Eso al futuro.
1: Regreso al futuro, que és la millor peli de tots els temps, i aquest tema és una meravella.
0: Doncs vinga. Alain Hernández, ha sigut un plaer i un gust conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Ha sigut un plaer estar aquí, molt emotiu, tot plegat, i m'encanta el format d'aquest programa i com ho portes tu. Gràcies.

0: Sí, al Barça li ha tocat, per si la gent connectarà mateix la ràdio. Els horaris exactes els coneixerem demà, però sabem que el Barça jugarà a casa aquesta primera fase de la Champions, 4 partits contra el Manchester City, contra l'Aston Villa, contra el Feyenoord i contra el Como, que és un equip italià que entrena Cesc Fàbregas. Aquests són els 4 partits que el Barça jugarà a casa: City, Aston Villa, Feyenoord i Como. I els 4 que jugarà fora, atenció, contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique i Ferran.
1: A la redacció tothom ha fet un...
0: Contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique i Ferran Torres, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba, que és un equip d'Azerbaijan. Haurà de viatjar a Azerbaijan. Aquests són els 4 partits del Barça fora de casa. Demà sabrem els horaris. Sorteig que pel Barça... hi ha dos equips difícils, però sabíem que li tocarien dos difícils, sí, per com és el sorteig de la Champions. En teoria s'ha de classificar. Jo és que aquesta primera fase de la Champions a molta gent li agrada. Jo considero que ho has de fer molt malament per quedar eliminat, per tant, tranquil·litat.
1: Home, i tu, Jordi, ho valores igual?
2: Sí, és una valoració positiva. El Barça n'ha sortit molt ben parat. Ja, en efecte, en aquests sortejos, sempre a la primera fase, te'n toquen dos de grossos. El PSG ho és el vigent campió. Però el City, per exemple, el Bruno acaba de recordar fa un moment que el City té un nou entrenador, Maresca, ha perdut Rodri, ha perdut Bernardo Silva, i ha explicat al Bruno que un projecte nou no es fa en 4 dies ni en un parell de setmanes. Ara bé, aquí tenim una sèrie de companys que són el Flaqui, el Santi Ovalle, l'Albert Bermúdez i el Nil Solà, que hauran de viatjar a Azerbaijan.
1: Està molt bé.
2: Eh que sí? Ah, sí. Coneixes tu?
1: Home, m'han dit que és molt xulo, jo no hi he estat, però sí.
2: Bueno, doncs els hi haurem d'explicar.
1: Aleshores, el que fa patir més és PSG, sens dubte, eh?
2: El partit del PSG a París és el que fa patir més, però els altres trobo que és un sorteig que ha sortit prou ben barat. Comprat amb l'Atlético, per exemple?
0: Sí, l'Atlético té uns rivals complicats com són el Bayern, el Liverpool, el Manchester United, el PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Bodo Glimt, Viking i Stuttgart. Són els rivals de l'Atlético de Madrid.
1: I Madrid, Real Madrid?
0: Inter, Arsenal, PSV Eindhoven, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK, Link i AEK d'Atenes.
1: També ho té bé o...?
0: El que ha tingut un grup més complicat és l'Atlético de Madrid, sobre el paper. Vale. Sobre el paper.
1: I a tot això fa 11 anys sense Champions. Jo cada temporada dic a casa meva, aquest és l'any, aquesta sí. Creieu que sí?
0: Mira, el que t'hi jugues Barça, posem a 13 a l'estudi, al plató, perquè la ràdio s'escolta i també es veu, i porto la samarreta que
1: ara
0: van
1: mateix
0: tenir els meus fills pràcticament quan van néixer, quan tenien un any. I és la de l'última Champions del Barça, i la podem comparar amb l'última que han tingut, i així veus el creixement, no? Una és petiteta i la d'ara ja és gran. Per tant, toca tornar a guanyar la Champions.
1: Toca tornar a guanyar la Champions.
2: Jo, l'última samarreta que va guanyar el Barça a la Champions, no m'entra ni pel bessó, no m'entra ni per la cama.
1: Què dius?
2: Escolta, diguem una cosa. Amb Rodri, el fitxatge de Rodri té un impacte tan fonamental que jo crec que el Barça, d'acord, el favorit és el PSG, però en aquest segon graó, que hi és el Barça, fitxar el Rodri retalla la distància per assaltar la Champions. I una altra cosa, recordem que enguany el Barça, la temporada, a l'estadi ja la comença amb 60.000 espectadors. Ja són més persones, ja quedes més ben arropat. Home, trobo que són un parell de consideracions que apunten a la idea que enguany la sala Champions queda una mica més a prop.
1: Queda més a prop. Ara parlava de fitxatge de Rodri. Hi ha un altre fitxatge que està pendent, sí que... No sé si ha passat alguna novetat.
0: El de Julián Álvarez.
1: Julián Álvarez, parla,
0: sí. Avui tampoc ha entrenat amb l'Atlético de Madrid. Segon dia consecutiu. Està forçant per a que acceptin negociar amb el Barça i traspassar-lo, però l'Atlético ha fet reunió del seu Consell d'Administració i després un comunicat on mantenen la seva postura ferma contra el Barça. Ara ja accepten obertament que negociarien traspassar-lo, però mai al Barça, sinó a un altre equip, perquè l'Atlético ha intentat col·locar-lo a l'Arsenal. El que passa és que Julián, fins ara, ha dit que no vol anar a Anglaterra. Li ha dit, de fet, directament ell, Julián Álvarez, a l'entrenador de l'Arsenal, Mikel Arteta, que gràcies per l'interès, però ell
1: però que no
0: vol fitxar pel Barça. El mercat es tanca dimarts vinent a les 12 de la nit. Ja vam explicar que el culebrot s'allargaria fins al final i va camí d'això. Avui, al que t'hi jugues Barça, impulsarem una iniciativa al minut 19, que és el seu número, el número de Julián. Cantarem, ja que el Cristóbal porta un bombo.
1: Cantareu, eh?
0: Sí.
1: Llibertat, cantareu?
0: Llibertat Julián Álvarez. Free Julián. Llibertat Julián Álvarez.
1: A veure si funciona. Jo crec que teniu poder per aconseguir-ho.
0: Si algun noient ens està escoltant i va al Camp Nou, perquè recordo que el Barça juga avui a les 9 contra l'Atlètic Club, partit de Lliga,
1: sí.
0: Que al minut 19 comencin un càntic Llibertat Julián Álvarez.
2: Ara en tot cas, que per nosaltres no quedarà, vols dir, no?
1: Ara.
2: Després n'hi ha com mirar,
1: després
2: però
1: ja ho trobarem.
2: Per nosaltres no quedarà.
1: Ara ho deies, juguen a les 9, però prèviament feu el que te jugues Barça a partir de 7:45, eh?
0: Sí, una hora i mitja abans.
1: Sabem alguna cosa de l'alineació, algú que ens puguis avançar? Avui hauria de

0: jugar Rodri, va dir Hansi Flick.
1: Serà suplent en principi. L'alineació oficial la coneixerem d'aquí mitja hora, una hora, més o menys, però si fem cas del que va provar a l'entrenament Hansi Flick, serà més o menys la mateixa que el primer partit de Lliga. El Barça va guanyar 0-5 contra l'Elx, amb dos canvis, un obligat, que és el de Pedri, que serà titular en el lloc de Gavi, que està lesionat, i l'altre, per decisió de Hansi Flick, a la davantera, Adeyemi, suplent, Gordon, titular. La resta de l'equip, en principi, igual que el primer partit de Lliga, per tant, Rodri sortirà, però a la segona meitat.
0: I teniu alguna porra d'aquesta nit?
2: Jo crec que el Barça mantindrà les sensacions bones que ja va donar.
0: Números de gols.
2: Ah, sí,
0: Jordi.
2: Doncs jo et poso un
0: 3-0. 3-0, sí que...
1: A mi no m'agraden les porres, perquè si encertés no estaria treballant a la ràdio i viviria a les Bahamas a sota d'un cocotero. Però l'Atlètic fa 24 anys que no guanya el Camp Nou. 24 anys.
0: Si jo tu crec creus que avui, en les estadístiques.
1: Jo crec, sí, diuen que estan per trencar-les, també penso que són per mantenir-les. Crec que el Barça avui guanyarà bé, de golejada, 4-0.
0: 4-0, jo 3-1. I demà ho veiem.
2: Pot ser que hi hagi gent per aquí a la vora que no hagi vist guanyar mai l'Atlètic Club a Can Barça?
0: Pot ser que estàs parlant de l'Èlia Pijuan. Èlia, hola.
3: Jo, hola, què tal?
0: Quants anys?
3: Jo tinc 21 anys.
0: Doncs no els ha vist mai.
1: No
0: els
1: ha
0: vist mai.
1: És fort, eh?
0: Doncs va.
2: És tremendo, eh?
0: És tremendo.
1: Podria ser, Jordi, la meva filla i la teva neta.
2: Totalment.
0: Però esperem que l'estadística no es trengui, eh?
1: Per cert, qui vulgui fer la porra, a l'Instagram del que t'hi jugues pot pronosticar el resultat i el primer golejador, si encerte, pot guanyar dues entrades per anar a veure The Weeknd.
0: Mira.
1: El dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: A l'Instagram del que t'hi jugues.
1: A l'Instagram del que t'hi jugues.
0: Doncs ja ho sabeu, aposta a l'Instagram del que t'hi jugues que hi podeu guanyar i perdre res.
1: Que pel que veig per aquí és un tio molt conegut. Jo quan el vaig veure em vaig pensar que era el germà de Adeyemi, jugador del Barça.
0: Sí que dedicat al futbol. Va, t'escoltem a quart de nou.
1: Que vagi bé.
0: Moltes gràcies, Jordi Martí, moltes gràcies també.
2: De res, dona, fins ara.
0: Adéu.
4: A la cadena SER i SER Catalunya. Al balcó, Laura Polo Dalfó.
0: Elia Pijuan, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Una altra vegada.
3: Una altra vegada.
0: Més enllà del futbol, què més recollim del dia?
3: Doncs avui al Congrés han comparegut tres ministres per declarar sobre la crisi a Ceuta. El primer ha estat el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que ha carregat contra l'oportunisme de la visita d'avui de l'expresident popular José María Aznar a Ceuta, assegurant que és el primer cop que trepitja la comunitat, a diferència de Pedro Sánchez.
5: El president del gobierno ha visitado la ciudad de Ceuta 4 veces, siendo presidente del gobierno. 4 veces. La última en este último mes. 4 veces. Otros presidentes del gobierno, que por cierto hoy están allí, nunca jamás fueron como presidentes del gobierno en visita institucional a Ceuta. Nunca jamás. Creo que esto da idea del compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con Ceuta.
3: Per la seva banda, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reconegut que no hi ha normalitat a Ceuta i també ha emès un missatge de pau davant les agressions a periodistes que han cobert aquests dies les manifestacions anti-immigració.
6: No a la violència. No se puede atacar a ceutíes musulmanes, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín y quieran desistir de hacer un trabajo voluntario porque reciben amenazas de entregarle comida a los inmigrantes.
3: I la ministra de Sanitat, Mònica García, ha demanat a Vox i al PP que deixin de vincular migrants amb enfermedades.
7: Son las condiciones de hacinamiento, los migrantes no traen enfermedades.
8: ¿Cómo que no? Claro que sí. Igual que la trompa turista, la trompa animal la puede traer un inmigrante legal.
3: És un fragment de la disputa que García ha tingut amb David García, un diputat de Vox al Congrés. I seguint amb Ceuta, sabem que Catalunya és una de les poques comunitats autònomes que està disposada a col·laborar en el repartiment de menors migrants.
9: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya per trobar les solucions.
3: Són declaracions de Raúl Moreno, conseller de Drets Socials i Inclusió. I a València, al Saler, des d'aquest migdia crema un incendi des de la Devesa a la zona de la Gola de Pujol, un espai protegit integrat al Parc Natural de l'Albufera. Hi treballen 12 dotacions dels bombers de València i 7 mitjans aeris de la Generalitat. S'han obligat a desallotjar els habitants i també aquells que s'han allotjat als càmpings del municipi. Inicialment s'havia decretat el confinament, però un canvi de vent ha fet evacuar els veïns de la zona. Per les persones que no tinguin cap mitjà propi per abandonar-la, s'ha establert com a punt de reunió la rotonda de la DGT. Les autoritats demanen als veïns seguir les instruccions de les forces de seguretat. I en plana internacional ja són 350 morts els de la riuada d'ahir al nord del Nepal, al tocar del Tíbet. Per ara hi ha 1.000 desapareguts a banda i banda de la frontera i les autoritats temen ara que un segon llac que s'ha format a la mateixa zona pugui rebentar.
0: Gràcies, Elia.
3: A vosaltres.

0: Estàvem intentant contactar amb Jordi Carbó, però avui, com que anem una mica més aviat, no l'estem trobant, així que fem una petiteta pausa i tornem a intentar-ho.
1: El balcó.
2: No sabem què faràs aquest estiu, però sí sabem 5 maneres de millorar-lo. 1. Aquí a Catalunya, amb Laura Estrada. 2. Què t'hi jugues? Amb Joan Tejedor.
3: Vale.
2: 3. La treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri Mora. 4. El balcó, amb Laura Polo Dalfó. 5. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura i representació masculina.
4: Dale, vinga, adéu.
2: Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
5: Primer dia de col·le.
6: Neguit.
7: Il·lusió.
6: Sorpresa.
5: Estic nerviós.
6: Nervis.
5: Estic nerviós.
6: La tornada a la rutina té moltes cares i també moltes veus.
8: Tornem amb ganes de conèixer moltes vides.
6: I les històries que us ocupen i us preocupen en el dia a dia.
8: Sense descuidar tot allò que també us agrada fer en el vostre temps lliure.
6: Ser Catalunya, una temporada més, referents amb tu.
5: Estic nerviós.
9: Format a la Masia de la Ràdio.
10: Sí que Rodríguez, Lleida, Manresa.
11: Doncs aquí el Lleida ha debutat malament, almenys està debutant malament en aquests
9: primers minuts. Ha vist passar molts entrenadors.
12: A mi em seguia quan era entrenador del Barça, bueno, i des que era jugador. Si a més a més va amb samarretes del Ronaldinho per semblar més jove. No us enganyeu, és un abuelo.
9: I un any més, sí que renova i es renova.
8: El que t'hi jugues la liarem i ens divertirem.
9: Sí que Rodríguez torna al capdavant de l'univers que t'hi jugues. Escolta'l cada migdia a partir de les 12 a la cadena SER i també liderant les transmissions dels partits del Barça a SER Catalunya.
8: I no et deixis el bar, que fem l'endemà dels partits de Barça i Madrid a les 11 del matí a YouTube de Catalunya al Món.
9: Què t'hi jugues i sí que Rodríguez. Una temporada més, referents amb tu.
8: No volíeu caldo? Doncs tres tasses.
13: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
14: Bon dia a tothom. Buenos días a todos. Mi nombre es María José Cifuentes, soy la nueva directora de Mercat de las Flores.
13: Quan fa un any que va arribar a la direcció, conversarem amb la responsable de la Casa de la Dansa, a les portes d'una temporada marcada per la reforma integral per les obres del Mercat de les Flors. I també...
15: De què va la teva història?
13: Aixecarem el nostre taló particular amb el crític Oriol Puigtauler i el que no ens podem perdre de la temporada d'Arts Escèniques que comença.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. A la cadena SER i SER Catalunya. Al balcó. Laura Polo Dalfó.
0: Ja tornem aquí. Crec que ara sí que tenim el Jordi Carbó. Jordi, bona tarda.
16: Què tal? Bona tarda.
0: Hola, què tal? Ja no t'hem dit que anàvem una mica abans avui i... culpa nostra.
16: Anava feliç jo de la vida. Mirant mapes, això
0: ben
16: sí.
0: Ben fet. Home, mirant mapes perquè... Però deixa'm adivinar-ho. Jo no he vist cap mapa, però crec que ho adivinaria. Més calor.
16: Com a mínim igual, algunes comarques més que avui, altres baixarà una mica la temperatura, però Déu-n'hi-do el dia que hem tingut avui, de ple estiu, està clar que ja no tenim la situació que hem tingut durant tots els mesos d'estiu, però tampoc la que correspondria, ja no dic per les dates, no? Perquè aquestes dades no corresponen pràcticament mai, no? De nou, avui, per exemple, a la ciutat de Barcelona, una mínima de 26-27 graus, depenent del barri, com a molts punts del litoral, però és que després, durant la tarda, les màximes arreu de Catalunya s'han mogut entre els 30 i els 35 graus, superant els 35 a l'interior de l'Empordà i també cap al Pla de Lleida. Què ens espera les pròximes hores? Doncs, de nou, temperatures que no baixaran. Demà al matí, les mínimes pràcticament idèntiques a les d'avui, és a dir, per sobre dels 20 graus a gran part de Catalunya. I les màximes de demà, doncs, més o menys igual. És a dir, de nou, ens mourem en valors per sobre dels 30 graus a tot Catalunya. No s'enfilaran tant, tret de la Costa Daurada. Demà és als llocs de Catalunya que més calor farà, on les màximes passaran amb escreix dels 30 graus. I és que demà tindrem una mica de vent de mestral. Compte perquè amb les condicions que tenim, el risc d'incendi forestal es manté alt. I demà haurem d'estar atents a això, perquè en general serà de nou un dia assolellat amb aquestes temperatures que dèiem, sense canvis les mínimes, més baixes les màximes, però igualment en calor, i poques novetats pel que ens poden aportar els núvols que hi veurem en alguns moments, en diferents moments del dia. Quatre gotes i ja està. I tot apunta, per si esteu planificant el cap de setmana, que el cap de setmana sí que les temperatures mínimes aniran baixant,
0: bueno,
16: però les màximes no. De fet, tot apunta que a partir de diumenge a la tarda tornarem de nou a valors de ple estiu.
0: Vaja, i més enllà del temps, Jordi, avui ha despegat, o havia de despegar, el Meteosat, el satèl·lit que observarà les tempestes i el temps d'Europa, i que enviarà, que flipat, dades cada 2 minuts i mig.
16: Bé, en realitat és el Meteosat és, com si diguéssim, és tot el projecte, ja porta moltes dècades funcionant, i darrerament s'estan llançant satèl·lits que tenen una tecnologia evidentment molt avançada, entre les quals coses els hi permet això. Primer, enviar-nos imatges amb una resolució molt bona, cada cop podem detallar millor els núvols des del satèl·lit Meteosat, i alhora amb més resolució temporal, és a dir, arriben moltes més imatges. I quin sentit té això? A més, tots ho paguem, perquè això es paga via impostos, sí. No poc, són milions, milers de milions d'euros tot el que suposen els Meteosats, però l'objectiu és, ho comentàvem l'altre dia, no? Tenim un límit ara mateix en el pronòstic,
0: sí.
16: Podem definir les situacions força bé, hi haurà pedregades de tal tamany, ratxes de vent, de tal intensitat, però encara tenim dificultats per dir quan començarà exactament el fenomen més sever. Quan diem exactament, no diem la comarca, que això més o menys ho podem veure, sinó que diem sobretot pràcticament el municipi o una cosa aproximada. Doncs bé, aquesta eina el que ens permetrà és una mica suplir aquesta mancança, perquè quan
0: ser molt més precisos, no?
16: Podrem veure com, primer, com està creixent una tempesta, a partir de la velocitat que té de creixement, podem concloure coses ja, i sobretot la localització exacta pràcticament, i això, seguir-ho cada 2 minuts i mig serà una bestialitat. Però la idea és aquesta, no? La tecnologia és l'únic que ara mateix pot solucionar, a part del que dèiem l'altre dia, que es podrien arreglar algunes coses dels protocols actuals o de com funcionen, perquè els avisos arribin correctament a les persones, que al final és l'objectiu final. Tota la tecnologia que vagi vinguent, en breu també hi haurà una actualització de radars, etcètera, doncs sempre vindrà en benefici d'això, de que us puguem avisar amb el màxim d'antelació possible i precisió geogràfica d'on es poden donar els fenòmens que, malauradament, en molts casos provoquen víctimes mortals.
0: Doncs que bé que tinguem això, ho anirem veient. Gràcies, Jordi, fins demà.
16: Que vagi bé, fins demà.
0: Adéu. En Lluís Colomés al control de so, ara són les 7 i 19 minuts d'aquest dijous 27 d'agost del 2026. Ja anem a parlar d'economia.

0: L'últim dijous d'estiu i últim dijous amb l'Olimpia Arango, economista especialitzada en economia conductual a la consultora Neovantas. Olimpia, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura, què tal?
0: Molt bé. Amb l'Olimpia hem estat parlant sobre aquella part de l'economia que té a veure amb la psicologia, que analitza els comportaments de les persones, primer amb els impostos, després de creixement econòmic i felicitat, i la setmana passada d'errors en planificar les vacances, que per cert ja se t'acaben, eh, Olimpia?
1: Sí, sí, la setmana que ve ja toca tornar a la feina, tristament, però bueno.
0: Perquè ja torna el setembre i el tema per això no podia ser un altre que els currículums i els processos de selecció.
1: Exacte, parlarem una mica d'això, de la reentrada. Què passa quan ara les empreses comencen a obrir doncs, processos de selecció de personal i si realment aquests processos de selecció de personal són tan tècnics o objectius com nosaltres creiem. No sé què penses tu, Laura, al respecte.
0: Bueno, en principi ho han de ser, no? Vull dir, miren el currículum, miren les competències, hi ha entrevistes, hi ha proves. A priori haurien de ser objectius, però tu sempre vens a dir que no. Que això no és
1: veritat. Exacte, sí, soc, sí, una mica pesada amb això, no? Organitzem bé les vacances? Doncs potser no
0: pues
1: tant.
0: No.
1: Processos, exacte, processos de selecció d'objectius? Doncs potser no tant. Exacte, o sigui, són objectius, però sí que hi ha alguns temes que fan doncs, que realment puguem qüestionar aquesta objectivitat, no?, d'aquests processos de selecció. Hi ha tres efectes, potser no ens dona temps a parlar de tots, però m'agradaria parlar d'una cosa que es diu efecte backlash en anglès, que vol dir un efecte de penalització que afecta sobretot a les dones, sobre les implicacions que tenen d'utilitzar algoritmes desenvolupats mitjançant la intel·ligència artificial que poden discriminar per motius de gènere i també parlar de la discriminació associada en alguns processos de selecció associada a l'origen del nom del candidat o
0: del nom
1: candidata.
0: De la persona, del nom.
1: Exacte.
0: Laura Olimpia seria el nom.
1: Exacte, si el nom o algun nom, sí, sí.
0: Comencem pel primer, l'efecte backlash. Què sí. és exactament?
1: La traducció literal al català, diguem, seria doncs el que hem dit abans, no? L'efecte penalització, una penalització social que en aquest cas pateixen les dones pel fet d'allunyar-se una mica del que socialment s'espera de ser dona. És a dir, això és un terme que va encunyar, diguem, la Laurie Rudman, una investigadora molt citada en aquest cas i bastant famosa en termes de psicologia social, al món laboral, i parla de que les dones, a nivell social, s'espera que siguin d'una manera molt concreta, doncs poc conflictives, amables, molt properes, i en canvi, quan una dona es presenta amb atributs, característiques, fora d'aquest motlle social que estem entenent ara com amable, propera, en aquest sentit, per tant que sigui pues, una mica més assertiva, ambiciosa, molt més directa, doncs això es llegeix de manera negativa i es penalitza. Això passa especialment en els entorns laborals i fa que en alguns casos les dones pateixin d'alguna mena de represàlies, conseqüències negatives a curt o llarg termini en el seu desenvolupament a nivell professional, precisament perquè, ostres, és que no és que tinguis més o menys competència, sinó que no ets prou simpàtica. Potser no acabes d'encaixar en aquest perfil o en aquest lloc de treball perquè jo esperava, perquè a nivell social s'espera que les dones actuïn d'una determinada manera i si ell i una dona no respon a aquests rols de gènere i no encaixa en aquest motlle, doncs se la penalitza.
0: Hi ha un estudi sobre això?
1: Sí, això, el terme i el primer experiment es va desenvolupar el 1998, però com sempre hem dit en aquesta secció, és important que aquests experiments es vagin replicant, no? que els resultats dels quals parlem es vagin veient en el temps i si segueixen o canvien, o veure quines modes s'instauren o quines modes canvien. No? En el 2001 es va fer amb estudiants universitaris i el que es va preguntar realment a aquests estudiants universitaris va ser, mira, voldria saber quin hauríeu de fer de seleccionadors per un lloc de gerència dins d'una empresa en concret. I van presentar candidats i candidates amb comportaments agèntics. S'entén agèntic com allò que està relacionat amb ser assertiu, ser ambiciós, ser directe.
0: Ser un líder, com si diguéssim.
1: Exacte.
0: No?
1: O sigui, qualitats que llegim, potser podem llegir fins i tot de líders, però potser llegim a nivell social com a més masculines.
0: Vale.
1: Exacte, no tan femenines.
0: Comportaments
1: no?
0: agèntics, aquests, els que atribuïm a masculins.
1: Exacte. Llavors, en aquest cas el que va passar va ser que els propis estudiants universitaris, doncs si el lloc de treball es descrivia amb un llenguatge més feminitzat, doncs es penalitzaven d'alguna manera les candidates que tenien atributs més agèntics, perquè veien que no encaixava. En canvi, també passava en aquest cas a l'inrevés, no? Una mica que si les dones tenien unes actituds doncs, menys agèntiques, doncs se les si donava millors puntuacions per entrar en aquest suposat o imaginari lloc laboral en aquest sentit. És a dir, que les dones se les esperava que es actuessin de manera menys assertiva, menys agèntica. Per tant, si encaixava en aquest motlle, doncs se la seleccionava com a persona que encaixava en aquest lloc de gerència.
0: Aleshores, sí,
1: desfeminitzat.
0: Però això són biaixos humans, no?
1: O sigui,
0: això és humà. I tu parlaves d'algoritmes també al principi.
1: Exacte, perquè en el fons nosaltres repliquem aquest comportament o aquesta discriminació perquè existeix a nivell social. Perquè quan parlem de que la IA discrimina a nivell social, clar, és una mica perillós. La IA per si sola, que és un model algorítmic, no té per què crear una discriminació, sinó que està alimentada amb una sèrie d'informació històrica, una sèrie de comportaments que nosaltres, els humans, li hem donat d'aquesta manera. Mm-hmm. Aleshores, es poden donar situacions per les quals les IAs o les eines tecnològiques que utilitzem per filtrar currículums, per exemple, estiguin replicant unes discriminacions que nosaltres, com a persones, a nivell social, li hem introduït, en aquest sentit. Mm-hmm.
0: I això s'ha estudiat, també, que els algoritmes repliquen aquests biaixos socials.
1: Exacte, ja. Total, sí. S'ha estudiat, hi ha un cas molt interessant que es va popularitzar fa 5 o 6 anys, en el qual hi havia una gran empresa, que no direm el nom perquè no cal dir-ho, que va provar un algoritme intern per fer una selecció de currículums de manera automàtica, per com facilitar com aquesta feina al Departament de Recursos Humans. Clar, el problema va ser que semblava que cap currículum de dona entrava, diguem, dins els currículums seleccionats. I l'equip intern que estava desenvolupant aquell currículum va dir, ostres, però què està passant, no ho entenem, etc, etc. I el tema estava en, no com estava construïda l'eina, sinó la informació que utilitzava aquesta eina per fer la selecció. Clar, la dona ha entrat en el mercat laboral fa uns anys, però els jocs de direcció no hi ha un 50-50 a dia d'avui, i fa 20 anys tampoc hi havia un 50-50 d'homes i dones. Aleshores, què passava? Que per arribar a certs llocs dins d'una estructura empresarial, els únics currículums que existien en aquest sentit històrics eren d'homes. Aleshores, si a la eina, en aquest cas de l'intel·ligència artificial o l'algoritme, li dèiem, has d'utilitzar aquests currículums com a model
0: com
1: per fer una selecció.
0: Clar.
1: Exacte. Clar, si els currículums que rep l'eina tecnològica, que està fent bé la seva feina perquè està complint les ordres, en aquest cas són només currículums masculins que estan descrits d'una mateixa manera amb uns adjectius molt concrets, etc, etc, això què feia? Doncs que la IA o l'eina de manera automàtica descartés aquells que venien o que estaven descrits de manera potser més femenina per aquesta idea que dèiem de com les dones socialment ens desenvolupem, etc, etc, i només agafava i seleccionava els masculins, els que venien amb candidats homes. Clar, i això de manera sistemàtica generava una bretxa molt important.
0: Clar.
1: En aquest sentit. Mm-hmm.
0: I el tercer punt, ràpid perquè hem d'acabar aquí al futbol, la discriminació associada a l'origen del nom. El nom de la persona, dèiem al principi.
1: El nom de la persona. S'han fet diversos estudis, però potser el més interessant és un que es va fer a França fa uns anys, on van agafar currículums que eren el mateix, i en uns casos posaven un nom i un cognom que s'associava a persona occidental, especialment francesa, i un altre nom i cognom, persona d'ètnia àrab. Amb les mateixes capacitats, els mateixos estudis, et faré una
0: pregunta.
1: Tot
0: el currículum igual, eh?
1: Tot el currículum igual, no hi havia cap més diferència. No hi havia marcadors, per exemple, de gènere on podem trobar diferències.
0: Vale.
1: Quin creus que eren aquell currículum que oferia, rebia més ofertes de feina?
0: Pues probablement el del nom occidental blanc, no?
1: Exactament, això és el que passava. I això és precisament el que ens interessa una mica als economistes conductuals i a temes d'experimentació, perquè al final diem, ostres, suposadament tenim tota una sèrie de processos de selecció objectius, però en el fons què està passant? Que tenim biaixos que discriminen a nivell social i els tenim tan interioritzats que hem de començar a desenvolupar processos pels quals evitem caure en aquestes discriminacions constants, tant de gènere com de qüestions d'ètnia.
0: És a dir, que potser no es coneguin aquestes qüestions, ni el nom, ni el gènere, en els processos de selecció, vols dir, per evitar aquests biaixos.
1: Exacte, fer currículums secs, revisar totes les eines que utilitzem a nivell tecnològic perquè no repliquin aquest tipus de discriminacions, són temes, i sobretot formar-nos i fer experiments per saber si hi ha discriminació o no en certs entorns, en certs processos, per evitar que realment estem replicant, estem replicant en processos suposadament objectius, doncs discriminacions per qüestions de raça i per qüestions de gènere.
0: Molt revelador, Olímpia. Segur que més d'un oient es quedarà pensant ara mateix en el seu propi procés de selecció. Olímpia Arango, economista conductual, moltíssimes gràcies per dedicar-nos part de les teves vacances i per tot el que ens has fet aprendre aquest estiu.
1: A tu, Laura, i a vosaltres per escoltar-me.
0: Home, i tant. Vinga. Acaba de gaudir els últims dies al nord de vacances.
1: Sí, gràcies. Adéu.
0: Adéu. Us deixem ara a 2:15 amb la prèvia del partit del Barça contra l'Atlètic, amb el que te jugues Barça, i també a partir de les 8 amb Carrusel Deportivo. Fins demà.

0: Aquest Hi Jugues Barça amb Sique Rodríguez presenta la següent alineació. Albert Bermúdez, Nil Solà, José Mari Vaquero, Fermín Suárez, Gonzalo Álvarez, Cristóbal Jacén.
1: Bona tarda. Comença el Que t'hi jugues Barça d'aquí a una hora i mitja. Barça Athletic Club al Camp Nou, primer partit de Lliga del Barça de Hansi Flick. Hem viscut en directe el sorteig de la Champions i ja sabem que el Barça jugarà la primera fase contra el Manchester City, contra el Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting de Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Como, el Como de Cesc Fàbregas i Sabah, que és un equip d'Azerbaiyán. Els quatre partits de casa seran contra el City, Aston Villa, Feyenoord, Como, els quatre de fora, amb morbo, eh? Paris Saint-Germain, de Luis Enrique i Ferran Torres, Sporting de Portugal, Galatasaray i el Barça viatjarà a Azerbaiyán. D'aquí a un moment escoltem a Gil Marín, que acaba de parlar sobre el cas Julián i al tanto perquè ha dit que li repugna l'actitud del Barça. En un moment l'escoltem en directe al Que t'hi jugues Barça en aquesta mega prèvia que fem a les dues freqüències, les de la SER i les de SER Catalunya, fins a l'hora del partit a les 9, que és quan començarà el Barça Athletic Club. Ara anirem al Camp Nou per saber l'ambient, un ambient caldejat per tot el que va passar amb aquell aficionat del Barça que li van retirar una estelada al camp de l'Elx. Però abans, hi ha coses meravelloses. La ràdio traspassa fronteres i avui, al sorteig de la Champions, hem escoltat a David Villa. David Villa ha dit que a la seva carrera havia marcat molts golos. Escolteu el traductor.
2: Es la final de la Champions. Fui afortunado de tener esos compañeros que me permitieron marcar muchos golos, pero claro, en una final de Champions, en Wembley contra el Manchester United...
1: Ho heu escoltat bé, eh? Torneu-ho a repetir.
2: Que me permitieron marcar muchos golos.
1: Robert Lewandowski, no sabíem que tu eres el traductor de la Champions, de la UEFA. Bermu.
3: ¿Qué dices?
1: Que no sabíem que tu eres el traductor, tío. He flipat.
3: Ganar partidos y marcar muchos golos, es que esto es como siempre has dicho, ¿no?
1: Es que els golos...
3: No he dicho nada nuevo.
1: Lewandowski se'n fa molta broma, no tan pública com la segunda ta de Vinicius, pero déu-n'hi-do amb els golos de Lewandowski, ¿eh, Robert?
3: Los golos, sí, es verdad que este año vosotros estáis buscando delanteración porque es que sin Fernando, Fernando Torres y yo, es claro, yo marcaba todos los golos y Ferran marcaba los que podía, ¿no? Entonces, claro, si ahora tenéis un nuevo de falso, tiene que marcar alguien todos los golos de mí y yo, ¿sabes?
1: Demano un fort aplaudiment per al traductor de la UEFA del sorteig de la Champions perquè és uno di noi.
3: ¡Bravo! ¡Grande!
1: 7:33, que t'hi jugues Barça a la SER i a SER Catalunya.
4: Que t'hi jugues.

0: club, segon partit de la temporada. El Barça ve de guanyar 0-5 al camp de l'Elx. Aviam si avui continua la ratxa. No tenim encara confirmació de l'11 titular, Nil Solà, però si fem cas al que ha aprovat Hansi Flick, serà més o menys el mateix que contra l'Elx, amb només un parell de canvis.
1: Sí, amb només un parell de canvis. L'alineació que avui explicàvem al Keti Jues aquest migdia, que seria la formada per Joan García en porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Xavi Espar en defensa. Un mig del camp on hi hauria el primer canvi, Bernal, Fermín i Pedri, que entra per Gavi, que per cert ha quedat fora de la convocatòria. Flick va dir ahir que no tornaria a entrenar-se amb els seus companys fins a la setmana que ve. I a dalt, Lamine, Rafinha, i el segon canvi entraria Gordon, autor de dues assistències l'altre dia, el Martínez Valero, que entraria a lloc d'Adeyemi. En els pròxims minuts sabrem l'oficialitat d'aquest 11 titular, que avui el que t'hi jugues ens mullem per aquest 11 que acabo de dir.
0: Per tant, Pedri per Gavi, lesionat, i Gordon sí, per Adeyemi. Els únics canvis a l'11 titular. Espar continuarà de lateral esquerra, ja debutant amb dorsal de primer equip.
1: Correcte, amb dorsal de primer equip, amb el número 12. Avui mateix el Barça l'ha pogut inscriure amb bé a tots els documents, ha estat inscrit a la Lliga, fins ara jugant amb el 36, a partir d'ara jugant amb el 12, Xavi Espar, que s'ha guanyat de ser a ple dret d'aquesta primera plantilla, i de moment en el primer partit jugant de lateral esquerre, en principi avui hauria de repetir.
0: Sí que sabem també que l'Atlètic Club presenta baixes importants. La primera i més sorprenent, la de Yuri, i dic sorprenent perquè el van expulsar l'últim partit, però el CTA va reconèixer que hi havia hagut una errada, tot i això li manté la sanció.
1: Correcte, li manté la sanció a l'espera també de conèixer aquest 11 de l'Atlètic Club, que per cert sí que va perdre la primera jornada contra el Sevilla, i ara repassant dades trobava que si avui perd Terzic, l'entrenador de l'Atlètic Club, seria la primera vegada des de la temporada 2003-2004 que l'Atlètic Club perdia o perd els dos primers partits, ho va fer amb Ernesto Valverde a la banqueta.
0: Bermú, l'ambient ara mateix al Camp Nou?
2: Doncs mira, s'han provat diverses músiques, diguéssim, perquè ara mateix, evidentment, el Camp Nou està entrant gent tot amb prou feines, però s'han provat diverses músiques, allò, el DJ fent proves de so.
1: N'hi ha hagut una que t'ha agradat.
2: N'hi ha hagut una que m'ha fet molta gràcia, que és la de no volem ser una regió d'Espanya.
1: Sí, és per l'exaltació, ja ho va dir el president.
2: Ja l'estan provant, però clar.
0: Però aquesta era la prova que es feia a la megafonia del Camp Nou?
2: Sí, sí, sí. I jo pensant, hòstia, que anem forts avui.
3: Hi ha homenatge o no hi ha homenatge avui?
1: No hi ha homenatge.
3: No, clar.
1: No hi ha homenatge.
3: Evidentment, clar. Però no ho he entès. Això ho cantava la gent?
0: Hola, Jordi Martí.
3: Bona tarda.
2: Jordi, això era la música que provava el DJ de torn del Camp Nou.
1: Jordi, hi ha un DJ aquí mirant des del Camp Nou, des de la tribuna de premsa. A l'esquerra, pràcticament al córner, hi ha un DJ que anava provant sintonies, i una de les quals ha estat aquesta, que aquí amb la gent de premsa de tribuna ens hem mirat, volem dir, sí, estan provant.
2: Is this for real?
0: És gros, eh?
1: Això ho provaves.
3: És bona, eh?
4: M'encantaria que veiéssiu la cara del Jordi ara mateix.
0: Hola, Gonzalo.
4: No té desperdici.
3: Hombre,
4: què tal,
3: Sique,
4: com esteu?
0: Molt bé, a les portes del teu aniversari.
4: Sí, ja una mica més gran.
1: Quants?
4: 33.
0: Faré... Vigila, que és la data on et crucifiquen.
4: Bueno, aquí m'ho anava a dir a mi, que acabaria jo
1: als meus 32
4: aquí parlant del Barça.
1: Números a fet perquè el crucifiquin.
3: Aquí l'he tocat a la Champions, a l'Espanyol.
4: Cristóbal, para tu aportación aquí es nula. No me calientes de buena mañana, de buena tarde o de buena noche ya.
0: Ha estat molt bo perquè quan s'han trobat a la redacció el Gonzalo i el Cristóbal i el Gonzalo s'han abraçat i el Cristóbal li ha dit: Gonzalo, quina bona olor que fas.
3: Sí,
0: la resposta,
3: bé,
0: Gonzalo?
4: Huelo a éxito.
1: No tindrà res a veure amb el que facis després quan acabi la transmissió avui.
4: No, Nil, no sóc com tu, jo vaig cap a casa.
3: Hi ha festa avui.
4: No ho sé. Els 33 es compleixen una vegada, algú tindré que fer.
3: Sí, tu i el Nil
2: sortiu bastant. Sí, el 34 i el
4: 35. Allò, només demano una cosa aquí, ràpidament. Des d'avui fins dilluns no em truqueu més.
3: Surten més que el camió de les escombraries, d'aquests dos.
0: Són les 7:38. Escolteu,
2: avui,
0: el que t'hi jugues Barça sortirà. Ja més ja sé on aniràs.
2: No, perquè 32 anys i 364 dies tampoc es fan cada dia.
0: Recordo, Cristóbal, que si algú vol plan, no té per què ser sortir el proper cap de setmana a Barcelona, hi ha l'extrem Barcelona al Parc del Fòrum.
3: No, però és que, aviam, dissabte pinxa l'Adrià Ortega i diumenge l'Uri Mora. I a més, per anar amb la família, dius, i és que no hi ha propostes gratuïtes a Barcelona. Doncs aneu al Parc del Fòrum, que teniu l'Extrem Barcelona, i a més hi ha street football. Uau, que això a la gent li agrada. Hi ha skate, hi ha BMX, vull dir, hi ha moltes propostes, hi ha música en directe i a més ho tenim aquí al Parc del Fòrum. Per tant, ja ho sabeu, Extrem Barcelona al Parc del Fòrum, sí, proposta gratuïta, no et cobren entrada i teniu tot el que vulgueu, música, DJs i espectacle. És una de les competicions d'Europa més importants d'esport de carrer.
0: 7:38, aquest hi jugues Barça, a ser i ser Catalunya, prèvia del Barça Athletic Club que començarà a les 9 de la nit i que viurem des del Camp Nou amb l'Albert Bermúdez i el Nil Solà a l'estudi. Ja tenim, com heu escoltat, el Cristóbal Chassén, el Gonzalo Álvarez, també el Jordi Martí. S'incorpora el Bruno Alemany. Hola, Bruno.
5: Què tal, Sique?
0: Ja ha seguit el sorteig de Champions, ara en parlarem en directe a la SER, requadrarem quins són els rivals del Barça i dels altres equips de la Lliga Espanyola i s'incorpora la retransmissió la Paula López. Hola, Paula, què tal, com estàs?
6: Què tal, molt bé.
0: Com si estiguessis a casa teva.
6: Moltes gràcies.
0: Tu ets coordinadora dels equips de futbol femení de l'ADAM.
6: Exacte.
0: I t'agrada molt no només el futbol espanyol, sinó l'internacional.
6: Sí, m'agrada, m'agrada. Tot el que sigui futbol m'agrada molt.
4: I una cosa que m'ha dit abans és scouting d'Adidas per a jugadores del futbol femení.
3: I a nosaltres tot el que sigui d'AM...
6: Patrocina aquest espai.
4: Algun pantaló o alguna cosa que no vulgui algú, ja saps, aquí estem disposats.
0: Aquí a una estona saludarem també el Fermín Suárez, que s'incorpora en breu al Que t'hi jugues Barça. I estarem pendents de l'ambient que avui es viurà al Camp Nou. L'Adrià Sol de Vila ja ens ha explicat aquest migdia el que es prepara per protestar per l'actuació policial amb un soci aficionat del Barça l'altre dia a Elx. Es repartiran estelades. El motiu pel qual el Barça ha cancel·lat l'homenatge als campions del món és aquest. Però als voltants de l'estadi hi ha el Martí Juncà i, òbviament, un nom propi està en boca, al ment, i jo crec que també al cor de molts culers, és el de Julián Álvarez. Martí, què diu la gent de Julián Álvarez, la gent del Barça?
7: Doncs bona tarda, sigui bona tarda a tota la tropa del Que t'hi jugues. Som aquí a l'exterior del Camp Nou. L'Atlètic de Madrid ja ha deixat clar que sembla que no vendrà Julián al Barça. L'oferta és de 100 milions. Tot i així, estem aquí amb uns aficionats. Creieu que, malgrat els impediments que està donant l'Atlètic de Madrid, s'hauria d'acabar fent un esforç final en aquesta última setmana de mercat per Julián?
8: Jo crec que sí, bàsicament perquè l'entrenador del Barça ha demostrat que vol amb ell i després per l'actitud del jugador. El jugador ha deixat molt clar i està tenint molts problemes perquè vol venir al Barça, per tant jo crec que sí.
7: Així és el perfil adequat. O re, o ell, o ningú.
8: Jo crec que sí. Jo crec que el Barça ha demostrat que sense ell també té jugadors que poden jugar i més que res l'esforç que està fent el jugador per venir.
7: Perfecte, sí, que doncs ja ho heu vist. Aquí la gent vol que Julián jugui aquesta temporada al Barça.
0: Doncs això és el que pensa l'afició del Barça. Després farem un... altra ronda d'opinions al Camp Nou.
3: Ronda. No, ja saps que tinc una iniciativa, tinc una pedrada avui, us ho demano, si esteu escoltant la ràdio, prepareu-vos a partir del minut 18, perquè al minut 19 hem d'intentar que el Camp Nou canti "No lo digo, lo hago".
4: A este kamikaze, ¿quién lo ha traído aquí? ¿Por qué? No, estic molt preocupat perquè últimament recursos humans
3: no,
4: aquí...
3: No,
4: ho dic en sèrio. Aquest senyor no està bé.
3: Ei, gent del Camp Nou, culers, va, fem-ho, va.
0: Un Free Julián, al minut 19.
3: Free Julián, sisplau.
0: Free Julián, al minut 19.
3: El tenen segrestat allà.
4: Però què Free Julián? Què Free Julián?
3: Que vol venir al Barça!
4: Cristóbal,
3: que vol jugar al Barça!
4: Respecteu la resta de jugadors d'altres equips, home, ja està bé.
0: Avui, per mostrar-li el nostre suport, ja sabeu que el Que t'hi jugues s'escolta, també es veu a través del YouTube, de les xarxes socials del programa, X, Facebook, també a través de la pàgina web de la cadena SER. Podeu descarregar els continguts àudio i visuals a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Hem portat una samarreta de l'Atlético amb el 19 de Julián Álvarez, que és del Teo, del meu fill. Totes les samarretes que veieu, totes les del Barça són del Teo. És gràcies a ell que tenim una 13 fantàstica a la retransmissió de SER Catalunya.
3: I gràcies a la butxaca del Sique, que va comprant.
0: Sí.
3: Que són barates.
0: Ell manté el pols amb l'Atlético de Madrid, no ha entrenat, per segon dia consecutiu s'ha quedat a casa per indisposició. Vam escoltar Joan Laporta dient que el Barça manté l'oferta de 100 milions d'euros per Julián, que va parlar personalment amb Gil Marín per dir-li que el volien fitxar i que Gil Marín li va dir que no el volia vendre, però que podia estudiar ofertes. El Consell d'Administració de l'Atlético l'altre dia ja va dir, o avui, fa unes hores, ha dit que està obert a negociar amb qualsevol club excepte amb el Barça, i acaba de parlar Gil Marín, al Foro Grimaldi de Mónaco, que és on s'ha celebrat el sorteig de Champions, a Movistar, amb Mònica Marchante. Gil Marín, atents, acaba de dir això sobre el cas Julián.
5: ¿Cuál es la postura del Atlético de Madrid de nuevo, Miguel Ángel Gil? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas.
5: Lo primero que quiero preguntarte es cómo está el jugador, porque hoy por segundo día consecutivo no ha acudido al entrenamiento, y queremos saber cómo está de salud.
9: Pues realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle, y la verdad que lo lamento muchísimo porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él, y es una gran persona, es un gran profesional, es un gran futbolista. Completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy muy difícil a nivel personal y profesional.
5: A ver, hemos conocido también hoy que el Consejo de Administración del Atlético de Madrid respalda totalmente cómo ha llegado, cómo está llevando este tema Miguel Ángel Gil Marín. Ayer conocíamos también unas declaraciones de Joan Laporta. Yo no sé si después de esas declaraciones, Miguel Ángel, nos puedes hacer una actualización, si ha cambiado en algo la postura del Atlético de Madrid, si estáis más enfadados aún después de esas declaraciones o cómo estáis.
9: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Soy el máximo responsable de la gestión del club como consejo delegado, tengo el soporte, el apoyo de toda la gente que está trabajando conmigo a nivel de accionistas, a nivel de directores. Y la única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Y llevo 30 y tantos años en fútbol, es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo. Estando yo como consejo delegado, el jugador no va a ser transferido al Fútbol Club Barcelona con total seguridad.
5: Y Miguel Ángel, ahora la siguiente pregunta es cómo se deshace este nudo, porque evidentemente el jugador ahora mismo no está en condiciones tampoco de estar disponible para el Atlético de Madrid, conociendo la postura del club. ¿Hay alguna otra vía de negociación abierta con un club que no sea el Barça? ¿Y hay alguna posibilidad de que antes de que se cierre el mercado, que ya está encima, pueda salir el jugador del Atlético de Madrid o no?
9: Nuestra intención, mi sueño personal, es que siga con nosotros, que siga prestando servicio al Atlético de Madrid. Para competir entre los grandes hace falta jugadores grandes, y Julián lo es. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el Fútbol Club Barcelona.
0: Déu-n'hi-do. Jordi Martí ha dit que l'actitud del Barça és repugnant. I que si la situació és insostenible s'obriran a una negociació, però mai, i ho ha repetit diverses vegades, mai, mai amb el Barça.
10: Però també s'agrairia que Gil Marín aquestes declaracions, que són com anunciats, també els desenvolupés una mica, no? Per exemple, em pregunto, a Julián Álvarez, des del punt de vista de Gil Marín, qui l'ha enganyat? Qui l'ha confós? Segona qüestió, aquests fets repugnants del Barça, en què consisteixen? Jo el contingut de la denúncia presentada davant de la FIFA no el conec exactament, però em temo que no hi ha documents. És a dir, la FIFA només pot sancionar si la denúncia incorpora rastre, documents, mails que acreditin que has intentat fitxar un futbolista d'un altre equip amb contracte en vigor 6 mesos abans de que es pugui fer. I per tant jo crec que Gil Marín hauria d'explicar alguna cosa més. Però el problema que té Gil Marín sí que és que el dia de la reconciliació, el dia que estava indicat per començar a revertir la situació de Julián Álvarez, l'Atlético sí que la va pifiar. El dia que estava marcat com la reconciliació, al començar a revertir, l'Atlético, amb un intent de protegir el futbolista i de no acostar-lo a l'afició, el va fer sortir pel túnel del vestidor, va ser la portada l'endemà a tots els diaris, on va ser escridassat i on s'hi van acarnissar. Per tant, situació molt complicada per l'Atlético de Madrid, i Laporta diu una cosa que és bastant raonable. Escolti'm, és clar que hi segueix un anal darrere, és clar que hi segueix un anal darrere, perquè he sabut que vostès el volen vendre. Per tant, si vostès el volen vendre, la meva obligació, el que em toca a mi, és seguir-hi anant al darrere.
0: Bruno, et sorprèn el que acaba de dir Gil Marín sobre Julián Álvarez?
11: No em sorprèn per la deriva que ha agafat des del principi, per... És un personatge que des del minut 1 s'ha posat molt xulès, que ha dit que al Barça no. Jo no entenc massa bé què és això tan tan greu que ha fet el Barça. Recordem que l'Atlètic de Madrid ha tingut problemes, per exemple, amb el Villarreal, amb traspassos com el de Rodri, Germán Valera, als que clarament l'Atlético va anar primer a convèncer el jugador i després va haver-hi de negociar amb el club, amb el Villarreal, i no són els únics casos. Amb Javi Guerra va tenir problemes amb el València fa unes temporades. Per tant, no acabo d'entendre massa bé per què aquesta actitud. Això sí, no em sorprèn ja absolutament res del que pugui dir Gilmarín.
0: És que recordo i recuadro que Julián Álvarez, ja abans d'anar al Manchester City, va voler fitxar pel Barça. És a dir, el Barça és un club que a ell li agrada des de sempre. I ja fa mesos que va traslladar al club la voluntat de marxar. Marxar per diversos motius. Un, i molt important, futbolístic. Volia o vol un equip més protagonista amb la pilota, perquè tot i que el Cholo Simeone li havia promès fer un futbol més ofensiu, al final Julián Álvarez s'adona que és un entrenador de perfil més defensiu i que no quadra, almenys ell entén, no quadra amb la seva manera d'entendre el futbol. I ha volgut jugar a la Lliga Espanyola, per això va anar a l'Atlético de Madrid. Per tant, no vol tornar a Anglaterra, on ja ha estat el Manchester City, ni anar al Paris Saint-Germain, on hi ha un gran club com és el de Luis Enrique, però no una gran lliga. Ell aquí està com a casa amb la seva família, dominant l'idioma, i prefereix quedar-se a la Lliga Espanyola. I això ho trasllada i ho diu clarament. I poques vegades he vist a un jugador mullar-se tant per anar a un equip com és el cas de Julián amb el Barça. El club li trasllada una oferta a l'Atlético, tres mails que no respon. L'Atlético de Madrid l'únic que fa és penjar memes a xarxes socials, cachondejant-se d'aquesta oferta, i el Barça està a l'espera, perquè molta gent diu que la pugi, l'oferta. Però clar, si no t'han contestat la primera, com vols fer-ne una segona, si tampoc te la contestaran? I la situació és insostenible per Julián Álvarez, perquè no ha entrenat en els dos últims dies. Haurà de decidir si manté el pols o accepta finalment marxar a l'Arsenal. Si manté el pols, el conflicte amb l'Atlético de Madrid s'allargarà fins al gener, perquè ja hem explicat que el Barça es guardarà els diners. No fitxarà un altre davanter top el Barça. Espera a Julián, i com vam explicar en aquesta mateixa sintonia, és Julián o ningú.
12: Res.
10: Només un apunt, sí que.
12: Ojalá.
10: Si no recordo malament, aquestes declaracions que li hem escoltat de Gilmarín, el CEO de l'Atlético comença dient que està malament de salut, eh? A veure, ara no em voldria trair, però m'ha semblat entendre...
12: Està patint.
10: ...que està malament... Estem parlant d'un tema realment ja que està agafant una dimensió que ningú no preveia.
4: Bueno, aquí també hi ha coses que no s'expliquen.
10: Està malament de salut. És a dir,
4: aquesta relació que tu dius d'un inici de reconciliació amb l'Atlético era inviable igualment, encara que no hagués aparegut el Barça. La relació de Julián Álvarez amb el Cholo Simeone ja venia molt tocada des de finals de la temporada passada. El feeling de Julián Álvarez amb part del vestuari i amb el propi entrenador no era el millor. I tot això, més l'interès del Barça i per al jugador una manera de poder créixer professionalment, fan que hagi passat tot això. Però la realitat és que jo veig inviable que Julián Álvarez continuï a l'Atlético en cas de que vulguin esperar el mercat d'hivern i intentar tornar-ho a intentar.
0: Perquè una pedrada, eh?
13: No sé por qué estás diciendo todo esto.
0: ¿Qué te pasa, Cholo? ¿Qué
13: no
0: te pasa, Cholo?
13: Que no sé por qué están diciendo todas esas cosas. No sé por qué lo dicen. Porque en realidad nosotros somos un equipo ofensivo. Nosotros jugamos siempre el ataque. Nosotros jugamos la táctica de la máquina de escribir.
0: La táctica de la máquina de escribir.
13: Efectivamente, nosotros vamos para la derecha, para la derecha, para la derecha, atacando. Y a la que marcamos un gol, ¡cling! ¡Todo para atrás!
0: Ahora vaya la pedrada, Bruno, que te la voy a trasladar a tú. Pero abans, Nil, ¿hi ha 11 oficial del Barça?
14: Espera. Oficial del Barça i també oficial del
0: Però seguim al bombo del Cristo, vale? Vinga, comencem pel del Barça, Nil, amb Paradiñas.
14: Porteria, Joan García. Defensa, amb Eric García. Cubarsí. Gerard Martín. Xavi Espart. Mig del camp, format per Marc Bernal. Pedri. Fermín. I a dalt, a la dreta, el 10, Lamine Yamal. En punta, Rafinha, el capità. I a l'esquerra, debuta com a titular al Camp Nou, Anthony Gordon.
0: Gràcies, Paula, perquè ets de les poques que ha seguit el bombo del Cristóbal.
4: Igualment, el Nil, la intensitat, Nil. Menja't el micròfon, menja't el.
0: Aviam, Paula, que havíem anticipat el que t'hi jugues, un únic canvi, juga Cubarsí en el lloc de Christensen, espero que no sigui perquè Christensen ha notat molèsties.
2: Sí, no, ja s'ha trencat.
0: Flick confia molt en Pau, confia molt en tu, Pau.
2: Sí,
0: t'agrada?
2: Sí, confia molt en
6: m'agrada
2: mi.
6: M'agrada molt, m'agrada
0: molt. Aquesta alineació t'agrada, eh?
6: Sí, m'agrada molt, m'agrada molt. Sí, jo volia que sortís Cubarsí. Crec que després del Mundial que ha fet, bueno, nosaltres com a culers teníem ganes de tornar-lo a veure amb la samarreta del Barça i sortint de titular.
0: I lo de Xavi Espar, lateral gràcies, esquerre, gràcies. Segon partit consecutiu, té mèrit, eh?
6: Home, sí, té mèrit, però al final és una mica la sintonia que han seguit, no, Hans i Flick aquestes últimes temporades. Confiar en els jugadors que venen de la casa, donar-los aquestes oportunitats i pensar en rendiment immediat. Vull dir, si el jugador està tenint bones actuacions, evidentment, doncs continua amb això.
0: Avui Pedri és titular. Flick va dir que a la primera meitat a ells al Barça li havia costat tenir la pilota. Suposo que avui això no passarà.
6: No, ves que al final el dia d'Elx, el partit d'Elx canvia quan entra Pedri. És a dir, el Barça pot mostrar les seves cartes i pot enfonsar una miqueta més a l'Elx gràcies a l'entrada de Pedri.
0: Recordo que a Elx el Barça va tenir un 54,4% de possessió. Oh. És la segona més baixa de tota l'era Flick.
3: M'estic
0: 54,4% de possessió.
3: I a dalt, Rodri i Pedri.
0: Gordon s'ha guanyat ser titular després de les dues assistències que va fer just 5 minuts després d'entrar l'altre dia.
6: No, i evidentment, vull dir, Gordon també ho ha demostrat en el Mundial, que cada vegada que sortia passaven coses. Sí que és cert que la selecció anglesa doncs acompanyava molt, però cada vegada que entrava al camp doncs tenia bones actuacions i crec que l'altre dia al camp de l'Elx vam poder doncs tornar a veure aquest Gordon que ens podrà portar moltes alegries aquesta temporada.
3: Demogorgon, que li diuen un col·lega meu. Demogorgon. Ja. Que no has vist Stranger Things?
4: Ah,
3: és el Demogorgon.
4: Hi ha un altre nano.
3: Hi ha
4: un altre nano que li quiten el dorsal, en aquest cas Héctor Ford, que tenia el número 12 i ja és per Xavi Espar.
0: Ara parlarem dels que poden sortir en les properes hores, de fet, dels que sortiran en les properes hores, però abans el 11 oficial de l'Athletic Club.
14: Sí, em portaria... Aquí no voleu paradetes, no? Ni històries rares dels vostres.
0: Unai
14: Simón em portaria defensa per Hugo Rincón, Gerai, Laporte i Yoganenko. Mig del camp, Jaureguizar, Canales, el doble pivot. A la dreta, Iñaki Williams. A la mitja punta, Sancet. A l'esquerra, novetat, Nico Williams. I en punta, Guruceta.
0: Aquesta és l'alineació de l'Athletic Club. Si voleu fer la porra del partit, a Instagram hem obert concurs. Josep Pons, poden guanyar els oients dues entrades per anar a veure The Weeknd.
12: Doncs sí, tenim un gran sorteig, sí que, i bastants comentaris, també. I la gent, després del partit contra l'Elx, és bastant optimista. Veiem moltes porteries a zero. I també la gent que confia bastant, sí que, amb en Fermín i també amb Lamine Yamal. Rafinha també és un altre nom bastant aparegut com a jugador que obrirà la llauna.
0: A l'Instagram del Que t'hi jugues teniu la possibilitat de fer la porra amb resultat i el primer golejador, qui encerti, pot anar gratis a The Weeknd.

0: Gonzalo, com podeu veure al live del Que t'hi jugues animatges, i un artista que quan el vaig veure per primera vegada ahir vaig pensar que era el germà de Yemi.
1: Pues et diré una cosa, he vist el vídeo de la presentació del sorteig i no t'he despedit, no t'he despedit, sí, perquè estàs buscant-lo tu, no saps ni qui és d'avui.
2: Sí, que el treu de mare i Extremadura.
0: Però les cançons de Weekend sí que em sonaven, el que passa és que no l'havia vist mai, sí, no era conscient d'haver-lo vist mai. No, clar, jo l'escolto, no el veig.
2: No, poca broma amb les entrades, eh? O sigui, és high level, això, eh?
0: Sí. A l'Instagram del Que t'hi jugues, podeu fer la porra, i en joc dues entrades per anar a veure The Weekend dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Són les 7:57.

0: tanto como la familia Gil, que están aquí presentes, por supuesto que nos hemos cruzado unas palabras y bueno, hemos compartido sus sentimientos y yo les he dicho lo que les he dicho ahora en cámara, que estamos totalmente tranquilos, que en nuestra conciencia nunca cabe hacer las cosas fuera de lo que rigen los parámetros deportivos y profesionales de un club. Por tanto, ya está, no tengo nada más que decir.
1: ¿Tan por perdido el jugador?
0: Nosotros, lo que dijo ayer el presidente, el mercado está a unos días de cerrarse y ya está, o sea que lo que me sabe muy mal esto, de verdad, que lo que haya pasado, pero en definitiva lo que tengo que hacer como directivo del club es defenderlo, sobre todo defender a los profesionales que están trabajando como Deco y Bojan de una forma excepcional y por supuesto a nuestro presidente y a nuestra afición. Esto es pasarse de una línea roja.
2: Són les paraules de Rafa Juste, responent al que havíem escoltat prèviament de Gil Marín. Són les 8:02, escolteu el que t'hi jugues Barça, prèvia del Barça Athletic Club, que es disputarà a partir de les 9 al Camp Nou. Poca gent encara dintre de l'estadi, n'hi ha molta als voltants del Camp Nou i allà tenim un punt de trobada del que t'hi jugues.
3: Home, la prèvia, el que diria és la prèvia.
2: Martí Juncà, a quin bar estàs? Sí que...
4: Doncs mira, estic a la Granja Travessera, aquí en una cantonada a prop del Camp Nou. Ja sento crits, eh? Algú li deu haver sonat familiar.
3: Home, i tant, ja.
5: I en aquesta taula segur.
3: No, no, allà hi ha més estrelles que les que porta la samarreta d'Espanya.
4: Allà, no, de fet en tinc tres. Tinc tres estrelles, Espanya només en té dues, per tant guanyo jo. No sé quina vols,
5: no, bé, el Martí,
4: que et passi primer.
3: Qui hi ha? El Quim Molins.
4: Home, per exemple, mira, aquí davant tinc, per exemple, mira, és que has dit un nom.
3: Quim.
6: Hola. Com
3: home,
6: estem?
3: Primer dia de col·le, que content estàs,
6: I ara hora, macho. Es fa llarg a l'estiu perquè no hi ha futbol, tio, però ja ara hora de tornar.
3: Sí, s'ha acabat ja la travessa pel desert. I el David Toya està per aquí o no?
7: Sí, aquí estic,
3: hombre,
7: tio, estic amb dos calçotets, tio.
3: Com?
7: Bueno, jo sí, perquè avui quan sortim, del camp... Quan sortim del camp, avui tiraré el calçotet contra la paret i es quedarà enganxat. Escolta, jo vaig ràpid i vaig a barraca, vale? Els del Madrid ja estan cagats.
3: Espera, t'acompanyo amb el bombo.
2: Espera. Recordem que és un dels tios que inicia els càntics al Camp Nou.
3: No. David, hem de negociar, vale? Al minut 19 hem de cantar Llibertat! Álvarez, i et necessito. David,
8: m'agrada. Ho aconseguiràs, sí.
3: No, el megàfon el tens o no? El megàfon el tens?
7: No, porto un megàfon.
3: Ja no t'eixen.
2: No li cal el megàfon.
7: Vale. És el primer partit, exacte, vale. És el primer partit i tinc bona veu.
2: Recordo que el David és qui es va inventar la cançó de Pedri Potter, no, i, que tant li va agradar a Pedri.
3: No, i este Barça és un pajón, jo no me queda leche.
7: És brutal. I avui va perfecta, eh? Avui va perfecta aquesta, eh?
3: A veure,
7: Els del Madrid... Vinga, va, preparado. Els del Madrid ja estan cagats. Els del Madrid ja estan plorant. Rodri son fire. Ha vingut al Barça i Rodri son fire. Ha vingut al Barça i Rodri son fire. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
3: És una mica complicada, David. Jo soc molt fan teu, però... Rodri son fire,
5: Eurovisió, què vas?
3: És un crac.
7: Ha vingut al Barça, nen.
3: Podríem fer aquella... Bueno. Aquella bàsica, la de Rodri, lo. No?
7: Ah, hòstia.
3: Que és més fàcil.
7: Ets molt limitat, eh, tio, ja.
3: Lo.
2: Va, aquesta és la prèvia al bar La Granja, al costat del Camp Nou. Després farem el post, qui hi ha més.
3: Hi ha algú més, no, Martí?
4: Sí, també hi ha... El Quim em sembla que vol dir alguna cosa.
6: No, que records del Picarolo.
2: Ah, molt bé, igualment.
4: El tinc aquí, està aquí al costat.
3: Perquè esteu al bar.
2: Picarolo.
3: Perquè esteu al bar.
2: Picarolo.
3: Perquè no heu sentit el que ha dit el Gil Marín, eh.
9: ¿Qué pasa, guapo? El Gil Marín, ese fue el que se llevó el club por toda la cara, ¿no?
2: Hombre, soy el Pipa, ¿eh?
3: Hombre, Pipa, ¿qué pasa?
2: El Pipa.
9: ¿Qué pasa por ahí? ¿Cómo estáis?
2: Sí, la familia que se puso dinero, ¿qué? ¿No? ¿Dices?
9: No, se quedó el club por toda la cara. Y ahora van estos de la mebota ahí bailándoles el agua. Ya te digo yo
3: asqueroso,
9: que, bueno...
3: Asqueroso, ha dicho, no sé qué.
9: No, asqueroso, no, la mebota. Bueno, que diga lo que quiera.
2: Que el Barça había
3: dicho,
2: ha
3: dicho, han dicho el Barça repugnante.
2: Va, Pipa, hablamos después del partido. Ens trobem a la porta d'accés al Camp Nou amb tots els socis que vulgueu. Estigueu escoltant el que t'hi jugues Barça, que sapigueu que després del partit tota aquesta gent que està al bar de Travessera, la Granja, estaran a la sortida del Camp Nou per fer petar la xerrada.
3: Entre la Mater i Carles Tercer.
2: Són les 8:00

0: sis, Cristo, obre una estrella, va.
1: No, sí, ja.
2: Una altra?
1: No, no,
2: no,
1: sí,
2: que l'altra
1: no,
2: ja va sortir d'aquí tocat, eh?
1: Acompanya. No, no, sí. Sí, aquí, no, no, no. Aquí el que hem de fer, a mi m'ha dit el Sique, després de cada gol, obre't una estrella. I en el primer partit, doncs mira, 5 golets al Barça, 5 estrelles.
0: Ambient al Camp Nou ara mateix, Bermú.
3: Home, doncs ara es va omplint, què, 15.000 persones?
4: Sí, són. Encara queda, encara molt. La gent està tothom a la granja, fent la prèvia, va entrant poc a poc la gent al Camp Nou. Els futbolistes tant de Barça com de l'Atlètic Club, que han estat una bona estona sobre la gespa. Ja s'han retirat tot. En breu sortirà ja Joan García a escalfar. Poc a poc va agafant color aquest Camp Nou. Camp Nou.
3: Una cosa que heu de saber és que ens han fotut un metacrilat aquí al davant.
4: No t'agrada gens.
1: Fa calor, no?
2: Època
3: no,
2: Covid.
3: No, perquè faci calor, no perquè faci calor, no, clar, per protegir el material, però clar, per, a costa de protegir el material no es veu res, perquè això, aquesta és la nostra vista ara mateix. A mi està guarro de collons.
0: Ah, estem veient el live del Que t'hi jugues a YouTube, també a Facebook i X. És veritat que està bastant brut, però escolta'm...
2: I estàvem veient ara Likavovic o Likovic.
0: Livakovic.
2: Què fa allà a la banqueta? Ja vestit de, no va ni convocat,
0: home,
2: ni res.
0: Però,
2: però quina idea teniu amb ell? El voleu? No el voleu?
0: Que sigui el suplent de Joan García.
4: És notícia exclusiva de Sique Rodríguez i no te l'has enterat tu.
2: No, per això t'estava fent un passe, fill meu. T'estava fent un passe perquè remarquessin. Però clar, jo estic molt per sobre d'això.
0: Dominic Livakovic. Livakovic serà el suplent de Joan García. Aquesta és la idea que té el club, que s'incorpori de manera immediata i ja es quedi a la plantilla. En un moment us recordo les alineacions de Barça i Atlètic Club, però abans del sorteig de Champions, Bruno, que hem viscut en directe a la cadena SER, el Barça jugarà contra el City, Aston Villa, Feyenoord i Como a casa, el Como de Cesc Fàbregas, i viatjarà a París per jugar contra el PSG, també a Portugal, Sporting de Portugal, Turquia, Galatasaray i Azerbaiyán, Sabà. Què?
5: No ha tingut el sorteig més fàcil. T'he d'explicar dues coses de Mercato en referència a aquests equips i una curiositat que és bestial. Evidentment, el PSG és el més complicat que li podia tocar del bombo 1. El Manchester City crec que ha baixat molt el nivell, perdre tantíssim com ha perdut els últims anys, especialment amb la marxa de Guardiola i de Rodri, que és un altre equip. I a partir d'aquí no hi ha cap equip fàcil, excepte el Saba, i et complicarà una mica la història. El viatge és un viatge de 6 hores. Jo vaig veure, vaig comentar de fet aquesta eliminatòria a la televisió i la gespa no està massa bé del camp, per tant crec que això ho pot patir el Barça. Dues coses de Mercato importants: no hi ha Enzo Fernández a la llista de convocats del Chelsea pel partit d'aquesta tarda. El vol el Manchester City. Ves que no ens trobem un Manchester City diferent i amb Enzo jugant contra el Barça aquell partit al Camp Nou.
0: I Boadí, que ja l'han presentat.
5: I Boadí. A l'Aston Villa sembla que han arribat a un acord perquè Dibu Martínez marxi al Chelsea.
1: Hòstia.
5: Per tant, no hi hauria el Dibu a la porteria de l'Aston Villa. I aquest equip, el Saba, és l'actual campió, és un equip que té només 9 anys d'història, el van fundar el 2017. El seu entrenador és Valdas Dambrauskas, és un tècnic lituà. No havia jugat mai a futbol. L'any 2000, us en recordeu un concurs que es deia ¿Quién quiere ser millonario?
0: Home, i tant. Sí.
1: No te creo.
5: Doncs va guanyar el ¿Quién quiere ser millonario?
0: L'entrenador del Saba.
5: El va guanyar a Lituània. L'equivalent a Lituània.
1: Ai, m'encanten aquestes coses, m'encanten.
5: Va guanyar una pasta, se'n va anar a Anglaterra a aprendre futbol, a veure equips i demés. Va arribar a estar a la banqueta, al planter del Manchester United, del Fulham, d'equips així. I ara ha arribat a la banqueta del Saba, l'ha fet campió del seu país, d'Azerbaijan, i el porta a la Champions i serà un dels rivals del Barça.
0: Guanyador, boníssima guanyador, la història. Guanyador. Fermín Suárez, què tal, com estàs?
6: Hola, Sique, hola a tots, com esteu?
0: Què et sembla aquest sorteig de Champions pel Barça? Per cert, demà coneixerem els horaris i els dies dels partits?
5: La UEFA diu entre demà i dissabte al matí. Ho deixen obert perquè es veu que tenen molta feina.
1: No tenen ganes de treballar.
6: Comparat amb el del Madrid, més complicat. Més complicat, la veritat.
0: El Madrid, recordem que jugarà contra Inter, Arsenal, PSV Eindhoven, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK, Link i AEK d'Atenes.
6: El tema del Barça és que a cada revolt hi ha incomoditat. O sigui, el del PSG és evident. Aston Villa és cert que ha perdut a molts jugadors de gran pes, l'estructura l'ha perdut, però almenys el reps a casa i no és tan ferotge com abans. Han perdut a Watkins, han perdut a Rogers. El City és cert que està en transició, però no oblidem que tenen a Doku, a Semenyo, a Haaland, a Cherki a dalt, és a dir, que és un equip amb potencial. Sporting Club de Portugal també ha perdut moltes peces, però l'has d'anar a buscar a l'Albalade, Valverde, allà a casa se senten més còmodes per pressionar, per ser una mica més agressius. Galatasaray, equip caòtic, però a dalt tenen Osimhen, que també és un jugador que et pot fer realment molt mal. Jo, del que li ha tocat al Barça, només trobo dos, que són 6 punts pràcticament assegurats, que es feien hora a casa, per cert, entrenat per Joan Bronhorst, ex del club, i després el Sabà, que ve la radiografia tal al Bruno, és una barreja al Sabà de nacionalitats increïble. O sigui, el millor que tenen és un d'Uzbekistan al mig del camp, i l'altre millor és un internacional per Ruanda. O sigui, aquest és una mica el caos del Sabà, que ha destronat per fi el Karabakh de Azerbaijan.
0: Us fa il·lusió, Bermu, Nil, viatjar a Azerbaijan?
3: Què, Nil? Quina és la
6: realitat? Preferíeu a l'Esmir Stadium, eh?
3: Home, m'ha fet gràcia perquè...
4: A mi em fot il·lusió tot.
3: El primer missatge...
0: Molt bé, Nil. Aquesta és l'actitud.
3: El primer missatge que s'ha enviat al grup de viatges d'aquesta temporada és Lluís Flaquer dient Free Tours por Bakú. A veure en què ens pot sorprendre aquesta ciutat, perquè al final és un no en tenim ni idea. Ara el que hem vist és que s'hi ha de fer escala. O sigui, sí, no s'hi pot anar, sí. No hi ha vols directes.
4: Em sembla que hi havia només un...
0: La ciutat és
4: maca. El camp a 20 quilòmetres de Bakú, i això, Lluís Flaquer, que ha trobat 13 free tours per Bakú, un casenari, home, Bermo, jo. Sí, home, és que sí. Em diuen, vés a Bakú, vaig a Bakú. Home, em diuen, vés a Llagostera, vaig a Llagostera.
3: ¿Dónde me pongo?
4: I com me pongo, vull dir, endavant.
0: Parlem molt de la Champions i de ciutats del món, i aquí al que t'hi jugues Barça tenim a un tio que l'ha guanyat i que ha viatjat per tot el món. Posem-nos de peu perquè podem saludar el gran capità, José Mari Vaquero. Grande, ¿qué tal, com estàs?
7: Bona tarda. Oye, una cosa, os digo a todos. Oye, me apunto, invitarme a Bakú, que es una ciudad espectacular, que lo he visto. Bakú, que es espectacular. Igual incluso puedo hablar con alguien ahí en euskera, porque aquello está ahí. Opa. Un poco ahí en Rusia, Cáucaso, para la derecha. Bueno, depende cómo muevas el mapa.
0: Son,
7: ¿sabes?,
0: lenguas hermanas.
7: Y,
6: las afueras
7: sí,
6: de Bilbao.
7: Por eso, entonces... Oye, invitadme y ya voy yo.
2: Yo te acompaño, vaquero, yo voy contigo.
4: Un chacolí ahí.
7: Quedaros aquí y yo voy ahí, tranquilos.
0: Bueno, entonces parlarò
7: amb el Jordi Martí. Por el equipo.
0: I deixem que José Mari Vaquero viatgi a Azerbaijan.
8: No, sigui que la policia no és tonta. Perquè en aquests viatges lluny ja m'ho penso venir. Començarà amb una escala. Frankfurt, Vladivostok, Reykjavik, Bakú i 4 dies fora de la ràdio.
0: En qualsevol cas, José Mari, la Champions és...
7: Em està animant el Jordi, Escolta, el Jordi... Com vol segurament anar a él, fotaré només pegas para José Mari. Oye, Jordi, tranquilo, Tranquilo,
2: Anda, y punto, y te callas, Jordi, y no hay más que hablar.
8: Que todo quede perfectamente acreditado,
0: Deia José Mari que la Champions és, com t'agrada dir a tu, una competició per esperar i rebre amb els braços oberts.
7: Sempre. Sí, yo creo que al final, mira, tal y como, mira, es que no solo la Champions, sino la Liga y cada partido. Yo creo que cuando empecemos a hablar hay que decir, vamos a recibir el partido con los brazos abiertos, porque en el fondo, ¿sabes qué pasa? Que antes de los partidos siempre hay polémicas del partido anterior, alineaciones, cambios, ¿no? Que todavía llevamos una jornada y va justita, pero a medida que vaya, vamos haciendo almacén, pues al final va sumando. Entonces, yo creo que el primer concepto por mi parte, si me permites, va a ser siempre... Brazos abiertos a este partido.
0: Avui és el Barça Athletic Club. Ràpidament, Nil, recordem amb què surt el Barça.
4: El Barça surt avui amb Joan García en porteria, defensa per Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart, mig del camp Bernal, Pedri, a les mitges puntes Lamin, Fermín i Gordon, i a dalt Rafinha.
0: Vaquero, t'agrada aquesta alineació?
7: Bueno, al final yo creo que cualquier alineación del Barça me gusta, y además hay mucha gente de la cantera y por lo tanto me gusta mucho más. Pero yo creo que el Flick ya hace como un mes en la pretemporada dijo que no se va a ver el Barça hasta la jornada 4 o 6. ¿Te acuerdas que yo siempre dije que Tosak decía que aquello tenía que ser más o menos en la jornada 8, ¿no? Tener un poco la fotografía de lo que estamos viendo. Yo creo que este año el Barça ya tiene una estructura muy sólida del año pasado, ha hecho una serie de fichajes y por lo tanto los jugadores que vienen del Mundial, pues bueno, van a ir entrando, y yo creo que en 4 o 6 semanas sabremos exactamente cuál es un poco la idea concreta del equipo titular. A partir de ahí, un equipo competitivo, un equipo que ya empieza a tener nombres como Pedri, que tiene a Gordon ya como un jugador en banda que puede ser importante, con Adi Marí, que en el fondo pueden ser entre ellos. Yo creo que va a ser la cara y la cruz que van a tener que competir. Un Rafinha que ha empezado muy en forma. Se necesita el Rafinha de hace, no la temporada pasada, sino la anterior, y por lo tanto parece que ha empezado muy bien. Lamine, yo creo que irá entrando en competición poco a poco, y Pedri, que para nosotros en el Barça es un jugador especial.
0: Després del partit parlarem amb Vaquero sobre què ha passat al Barça Athletic Club. En la prèvia, José Mari, el nombre propi vuelve a ser el de Julián Álvarez. Hem escoltat a Gilmarín, també a Juste, hem explicat la situació. ¿Qué te parece lo que está pasando, el que está pasando
7: en Julián? Yo sigo pensando, lo dije el otro día en El Larguero, otro programa de vuestra compañía.
0: De nuestra, y dije, de nuestra, está, que tú eres de la
2: compañía, me encanta.
0: De nuestra compañía.
7: No, pero quiero decirte que la vuestra, que al final es la mía, pero quiero decirte que está ahí, y yo creo que está todo el mundo enfadado. Y hay un momento en el que nadie quiere echar un paso atrás. Nadie. Y yo creo que todo el mundo está enfadado. Yo creo que el Atlético de Madrid está enfadado porque estoy absolutamente seguro que lo quería vender. No tengo ninguna duda, de verdad. Yo creo que el Barça está enfadado porque al final ahora mismo está en una tesitura en la que ve muy difícil poder firmarlo. El chaval se ha metido en un lío por diferentes razones. Yo creo que él tenía que haber cuidado un poquito más el concepto de los tiempos y de las cosas, y tener las cosas mucho más claras y cerradas que lo que hizo en su momento en el Mundial. Y yo entiendo perfectamente a los seguidores del Atlético de Madrid, porque cuando tú tienes un jugador que tú quieres muchísimo, acordaros de Figo, no es lo mismo, pero acordaros un poco de Figo, hombre, cuando se te va un jugador de este nivel, duele. Y en este sentido, ningú está content.
0: Doncs si és qüestió de que algú faci una passada enrere, José Mari, et portem a tu a negociar amb l'Atlético de Madrid, que eres el maestro del passe atrás, no? ¿Quién debería darlo el passe atrás?
9: Bueno, és que al final sí, és com la guerra del més fort, i és aviam fins a on es pot tensar la corda, i crec que és que això no és favorable ni pel jugador, que al final és el que pateix aquestes conseqüències, ni tampoc per els clubs en general.
2: Aquí hi ha un club que guanya, que és l'Atlético de Madrid.
9: Sí, pero
2: si es que Dan
7: Julián, yo no creo.
2: Si me preguntáis, si es que Dan Julián, si es que Dan un davanter top, y si el ven, traurà 150 milions al Arsenal.
7: Yo no estoy de acuerdo.
2: No anirà al Barça, que no vol que vagi, i és un rival directe a la seva lliga.
9: El rendiment que tindrà Julián si es queda a l'Atlètic de Madrid és que no serà el rendiment que nosaltres estem acostumats a veure.
2: Si no vol jugar amb la selecció argentina, no vol anar a la Copa Amèrica, o no vol que l'any que ve el vulgui més aquí, es tindrà que jugar, no?
0: José Mari, què deies?
7: Sí que hemos hablado esta mañana personalmente, porque he pasado por ahí por otra circunstancia.
1: Igual,
7: no, igual como va a ser si tiene, si es el décimo, yo soy el quinto, si me lleva 10 años, está
1: décimo.
7: Yo tengo la rodilla para echar.
1: Hay 11 vaqueros.
0: Sí. Son 11
5: equipos de fútbol.
1: No, mira, son 11 titular.
0: Decías, José Mari.
7: No, y te he dicho que al final, un jugador en estas circunstancias, ojo la parte psicológica. Y ojo, la parte de la repercusión en los próximos 3-4 meses, fíjate lo que te digo, no un mes, dos o tres, de situaciones en el campo, situaciones físicas, situaciones de posibles lesiones. Ojo, ojo, porque está atravesando una situación personal, el chaval, muy delicada.
2: Pobrecito.
9: Yo estoy contigo, José Mari. Claro.
0: Vaquero, te escuchamos després de l'Atlètic, Barça Atlètic Club, que juga d'aquí a 40 minuts al Camp Nou. Un abrazo fuerte.
7: Parlem després amb tranquil·litat.
0: El mercat, Bruno, es tanca dimarts a la mitjanit. Farem un especial a la cadena SER.
5: Sí, a partir de les 9 de la nit, quan acabi l'hora 25 Deportes, a les xarxes socials de Carrusel Deportiu, farem un especial fins que comenci l'Arguero. Per tant, per no perdre detall de tot el que passa amb el mercat de fitxatges, explicarem a minut què és el que està passant en quant al fitxatge.
0: D'aquí a 40 minuts, com us deia, Barça Athletic Club. Quin és l'ambient ara mateix al Camp Nou, Bermú?
3: Doncs què, ja aniríem amb 20.000 persones?
4: Va, 20 sí. Va.
3: 20 sí? Va, comprem 20.000 persones.
4: Ja escalfen, sí, que de fet els porters de Barça i Atlètic Club, de fet no ho fa encara la resta de futbolistes, 20 sí que hi serien, Bermú, però encara ambient molt tranquil a l'estadi.
5: T'has dutxat, Bermúdez?
3: No, no, no, no. Però...
0: Ah, vale. És un tio que sua molt perquè viu intensament la retransmissió.
3: Jo també sua tranquil, home.
9: Jo també sua.
2: A mi m'agradaria que aquest...
3: No patiu per mi. No,
2: però a mi m'agradaria que tu i el Nil us gravéssiu cada vegada que aneu a jugar fora el vostre viatge sencer i el pengeu al YouTube d'aquí t'hi jugues, perquè no deu tindre de perdici.
1: Que li den un ventilador o algo.
4: Això és una idea que vaig tenir jo.
3: Ens falta, mira, un ventiladoret ens faltaria.
2: El geni sempre pensem en igual.
3: Sí, suem idees.
4: Jo, de fet, no havia trobat mai ningú que sués més que jo.
3: Doncs ja el tens aquí. Jo he arribat a suar, jo he arribat a suar el dia del meu aniversari en ple carrer a les 12 de la nit, 27 de desembre. O sigui, aquest és el nivell.
2: No. I esperem que avui suï més l'Atleti de Bilbao del que va suar l'altre dia l'Elx, perquè, mare meva, no va haver-hi rival.
3: S'ha de dir que és un equip que ve fotent cada traca, tant a primera jornada de Lliga com a els seus partits, diguéssim, de pretemporada. Sí. Unai Simón ja n'ha liat una a la primera jornada. Hieray ja va fotre la liada que va costar la vermella, encara que injusta, de Yuri. Avui, a més a més,
4: no juga Areso tampoc, que li ha guanyat el lloc a Rincón. Van pagar 12 milions per Areso, primera titularitat. L'altre dia ja el canvien i avui ha sentat. Per cert, un Atlètic Club, que els últims 13 partits contra el Barça, 11 victòries del Barça, 2 empats, i en els últims 9 partits 8 porteries a 0 del Barça. Per tant, és un d'aquells equips que sembla moltes vegades, quan vas a la catedral, que se't complicava, però les dades últimament, com a mínim, no diuen això.
0: Fermín, de l'Atlètic Club, hi ha una dada que m'ha cridat l'atenció, no sé si l'has vist, el resum que ens passa Opta, que Nico Williams contra el Barça mai fa res.
1: Fora, tio.
0: És a dir, el Barça és l'equip contra qui menys vegades ha guanyat i contra qui menys vegades ha participat amb gols o assistències.
9: Està cohibit.
6: Això contrasta també amb l'efectivitat que té el germà, és a dir, que té molt menys talent que Nico.
0: Però aguanta un moment, perquè parla a la prèvia a la tele l'entrenador de l'Atlètic Club, Edin Terzic.
10: Creative in your plan because you know each other or you don't think about this.
11: To be honest, if you see, if you know the coach, if you don't know him, you see the quality of the players and of his team, and I think he's doing an incredible job. He was 2 times champion. He won so many trophies over the last 2 years.
0: Diu que entenc, li ha preguntat per Hansi Flick, que fa una gran feina, que té un gran equip, que són candidats a guanyar la Champions, i si no parleu a sobre de l'anglès, me facilitareu poder-lo traduir a la gent. Gràcies.
11: Close to perfect match, otherwise it's going to be very difficult.
10: Gonna give a quick translation. Le he preguntado al mister primero por la dificultad de jugar aquí en Barcelona. Básicamente el entrenador nos ha dicho que no vienen aquí a ver jugar al FC Barcelona, que vienen también a demostrar sus ideas, a ser valientes. Luego le he preguntado por la relación con Flick, y aunque se conocen, luego las cosas en el campo son diferentes y cada uno va a aplicar su idea. Le voy a acabar preguntando.
0: Deies, Fermín.
6: Deia que això contrasta el que tu comentaves, sí, que amb l'efectivitat que té el germà Iñaki, que contra el Barça sol ser butxí per aquesta capacitat que té d'anar a l'espai. Ni contra una cosa i altra no acaba d'estar còmode, entre la pubàlgia, entre el rumor de l'anterior estiu. Em sembla que no és el Nico que normalment veiem, però igualment l'Atlètic Club, com deia el Gonzalo, m'espero que ofereixi una altra versió, que sigui més vertical, que sigui més protagonista. No van poder ser-ho a la primera jornada perquè li van expulsar ràpidament a Yuri al minut 11 i això li trastoca molt els plans, però m'imagino un equip que amb Terzic hauria de ser valent, t'hauria d'anar a buscar, i això igualment pels Gordon, Rafinha, acaba sent una benedicció, o sigui, perquè et pot afavorir.
2: I què tal aquest entrenador? Què tal?
6: Terzic està molt bé.
2: No el coneixem a Espanya. No
6: va arribar a la final de la Champions amb el Borussia, cert que va estar menys temps, però és un tècnic que a priori és vertical, és agressiu, sí. És d'anar-te a buscar, és una mica idea Flick, perquè ens entenguem.
9: Sí, sí. Bueno, i al final és el que tu deies abans, no? que aquest entrenador tingui aquesta manera de jugar. A nosaltres, amb els extrems que estem, bueno, que tenim aquest any, doncs ens afavoreix molt.
0: Doncs fantàstic, serà un partit, com diu Vaquero, per rebre-la amb els braços
1: 4,
0: oberts.
1: 5,
0: exacte,
1: 4,
0: perquè
1: 5.
0: La manera de jugar de l'Atlètic Club beneficia l'Arsa. Tant de bo tingui raó, Cristóbal.
1: Alliberem
0: el Bruno, que va cap a Carrusel, també al Jordi Martí, a 2:15. Qui vulgui escoltar el Carrusel ho podrà fer a la SER. Claro. Qui prefereixi el que t'hi jugues Barça, a SER Catalunya. Jordi, què esperes del partit d'avui?
8: Doncs unes molt bones sensacions, perquè crec que el Barça reproduirà les bones sensacions que va donar contra l'Elx. Què vol dir això? 90 minuts de continuïtat, d'energia i vitalitat. Energia i vitalitat als 90 minuts.
0: La prèvia ve marcada per la manifestació que s'espera avui a la grada del Camp Nou. El club Bermúdez ha decidit cancel·lar l'homenatge als campions del món previst abans del partit, un homenatge que impulsa la Federació Espanyola i que es fa a tots els camps d'Espanya, i l'Assemblea Nacional Catalana repartirà estelades. Les heu vist ja als voltants del Camp Nou o no?
4: No, als voltants del Camp Nou no, però sí que les estem veient a dins ja de l'estadi. En repartien 10.000 a partir de 7:45. N'hi ha algunes, de moment no moltes, i està previst que la que s'inicia el partit es despleguin totes aquestes 10.000 estelades, més gent que l'ha portat ja des de casa.
3: De fet, el Martí Juncà ja ens n'ha aconseguit una, l'ensenyarem quan estigui per aquí al live del que dijous.
0: S'ha quedat allà, al bar de la granja aquell de Travessera. Josep Vila, de l'ANC, el que dijous ens ha explicat el per què repartien aquestes estelades.
12: Repartirem 10.000 estelades. El motiu d'aquesta acció és ben clar. Primer de tot, és una resposta davant la catalanofòbia, davant la violència exercida per la Policia Nacional contra un noi de 16 anys, simplement per portar una estelada.
0: Estem seguint l'evolució d'aquest cas amb l'Adrià Soldevila. Solde, què tal, com estàs?
13: Bona tarda, com estem?
0: Hem parlat amb els advocats, el Barça també ha posat els seus serveis jurídics al servei de l'aficionat que va ser agredit pel policia a ells. Què sabem?
13: Vaja, el que sabem ara és que Joan Laporta va parlar amb el noi menor d'edat, recordem, soci menor d'edat, i amb el seu pare, i que va posar a disposició al club de tots dos, per tal de, si volien denunciar aquest cas, doncs que ho poguessin fer. Els hem posat a disposició el Marc Molins, que és un advocat reconegut i que ja ha treballat pel Barça en diversos àmbits, com per exemple el cas Negreira. El cas Negreira, el Barça el defensa Marc Molins, doncs aquest mateix advocat és l'advocat que li ha facilitat al Barça aquest soci que va ser agredit per la Policia Nacional a Elx. I en principi no en sabem massa més ara mateix. Hi ha una denúncia presentada com a acusació popular d'Acció Cassandra, que és una associació d'advocats en defensa de la nació catalana, i aquesta denúncia de moment s'està tramitant, o sigui, encara no està ni admès a tràmit.
0: I el Barça decideix cancel·lar aquest homenatge als seus campions del món per evitar que hi hagi una xiulada massiva, entenc, a l'acte.
13: Vaja, són diversos motius. El que ens expliquen és que bàsicament és per l'actuació policial a Elx i també pels càntics, els crits de puta Barça i puta Catalunya que s'estan escoltant, s'estan sentint en alguns camps d'Espanya, i evidentment no se'ns escapa que per evitar la xiulada que s'hagués pogut produir tal com es va produir a Sant Mamés l'altre dia.
0: Solde, gràcies, parlem demà el que t'hi jugués.
13: Vinga, fins demà.
0: Perquè quanta gent s'espera que vingui avui al Camp Nou, Nil, a l'estadi?
4: Doncs pràcticament ple, al voltant d'aquests 60.000, just en el moment que els més de 20 xiula l'entrada de l'Atlètic Club. Ja escalfa el Barça sobre la gespa. Veiem a Rodri, un Lamin que ha entrat un parell 30 segons més tard que els resta dels seus companys, poc a poc, amb tranquil·litat. Ara fa passades amunt dels readaptadors. Ja escalfa el Barça, poc més de mitja hora, 31 minuts perquè inici el partit.
0: 8:29, d'aquí a un minut. Qui vulgui pot continuar escoltant el que t'hi jugues Barça a Ser Catalunya, a la pàgina web de l'emissora, a l'aplicació per a telèfons mòbils, o veure'ns al YouTube, X, Facebook, hola, també hola. A la resta de xarxes socials, a Instagram encara teniu activa la porra per aconseguir dues entrades per anar a veure The Weeknd dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Resultat i primer golejador, podeu aconseguir aquestes entrades. Sí. Fins d'aquí a un quart d'hora encara podeu fer la porra, i també ens podeu seguir a TikTok, on ja hem superat els 100.000 seguidors. Us recordo que el que t'hi jugues Barça el fem gràcies
1: al patrocini de CaixaBank, Estrella d'Am i Quadigensà, concessionari oficial Nissan.
0: Barça Athletic Club, segon partit del Barça de Hansi Flick aquesta temporada. El primer 0-5 a Elx, el segon contra un Athletic Club que porta 24 anys sense guanyar al Camp Nou, 24 anys sense guanyar al Camp Nou, el Barça de Hansi Flick, camí de la tercera lliga consecutiva. Són 9:15, escolteu el que t'hi jugues Barça.
1: Ara estem a l'altra emissora, no?
0: No, estem a la mateixa.
1: Ah, estem a la mateixa. Ah. A l'altra freqüència.
0: No, estem a la mateixa.
1: Ah, hola, hola.
0: El que passa és que fins ara anàvem per dues freqüències i ara sí. Continuem només per una, per l'habitual.
2: Estem de rigorosa moda. tu sàpigues.
0: Per què?
2: Perquè ho noto. Noto a les xarxes, al carrer...
3: Perquè les modes són rigoroses.
2: Estim de rigorosa. Tu també estàs de rigorosa moda.
4: Saps què passa, Bermúdez? Bermúdez, saps per què no estem de rigorosa moda? Perquè les modes és una cosa que venen, estan un temps i marxen. I nosaltres hem arribat aquí per ser els amos i quedar-nos...
1: Sí, senyor.
2: Estem molt forts.
3: Repartint factos.
0: Va, que estem a mitja hora de que comenci el partit. Ara escoltarem una cançó que explicarà el per què estem de rigorosa moda, sobretot boníssima. A les xarxes socials, boníssima. On anem trencant fronteres i arribant a tot el món, a tots així els continents. Però per la gent que s'incorpora ara mateix a la ràdio, Nil, amb què surt el Barça avui?
4: El Barça surt avui amb Joan García en porteria, defensa per Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart, mig del camp Marc Bernal, Pedri a la mitja punta Fermín, a la dreta Lamine, a l'esquerra Gordon i en punta el capità Rafinha.
0: I l'Atlètic Club?
4: Atlètic Club amb Unai Simón en porteria, defensa de 4 per Hugo Rincón, Yeray, Laporte, Joan Eco, mig del camp Canales, Caure Guízar, Iñaki Williams, Sancé, Nico Williams i en punta Guruceta.
0: Per cert, l'àrbitre del partit qui és?
4: Bueno, doncs ara mateix m'acabes de...
0: Ja molt bé, Nil. No, és molt important perquè la ràdio demostra el subconscient de les persones i vol dir que al Nil li interessa el futbol. No la
4: polèmica. No, saps per què no ho sabia? Perquè és el que va liar aquella traca amb David López. Ortidàries. I vaig veure que era molt dolent.
3: Ortidàries.
2: Però avui no juga el Girona, juga el Barça, encara que no ho sembli.
1: Té nom de formatge.
4: No, és un àrbit que el dia que retiri o hi hagi jugadors que retirin, si expliquen veritats del que diu aquest àrbit al camp, hi haurà problemes.
0: Per.
4: Ho facin. Perquè és el famós aquell de la... que David López en una mitja part va estripar per tot arreu dient que parlava amb una... bueno, supèrbia total, insultava els futbolistes, van fer retractar David López, però jo he parlat amb altres jugadors que mai han volgut, evidentment, parlar públicament i confirmen totalment el que va dir David López. Hi ha reincident.
0: O sigui, és aquest mateix àrbitre, eh?
4: Sí,
2: i David López és un tio que és de paraula. Va,
0: escoltem Hansi correcte. Flick, que parla la prèvia a Dazón, en directe al que t'hi jugues Barça.
14: This win. Not for the foundation of our last the last year of the victory we have in La Liga was the home games. So 90 home games.
0: Explica que la clau de guanyar l'última lliga va ser els partits a casa, que el Barça es va mostrar intractable i no va cedir cap derrota.
15: 90 victòries, el fortín en el que se convirtió el campo del Barça, nos comenta el míster, seguir en esa línia. Coach, I was asking Terzic, he said the relationship between you and him was in the highest level possible.
0: Fa referència a la relació que té amb Edin Terzic, que és molt bona, ja ho hem explicat.
14: Somriu
0: Hansi Flick.
14: I focus on my plan. Of course we always it's a match plan. It's totally different normally than in against Elche.
0: Diu que ell es focalitza en el seu pla de partit, que òbviament poden variar en funció del rival.
14: And this is what I want to see today.
15: Le he preguntado sobre la relación con Terzic, le he preguntado a Terzic sobre la creatividad cuando conoces a alguien tanto, y Hansi Flick, entrenador, me decía que ellos se tienen que focalizar en su plan y hasta aunque obviamente se conocen y saben.
0: Les paraules de Hansi Flick a la prèvia del partit a Dazón. Hem escoltat també a Edin Terzic, són dos entrenadors, Fermín, que es porten molt bé fins al punt que Terzic va anar a la Ciutat Esportiva del Barça per veure com entrenava Hansi Flick.
16: Sí, ho he escoltat aquest matí com ho dèieu i em sembla que és un entrenador que està imbuït per els últims anys de Bundesliga, no? Equips que transiten molt bé, que són ferotges a l'espai, que entenen la forma de funcionar d'una forma molt, molt proactiva, no? D'anar a buscar el rival, de ser protagonistes amb i sense pilota, i jo crec que aquesta tipologia de futbol que ell s'imagina i que també impregna a Flick amb el Barça, amb els matisos, perquè el Barça és diferent, crec que pot aterrar molt bé a l'Atlètic Club de Bilbao, perquè justament té jugadors que són punyents per banda, que són agressius, que poden fer mal per les bandes. Em sembla el típic equip on han fet fortuna sempre entrenadors que han buscat els rivals en la pressió, no? I crec que Terzic pot anar en aquesta línia.
0: 8:34, el nom del dia és el de Julián Álvarez, n'hem parlat bastament en aquesta llarga prèvia al que t'hi jugues Barça, hem escoltat a Gil Marín, després recuperarem la rajada contra el Barça, dient que ha tingut una actitud repugnant, que s'obre a negociar però mai amb el Barça el traspàs de Julián Álvarez, la resposta de Rafa Juste dient que l'Atlético ha creuat una línia vermella, per tant, el tema es va caldejant, mentre Julián continua amb el seu pols i avui tampoc ha entrenat per segon dia consecutiu, veurem què passa demà i com evoluciona la història fins al final del mercat, que es tanca dimarts a les 12 de la nit. I per posar-li una mica d'humor, aquest migdia al que t'hi jugues, el nostre Joaquín Sabina li ha volgut dedicar una cançó a Julián Álvarez.
17: Eso es. Efectivamente.
0: Muchas gracias por escoger el que te jugues y postularte como el relator de esta historia entre el Barça y el Atlético de Madrid con Julián de protagonista.
17: Yo, como soy atlético, pero me considero antes fiel al amor, pues hay que hacer sus cosas.
0: La teniu a les xarxes socials, si la voleu escoltar a la ràdio, és el moment.
17: Esta es una canción que escribo desde la más profunda tristeza. Y a su vez, por la rabia de ver que lo más preciado de nuestras vidas se puede marchar con otro. Y queremos denunciar al hombre que nos quiere robar porque ha estado tonteando con nuestro corazón a nuestras espaldas. No es ninguna mujer. Es nuestro corazón. Porque Julián es lo mejor que nos puede pasar a los atléticos y se tiene que quedar ahí. ¡Vamos por allá! En medio de un triste verano, donde España ganara el Mundial,

0: Gran
1: descomunado. Descomunado. Bravo.
2: Bravo.
3: Molt Teniu bé. Molt la cançó, molt si la voleu recuperar, les xarxes socials del que t'hi jugues. Joaquín, gràcies, eres un artista.
4: Nada, hombre. Un abrazo y espero que esto se acabe.
2: On the rocks. ¿No? Celébralo, on the rocks.
5: No se puede fumar en el camión, ¿eh?
4: Que se vaya al Arsenal, por favor.
3: Aviam, són les 8:38, a 7 minuts de tancar la porra del partit a Instagram. Si voleu entrades per anar a veure The Weeknd, posa la música. Víctor, gràcies.
4: Que ràpidament.
3: Ja ho era el nostre tècnic, el nostre MC, que és el Víctor Valero, li agrada The Weeknd perquè és rapidíssim. És dimarts, si voleu anar-hi, Josep, porra del partit a Instagram del que t'hi jugues amb resultat i golejadors. Què diu la gent que ens segueix a les xarxes socials?
6: Doncs la gran majoria, per no dir gairebé tothom, sí que és bastant optimista amb el Barça. Tothom, o gairebé tothom, creu que el Barça guanyarà molts gols. Creuen que seran de Rafinha. També apareix bastant Fermín després del doblet que va marcar contra l'Elx.
3: 20 minuts per a que comenci el Barça Atlètic Club al Camp Nou. Ara mateix hi ha en joc, Núria Vilamala, un partit a primera divisió.
1: Sí, sí que a aquesta hora s'està jugant un Celta de Vigo o Sassuna. De moment, al minut 9, això està empatat a 0.
3: Celta 0, Sassuna 0 al minut 9.
5: Apetecible,
3: I això t'agradarà, Gonzalo, t'agradarà molt. Vas anticipar, vas avançar que l'Espanyol fitxaria Brian Zaragoza.
5: Sí.
3: Crec que tenies bones fonts. I acaba de parlar ja com a nou jugador de l'Espanyol, Brian Zaragoza. Què ha dit Núria Vilamala?
1: Doncs un Brian Zaragoza que arriba cedit pel Bayern de Múnich amb opció de compra, i ha deixat clar, això al Gonzalo li agradarà, que no té cap pressió i que ve a fer una gran temporada.
7: Al final entiendo que es una afición exigente porque al final es un gran club. Y bueno, no tengo presión, creo que le voy a dar muchas alegrías. Yo vengo a hacer un gran año, vengo motivado, vengo con mucha gana y lo único que quiero es volver a disfrutar de fútbol y sacar mi fútbol.
3: Això és el que ha dit Brian Zaragoza.
0: Sí.
3: Que esperem que gaudeixi del futbol, de l'Espanyol i de
5: la
3: Barcelona.
5: Ciutat. La ciutat segur que li agradarà molt.
8: A la festa d'aniversari de Gonzalo, avui a la nit, però què heu dit?
5: Una cosa ràpida, que a les últimes...
1: Està content.
8: Respon.
5: No parlo de la meva vida privada.
3: Com a perico, t'agrada el fitxatge de Brian Zaragoza?
5: Sí, però les últimes hores va una mica com que no era oficial, que si passava alguna cosa, no. Hi havia una opció de compra, que és obligatòria, però l'Espanyol no l'ha volgut posar obligatòria perquè si era obligatòria, passava a comptar en el fair play financer d'aquest any. Llavors l'Espanyol ha jugat una mica a fer la trampa i ha dit que no és obligatòria, però realment Brian Zaragoza havia amb la idea d'estar aquí molts anys, en teoria fins 2031.
9: Però crec que és interessant tampoc pillar-se els dits, perquè a mi em sembla una bona contractació, crec que ho pot fer molt bé l'Espanyol, té el repte de treballar molt com vol Manol amb els jugadors de banda, per això Dolandinho juga tant, però és cert que és tan inestable i és tan discontinu que vull veure la temporada.
5: Brian és conegut principalment per al partit que va fer contra el Barça.
9: Sí,
5: va ser el partit que li va donar una mica l'estrellato, i és un jugador molt ràpid i que ha fet molta il·lusió a la gent de l'Espanyol.
3: Poques vegades he vist destrossat en el Barça un sol jugador com aquell dia Brian Zaragoza.
0: Va humiliar el Barça.
3: Increïble. Va ser molt bèstia.
0: Sí. Molt superior.
3: Molt bèstia. Brian Zaragoza, que ja ha jugat de l'Espanyol, l'acabem d'escoltar en les primeres paraules com a jugador blanc-i-blau.
0: Som les 8:41.
5: Preocúpate de lo tuyo, Cristóbal.
0: L'abismo,
5: Que estàs obsessionat con el Espanyol, Cristóbal. Un respeto.
3: Estem al que t'hi jugues Barça, la prèvia del partit. Avui amb el Fermín Suárez, com sempre, s'incorpora a la retransmissió al que t'hi jugues Barça la Paula López, que per si connecteu ara a la ràdio és la coordinadora de futbol femení de l'ADAM. I també...
5: D'on? D'Adidas.
3: Això t'ha agradat a tu, Gonzalo.
1: Coordinadora.
5: És que no vull dir molt fins que no m'arribi la caixa amb tota la roba d'Adidas.
8: Paula vigila, que s'agafa fort.
1: És que no saps que sent de l'Espanyol li costarà molt.
5: Per què?
3: Perquè vestiu una altra marca.
5: Però igualment, un atac gratuït a l'Espanyol ara mateix. A mi no em sap greu.
3: Per cert, que el Gonzalo és molt proper a jugadors, ja ho sabeu, i la Paula també ho deu ser, perquè el traspàs d'Arnau Martínez del Girona al València, et van veure les imatges. Què feies allà?
0: Bueno, perquè l'Arnau i jo som cosins i jo vaig estar un any jugant al Girona, que quan vaig fitxar pel Girona no sabien que érem família. I quan estaven...
3: Tu vas jugar al Girona?
0: Sí, jo vaig estar una temporada al Girona.
3: De què jugaves?
0: De pivot, interior...
3: Sí, de Rodri?
0: De, sí, de Rodri, a vegades de Pedri...
3: Ho feia bé, Nil? Ho feia bé?
8: Sí, ho feia
10: a la lliga de mitjans.
0: Gràcies, Nil, gràcies.
3: Doncs escolta, tenim una lliga de mitjans. T'agradaria tornar-te a calçar les botes?
0: Doncs mira, ara que he deixat de jugar a futbol, estic buscant com alguna lliga així una mica més informal.
8: Ja parlarem, perquè sóc el millor de l'equip i he decidit jo.
3: I aquí un servidor ha narrat a la Paula. Sí? Bermul, tu has narrat a la Paula?
11: On més has jugat, tu, Paula?
8: Però un moment, no serà amb lo de paràlisi, no?
0: Tu calla. No, a la Queens, a la Queens League.
3: Ah, sí?
0: Sí, sí.
3: I et va narrar el Bermúdez?
0: Sí.
3: Que bo.
0: Sí, sí.
3: Boníssim.
0: Què
3: tal és la Paula?
10: La toca o no?
11: Clar, el tema és...
0: Potser no se'n recorda.
11: Ella va jugar, què va jugar? Dos partits?
0: Sí, vaig jugar dos partits. Com a jugadora 12 o així.
11: És a dir, el primer partit, normalment, quan ja la gent va rodada, allà et jugues el primer partit i dius, hòstia, nen, vaig perdudíssim. El segon partit ja sí que vaig tenir la sensació de dir, coll, ui, que aquí tenim alguna cosa, saps? Vull dir que aquí...
0: MVP.
11: Sí, va ser MVP, em sembla que és el seu segon partit.
0: Sí, sí.
11: El primer partit és d'aprenentatge,
8: no res, diem,
11: i el segon és MVP.
8: Bastant ja per sobre del nivell que hi havia allà.
11: Home, sí, clar.
0: I ja està.
3: Ja escolteu, no. Per tant, que hem fet un fitxatge estrella amb la Paula López, no només per lo que aporta a la ràdio, sinó perquè els aportarà fora a la Lliga de Mitjans.
5: I a mi espero també, per molt que sigui perico.
3: Estrenem secció a la prèvia del partit. El Flac ara mateix està al carrusel, però ens ha deixat els seus flacticinis.
10: Com?
3: Els seus flacticinis del partit.
10: Flac i què?
3: Sí, escoltarem què és el que creu que passarà i després aviam si es compleix o no. Aquests són els flacticinis. Exacte, Nostradamus Flaquer.
12: Segona jornada i ja som líders. Rafinha avui ens tornarà a fer-nos preguntar realment cal gastar molta pasta en un nou? Dos partits, dues porteries a zero. Afecta l'Ivakovic? Lamin avui somriurà. Jo avui, encara que fos una estona, faria jugar Valde amb els pals que li ha fotut Flick, farà el partit de la seva vida.
10: Sí, el tema Lamin sí que li feia mal al cap, ho va dir Flick, al tanto.
3: Quatre noms propis, el de Rafinha, que diu el Flaqui que marcarà, el de Livakovic, que ja es comença a notar el seu efecte perquè el Barça no encaixa gols, que Lamin avui diu el Flaqui que somriurà.
10: És un tema aquest,
3: Això t'agrada, que digui el Flaqui que somriurà.
10: Perquè sou haters, esteu rajant de Lamin Yamal, rajeu de Lamin Yamal, que li feia mal al cap.
5: Està trist, Lamin Yamal.
10: Que li feia mal al cap, que estava malalt.
5: Per què està trist, Lamin Yamal? Jo vull saber-ho.
11: Gonzalo, el tema ja no és tant si està trist, no està trist, si té mal de cap, si no té mal de cap. La veritat és que l'escalfament el fa una mica a meitat de velocitat que la resta.
8: Això són les estrelles, però...
11: Sí, és cosa d'estrella, però és el típic que... Si avui es trenqués, jo no em sorprendria.
10: Què dius, home?
0: No, Albert, no,
3: Un moment. Tu creus que ha d'entrar el narrador del Barça a carrusel i dir que avui Lamin somriurà i el narrador del Barça, el que t'hi jugues, diu que es trencarà?
11: És una estrella mundial i evidentment que no. Jo t'estic dient que si es trenqués, pensaria... Bueno, és que claro.
8: Anem a explicar una mica això, que les sensacions que diu Albert Bermúdez, perquè és veritat que ha sortit 30 segons més tard que la resta, apàtic, caminant, i que clar, que vens del que vens, però també és veritat que
11: ara però ja... Lamin amb dues jugades bones ja se'n va amunt.
8: Ja l'he vist bastants mesos a rescalfar, i els dos últims xuts que m'estic fixant han anat a l'esquadra, per cert. El que ho ha clavat tot en aquest escalfament ara et xutarà i fallarà, però evidentment ha xutat i ha fallat
10: Fermín.
8: Tot el que havia tocat havia anat cap a dins.
11: És un espectacle.
10: És tremendo, Fermín.
0: No, i Fermín té una gana de demostrar i de fer-se veure.
3: I no passeu per
8: alt... Això del Mundial...
3: No passeu per alt la tara del Nil, que ja l'altre dia va començar a explicar detalls de l'escalfament i ara també vol dir que el segueixes des del principi fins al final, tarat?
10: Com un psicòpata.
8: Vaig mirant coses. De fet, quan estava al carrusel no m'hi fixava perquè no explicava aquests detalls, però ara sí que ho faig, i avui han començat tots sortint, ja et dic, la mil l'últim i les primeres parets amb els readaptadors, i Chesney escalfant a Joan Garcia amb bona intensitat, que per cert...
3: No, Chesney té clar. Molt bon peu, eh? Una vegada en un escalfament vaig veure com feia una passada de Rabona sí. de costat a costat de camp. Clavada, eh?
8: Chesney Fumador, sí que l'agrada d'animació.
3: Ara?
10: T'agarro, amigo.
8: Sí, ara Chesney Fumador. Mira, i els hi xuta una pilota i la gent agraeix. Chesney, Chesney és un espectacle total.
3: Acaben de cantar Chesney Fumador i Chesney els hi ha regalat una pilota. És que és el millor. És que és el millor. És el millor, Chesney.
8: Ara de recollir una pilota. Ara de recollir una pilota de la gran animació. Els ha aplaudit, s'han posat a cantar durant 10 segons Chesney Fumador i ha agafat una pilota i els hi ha xutat directe.
9: Ara que, hi ha un segon porter, ara ja tranquil·litat.
3: Estem d'acord,
9: ara
3: no, Fermín?
9: Ara ja gestió i perfecte.
3: Livakovic suplent sí. i Chesney a la plantilla, evidentment.
0: Exacte. I Chesney més feliç que un gínjol, eh? Sí.
3: Sabem que estarà tranquil, que no li caldrà jugar.
9: Nosaltres
3: que si
9: passa també estem
3: alguna
9: tranquils.
3: Cosa amb Joan García estarà Livakovic i tots contents i feliços, sí senyor.
9: Exacte.
3: Clar, són les 8:48. Abans de donar una altra volta pel camp i escoltar aficionats, fem una pausa i encarem la recta final d'aquesta prèvia al Que t'hi jugues Barça, Ser Catalunya.
13: Diuen que de mare només n'hi ha una, i de manar 75 també. A manar 75 cada dia és una nova oportunitat per gaudir. Vine a descobrir el sabor de la felicitat i a crear moments inoblidables amb nosaltres.
14: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
15: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat. A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
16: I també totes les eines i ferreteria.
15: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
16: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
17: Ei, perdona, una estrella.
18: Ei, una estrella.
17: Perdona, una estrella.
18: Una estrella.
17: Què? Un crit valent?
18: Vinga, tots units fent força.
19: Una estrella!
18: De seguida!
20: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
21: M'expliques un conte, papa?
22: I tant! Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
23: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
15: Què t'hi jugues?
24: Barça!
15: Amb Siki Rodríguez.
10: Entesos de paper? A mi no em poseu falques de manar 75.
3: Perquè t'entra gana.
10: Perquè m'entra molta gana, aquesta
9: hora. Clar, és que l'hora és fumuda.
10: Sí que havíem set convides un dia, no?
3: Això, mira, hi ha el director ara, el Joan Alegre.
10: Joan Alegre,
3: que és aviam si
10: muntem aquí una
3: festa. Culpable d'aquesta bogeria.
10: El Manar 75, el restaurant preferit del nostre La Porta. Jan, com t'agrada aquell mirador, Quina meravella, 19 tipus de rossos diferents. Nosaltres hem tastat, jo diria, 5-6. 5-6, no? Hem tastat. Oh. A la Barceloneta,
3: Mare de Déu. Potser més,
25: jo n'he tastat uns quants més.
10: Per mi està la pole, No.
3: És molt bo.
10: O sigui, no,
3: a més, menges
10: no
3: es penseu i que després vas a donar una volta per allà al mar, per la platja.
10: No, o sigui, per mi està la pole position Manar 75 en quant a rossos. O sigui, són cinturó negre amb paelles. Cinturó
9: això.
10: Negre.
9: M'agrada.
10: Per cert, tenen arròs negre.
3: Està salivant, el president.
10: Has tastat, president, les 19 paelles que tenen allà o no?
25: 19 paelles.
9: Digueu bé, paelles.
10: Paelles.
25: La paraula correcta en català és paella.
3: Ara podeu veure el president a la nostra cabina de retransmissions a través del live del Que t'hi jugues, perquè ja sabeu que la ràdio s'escolta i també es veu.
10: Hola.
3: No sé si president pot fer un Borsa al Camp Nou.
25: Anem-hi, aviam quanta gent es gira.
9: A veure.
25: Borsa!
10: Gran.
25: No està mal.
3: Un dia hem de pactar amb La Porta de veritat que fem un Barça dual.
10: Ei, t'entra
3: i
10: segur.
8: El de Ràdio Escadi no entès absolutament res.
10: Diria que ho ha fet amb el Poquí, diria.
9: I puntuar-los.
10: Un Barça cridant allà a grades.
3: Aviam què diu la gent. Què espera el soci aficionat del Barça que avui va al Camp Nou d'aquesta temporada, del Barça de Hansi Flick? Martí Junca, què diu la gent?
26: Hola, bona tarda a tothom. Queden instants perquè comenci aquest debut del Barça al Camp Nou i estem aquí amb uns aficionats. Què espereu d'aquesta temporada que, ostres, és il·lusionant, no?
27: A veure, primer de tot que arribi Julián. Com molt complicat, però que arribi Julián, fins l'últim dia. O al gener si cal. almenys revalidar la Lliga, la tercera de Flick, i home, a mi agradaria una final al Wanda i guanyar-la.
26: I creieu vosaltres en què pugui arribar Julián o la plantilla la deixaríeu tal i com està?
1: Home, està molt difícil, ja que l'Atlético de Madrid ha dit que seria impossible deixar-lo cap al Barça, i ojalà que vingués, eh?
26: I ho ha dit el teu company, revalidar Lliga, però somiem triplet, el veus?
2: Ho puc veure, però a mi mentre lluitin fins al final, jo em conformo amb això. Igual que l'any passat, que ho van intentar lluitar, vull dir, encara que perdéssim a l'anada 4-0 o a Champions 2-0, a la tornada sempre veies les ganes i sempre veies com lluitaven, i jo em quedo amb això, que és un equip que creu i que lluita per nosaltres.
26: Doncs ja ho veieu, no sé si guanyarem el triplet aquest any, però si més no, hi ha confiança.
3: Això és el que demanem des del Keti Jugues, eh? Que al minut 19 ho ha pactat el Cristóbal amb el David Toll, que és un dels líders de l'animació de l'estadi, que al minut 19 es faci un free Julián al Camp Nou i que ell noti l'escalf, el carinyo de la gent del Barça, perquè escolteu, Bermu, Nil, que potser per tot el que està passant, avui especialment pendent l'afició del Barça de Julián Álvarez i amb ganes de que al final es pogués arribar a un acord i el fitxessin.
8: Sí, home, és clar, és el sentiment que té l'afició. A més, aquí hi havia vària gent que et veia i preguntava què passarà amb Julián, i està clar que és el futbolista que faria o alçaria encara més al nivell d'aquesta plantilla pel somni que té tothom, que és guanyar la sisena Champions. Quan ara ja hi ha joc de llums i també megafonia a la Camp Nou, pràcticament ja ple, s'anuncia l'himne al Barça, com ho fem aquí el que t'hi jugues Barça, amb el so dels tambors, i ara sí comencen a veure's ja moltes estelades al Camp Nou.
3: Doncs estem a 5 minuts de que comenci aquest Barça Athletic Club. El Keti Jugues Barça ja hem tancat la porra. Amb el Josep, en un moment fem un repàs del resultat més repetit. En joc, dues entrades per anar a veure The Weeknd dimarts vinent a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Des del Camp Nou, l'Albert Bermúdez, el Nil Solà, aquí a l'estudi, amb el Fermín Suárez, amb la Paula López, amb el Gonzalo Álvarez, el Cristóbal Chassén, aquí escolteu amb el bombo, que és real,
10: el
3: bombo l'hem comprat de veritat, i ens falta el megàfon, tot arribarà.
10: El tindrem.
3: A la producció, la Núria Vilamala i la Laia Pujals, són els nostres bizarrap. El control tècnic del nostre MC, el Víctor Valero. El Josep Pons és el Zuckerberg, el tio que controla les xarxes socials.
10: Sí,
3: i
10: jefe,
3: tenim vídeo també, perquè clar, tenim vídeo. És el nostre streamer, l'Andros Sakharidis, que un dia ens explicarà els seus orígens.
4: Saps què tenim també? Estelada. Ja tenim... el Martí ja ens ha aconseguit aquí una estelada. Per cert, no passa de foli, eh? Vull dir, és un dinar 1.
3: Dinar 1.
4: O dinar 2. Deu ser un dinar 2, això.
10: Tot el que sigui.
4: Però que bàsicament és una estelada de paper. Jo em pensava que hi hauria una mica més de bandereta d'aquelles que es mouen una mica, no? Allò... Amb una mica de palet, com les que reparteix el Barça al dia de classe.
5: Si no teniu diners, què vols pagar? No.
3: Per cert, però està Joan Alegre aquí, bueno, que és el director de Ser Catalunya. Joan, si vols, seu aquí.
5: Joan,
3: perquè
5: seu,
3: no que allà, seu aquí.
10: Com si fossis el jefe.
3: Com si fossis el jefe, això és casa teva. Perquè, a més, és un tio superfutbolero, molt del Barça.
10: I el Barça, avui.
3: Cachondo, divertit, seriós, òbviament, que va per feina, que això m'encanta. Avui què? 3-0. Avui 3-0. Aviam si funciona el micròfon del jefe.
10: Aquest micro, sisplau.
5: Jefe. És l'únic micròfon que ha de funcionar,
10: Que
5: ja
10: ho dic
5: ja.
10: No cal.
4: Sí, sisplau. 3-0.
6: 3-0.
3: I qui marcarà?
6: Hòstia, qui marcarà? Gordon juga?
3: Sí.
6: Pues Gordon, un.
10: El Demogordon.
6: Rafinha, dos.
3: Dos.
6: Rafinha, tres.
3: Us imagino que acaben 3-0 amb doblet de Rafinha i un de Gordon?
5: Mira. Estàs moreno, jefe?
10: Ens convida
5: amb manes. Ens
10: convida amb manes a 35.
6: Per participar a la porra de Weeknd, que és espectacular.
3: Sí,
6: bon
3: brutal.
6: Concert, eh?
3: Molt bon concert.
10: Bon material.
3: Molt bon concert. Sí. És el Adeyemi de la música. Puja. A veure. No l'heu vist mai? S'assembla molt, Adeyemi, tio.
4: Té l'aire.
3: T'agrada, Gonzalo. Puja.
10: I a juerga al Camp Nou, eh?
5: I després també.
3: La fotografia ara mateix, Nil, a l'estadi, perquè s'han apagat les llums. Això vol dir que ja sortiran els jugadors.
8: Sí, sortiran en breus els jugadors la fotografia. Ara és que el Camp Nou canta allò que va cantar Rodri en aquell casament a Girona, on es va començar a saber que Rodri firmaria pel Barça.
3: La pots interpretar per als nostres oients?
7: Com és?
8: Em vaig enamorar, el cor em bategava.
4: Vinga, noi!
8: No preguntis per què. Del Barça sóc suporter, sempre t'animaré.
3: és una broma, eh? És Rodri, el casament de la Nicodina, que és el team manager del Barça, va començar a cantar i a cridar aquesta cançó quan encara no se sabia que fitxaria pel Barça i tothom donava per fet que aniria al Madrid. I resulta que Rodri, en un casament, es va fotre a cantar la cançó d'un dia de partit. Quan ho vam saber... Per cert, tinc entès que també havia d'anar a aquest casament Julián Álvarez.
25: La música que estaven preparant els DJs una hora i mitja abans del partit. No volem ser una regió d'Espanya, al tanto.
3: Però aquesta cançó, organitzada pel club...
25: Sí. Volem!
5: A la festa major.
25: Instrumental.
5: Estem a la festa major de Múrcia o què és això?
25: Estem a la tomatina de Buñuel,
10: respecte, no fa lo...
5: No, sembla la festa major del poble de
10: Logroño. Sí, Camp Nou.
3: Escolta'm, Joan, no els hi podem dir que sempre portin abans dels partits els DJs de 40? Que ja els hi cedirem, que ja farem un esforç.
5: Ja ves.
3: Home, que ja...
25: Que són boníssims.
10: Nosaltres volem un DJ de 40 aquí.
25: Hombre...
10: Aquí.
3: Doncs mira, jo
5: faig la DJ si fa falta,
3: Va, són les 8:59, per la gent que s'incorpora ara al que t'hi jugués Barça. Nil, amb què surt l'equip de Hansi Flick?
0: Avui Flick que surt amb Joan Garcia en porteria, defensa per Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espar, al mig del camp Marc Bernal, Pedri Fermín, a dalt Lamine, Gordon i Rafinha.
3: I l'Atlètic Club?
0: Unai Simón en porteria, defensa de 4 per Hugo Rincón, Gerai, Laporte, Joanenko, doble pivot, Canales, Jaureguizar, a les mitges puntes, Iñaki Williams, Sancet i Nico Williams, a dalt, Guruceta.
3: L'àrbitre del partit?
0: Ortiz Arias.
3: En un moment tanquem la porra amb el Josep Pons en antena. Abans, les dades, Fermín, amb CaixaBank.
7: Tenim les dades del partit. El Barça encadena 6 victòries seguides davant l'Atlètic Club i 5 de les quals les darreres ens porten a un balanç del Barça darrerament de 15-0 contra l'Atlètic Club, és a dir, que encadena 5 porteries a 0 contra l'equip en el seu dia de Valverde, ara de Tèrcic. Arrosseguem el gol 50 de la mitja mal, es pot produir en el dia d'avui, una fita que seria històrica i que seria amb 19 anys. Recordem que Messi va assolir el gol 50 amb el Barça amb 21, per tant hi ha diferència. Cap jugador del segle XXI a la Lliga havia debutat amb dues assistències, com el cas de Gordon. Si Christensen té minuts a la segona meitat, seria el partit 100 del danès amb la samarreta del Barça, i 11 jugadors de l'actual plantilla són centenaris, per tant, seria una fita molt important per Christensen.
25: Quina muntada d'estelades! Quina muntada d'estelades! Sona l'himne al Camp Nou, ara tindrem vídeo del Nil Solà, perquè, mare de Déu, sobretot dues estelades bastant grans, diguéssim, no gegants, però bastant grans, les que veureu per tele, però és que realment tot l'estadi molt ple d'estelades.
3: El plano que ens ensenyen a la tele és curt, dels jugadors que estan sortint. Ara escoltem a capella l'himne del Barça. Ara sí, veiem les estelades que ens narrava la ràdio, el que t'hi jugues Barça, Ser Catalunya, ambient de festa, la prèvia del primer partit de la temporada, la porra ja tancada, Josep Pons, quin és el resultat més repetit pels oients del que t'hi jugues Barça?
11: Els resultats més repetits sí que són 2-1 i 3-1 a favor del Barça, i els golejadors més repetits, Lamine Yamal i Rafinha.
3: Recordo que si encerteu resultat i el primer golejador, podeu aconseguir dues entrades per anar a veure The Weeknd. Seguiu-nos a les xarxes socials del que t'hi jugues o a TikTok. I hem superat els 100.000 seguidors, i a Instagram Vamos. Estem a punt d'arribar-hi. Són les 9:01, amb una mica de retard. Veiem com s'abraça Hansi Flick a Edin Terzic i als seus ajudants.

0: 0-2 i amb prou feines s'acaben de fer la foto als jugadors del Barça.
1: I crits de Ininda, independència al Camp Nou, continuen totes les estelades. La gent avui ha vingut amb ganes de parlar, clar, es mantenen les dues grans estelades. Ara hi ha sorteig de capità dels dos capitans amb l'àrbitre Martí d'Àries, Iñaki Williams i Rafinha.
2: Recordem l'alineació ràpidament del Barça, Nil.
1: Joan García en porteria, defensa per Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espar, mig del camp, Bernal, Pedri, Fermín, Nadal, Lamin, Gordon i Rafinha.
2: Fermín, Suárez, Paula López, les claus d'aquest partit, quines creieu que seran?
3: Bueno, jo...
4: Parla, no, parla, digues, digues.
3: Vale.
2: Molt jo bé, crec Fermín, que siguis cavaller, està molt
3: no,
2: bé.
3: Jo crec
2: i que parli primer la Paula, que és la nova.
3: Que el Barça doncs, pugui trobar aquests espais, no?, a les esquenes de la defensa de l'Atlètic Club de Bilbao, i que pugui realitzar aquests atacs i amb tanta verticalitat per part de tant Rafinha com Gordon com Lamin Yamal.
4: Jo diria una altra també és el grau de pressió alta i que sigui eficaç, perquè contra l'Elx va haver-hi moments en què el Barça ho va fer bé, d'altres que no ho va fer tan bé. Si no ho fas bé a l'espai, l'Atlètic Club té força, amb els Williams, amb Guruceta que et despenja pilotes, amb Sancet arribant des de segona línia, per tant, cal tenir-ho en compte. I després, com també va succeir davant l'Elx, molt important el tema de l'eficàcia. El Barça va marcar 5 gols de 7 rematades a porteria. Si el Barça torna a les primeres de canvi a veure porteria, tot farà baixada i serà millor.
2: A la prèvia del partit, Nil, han entregat un premi a Joan García i també a Lamin Yamal.
1: Sí, un premi al millor jugador de la temporada, al millor davanter de la temporada passada a Fantasy, a Lamin Yamal, al millor porter a Joan García, i ara, respecte als minuts de silenci, als socis que han mort durant aquest estiu i també les víctimes de Nepal.
5: Sempre es fa, abans de començar la temporada, es fa un record a tots els socis que ens han deixat, l'escoltem i el vivim respectuosament al que t'hi jugues, Barça. Una abraçada molt forta també a totes les famílies.

0: I s'acaba aquest minut de silenci. Avui, per cert, també debuta Egypt Air com a patrocinador del Barça. Ja potser comencem a entendre per què va jugar l'Al-Ahli al Gamper.
1: Samoa. El Congo, Samoa. Egypt Air,
2: Samoa.
1: Veritat. No diré res
2: Cancun,
1: més perquè no
2: vull... Samoa, què parles?
1: Jo només vull dir que espero que l'Atlet de Bilbao xuti a porta una vegada més que l'Elx l'altre dia. És l'única cosa que puc aportar.
0: I el vostre nou patrocinador, un compte que seguia al Barça i no a l'Espanyol a Instagram.
3: És real això, Bermú.
1: Bermú, avui es diu que t'hi jugues Barça, no que t'hi jugues Espanyol, vale? Potser d'aquí poc ja l'escoltes més, però de moment no.
4: I espera, perquè abans de cantar, abans d'arrencar el partit, l'últim càntic que fa la grada d'animació és Joan García és de la Masia.
0: Dedicat al Gonzalo. Per començar aquest Barça Athletic Club de Bilbao.
1: Quina paciència que tinc.
5: El viurem a la ràdio a Ser Catalunya, el que t'hi jugues Barça, 9 i 5.
2: I amb el patrocini de CaixaBank.
0: Si comença el partit, la pilota ja és pel Barça. Juga Xavi Espart enrere amb Gerard Martín, la pressió de Gorka Guruceta. Però de moment sembla que l'Atlètic es situarà, diguéssim, a zona de tres quarts, sense arribar a fer la pressió a camp complet,
4: sí, amb un doble
0: punta, tirar la línia ben amunt.
4: Amb un doble punta amb Sanceti i Guruceta, que quan tingui la pilota el Barça serà un 4-4-2 per intentar tapar Marc Bernal.
2: I com dèiem,
0: el
2: que t'hi jugues Barça el fem amb el patrocini de CaixaBank, Estrella Damm i Quadis, ens ha concessionari oficial Nissan.
5: Som-hi.
0: Això ens encanta. I de fet, a l'Atlètic hi juga un jugador que a mi la temporada passada m'agradava molt, però va acabar fracassant bastant, com era Jaureguizar, i un altre jugador, al tanto que hi va Rafinha, se'n volia anar d'Unai Simón, hi havia fora de joc, ha fallat Rafinha, però igualment la pilota estava invalidada. La pilota és per l'Atlètic de Bilbao, en què hi ha la meva aposta per l'any passat, que vaig fracassar estrepitosament amb Jaureguizar, i la meva aposta d'aquest any, que em sembla un jugador, és que és Peyo Canales. Veurem si en aquest cas encerto o no encerto.
5: Juga sobre segur. M'agrada la teva aposta. Ve de fer un tros de temporada amb el Racing i jugador que ja ha tornat i em sembla un dels indiscutibles.
0: El Barça sí que pressiona molt amunt sobre Unai Simón. Ha d'intentar treure la... De moment, l'Atlètic de Bilbao és precisament Peyo Canales, que gira sobre si mateix. És d'aquests jugadors a qui li agrada bastant fer volteta. I ara ho intenta Nico Williams, que juga al mig per Sanzet. Sanzet intentant buscar el canvi de banda. Li arriba la pilota Jaureguizar, la pressió.

0: Anthony Gordon, l'envia amb un Gerard Martín, veurem si l'aconsegueix punxar la minya mal, el control no és bo, recupera l'Atlètic Club de Bilbao.
1: I des del primer moment, tant Flick com Terzic en peus a les seves respectives àrees tècniques, donant ordres en un partit que ha començat molt intens.
0: I per cert, sí que t'he d'informar que el primer vídeo de la saga de colar paraules en narracions de gols,
1: aviam,
0: ja el tenim preparat.
1: Ah, sí?
0: No podem dir encara qui ha estat, qui ens ha dit
1: jo tampoc.
0: Dues quina, paraules, quina, tu quina, pots dir-ho si vols.
1: No, no ho dic.
0: Són dues paraules que a veure si endevineu en el moment en què es colin, si són aquestes.
2: L'altre dia, a la primera retransmissió, vam llançar un repte que ens posàvem per aquesta temporada, i era que la gent pogués demanar-te, Bermu, que colessis paraules a la narració dels gols del Barça.
3: M'agrada.
2: Val? Efectivament. Us ho juro que era totalment improvisat, vull dir, no ho teníem previst i tal. M'estàs dient que ja tenim el primer vídeo, el primer repte?
0: Sí, és un dels narradors més importants d'Espanya. A mi em fa molta il·lusió fer aquest vídeo i se li ha demanat.
1: Podríem dir que el segon després de Lluís Flaquer, pràcticament, perquè sí, a casa si no s'enfadarien.
0: Evidentíssimament.
2: Per tant, no és Lluís Flaquer.
0: El nostre pastor.
2: No és Lluís Flaquer.
0: No és Lluís Flaquer. Sempre intentarem...
2: Que hauria estat lo fàcil. Que fos el Flaquer hauria estat lo fàcil. Per tant, no és Lluís Flaquer.
0: Hauria estat molt fàcil. Val,
2: home, I això ho farem amb gent coneguda, però també ho demanarem als oients, no? D'aquí a unes setmanes.
0: Vulgui.
4: Però mola saber la paraula abans.
2: Clar, però hauríem de saber la paraula, no?
4: Mola saber la paraula abans.
0: No.
1: Jo estava pensant el mateix que vosaltres.
0: Quan es canti, vosaltres dir: ah, pot ser que fos aquesta, pot ser que fossin aquestes dues.
3: D'acord, m'agrada.
5: Dos curiositats ràpides. Sí que, la primera, voleu saber com Lamine Yamal ha passat aquesta setmana de tristesa i com al seu temps lliure intenta ser feliç?
0: Tristesa.
5: Anant de compres a Passeig de Gràcia, va estar ahir, va arrasar una tenda molt coneguda de Passeig de Gràcia.
2: Quina?
5: Louis Vuitton. I acompanyat de la seva parella, amb la qual està molt bé i molt feliç.
1: Us vau trobar, no, Gonzalo? Perquè tu també acostumes a anar a aquests...
5: Bueno, la qüestió és que estic informant sobre Lamine Yamal, no sobre mi.
2: No, és veritat, i paguem també per donar notícies.
5: Bueno, sí, pues, va estar allà, es van portar més de 5 bosses, que va cridar l'atenció a la sortida de la tenda amb tantes bosses. I bueno, així passa el temps lliure.
0: A un supermercat.
2: I la segona, perquè has dit dues coses.
5: No, la segona és que em sorprèn moltíssim encara l'ostracisme d'Alejandro Valde, que ja no és que sigui suplent de Cancelo, és que suplent de Xavi Espar, que era un nano que estava al filial fa 2 dies.
2: Xavi Espar torna a ser titular al lateral esquerre. Valde està convocat a la banqueta. Ja hem explicat el que t'hi jugues amb el Santi Ovalle, sí, que va parlar amb Hansi Flick, Nil, i van pactar que es quedava, que s'esforçaria, sí, i que a canvi Flick també li donaria una mica de bola.
1: Correcte, Flick li va deixar clau, li va explicar que ara mateix la seva situació era ser suplent de, evidentment, Joao Cancelo, que havia de fer un canvi de mentalitat, mentre al Camp Nou toca la pilota Nico Williams i ha xulat.
0: Nico, que se'n va Derrick, entra a l'àrea, busca la centrada, no hi arriba Sancet, la treu Cubarsí, la pilota ha sortit per córner, és el primer per l'Atlètic de Bilbao.
1: Ràpidament, aquesta conversa acaba amb Flick demanant-li a Valde que s'exigeixi i Valde demanant-li a Flick que li doni l'oportunitat de poder demostrar. Valde es quedarà al Barça i el dilluns, després d'ells, a quedar-se fora la convocatòria, pel que ens expliquen, ens deia Bruno Alemany avui al matí, gran entrenador d'Alejandro Valde, que ha fet aquest canvi de mentalitat que volia el míster.
4: Que bo el Pau.
5: I tinc la...
4: Que bo el Pau, Ha arribat allà el Pau i t'ha dit que...
2: Cubarsí.
4: El tanto.
2: Molt bé, Pau, ho has fet molt bé.
4: Molt bé.
0: Sí, molt bé, aviam. Compte la centrada, primer pal, la treu Gerard Martín, la pilota que tornarà a buscar la centrada i el tanto, la passada és bona per Nico Williams, la centrada busca el segon pal, la treu Marc Bernal prolongant i encara serà pilota per l'Atlètic Club de Bilbao, l'ha deixat passar Nico Williams, servei de banda des de més o menys l'alçada de la línia de l'àrea.
5: Una pregunta pels culers, què odieu més a l'Atlètic Club de Bilbao pel tema Nico Williams o a l'Atlético de Madrid pel tema Julián Álvarez?
6: A l'Atlético de Madrid, sempre.
5: Sí, ara ja l'Atlético de Madrid està per sobre.
0: La diferència, Gonzalo, que en aquest cas el Julián realment vol marxar. En canvi, Nico el que volia era renovar i fer servir el Barça com a m'han vingut a buscar de no sé on, m'heu de pujar el sou.
5: Jo crec que Nico volia vindre,
2: Jo també.
3: Sí, jo crec que també, sí.
0: Potser sí, el segon ja et dic jo que...
1: De fet, va ser ell que va venir, va ser ell que ho va buscar i després li va acabar sortint la jugada així, però evidentment jo també, l'Atlético de Madrid, sense cap mena de dubte.
5: 10 pals nets cobra Nico Williams.
0: La treu per banda, de moment,
2: 10 milions nets.
5: I va firmar 10 anys.
0: L'esquena del Barça.
2: Va, ens entrem en el partit, primers 5 minuts, Barça 0, Atlètic Club 0 al Camp Nou.
0: L'Atlètic de Bilbao buscant una mica el joc Premier de ràpidament buscar una passada llarga entre central i lateral de sobretot la banda d'Eric García i Pau Cubarsí. suposo que buscant que Pau Cubarsí potser encara acaba de tornar de vacances, i sobretot perquè hi ha Nico Williams, que ara mateix és qui rep davant d'Eric García. La pressió d'Eric García sobre Nico, intenta anar-se'n, protegeix Nico, busca una passada entre línies i arribava Sancet, és fora de joc, serà pilota pel Barça.
7: Ho estan fent molt bé i molt ràpid, eh? Paula, quan la pilota arriba a banda, ràpidament intenta en primera desmarcar de Sancet o fins i tot extrems, però les idees claríssimes i executen molt ràpid.
6: Sí, o sigui, realment el perill de l'Atlètic Club de Bilbao en aquest partit serà, bueno, comptar quantes vegades són capaços de llançar a Nico, a Iñaki, a Sancet trencant a l'espai, i depenent de l'efectivitat, no, que tinguin en aquestes pilotes, evidentment si en pengen 10 tenen més possibilitats de que arribin, però bueno, dependrà d'una miqueta d'aquest balanç.
2: Recordem que a la prèvia del partit Hansi Flick ha dit que la clau de guanyar la Lliga la temporada passada va estar precisament en ser forts a casa. El Barça va ser el millor equip d'Europa al seu estadi, i Hansi Flick ha dit que ha de continuar amb aquesta fortalesa per aspirar a títols aquest any també. Minut 7, Bermu, empat a 0, té la pilota el Barça.
0: I el Barça és qui intenta trobar sobretot joc interior, però és veritat que l'Atlètic de Bilbao es comprimeix bastant, intenta deixar poc espai, i aquí és on el Barça tindrà feina, i veurem si Anthony Gordon pot fer-hi alguna cosa, que juga per Fermín, busca la banda dreta, ha canviat per Lamine Yamal, és el vèrtex de l'àrea, pot provar l'entrada a Lamine, la passa d'entre línies, és boníssima, Anthony Gordon, que no hi arriba, s'ha fet un embolic, però la pilota ha acabat a córner.
1: El primer del partit pel Barça, per cert, sí que en relació al que deies d'aquests 19 partits del Barça consecutius guanyant, a només dos d'igualar els 21 que va aconseguir entre 1973 i 1974 amb Rinus Michels a la banqueta. Per tant, si guanya a l'Atlètic Club avui i dilluns al Rayo, el Barça, que també seria amb Hansi Flick, un Barça de rècord en aquest sentit.
2: Superaria Mr. Mármol.
0: Efectivament.
2: A Rinus Michels. El coneixien així, Mr. Mármol.
0: És en curt per Lamine Yamal, Lamine enrere per Pedri, frontal de l'àrea, pot provar la centrada, segon pal, Eric, fora!
2: Uf.
0: Eric García rematant de cap, la pilota ha marxat a un metre de la porteria d'Unai Simón. Unai Simón que... el Mundial, evidentment,
2: impecable.
0: No va tenir massa feina i va ser impecable.
7: Va sortir molt bé de l'àrea, en aquestes típiques a l'espai que has de sortir per tallar. Fins i tot va tenir més protagonista que sota pals, perquè realment crec que va fer 9 aturades només al Mundial.
5: Mira, jo si fos
0: I
5: futbolista...
0: I en canvi a Bilbao deuen estar contents amb ell.
5: Escolliria jugar a l'Atlètic de Bilbao, perquè és dels grups més divertits que hi ha en el futbol professional.
6: Per què?
1: Aquests també els coneixes tots?
5: Ho dic en sèrio.
7: Grup
5: perquè
7: de vestidor,
5: com som una família, perquè es coneixen cada any jugant els mateixos, perquè no poden portar altres,
7: clar,
5: hi ha tanta confiança que són especialment divertits.
2: Has sortit de festa amb ells, també?
5: Jo t'estic dient que són especialment divertits, sí que no profunditzis tant, de veritat.
1: Jo amb algun sí de l'Atlètic de Bilbao, no passa
2: res. Tu també, Nil?
4: Jo amb un.
2: Quin perill que tenia el Didier Gonzalo.
4: Amb el Llorente.
1: N'hi ha un que l'any passat jugava al Girona.
4: Tu també hi eres amb el Llorente.
2: Però era la prehistòria.
4: Déu-n'hi-do, era un bon jugadorista.
0: S'ha de dir...
2: I Capel,
4: i Capel també.
0: L'Atlètic de Bilbao, que l'any passat era el Girona, ha sortit al camp Hugo Rincón i ha saludat a Nil Solà.
5: Home, no m'ho crec. Impossible, impossible. Jugador del Girona saludant a Nil Solà. No m'ho crec.
1: I això que era la competència d'Arnauetti. Imagineu si arribes a
4: Arnau.
2: Quin carinyo li tens tu també, Arnau. Aquí el que t'hi jugues és generalitzat, el carinyo Arnau Martínez.
4: Va, deixa'm recordar.
1: Ens està escoltant des de l'hotel de València.
2: Doncs una abraçada.
5: Un gran Arnau i esperem que sigui una gran temporada i anem amb el València per tu.
6: Vamos,
0: Arnauetti.
6: Una abraçada.
0: És a la frontal de l'àrea, Lamine, fora!
2: Ai! Que bé, Gordon.
0: La rematada de Lamine Yamal des de la frontal de l'àrea, en una pilota que s'havia quedat mig morta en una possible falta sobre Xavi Espart, l'àrbitre ha deixat seguir, i Lamine Yamal, que no ha aconseguit trobar porteria.
2: Doncs al minut 10 és la primera ocasió clara del partit de Lamine Yamal. Bona assistència d'Anthony Gordon, una més.
7: Sí, és que em sembla que està esquitxant zona interior i s'està movent amb energia, a més amb idees clares, és precis amb el que fa. Molt bé, Gordon, la veritat.
6: No, i que ha sortit amb moltes ganes. Crec que Rafinha està arrossegant una mica aquest marcatge individual que el dia de l'Elx no li van fer i va generar, no, que tingués tantes ocasions, tant d'espai, i crec que Gordon està sabent interpretar aquest espai.
4: I deixa'm recordar que els millors del món, els Messi de l'skate, de les bicis, de BMX, del breakdance, estan també a l'extrem Barcelona amb el 4 al 6. Cap de setmana vinent és una proposta gratuïta i punxen els DJs de 40 al parc del Fòrum de Barcelona, l'extrem Barcelona.
2: La porta està a terra?
1: Sí, partit aturat ara mateix a la porta en aquesta entrada que li ha fet Xavi Espart. Es toca el turmell dret, ara s'aixeca la minja, li posaran algun esplai d'aquests miraculosos, li ensenyen a l'àrbitre volant-li dir que això era falta. Ortiz Arias, que li diu, fa gestos a Uruceta dient-li que per ell no li ha semblat. De moment s'aixeca ja Aymeric Laporte, el campió del món, i tot sembla que quedarà en un ensurt.
2: Xavi Espart disputa la pilota, la toca, però impacta clarament amb els tacs al turmell esquerre d'Aymeric Laporte.
5: El vol trucar, no, a Laporte, per intentar portar-lo aquí, o no? Va sonar.
2: Jo crec que Laporte, li agrada molt Laporte.
5: Encara?
2: Home, i
1: tant. Va, doncs fem una cosa, jo dic que sí que hi va haver el contacte.
0: Un nano que es diu com jo, oi?
5: I per què no va vindre, Nil?
1: Perquè estava complicat poder sortir de l'Atlètic Club.
6: A mi m'hagués agradat.
4: I tant.
5: Bueno, és que el Barça està buscant un central esquerrà, no?
4: La parella Cubarsí i Laporte, sí. Espectacular.
7: És que a mi, a una temporada completa, em genera més dubtes Laporte. És a dir, per una cosa molt concreta de Mundial,
5: el mateix d'Iñigo Martínez, i al final mira com va sortir de bé. Al final jo crec que és un perfil inclús més jove que Iñigo Martínez quan va arribar al Barça.
2: Perquè, Nil, el partit està aturat encara, Laporte es recuperarà, però molt ràpidament de sortida s'ha de tancar la d'Héctor Fort a la Real Societat, perquè el Dortmund encara no ha mogut peça, tot i que és el destí que a ell li agradaria, i la de Marc Casado ja està, no?
1: Sí, la de Marc Casado pendent i la de Héctor Fort que marxarà, si no hi ha cap novetat d'última hora grossa a la Real Societat, i a partir de llavors no hi ha d'haver cap sortida.
2: Vull dir, Valdes queda i Koundé també.
1: Respecte al que deia Gonzalo d'un central que el Barça volia, central esquerre, Flick va dir l'altre dia en roda de premsa, ahir, que no volia un central perquè ja li anava bé Gerard Martín, però sí que és veritat que el Barça està analitzant i mirant aquest perfil de central jove. Un dels noms que hi ha sobre la taula és el de Ruud Nijstad. És un futbolista del 20, nascut l'any 2008, un central que encaixa amb la projecció que pot tenir en el Barça, però evidentment Flick està molt content amb els centrals que té, però en aquests dies pot haver-hi moviments en aquest
2: sentit. Álvaro Cortés, que era del filial, ha fet la pretemporada amb el primer equip i ha marxat, marxa del Barça.
1: Ha marxat el Royal Antwerp, l'Amberes, venut amb opció de recompra, que és aquesta estratègia que ara fa el Barça amb tots els futbolistes del
5: planter. Que la copia el Madrid.
1: Que la vam explicar aquí al Que t'hi jugues ja fa setmanes, si vols també que la copia el Madrid, i que ara ven, però guarda una recompra per poder tenir el control i amb això poder generar fair play.
2: Aquest Nijstad, que els coneixes, Fermín, o no?
7: No el conec. Només sé que és molt prometedor i que ja es titularà el primer equip del Twente, però no el conec.
1: A mi m'estranya
7: el tema d'Álvaro Cortés, perquè Álvaro Cortés em sembla que té fusta o que té presència, juga bé la pilota, filtra bé, no sé, m'interessava veure el primer equip.
1: A mi, Fermín, per mi el que m'explica entorn del futbolista és que precisament si accepta sortir és perquè el Barça està mirant amb realment bons ulls l'opció de poder portar un central jove que sigui prometedor i que faci una aposta per ell. Per tant, aquesta és la decisió que ha fet sortir a Álvaro Cortés.
7: Però clar, ell també és jove i prometedor, no? I és del planter.
1: Jo crec que el club consideren que el que vingui és bastant millor que Álvaro Cortés, i sobretot que jo crec, pel que tinc entès, que no ha acabat de convèncer Flick en aquesta pretemporada.
7: Això és important.
0: I el Barça ingressarà diners. Passada filtradíssima, preciosa, per Fermín. Fermín que la deixa per Rafinha. Li han tret Hugo Rincón, precisament quan anava a rematar Rafinha sol contra Unai Simón. La poguda tenia el Barça. De moment, passada preciosa d'Eric García. Al revers de Fermín, i llàstima que la pilota no ha arribat a Rafinha.
7: És de primeres, amb la dreta, per rematar a Rafinha. Vol fer la maniobra i aquí per el segon. Sí. I Eric, brutal, amb la passada dins.
6: Bueno, és que aquestes passades verticals, o sigui, al final són el que generen tant de perill, amb tant de moviment constant a zona 3. Bueno, tantes desmarcades, tant de Rafinha com de Gordon, com inclús de Lamin. Aquestes passades verticals és que deixen sols els jugadors del Barça.
5: Gordon, que està per sobre de Yemi ja, sí. Queda clar que és el titular indiscutible.
2: El Barça va fer un esforç per Gordon perquè Hansi Flick està enamorat d'aquest jugador.
5: I Deco. I Deco també.
2: Dos.
5: No és fàcil ser director esportiu. Jo aquest estiu vaig intentar ser director esportiu amb un jugador al Girona i no vaig aconseguir-ho.
2: Sí?
5: Sí. No,
1: com?
5: Em vas trobar un jugador al Girona, de l'Arnau, que parlava abans. Me'l vas trobar en un restaurant i li vas dir, oye, que estáis sonando para el Español. I em va somriure i poc més que em va enviar la merda.
1: La cosina ja t'ha deixat clar el que pensa la família.
5: Ja, però bueno, jo ho vaig intentar. Jo volia intentar-ho.
4: 3 minuts i mig per cantar Julián.
5: Monchi 2.
2: Sí, 15 minuts i mig de partit. Vale. Per tant, el 19, aviam si es canta el Free Julián, Llibertat Julián Álvarez al Camp Nou, eh?
4: Nosaltres ho cantem segur.
2: Que t'hi jugués Barça, té la pilota el Barça, Bermú.
0: De moment sí, juga Covarsí a la banda dreta per Lamine Yamal, estaven fora de joc. Em quedo de moment amb dues coses. La primera, ja ha tornat evidentment Laporte, tot en ordre, era simplement el cop. I la segona, cada cop que perd la pilota Nico Williams, l'estadi fa remor.
1: Sí.
0: Fa remor.
1: I el xiula cada vegada que la toca.
0: Compte, pilota llarga de Laporte, intentant superar Xavi Espart, just a l'altra banda, a la zona del lateral esquerre. Ha tocat Xavi Espart, serà servei de banda pel Athletic Club.
1: I ara Ortiz Arias, que li diu a Gordon, li demana explicacions a Gordon, de que no faci gestos, que no aixequi el braç, s'acosta Rafinha, també a Pedri, que li anem a explicar una mica a Gordon de qui és aquest àrbitre i les maneres que té normalment de pitar.
8: Recordem que tu no puedes hablarle así a los árbitros, no puedes.
5: Tu calla, tu calla.
8: No puedes decir esto, tu cállate tú pa' segunda.
5: Cállate tú, tú, no yo, tú.
4: Ay, la segunda.
5: El otro día te cantamos de todo allí, ¿eh? Te fuiste calentito para casa.
8: Ya puedes cantar, pero sí, el último sí. Minuto llega a Carlos Espín y te va para abajo. ¡Pa! ¡Pa abajo! ¡Pa!
1: Sí, el va celebrar, Gonzalo.
2: Carlos Espí, sí, ja explicarem la història un dia, però Carlos Espí es va oferir al Barça, aquest estiu.
5: Oh. Ah, ah,
2: sí, sí, sí.
1: Es sí, sí tant,
5: és
1: tant,
5: més merengue que ningú.
4: Tothom
5: vas veure com sortia ahir amb el Cucurell a veure a l'estadi Bernabéu.
2: Jo no sé
5: acabat.
2: De quin equip és, però que es va oferir al Barça. 17-14.
1: 17-14 al Camp Nou i això canta el Camp Nou.
2: Doncs s'ha recuperat el càntic, perquè
1: totes
2: recordo que
1: totes les desplegades i crits d'independència al
2: 17-14, sí, independència al Camp Nou, i es mostren les estelades a l'estadi del Barça.
0: I bastant unànime, perquè el 17-14 sempre el sentíem, diguéssim, però era cada cop
1: molt
0: menys
1: tímid,
0: gent.
1: Molt
0: i mira,
1: tímid,
0: doncs avui s'ha recuperat, diguéssim, el número d'espectadors que el crida. I molt ple d'estelades, tothom ensenyant el seu dinar a tots.
1: Per cert, i molt ràpidament sigui, ja que hem tocat les carpetes de la sortida, una última hora que m'expliquen ara mateix, sembla que avança tot d'acord perquè Héctor Ford marxi a la Real Societat i que demà al matí els dos equips ja començaran a intercanviar documents, per tant s'arriba a aquest acord verbal, pel que ens expliquen al voltant de 8 milions pel 50% dels drets d'Héctor Ford i una recompra de 20 milions d'euros per part del Barça a la primera temporada.
2: Et sembla una bona operació, Fermín?
4: Menys un minut.
7: Sí, el que passa és que, a veure, el tema és que li vens a un equip de la Lliga Espanyola, per tant el poder adquisitiu serà baix. Aleshores, 8 milions, jo crec que
0: túnel.
7: A un altre equip de Bundesliga o de Premier podries treure un preu superior.
0: Al tanto, Lamine Yamal des de l'altra banda, ara narrarem la jugada sencera perquè és un escàndol. Lamine, quina mà d'Unai Simón! Quina mà d'Unai Simón! La jugada que començava amb un túnel increïble d'Anthony Gordon sobre Iñaki Williams. El canvi de banda espectacular, arriba Lamine Yamal i s'ha de dir que la mà d'Unai Simón ha salvat l'1-0.
2: Brutal la jugada del
0: Barça. Ha servit el Barça en curt i juga Cubarsí. Cubarsí novament buscant Lamine Yamal a fer la seva jugada i ens la sabem. Lamine ara se'n va cap a fora, busca la centrada, intenta treure el conjunt de Bilbao i és Sancet que intenta sortir, però gairebé no té ningú per davant. Se'n va de diversos. Ha posat el peu Eric García, serà pilota per l'Atlètic Club. I es recorda missatge al Camp Nou.
1: Sí, per la prevenció. Recorda que no es poden dir crits contra violència. Prohibeixen si en la participació en actes violents, xenòfobs, homofòbics o racistes. És un, no és perquè s'hagi cantat i d'independència, sinó que al llarg del partit es va repetint en diverses ocasions.
5: Perquè no es canti el de Julián Álvarez, que és el minut 19.
9: Julián Álvarez.
1: Doncs em sembla que no ha cantat ningú, Cristo.
0: Compte Pedri, no s'ha entès amb Anthony Gordon.
2: No va cantar ningú perquè la jugada de Lamine Yamal ha estat justament al minut 19 i ha despistat a la gent. Gran intervenció d'Unai Simón i gran jugada del Barça. És important que Lamine Yamal connecti al partit.
1: Sí.
0: Avui serà un duel entre el senyor col·legiat i Anthony Gordon.
1: Sí, ara li ha xiulat falta sobre Hugo Rincón. Dos jugadors molt i molt ràpid que aniran al duel en bastantes ocasions en aquest partit. De moment, falta per Gordon, que ja la comença a tenir amb Ortiz Arias.
0: Ara, a nivell de pressió, Anthony Gordon és un corcó, sí, és una barbaritat.
6: Sí, sí. Bueno, crec que és el jugador que pot acompanyar Rafinha.
2: Ha tocat pilota,
0: és que Gordon i Rafinha han aconseguit que fins i tot Lamine Yamal en tingui moltes ganes.
6: Sí, sí.
2: 20 minuts de partit, 0-0.
0: Juga l'Atlètic de Bilbao, intenta jugar Guruceta enrere, acaba la pilota a peus de Joaneco, que obre banda esquerra, aquest és Nico Williams, arriba la pilota al cercle central, quina passada de Peyo Canales, intenta arribar i abans Joan García que l'envia fora, serà pilota per l'Atlètic Club, la passada de Peyo Canales buscant Gorka Guruceta, sí, era una barbaritat.
1: Perquè la gent ens entengui, el que l'altre dia era Germán Valera per Albert Bermúdez, avui és Peyo Canales.
0: Avui...
1: hi ha una debilitat a cada equip rival d'Albert Bermúdez que us anirem explicant durant tota la lliga.
2: Mira, me les aniré apuntant. Les debilitats del Bermúdez me les apuntaré.
6: Peyo Canales, va, que estiuejava al mateix càmping que la meva família i que jo.
5: La teva família arriba a tots jocs, jo no entenc res.
0: És de càmping, eh?
2: Peyo Canales és de càmping.
6: Soc de càmping.
0: Quin càmping era? Ballena Alegre? Era Ballena Alegre?
6: No, no. El Delfín Verde.
5: A Platja d'Aro? A Platja d'Aro?
6: No, a Torroella.
5: Hi ha una Platja d'Aro?
4: No, no, l'original és aquell.
0: A Platja d'Aro jo em colava el Riembau a vegades.
4: Jo també, el Riembau. Jo estic a ballà.
7: Per què sempre és ballena, ballena alegre, però... delfín verde, hipopòtamo azul?
6: Sí, sí, perquè transmet com felicitat, sí, no? Alegria. No,
7: Arcadia feliç.
4: Et diria que el Riembau vaig fer un dels primers petons.
2: A Lleida hi havia la sirena verde. A Lleida hi havia la sirena verde, però era un prostíbul.
5: Pues mira, jo...
0: Pilota per Pedri, que jugava a l'esquerra buscant Xavi Espart. Xavi Espart, que ha ralentit el joc, la pilota la torna enrere per Pedri. Intentava desmarcar-se Fermín, que avui ha fet un parell de desmarcades i ja està fent cares de dir, estic corrent una barbaritat, sisplau, agraïu-m'ho. No,
1: i m'acabo de fixar amb el detall de Flick, ara quan el Barça intentava transitar molt ràpid, Pedri ha dormit la pilota i Flick ha començat a aplaudir.

0: caravana i marxar rotllo humil allà a veure què passa, o anar a Bali. Una de les dues coses.
1: Ah, bueno.
2: Sí, no, a Bali, el Cristóbal en autocaravana fins sí, senyor,
3: a... Tinc sí, furgoneta ah, sempre, eh? Sí? Tinc furgoneta, camping...
0: Em deixaries una per mi?
2: No, diu Tim.
0: Ah,
2: no,
0: vale,
3: no,
0: vale.
3: Furgoneta no tinc.
4: Jo sí que la tinc.
5: El Cristóbal...
0: Deixa-me-la.
5: El Cristóbal, molt ràpidament, eh? I anem al partit. Va comprar una furgoneta destrossada i la va reformar ell.
4: És el que té a veure Discovery, aquests canals. Saps que...
5: Va, 23 minuts de partit al Camp Nou. Barça 0, Atlètic 0. L'ocasió més clara l'ha tingut Lamine Yamal. Fa una estona, una gran intervenció de Unai Simón.
6: I la pilota novament es
5: pita al Camp Nou, Barça 0, Atlètic 0. L'ocasió més clara l'ha tingut Lamine Yamal. Fa una estona, una gran intervenció de Unai Simón.
6: I la pilota novament és per Joan García, el Barça que torna a construir jugada. Cobercim, Gerard Martín, intenta posar-hi pausa, però a la mínima que se li apropen bastant ràpid, s'ha de dir que Pedri, per exemple, ara acaba de rebre una bona trompada, però el Barça que ha sortit molt ràpid al primer toc, és pilota per Rafinha, que intenta fer de mitja punta, obre la banda dreta per Lamine Yamal, Lamine Yamal intenta anar-se'n cap a dintre, arriba Pedri, ha tallat la defensa del... Atlètic Club, però que ràpid el Barça
7: bé,
6: a la pressió.
7: Que bé ha anat el Barça a la pressió postpèrdua després d'aquesta pèrdua. Ja la recupera Pau Cobercí en zona del mig del camp.
6: S'ha de dir que aquest Barça li ha sumat, jo crec, encara més garra, eh? Amb Xavi Espart, amb Anthony Gordon. Rafinha també està amb totes les ganes del món. És Xavi Espart qui busca la centrada. Rafinha al pal! La pilota li queda la mitja mà! Fora, corna!
3: Caurà.
6: Mare de Déu! Quina jugada que acaba de... acaba de fer el Barça, la centrada de Xavi Espart era boníssima. Ha pentinat Rafinha, volia un rematador. Doncs gairebé, perquè Rafinha ha rematat a la base del pal i el rebot arriba a cames de Lamine Yamal, que de primera remata, crec que sobre la Port. Pilota encara des del córner per Barça.
7: El tercer del Barça, el quart del partit.
8: Quina irreverència té Espart.
6: Fermín. La pilota a mans d'Unai Simón.
5: Deies, Fermín.
8: Que té una irreverència Espart que és increïble. O sigui, és que té una personalitat en pilota, s'atreveix, rep dins, gira, posa la
0: recupera.
8: Centrada. Molt bé.
5: La
8: molt bé.
5: Rematada de Rafinha és fantàstica. Te la firmaria Lewandowski a la base del pal. I posteriorment, Lamine Yamal, el Barça ha tingut la segona ocasió clara, aquesta claríssima, del partit. Una gran assistència de Xavi Espart i una rematada de Rafinha amb el cap. Un Rafinha que porta noves trenes, eh?
0: I que té una furgoneta per anar de càmping. Va de càmping, Rafinha, t'ho juro. Va de
6: càmping. I a Rafinha se li ha donat el braçal de capità.
0: La dona li va regalar l'any passat, li va dir, ven conmigo a un sitio. I li va regalar una caravana. I Rafinha, en els seus dies lliures, se'n va a un càmping a Castelldefels i fot allà una barbacoa amb el càmping. I hi ha fotos d'ella a Instagram que ho demostren. No em digueu que no, perquè és veritat.
7: Les he vist. No, té tota la raó. Em sap greu donar-li, però té tota la raó.
8: Ell sol.
5: Quines coses que saps, Gonzalo, eh?
4: Barbacoas.
5: O sigui, aquesta no l'he vist venir. Que Rafinha se'n va amb una furgoneta al càmping a Castelldefels.
7: Ho penja, ho penja a les xarxes socials.
5: És tremendo, eh?
7: Sí.
5: Tremendo.
6: Esperit brasileiro. De Rafinha, que, per cert, se'l veu amb una confiança, amb un esperit de lideratge bestial. I això jo crec que s'ha de jugar al nostre favor, perquè Rafinha és dels que li agrada sentir-se importants. I, mare de Déu, sí, s'hi sent.
5: Què dius, João Pedro Petao, de Rafinha?
6: A ese chico va ficar você en una batalla de farmejar aura, i va guanyar todo. Compte, pilota llarga, buscant Xavi Espart, la centrada, no supera Unai Simón, que atrapa.
4: Ai, confiança tinc, sí que Rodríguez, en Rafinha i en la gamma e-power de Nissan. Per a tu dius, vull canviar de cotxe, però no tinc on posar l'endoll, que és un gran problema. Vull un elèctric, però on poso l'endoll? Doncs clar, els
6: on
4: amics
6: poso l'endoll? És la gran pregunta de molta gent.
4: E-power de Nissan, doncs només ho fan ells. Dius, no t'ho creus? Doncs ves a Quadis Ençà, que tenen el concessionari a Barcelona i a Sant Boi, i ho comproves. A més, te'l deixen provar.
5: M'agrada, que estigui a Sant Boi.
4: La gamma Nissan, sí, el tinc allà, al costat de casa.
6: Compte que s'ha equivocat ara Gerard Martín. La pilota arriba per Iñaki Williams. Demanen falta de Xavi Espart. És groga.
7: Sí, protesten els jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao perquè demanen que és l'últim home Xavi Espart, però Gerard Martín arribava. Un mal rebuig de Gerard Martín. S'aprofita, agafa la pilota Nico Williams, que podia encara porteria, però arribava Gerard Martín. Targeta groga. Protesta Terzic, però... jo crec que és targeta groga i prou. Sí. Serà falta perillosa per l'Atlètic.
6: Sí, crec que Gerard Martín estava a posició. No sé vosaltres que ho esteu veient per tele.
8: Res, sota cap concepte és vermella, eh? Perquè estava Gerard a prop, ja havia recuperat, però Gerard aquí no pot refusar així. O sigui, li passa la pilota. Yeah. És cert que Espart hi ha un moment en què també es relaxa, no? Es relaxa i li agafa ràpidament Iñaki l'esquena.
6: És aquell moment en què veus que Gerard Martín ja sembla que hagi de recuperar, Xavi Espar fa com ja aquella passa de sí. Anem, que ens toca atacar un altre cop, s'equivoca, li guanya Iñaki Williams la partida i ha hagut de fer falta que ens serveixi això, sobretot pels dies de Champions, en què en aquest minut ens quedem amb un menys.
7: I en tot cas, per requadrar, primera targeta groga del partit, targeta groga al minut 27 per Xavi Espar, la primera del partit, evidentment la primera per un jugador del Barça.
4: A la banqueta de l'Atlètic ho protestaven, eh?
7: Tots, sí, han saltat tots. Per
6: tant, que jo crec que Iñaki Williams ho intentarà directe. Finalment deixa la pilota per una jugada d'estratègia una mica estranya. La pilota l'ha intentat servir ràpidament Guruceta i s'han equivocat. La pilota la recupera el Barça i el tanto que espera, que això encara pot costar una contra. És Pedri, 4 contra 5. Pedri per Lamine. Lamine intenta jugar de primera, espera Anthony Gordon. Aconseguirà recuperar les posicions l'Atlètic de Bilbao, però tot i així Anthony Gordon aconsegueix descarregar enrere per Fermín. Fermín enrere ja amb Marc Bernal. Torna a començar el Barça. Juga Pau Cubarsí.
0: No l'ha vist Pedri, Gordon. No l'ha vist.
7: Rafinha Capità, crida la grada d'animació, que aquest és un dels nous càntics que s'estrena avui al Camp Nou.
5: És el capità,
6: pilota llarga buscant Lamine, crec que estaven fora de joc, la pilota arriba a Anthony Gordon, des de la banda esquerra pot intentar la passada al mig, Lamine no hi arriba, sí que hi arriba Pedri, la rematada, gol. Fora de joc, diu l'àrbitre. La pilota de moment havia entrat a la porteria d'Unai Simón, però l'àrbitre ha anul·lat per fora de joc, crec que ho era de Lamine Yamal.
5: Sí, havia de ser la jugada prèvia, no?
7: A la primera passada sí que correcte, ho has vist a la perfecció. És la primera assistència, crec que és de Cubarsí, que la posa per Lamine Yamal, sí que és fora de joc.
5: Ara la veurem repetida. La primera acció. Anem amb una mica de retard. Minut 28, gol anul·lat a Pedri per fora de joc previ de Lamine Yamal, que sí, per poc sembla que està en fora de joc.
7: Sí.
5: És l'espatlla esquerra de Lamine Yamal, no? La que està més avançada que el defensa de l'Atlètic.
7: Ho estan revisant encara.
6: Han fet bé de deixar seguir, perquè abans, per exemple, la jugada d'Anthony Gordon l'han anul·lada ràpidament, és veritat que era més clara, però en aquest cas l'han deixat seguir i espera't que estan tirant aquí línies i tens aquí a l'Álvaro Benito de Movistar Plus, que és l'àrbitre Ortiz Arias, és clar.
7: Anul·lat el gol.
0: És igual, eh?
5: Sí. L'àrbitre s'assembla a Álvaro Benito de Movistar Plus i de la cadena SER.
4: Sí, jo porto el bigoti aquest de fucker.
0: És que és un fucker.
6: Efectivament.
5: Per cert, el bigoti m'ha semblat que també el portava la Lamine Yamal.
3: Sí.
5: I jo també. Per què porto bigoti tots els joves?
0: Jo porto de fa molts anys, però jo crec que la Lamine Yamal vol tindre una imatge menys de nen i més d'home, ja.
5: Sí?
0: Jo tinc la sensació,
6: sí, eh? Ja la té, home. Pilota llarga, intenta arribar-hi Hugo Rincón per part de l'Atlètic de Bilbao, aconsegueix salvar que no vagi a porteria. Serà servei de banda des del córner, literalment.
7: Si no m'equivoco, nois, respecte al tema de la barba i del bigoti de Lamine Yamal, és una promesa que va fer, com Cucurella va fer el tatuatge, Lamine va prometre que es deixaria barba i bigoti i està complint la seva promesa.
4: Ho sabeu tot.
6: Compte que ha recuperat el conjunt de Bilbao. Arriba Guruceta, la centrada serà córner.
7: El segon per l'equip de Bilbao, Cristo, per això em paguen i per això em deixen viatjar a Baku o Bakú o no sé on és.
5: Mitja hora de partit, empat a 0, córner a favor de l'Atlètic Club.
6: Tinc un argument definitiu a favor del viatge a Bakú. És la ciutat on va néixer Garry Kasparov.
5: Oh, que gran! Un amant de les cacs com tu ho valora, això?
6: Efectivament.
8: Retrobament.
7: Veus, jo per això sí que no hi aniria.
6: Peyo Canales, cama dreta.
0: El Vermo, si no existís, tindria que existir.
5: Espera, aguantem el córner, aguantem el córner i parlem del Vermo.
6: Ha refusat Rafinha, que és el millor central en els córners, és millor central que alguns centrals. És una barbaritat. Unai Simón, pilota amunt, jo crec que serà fora de joc perquè havia tirat molt bé la línia al Barça. En tot cas, la pilota arriba a mans de Joan Garcia. Pilota pel Barça.
5: Mitja hora de partit, 0-0, 3 corners a favor del Barça, 2 a favor de l'Atlètic Club. De moment, les ocasions més clares les ha tingut el Barça de Hansi Flick. Una de Lamine Yamal, gran intervenció d'Unai Simón. Una altra de Rafinha, rematada amb el cap al pal. Una targeta groga per a Xavi Espar. Què volies dir del Vermo?
0: No, que és un personatge molt curiós i que si no existís tindria que crear-lo, perquè crec que és fantasia pura.
6: Tu pa segunda, gilipollas.
0: La part documental de Netflix. O sigui, t'ho dic en sèrio.
6: Toca el piano.
0: Té una art, una intel·ligència, una rapidesa mental.
8: Molt polièdric.
0: Sí.
5: Molt polièdric.
0: Sí. És curiós.
6: Polièdric, eh?
0: Curiós, sí.
5: M'encanta perquè amb el Fermín sempre prenem paraules noves.
8: Aquesta l'has d'incloure, Vermo, en alguna narració.
6: Polièdric, eh? Un gol polièdric.
8: No, però per un gol no seria.
6: Però polièdric és que ha tingut molts costats, de manera que si és un gol...
8: No, que té molts angles, que té moltes versions...
6: Clar.
4: Mira, ja he après una cosa nova.
6: Àngulo inverso.
4: Polièdric.
5: Digues la Sant Boi, aquesta paraula.
4: Podria dir.
0: Madrid. Digue en el bar, Manolo, de Sant Boi, a veure si l'entienden.
4: Un respecte per Sant Boi.
5: Va, té la pilota el Barça, 0-0, Bermú.
0: O sigui, jo amo Sant Boi.
6: Som la transmissió més heterogènia de la història de la ràdio. Pilota per Eric García, buscant una passada en llarg. Intenta arribar-hi Rafinha. Compte que no s'entenen entre Unai Simón i Laporte. I la pilota acaba a servei de banda pel Barça.
5: Vale, molt ràpidament, eh?
4: Ja m'he oblidat de la paraula.
5: Sabeu que es va fer molt viral.
8: Polièdric.
5: La por como. Aquí van preguntar una cosa. ¿Cómo? ¿Os recordeu d'aquest vídeo que és molt viral? Pocomo, la Pocomo, és del Prat i anava al col·le de la Mercè, de la meva parella.
0: La Pocomo, sí. Som un equip curiós.
6: Juga Eric García buscant la Minya Mal, que ha baixat a rebre. M'agrada molt quan
7: la Minya Mal
6: baixa a rebre i, a més, Fermín ja sap el que ha de fer. Que es va anar entre línies, la pilota per Pedri. Fermín, que li tornava, serà. Servei de cantonada no arriba perquè abans l'ha salvada la Minya Mal, que deixa que surti la pilota. Servei de banda.
5: T'està agradant el Barça, Fermín? Us està agradant, Paula, el Barça?
8: Sí, l'únic, Paula, jo trobo que està faltant com l'última decisió. És a dir, tenir un punt de pausa més perquè la progressió és molt bona.
3: Sí, m'ha la sensació que la sintonia entre els jugadors és molt bona i crec que s'entenen molt, però sí que és cert que s'acaben precipitant massa en aquesta última passada que fa que aquesta construcció no acabi, no, d'efectuar-se.
5: Vaja, que falta Julián.
4: Falta Julián, que et falta Julián. Falta un davanter, un tio que te l'esclavi.
0: Pues no vindrà Julián.
4: Un killer, un matador.
0: Pues no vindrà.
4: Ei, si no ve Julián, a per Haaland. La porta, a per Haaland. Volem a Haaland. Estalvia.
3: No, però sí que m'està agradant la sintonia que estan tenint els jugadors entre ells i el sacrifici que estem veient per part de la gran majoria.
8: I Gordon sembla que porti ja dues temporades al Barça, eh?
7: Totalment adaptat, Fermín.
6: És d'aquests que ho entén tot.
4: Sense la mantell els hi clavarem 3 o 4.
6: És que ara mateix tens un Barça de molta intensitat i alhora crec que barreja molt bé intensitat i talent, perquè al final al mig del camp hi tens Pedri i Bernal, que la veritat són dos metrònoms, amb Fermín, que és un guerrer, però és que alhora hi tens a Anthony Gordon, que és tot feina per una banda, i Lamine Yamal, que és tot tècnica per l'altra, al darrere hi tens a Xavi Espart i Eric García, que no poden ser més soldats, i amb Cubarsí i Gerard Martín. És que a mi em sembla un 11... directament ja de semi-sechampi.
0: I sembla que Eric García ja és 100% lateral dret, en aquest equip. Ja veient una mica per temporada i tot.
7: Sí, m'encantaria, Gonzalo, que m'escoltessis, perquè això el juny ho vaig dir, que després d'una conversa entre Flick i Eric García, quedava totalment definit que Eric García...
0: Mira, jo al juny estava de vacances amb mínim 4 dels que estan ara mateix aquí a la gespa. O sigui, fixa't lo preocupat que estava del que tu deies.
5: Vinga, 34 minuts de partit, després ho expliquem on era de vacances el Gonzalo, 4 dels que estan aquí a la gespa. Camp Nou, 0-0, té la pilota l'Athletic Club.
6: Recuperava Marc Bernal, que jugava per Fermín. El revers és espectacular, ha rebut la falta. Demanen targeta groga per Laporte. L'àrbitre diu que només és falta.
7: Un revers de Dennis Bergkamp, com va batejar l'altre dia Bermú, que n'ha fet 3. Similar, n'ha fet 3 ja, falta de Laporte. No hi haurà targeta groga, tot i que la pilota estava amb els jugadors del Barça. S'encarregarà Rafinha de llançar aquesta falta.
8: Aquest era de Rui Costa, el gir.
5: Rui Costa, quin mite. Cada estiu sonava pel Barça, Rui Costa.
6: Prepara el bombo, prepara el bombo, perquè crec que
5: Rafinha...
4: Palmes, per favor, palmes.
5: Falta línia de 3 quarts, eh?
4: Ah, palmes, pa.
5: Està molt lluny, no? Per intentar la directa està molt lluny, no?
6: Línia de 3 quarts, un pel escurada a banda dreta. Jo crec que Rafinha, que tot i així acaba d'aixecar un braç, de manera que pot ser que ho intenti, el tanto que hi va directe, la pilota la tanca. Res, res. Torna la pilota a Rafinha, l'Atlètic intentant ara el Salimos una mica. I Rafinha, que juga ja en curt amb Xavi Espart. Quina facilitat, amb quina facilitat i tranquil·litat juga a futbol Xavi Espart, que també sembla que Anthony Gordon i ell portin tota la vida jugant junts.
7: Sí, una banda esquerra inèdita encara, evidentment, en competició oficial per part del Barça.
6: Pedri, intentant entre línies, jugar per Anthony Gordon, la deixava per Marc Bernal, no ha estat bona l'entrega, ha recuperat el conjunt de Bilbao. És que em costa dir l'Atlètic de Bilbao.
8: L'Atlètic Club.
4: Els molesta que els diguis Bilbao.
6: Sí, compte Nico Williams, busquen a la banda esquerra la incorporació de Joneco, busca la rematada fora. Crec que hi havia fora de joc, abans ja era fora de joc de Nico Williams, l'assenyala acabada la jugada, però al tanto, perquè a l'esquena tenim perill.
7: I ara s'aixeca un dels assistents de Flick, no? És que crida Anthony Gordon i que li ha fet el gest de vine i marxa, és a dir, vine per picar l'espai i picar l'esquena d'Hugo Rincón.
6: I a més l'Atlètic Club, diguéssim que bascula molt, és a dir, quan el Barça està atacant per la banda dreta, se'n van moltíssim cap a la dreta i deixen un bon autopista a l'altra banda. La juga Pedri.
5: Jugada està invalidada.
6: Punta la passada, és boníssima, Rafinha, Rafinha sol, se'n va donar i Simón, marcarà Rafinha, gol, gol,
8: gol, gol,
6: do Brasil, marcou o capitão, marcou Rafiki, passada espectacular de Pedri entre línies, crec que en aquest cas ni molt menys és fora de joc, la passada és increïble, però que fàcil que se'n va Rafinha d'Unai i Simón, que fins i tot té temps de recol·locar-se la pilota i marcar amb l'esquerra, marca el Barça, Barça 1, Atlètic Club 0.
5: Gran jugada del Barça. Rafinha regateja molt bé a Unai Simón. Amb cama esquerra introdueix la pilota a l'interior de la porteria de l'Atlètic Club. No és fora de joc. És gol legal. El celebra Rafinha i nosaltres també.
4: El que t'hi jugues, Barça, com ho celebrem, amics? Doncs sí, obrint una estrella d'am. Salut, salut! Salut,
5: i una vegada més, Nil, dedicatòria per al seu fill.
7: Dedicatòria fent el gest de Spiderman pel seu fill, de Rafinha, que marca el tercer gol de la temporada, però permeteu-me dir que la majoria de futbolistes han anat a abraçar a Pedri, perquè és una passada magistral, primera assistència de la temporada a la seva primera titularitat. Arranca bé Pedri, que ara és corejat per la grada d'animació, guanya el Barça 0-1 al 38 de la primera.
5: 1-0 guanya el Barça, gol de Rafinha, minut 38, Fermín, Paula, golàs, assistència de Pedri, gran definició de davanter centre de Rafinha.
6: Però, ui, espero que n'hi va una altra, Pedri buscant la minya mal, el control no és bo, dèieu, perdoneu.
8: El timing de la jugada és espectacular, o sigui, Pedri rep d'esquenes, és capaç de girar-se, de superar a la seva marca, de deixar anar la pilota quan toca, i aquí és molt temptador caure en fora de joc si t'avances, si Rafinha ho fa perfecte.
6: I ara hi torna el Bilbao, al tanto que hi va Nico Williams, la passada enrere és dolentíssima, Gerard Martín, que estava atent per treure la pilota.
3: No, i aquesta també és la importància del model de joc que té el Barça de Flick, no? Que constantment estan tirant desmarcades de ruptura, tant Rafinha com Fermín, i que, ostres, que al final la qualitat tècnica individual, no, dels jugadors com Pedri, com Anthony Gordon, que poden posar aquestes pilotes perquè saben que les pot arribar a rebre a algun jugador que està desmarcant-se.
5: 6 minuts per arribar a la mitja part, guanya el Barça 1-0, ha tornat a marcar Rafinha.
4: Medalleta
6: per Flick. Servirà un córner l'Atlètic Club. Servirà
7: el tercer per l'Atlètic Club, el 6 del partit.
6: Han servit en curt i des del vèrtex prova la pilota Nico Williams. Que malament, Nico Williams.
7: Ovacionat i xiulat ara, Nico Williams.
6: El Camp Nou.
7: I mira, mira, Eric García demana a la grada d'animació que no xiulin a Nico Williams amb un gest, amb la mà, de fent com el de calma, s'ha girat Eric García,
4: sí, col·lega,
7: demanant
4: col·lega.
7: Respecte pel, clar, seu col·lega, evidentment, col·lega. I company de selecció, sí, un gest que molt clar, més a més, d'Eric García.
6: Al tanto, la sortida de pilota del Barça és Fermín, que busca Lamine Yamal, el control és espectacular, és un 3 contra 3, Lamine i Fermín i Gordon buscant, la centrada és dolenta de Fermín, de Lamine Yamal, perdoneu, ha recuperat Unai Simón.
5: Poca conya.
6: Quina llàstima, perquè era un 3 contra 3
5: boníssim. Amb tot el debat aquest del nou, Hansi Flick s'ha inventat a Rafinha de davanter centre.
6: I espera que recupera Marc Bernal. 4 contra 3, 5 contra 3, és Lamine, Lamine. Ai, quina aturada d'Unai Simón. Havia de donar-la, Lamine. Quina llàstima, perquè era el segon. I, evidentment, Anthony Gordon no li recriminarà absolutament res a Lamine Yamal, però hagués tingut motius per fer-ho.
7: És claríssima l'acció del Barça, és claríssima la que té Lamine. Dos jugadors o tres sols per acompanyar. Ara, evidentment, Anthony Gordon se l'ha mirat, no s'ha atrevit a dir-li res. Acaba en córner, aturada salvadora d'Unai, que manté l'Atlètic al partit. Quart córner pel Barça.
6: Salvarà amb la cara, Unai Simón.
8: Ja l'has de donar,
6: servirà,
8: eh?
6: Ja... Sí, sí, l'has de donar.
8: Gran jugada, és claríssima.
0: I molt bona recuperació de Bernal, eh?
7: Recuperació de Bernal i gran jugada, sí.
6: Rafinha aixeca els dos braços. Rafinha busca la centrada, segon pal. Espera que hi arriba Eric García, la intenta punxar, encara la salvarà. La pilota queda morta! La rematada de Gerard Martín no troba porteria.
5: Deia que podia haver-la donat a Anthony Gordon, és cert, però és una jugada també de rematada a porta. El que passa és que l'has de fotre dins.
8: És que amb el control escènic que té Lamine, pots aixecar el cap, et dona temps de veure la situació, segurament el teu company te l'ha demanat, és a dir, és que era una passada, sí, de mort claríssima.
0: Puc ser dolent, Fermín, puc ser dolent? Això ho fa ja Vinícius i us fiqueu amb ell tot el dia. A porta mig buida, amb
4: paquet.
0: El porter només.
4: Clar, per això.
7: I jo us dic una altra cosa, jornada 18, amb la important 20 gols, aquest el dona segur. Però encara no s'ha estrenat, no va marcar ni assistir l'altre dia contra l'Elx i l'ha volgut acabar Lamine, que en el 98% dels casos hauria fet gol.
6: Jo entenc perfectament que hagi xutat. És a dir, no és el que ha de fer, però Lamine ja mala de marcar aquest gol.
5: Sí, sí, ja ves, que Bermúdez i jo somos los que defendemos a tu hijo, el resto no.
1: Claro que sí, hombre, mi hijo es el que hay que defender. Hombre, porque anda que no hubieras chutado tú si te viene un balón así. Venga, hombre, me vas a venir de tonterías.
4: La gent de CaixaBank, sí que Rodríguez, s'ha passat el joc. Després us expliquem al detall, però tenen coses esportives, high level, de molt, molt, molt nivell. Es diu CaixaBank Experience. Si vols saber què, abans de que t'ho expliquem nosaltres, atenció, arroba Experience CaixaBank. És molt bèstia aquest tema.
5: De fet, vaig explicar una interioritat, ja que està aquí el director de Ser Catalunya, el Joan Alegre. Quan ha vist aquesta menció, el Cristóbal ha dit, aviam, li hem de dir al director que nosaltres també la volem fer.
4: Volem parlar amb la Caixa. Ara. Després us ho explico, però hem de trucar a la Caixa. Ho volem nosaltres també, al tanto, Experiència de futbolista.
6: L'Atlètic Club és Iñaki Williams buscant enrere la centrada. Arriba a mans directament de Joan Garcia. I el tanto que reactiva ràpidament la jugada. Ha intentat buscar la mínima en llarg. I semblava que la passada, si hagués sigut millor, hagués pogut deixar sol Lamine Yamal. Però és que la baixada que ha fet Lamine Yamal és increïble. Per mantenir la possessió pel Barça, juga Eric García, que s'incorpora. La passada entre línies no és bona, però s'ha tirat una autopassada amb un conjunt, amb un jugador rival. Arriba Eric García, la treu la defensa de l'Atlètic de Bilbao. Juga Pedri, Pedri amb Xavi Espart. Xavi Espart per Rafinha des del vèrtex de la banda esquerra. És Pedri, novament per Rafinha, buscarà la centrada, Rafinha, sortirà Unai Simón per atrapar.
8: Quin bon peu té Joan García al llarg, És a dir, Lamine Yamal aquí fa el que pot amb el control, amb la passada, però molt bé el reinici de Joan.
5: El reinici de Joan.
6: És un jugador poliàric.
0: Tot ho fa bé, no, Joan? Tot ho fa bé.
8: Tot ho fa bé. Vale. És un fitxatge estratègic, estructural.
6: Pilota llarga buscant Iñaki Williams. Jo crec que serà fora de joc, però tot i així arriba Iñaki Williams entre l'àrea. Iñaki Williams que intenta buscar la rematada. Joan García atrapa. Seria córner, però evidentment era fora de joc.
7: I ara xiula al Camp Nou perquè demanava a l'àrbitre que, clar, que feia molta estona que es veia que era molt clar el fora de joc i que no ho ha fet. I ha fet que Gerard Martín fes aquest sprint enrere.
6: És d'aquestes que dius, home.
8: Era clara.
6: Crec que sí, no?
7: I Rafinha que conversa amb Morti Darias, Evidentment no tinc la capacitat, no arribo encara a llegir els llavis des de potser 50 metres, però conversa llarga i de Rafinha amb Morti Darias.
8: Superben tirada a la línia, per cert. Molt coordinada.
6: Si podeu, busqueu una música de Peak Noise, que Álvaro Benito tenia un grup de música que era espectacular. Sí.
0: La sintonia de Los Hombres de Paco.
6: Los Hombres de Paco, evidentment.
5: Si fa concerts tot l'estiu, Álvaro Benito.
6: Clar. Hombre, i tant.
0: Home, aquest sí que factura, Peak
6: Noise.
0: Molt bé, Artur.
6: Sí.
7: No tant com tu, però allà deu estar.
0: No, però està per allà, sí, està per allà.
4: Un fucker.
6: Juga Fermín amb la mínima.
5: Va estar a punt d'arribar a la mitja part, I el Barça guanya 1-0. El resultat, m'atreveixo a dir, fins i tot, que és curt per les ocasions que ha tingut el Barça.
6: Sí, i ara ja sí, compte, la passada és bona per Rafinha des de l'esquena de la defensa. Ha forçat el córner. No era fora de joc, per tant, sí, serà córner per al Barça.
7: El cinquè, senyala el quart àrbitre el temps afegit, 3 d'afegit, el cinquè córner pel Barça, el setè del partit en aquesta primera meitat.
6: Arribarem al descans, però abans, primer s'ha de llançar aquest córner que servirà Fermín.
7: Sí.
6: I va tranquil·líssimament a col·locar la pilota, la posa, vinga, ara les mitgetes, ara poso una mà amunt, aixeco un braç. Vinga, fill, va, que ja ho tenim. Fermín busca la centrada, primer pal! No ha pogut Anthony Gordon prolongar, la pilota ha tocat el banderí de córner i se n'ha anat un altre cop per cantonada. Tornarà a servir Fermín, que no té cap mena de pressa, amb una mica de sort. Marques el gol i s'acaba la primera part.
7: El sisè de la primera part pel Barça.
6: Lamine Yamal que rep en curt. Vienen els dos germans Williams a pressionar-lo. Compta la paret amb Pedri, és boníssima. Lamine la treu Unai Simón, novament córner.
7: Setè.
6: Com es nota que dos extrems no haurien de defensar Lamine Yamal?
7: No han defensat bé Lamine Yamal. Estratègia, jo crec.
6: Amb una paret mal tirada se n'han anat dels dos.
0: Lamine està com boig per marcar, Sí. I a Lamine que xuta. Sí.
5: Clar, és que l'altre dia ja no va fer cap gol ni donar cap assistència, i això ja m'he explicat alguna vegada el que t'hi jugues, que l'emprenya. Quan no impacta directament amb el partit, s'ofusca i s'emprenya.
8: Però sí, va donar una preassistència.
6: Li està passant una mica el mateix que a mi em passava també a la seva edat, que és que intentes deixar-te bigoti per semblar més gran i és burrisol i encara sembles més petit. Lamine Yamal busca Fermín, compta la rematada que pot arribar de Fermín, és finalment una passada entre línies, Lamine Yamal vol intentar controlar, se'n vol anar entre masses, se'n vol anar de masses, i el tanto perquè
7: li piten falta.
6: Li han xiulat falta a Lamine. I Ortiz Arias, que li agrada xerrar amb el jugador i dir-li no sé què, no aguantos. Bueno, ja, prou, fill.
7: Falta de Lamine sobre Laporte, li deia Lamine que no era falta, ha intentat regatejar, marxar de dos futbolistes, ha posat el peu a Lamine, diu l'àrbitre que ha trepitjat, sí, el turmell d'Emeric Laporte. Falta
6: des del darrere.
7: I encara ha tombat Laporte, que l'ha enganxat bé Lamine al turmell. De fet, demanen que entri les assistències.
6: El pobre Eimerick...
4: Arrebentat.
7: Ell que hauria volgut jugar aquest partit amb la camiseta...
0: Això no és vermella, perdona?
6: No, però si ve per darrere, si no el veus... No,
0: acabo de veure la repetició l'entrada és forta.
6: Una cosa, ara en sèrio, això ho he de tallar ja. Veure una imatge d'un jugador trepitjant no és vermella sempre.
0: Però molts hàbitats ho fan així.
4: Bueno, si ho fan contra un del Madrid, sí.
6: Però vull dir, la mina està intentant arribar a la pilota i hi ha un jugador que arriba des del darrere, ja no des del davant, des del darrere, però fins i tot una de Gerard Martín, precisament contra l'Atlètic de Madrid en Champions, es va revocar aquesta vermella, perquè una cosa és la imatge i l'altra cosa, o la trepitjada, i l'altra cosa és simplement que tu has anat a per la pilota i que no hi ha cap mena d'intenció de fer mal a ningú.
7: Que per cert, sí que en aquest sentit, i parlant de l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid, ha sortit avui la llei Pubill, que és que dona la raó al Barça, que aquelles mans de Pubill que va fer dins l'àrea eren penal claríssim, debat per part d'algú, i avui s'ha confirmat per part de la UEFA que evidentment allò a partir d'ara sempre serà penal.
5: Sí, ho va avançar Iturralde González a la cadena SER, i avui diguem-ne que s'ha fet oficial que la UEFA aclareix que aquella jugada hauria d'haver estat penal, en aquest cas a favor del Barça.
3: Home, que tampoc...
6: Hem superat el 48 i clar, com que està marxant la Port, sí. És possible que encara s'afegeixi una estona més.
7: Es retira la Port, l'àrbitre que esperarà que pugui posar la pilota en joc, una i Simona que marxi al central de l'Atlètic Club, i en breu s'assenyalarà al final de la primera meitat.
5: Se'n va lesionat, Li fa mal.
7: Sí.
6: Se'n va amb pèl coix. És veritat que al final és una trepitjada bastant seriosa.
3: Segona trepitjada que s'emporta...
6: Sí. Pobret nano, pobre Eimerick. Pilota llarga, més, la deixa passar Bernal, compta Gerard Martín, pilota per Joan García.
5: Crec que una a cada peu.
3: Va.
7: Ara parla amb Terzic i li diu que està bé, però clar, que s'han portat dues trompades importants.
6: Podria haver estat falta d'Iñaki Williams, però Pedri ha fet un molt bon revers per mantenir la pilota. Juga Xavi Espart, canviant el perfil per Pau Cubarsí.
9: Sí, ara s'ha d'intentar, no?, per dir-ho així, aviam si en aquesta última.
6: Passada entre línies d'Eric García. No ha trobat ningú i en la pressió Rafinha comet falta. Jo crec que això morirà aquí i aviat arribarem al descans.
7: Es posa el xiulet a l'àrbitre a la boca. Laporte, que està demanant permís ja per entrar, per reincorporar-se. De moment encara no li donen. I ara mateix Ortiz Arias assenyala al final de la primera meitat.
6: Xiula Ortiz Arias, per tant, amb 1-0. No sé si el marcador és curt o és llarg, però s'ha de dir que l'Atlètic Club no ha fet gran cosa sobre la porteria de Joan García, mentre que tenim una molt bona de Lamine Yamal, que ha acabat fora, tenim un pal de Rafinha, tenim una grandíssima aturada d'Unai Simón, de manera que sí que és veritat que ara mateix l'1-0, si no és just, és curt.
7: Marxen els futbolistes del terreny de joc de la gespa, es dona la mà ara Nico amb els seus companys, Lamine i Eric, els últims, juntament amb Joan García, de sortir per part dels àrbits. Els últims seran els col·legiats del partit. Flick, el primer a marxar, i Rafinha, content i saludant a la grada, després de marcat el seu tercer gol de la temporada.
5: 21:56, 9:56 de la nit. Escolteu el que t'hi jugues Barça a SER Catalunya, a través de la ràdio, la de tota la vida, la convencional, el transistor, també ens podeu escoltar a l'aplicació per a telèfons mòbils, descarregueu-la, que és gratuïta. Allà podeu escoltar en directe a la ràdio i recuperar tots els continguts del que t'hi jugues i els altres programes. És gratis, sí, president.
6: No us demanem cap euro, gratis, només pagant.
5: Ens podeu escoltar també 5G, a través de la pàgina web de Cadena SER, sercatalunya.cat, i ens podeu seguir a les xarxes socials del que t'hi jugues, a través de YouTube,
4: digueu.
5: Facebook, X, Instagram, TikTok. Si les sumem totes ja arribem quasi al mig milió. És el ninot de Lamine Yamal, és del meu fill, i me l'ha deixat perquè el puguem portar aquí a la retransmissió.
4: O sigui, l'has buidat l'armari, el pobre Teo. No?
5: El Barça guanya 1-0, ha marcat Rafinha, és pitjor pichitxe ara mateix de la Lliga, juntament amb Mbappé, Rafinha, l'invent de Hansi Flick com a davanter centre, porta 3 gols.
1: 3 goles que marqué jo ayer, 3 goles. Tres goles.
5: Sí, que marqué yo el otro día.
4: Hombre, Kylian,
1: bueno, ya,
4: Kylian.
1: Pero en dos partidos diferentes. En cambio, marco rápidamente tres y estoy haciendo ya. Estamos a punto ya de ganar el título más importante del mundo.
5: Es una de las incorporaciones de esta temporada, Kylian Mbappé. Les presentaremos totes a partir de dilluns. Les presentaremos totes a partir de dilluns, que es cuando comienza oficialmente la temporada de radio. El 31 de agosto, dilluns, ya el Keti jugue dues horas. A la una del migdia, presentaremos oficialmente la temporada de Ser Catalunya, la nova temporada de Ser Catalunya,
1: que quiera,
5: amb
1: que
5: moltes
1: mister,
5: novetats
1: claro,
5: que al que t'hi jugues, alguns personatges com aquest que veig que t'agrada
0: molt bé, ho fa molt bé. I
1: no, tu eres el míster, ja està, no passa nada.
8: I m'ha agafat per sorpresa a sobre, vull dir que m'ha agradat.
4: A Madrid ja estan fent palles i demanant la pilota d'or per Mbappé.
0: Home, és que està a nivell de pilota d'or.
8: Parla bé,
4: Cristóbal,
8: parla bé.
5: I una cosa, i no t'inventis temes. A Madrid no ha demanat ningú la pilota d'or per Mbappé. Encara
0: no. Al Cristóbal Cuadrón era un tema de conversación.
5: Digo, a Madrid, diuen, y su
0: inventa.
4: A Madrid, va, no.
0: Y digo algo.
4: Gato Bosco, Gato Bosco.
5: Y endrecem els números de la primera meitat, que guanya el Barça 1-0 amb gol de Rafinha, que iguala al capdavant de la taula del gol. Ja dos a Kylian Mbappé.
10: Esports i bogeria. A Ser Catalunya. Què t'hi jugues?
11: Barça!
10: Amb Siki Rodríguez.
5: Dir que el nou narrador serà l'Albert Bermúdez.
12: Doncs sí, narraré jo.
5: Flipant, o sigui, clar.
12: Jo fins ara havia narrat la Kings League, havia narrat futbol de la Federació de Paràlisi Cerebral.
13: Hay que valorar lo que tienes.
10: Què t'hi jugues?
11: Barça!
10: Amb Siki Rodríguez.
13: Entesos de papers?
10: Un glob de vi.
14: Un glob de cervesa.
10: Un glob entre amics. A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres. En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
15: La calor, la suor i les nits d'estiu es passen molt millor amb un nou Nissan. Perquè amb els Summer Days de Quadis Llançà ara pots aconseguir el cotxe dels teus somnis a un preu que es desfà. Només 20 unitats i fins al 31 d'agost. T'esperem al teu concessionari oficial Nissan Quadis Llançà a Barcelona i Sant Boi. Consulta condicions al teu concessionari Nissan Quadis Llançà.
16: Ei, com va? Com et dius?
17: Tenim un nom que el sap tothom.
16: Però d'on surts tu?
17: Tant se val d'on venim, si del sud.
16: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
17: Ara estem d'acord, estem d'acord.
16: Sí, i una estrella ens agermana.
18: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
19: M'expliques un conte, papa?
20: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
21: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
10: Què t'hi jugues?
11: Barça!
10: Amb Siki Rodríguez.
13: Entesos de papers?
22: ¿Cómo?
23: Que no entiende, eso es muy, muy complicado.
5: Exacte, és aquesta, és del Prat.
22: Homer, Homer.
5: Li ha agradat al Víctor Valer, l'anècdota.
4: Qui diu que el que t'hi jugues Barça no aprenem coses? Com era la paraula aquella?
5: Polièdric.
4: Polièdric. Doncs vinga, ja ho tenim. Una més.
5: Són les 10 de la nit. Escolteu el que t'hi jugues Barça. Ser Catalunya. Estem a la mitja part del Barça 1. Atlètic Club 0. Ha marcat Rafinha al minut 37. Assistència de Pedri. El resultat és just, fins i tot curt, perquè el Barça ha tingut diverses ocasions de gol. El millor de l'Atlètic Club és Unai Simón, que li ha aturat dues pilotes a la Minya Mal molt clares. Rafinha, de cap, ha rematat una vegada el pal. En fi, els números d'aquesta primera meitat. Cristo?
4: Doncs amb CaixaBank, com sempre, ja ho sabeu.
8: Tenim una primera meitat en què el Barça ha rematat 9 vegades 3 a porteria. D'aquestes 9 vegades, una, com deia, ho és el pal. Lamine Yamal és qui més ho ha intentat. Ha estat especialment voraç a l'hora d'intentar la rematada. Són 4 rematades, 2 a porteria. L'Atlètic Club només a la primera meitat, una única rematada i no ha anat entre pals. Ocasions de la primera meitat, el Barça 7, només una de l'Atlètic Club. Clares, clares, el Barça 3. Per tant, n'ha marcat una i n'ha fallat dues. Aquí és on hi ha el

0: I el Que Té Jugues Barça que fem amb el patrocini de CaixaBank, Estrella Damm i Quadi Jansà, concessionari oficial Nissan.
1: Paula López, t'ha agradat el Barça en aquesta primera meitat?
2: Sí, la veritat és que sí, m'ha agradat perquè he vist un Barça amb molta ambició i força associatiu. Sí que és cert que, tal com hem comentat abans, aquesta última passada en moltes ocasions ha sigut precipitada, però tot i així el Barça ha pogut tenir diverses ocasions. I gran part també, no, que l'Atlètic Club de Bilbao no hagi pogut tenir tantes arribades és gràcies a aquesta pressió després de pèrdua que realitza el Barça, que bé, evita que el jugador en pilota doncs, no pugui desplaçar i no arribin pilotes als extrems.
1: Gonzalo, estàs enfonsat, tio.
3: No, estic bé, estic tranquil, però segueixo pensant que l'Atlètic de Bilbao crec que té raons esportives i jugadors per poder donar més del que està fent en aquesta primera part. Els veig una mica perduts en fase d'atac. Crec que amb jugadors com Nico Williams, com Iñaki Williams i una mica amb la funció defensiva que té aquest equip, que crec que defensa bastant bé, crec que no estem veient la seva millor versió. Es nota que no han començat molt bé la Lliga i de moment a mi aquest nou entrenador m'està deixant dubtes.
1: És veritat que va perdre el primer partit, el Barça ve de golejar al Elx, 0-5, possiblement, com vas dir tu, Fermín, un dels pitjors equips de primera, però sí transmet la sensació de tenir energia, aquest Barça de Flick.
4: Sí, li veig un nivell energètic i un nivell atlètic molt interessant al Barça. De fet, em recorda una mica el començament de curs de la 24-25, o sigui, la temporada passada va ser bona, però no els vaig veure amb el vertigen que començo a veure quan combinen, quan ataquen espais. És que, clar, el fet de tenir Rafinha, Gordon, Fermín, és que són tres animals anant a la profunditat, i a sobre la tinença de pilota és dinàmica, va ràpid, ningú s'entreté, no sé, m'està agradant el que estic veient, però és cert que, a veure la segona si aquest nivell d'energia no baixa, perquè si baixa aquí, problemes.
3: Per mi una de les millors notícies està sent Rafinha, que crec que és un jugador que va arribar al Barça com a extrem dret i que sempre que ha jugat en qualsevol part de la zona ofensiva del Barça ho ha fet bé, ha complert molt bé, i ara en aquesta posició de nou a mi m'està sorprenent. No dic que tingui que ser el nou titular del Barça tota la temporada, però realment amb aquesta crisi de trobar un nou, que Julián Álvarez no ve, que el que sigui, que Flick ha trobat una posició a Rafinha que ningú s'esperava i ho està fent molt bé.
1: Perquè si és Julián o ningú, com vam explicar i també ha reconegut públicament Joan Laporta, creieu que amb Rafinha de davanter centre més les alternatives que té l'equip n'hi ha prou per competir a la Lliga i sobretot a Europa?
2: Aviam, jo crec que sí que és cert que faltaria, no?, aquesta figura d'un nou fixe, pur i dur. Sí que és cert que Rafinha és una bona solució. Penso que aporta molt de dinamisme i permet, no?, que els rivals en moltes ocasions no sàpiguen on està, on es troba, perquè gràcies a aquest dinamisme que té, doncs, permet que els altres jugadors del Barça, doncs, l'acompanyin i puguin fer altres desmarcades i poder sorprendre el rival. Però sí que és cert que, ostres, el Barça necessita un punt de referent, un nou que pugui, doncs, abarcar tota aquesta zona d'àrea i, si més no, doncs, tenir aquesta opció de Rafinha com a una altra possible solució.
4: Clar, el dubte és quan hi hagi un escenari diferent al que estem veient, és a dir, típic rival que se't tanca, que 0-0, que no hi ha manera, que les opcions d'atac espai són reduïdes, quan necessites un animal d'àrea, no el tens. Aquest és l'únic tema.
1: El que passa és que Julián tampoc és un animal d'àrea.
4: No, és cert.
1: I aquest pla B, que el Barça s'havia plantejat incorporar, el davanter centre més rematador, que no és Julián, el club ha cregut que no calia gastar diners amb aquesta demarcació, bàsicament perquè els recursos no són il·limitats, fins al punt que, com us explicava abans, Carlos Espí va ser ofert al Barça i al club el consideren un bon jugador, Carlos Espí. Ho van descartar, entre altres motius, perquè, clar, havien de pagar 25-26 milions d'euros per un jugador que al final tampoc seria titular i tindria
2: també
1: pocs minuts. I en aquest sentit, l'aposta, veurem després com surt, és Hamza Abdelkarim, que ha costat 1,5 milions, que és molt jove i que consideren que pot, diguem-ne, fer aquesta funció de pla B de davanter més rematador. Avui va convocat, a la pretemporada ha marcat molts gols i creuen que una aposta d'un 1,5 milions d'euros te la pots permetre de 25-26, home, ja és més arriscada.
2: És arriscada,
4: sí. El tema sí que si després acaba arribant un central esquerrà per 30 milions, clar, et pots arribar a emprenyar una mica perquè dius, home, a mi Hamza m'agrada, però és cert que el veig verd. És a dir, a mi em sembla un rematador d'àrea, a més és disciplinat, el tio és voràs, ataca zona de rematada, o sigui, m'agrada, i té recursos dins de l'àrea, però jo el veig molt verd.
3: Sí, però tu tens que estar preparat perquè durant la temporada hi hagin partits que l'equip es tanqui darrere, clar, que tinguis que remuntar un resultat advers, qualsevol cosa, i jugant amb Rafinha com a única referència potser no és suficient. Potser el Barça necessita un plan B, un rematador,

0: un tio lluitador, un tio que et baixi pilotes, fer algú diferent a el que sols fer a la gent del Barça. Jo fitxaria algú. Jo,
1: o sigui,
0: jo també.
1: O sigui, Spin és un descarte del Barça, no?
0: No, no ha dicho esto.
1: Es això. Això. O sigui, el Madrid et va guanyar l'últim minut, l'últim suspir, amb un descarte
0: de
1: del Barça.
0: Sí, no. Me ganó con un gol de descarte del Barça.
1: Cristóbal,
0: tu nivel de manipulación, esta gente aquí no lo conoce, pero yo lo conozco muy bien. A mí sí, no me lo vas a hacer. Sí. No,
1: spin,
0: se tanteó, pero Spi prefirió irse al Madrid. Prefirió irse al Madrid, Spi.
1: No, el va a descartar. Primer la truca al Barça.
0: No.
1: I el Barça va dir, un tio que se llama
0: Cristóbal, vete a hablar de CaixaBank i déjame en paz.
1: No, ara ho explico, el tema CaixaBank, ara ho explico.
2: Ara ho explicarem, els costos del Titi Jues Barça a Ser Catalunya, pendents del començament de la segona meitat, també de la xifra d'assistència oficial que ara ens passarà el club. Està en joc encara l'altre partit de primera divisió d'aquesta tarda nit, Núria?
3: Sí, i està guanyant Osasuna al camp del Celta de Vigo, el minut 79, Celta 1, Osasuna 2. Ha començat guanyant el Celta amb un gol de Iago Aspas, però al 51 han expulsat a Marcos Alonso i a partir d'aquí ha remuntat Osasuna amb un gol de Quique Barja i un altre de penal d'Ante Budimir.
4: No pot ser, Marcos Alonso expulsat, no pot ser, impossible. Alguna cosa ha passat rara.
2: Quan acabi el partit donem el resultat, Núria, si passa alguna cosa, òbviament també l'expliquem al sí. Que t'hi jugues Barça. Una nit que és d'alegria, perquè una persona a la que jo personalment aprecio molt i amic d'aquesta casa ha aconseguit fer història a Andorra i tenim molts oients a Andorra, molts oients que escolten la cadena SER. Núria, explica'ns què és el que ha passat.
3: Doncs que l'Inter Escaldes és el primer equip andorrà que jugarà competició europea.
0: Bravo! Bravo! Molt bé.
3: Jugarà la Conference
5: League. Ha guanyat el Drita.
3: Ha guanyat a 0 Fermín i els penals. Ha guanyat l'Inter Escaldes 4-2.
4: Uah.
3: Per tant, jugarà a la Conference League. És absolutament històric.
2: L'Inter Escaldes de Felip Ortiz.
4: Sí, correcte.
2: És l'entrenador de l'Inter Escaldes, Felip Ortiz, que va ser porter de la Masia, llegenda del Nàstic de Tarragona, amic d'aquesta casa, perquè va sortir d'una gran cantera de futbolistes com és la del AEM de Lleida, on jo també vaig jugar.
1: Ja està, la cunya, pam, la cunya.
2: Per tant, ens alegrem per l'Inter Escaldes, ens alegrem per la gent d'Andorra i, sobretot, jo, personalment, me n'alegro pel Felip Ortiz, que avui no, perquè deu estar celebrant-ho, però demà, possiblement, si no té ressaca, estarà el que t'hi jugués.
1: Trucadeta.
4: És que hi havia tres federacions que mai han trepitjat competició continental, que era Andorra, San Marino i Montenegro. Per tant, ara anem a Andorra, fan història, i només queden dues.
1: Que gran. Felicitats.
2: Aviam, salten ja al terreny de joc els jugadors. Ara Nil ens explica si hi haurà canvis. La xifra d'assistència oficial al Camp Nou la tenim?
6: La tenim, 59.326, jo havia dit 60, per tant, bastant bé. En principi no hi ha canvis. Un detallet que us explico de la mitja part. Els jugadors del Barça, pocs han estat sobre la gespa dels suplents. Hi ha hagut un moment, ara fa dos minutets, que ha saltat Rodrigo, i la gent ja ha començat a aplaudir, amb ganes de veure-la avui. Tot apunta que disputarà els seus primers minuts amb la camiseta del Barça.
2: Aviam si el Camp Nou canta la cançó que ha interpretat David Toll a la prèvia del que t'hi jugués Barça, la de Rodri's on fire.
6: Segurament.
2: Passen coses surrealistes.
1: És un mega fitxatge.
2: Nil Solà.
4: Sí.
2: Ara anem al partit, però pot ser que Carles Puigdemont hagi citat un missatge teu a Twitter ara mateix?
6: Sí, acaba de...
0: El que li faltava, aquest tio. El que li faltava.
6: De fet, he penjat un vídeo del Camp Nou amb les estelades i cantant al principi, i ara mateix...
7: Home, clar, que t'havia de...
6: Carles Puigdemont no l'acaba...
2: Jo us ho explico bé. Sí, Carles...
7: A veure, que m'avorreixo molt, collons.
2: El Nil Solà ha penjat un vídeo, el Camp Nou ha parlat clar, i Carles Puigdemont ha repiulat aquest vídeo. Alguna cosa ha passat amb la realització de DAZN. El comentarista belga anava parlant de les estelades i recordava la brutal agressió policial contra el menor d'edat, però a les imatges quasi no se'n veien. Sort de la gent que penja vídeos com aquest. És a dir, sort de tu, Nil Solà!
1: Gran, Nil, gran!
6: A més, em coneix a la perfecció, eh? Fa molt de temps que em segueix per les meves informacions del Girona i ara del Barça.
7: Tota la vida, Nil.
6: Maco. Home, coneix els meus pares.
0: El que li faltava aquest tio, ja. La crescuda que portarà a partir d'ara...
2: Per cert, Cristóbal, bon profit, que s'ha vist que a part d'escoltar-se la ràdio es veu i per tant ara els oients barra espectadors poden observar com t'estàs menjant un entrepà. De on? Del Glob.
6: Això del Glob no ho podem fer a domicili o què? Que ve avui estem morts.
1: No. Hem de parlar del Glob.
6: I a més vaig veient la llista com la van demanant i jo
1: penso... No, però el Glob és la nostra oficina. És el nostre temple.
2: Allà han tancat un munt de fitxatges.
1: No, quantes coses hem tancat allà?
2: Munt.
1: No, jo vaig allà i al matí em demano l'esmorzar multifiesta. que inclou tot. La vagodeta, l'entrepà, el talladet...
4: Multifiesta, dic, eh?
1: Multifiesta. Sí, jo li arribo allà i dic, un multifiesta. Me'l posen.
2: Abans de que comenci la segona meitat, aquest és el primer gol que ha narrat el Bermúdez al Camp Nou a la cadena SER.
5: És boníssima, Rafinha, Rafinha sol, se'n va donar i Simón, marcarà Rafinha, gol!
4: Vamos!
8: Comença la segona part.
2: Doncs ara farem després del partit fem el comentari sobre el teu primer gol i m'expliques quines són les paraules que havies de colar. Comença la segona meitat.
8: No hi havia paraules, sí que no hi havia paraules, perquè jo el primer gol volia que quedés bé. Vull dir, el primer gol, menys tonteries i hem de fotre-li, i ja està. Ara, quan marqui la minya mal, quan tal, ja intentarem trobar quines paraules eren.
1: Es nota que és una paraula que no ha d'estar.
6: Ovació al Camp Nou, moment important, molta gent dempeus, surt a escalfar Rodri Hernández, nou futbolista del Barça, flamant campió del món i vigent un dels pilotadors que ha tingut el Barça. Ovació, també salten Olmo, Adeyemi, Koundé i Christensen.
5: I el tanto que la terra finya està frontal de l'àrea, pot ser de les seves, és d'aquelles que se'n va i juga per Anthony Gordon, fora! Pilota alta en la rematada d'Anthony Gordon, mentre Rafinha anava fent l'escaloneta d'aquestes que se'n va de la dreta cap a l'esquerra i en algun moment pot intentar la rematada, però ha vist la incorporació d'Anthony Gordon, que ha rematat un pèl massa alt.
0: Puc dir un comentari pro culer? M'agrada molt Anthony Gordon.
4: Sí, és justament molt el que anava a dir.
6: Que ha rematat fora o no?
0: No, però m'agrada molt.
4: Tota la jugada arrenca perquè ell decideix bé, perquè fa una passada amb precisió i el tema espar és que ho esquitxa tot, és a dir, es fica per dins, per fora, un jugador amb molta presència.
2: És un jugador espectacular.
4: I mira, espectacular, s'acaben de col·locar. Servia de porteria Unai Simón. S'han col·locat Rafinha i Anthony Gordon. Recordeu aquella imatge de Dembélé a la final de la Champions?
6: Com posseït.
4: Sí.
5: Esperant que servissin de porteria, doncs estaven, clar, no un, no, dos, tots dos, a la línia de la frontal desitjant començar a menjar-se'ls. I ha acabat enviant la pilotona i Simón en llarg.
6: Perquè una pregunta, que Xavi Espar pugui ser regularment o una mica mig plaç titular de lateral esquerre en aquest Barça, ho descartem tots o no?
0: No.
4: No.
6: Pregunto, eh?
0: Jo no descarto.
4: Ara Cancelo s'ho ha de guanyar. Clar. I Valde ha de competir, també, clar.
0: Dels jugadors que millor he escoltat parlar a Flick en aquest estiu, és el Xavi Espar.
2: Acaba de menjar i després parles en antena.
6: Estava bé l'entrepà, no?
2: Minut 2 de la segona meitat. El Ketty jugués Barça, 1-0, gol de Rafinha i sense canvis. Està escalfant Rodri i no hi ha canvis.
5: Quina patada s'ha endut Pau Cubarsí al tanto, que es pot haver fet molt de mal.
6: Cruceta al cap directe amb Pau Cubarsí, veu la targeta groga, queda estabornit Pau Cubarsí, ha aixecat la planxa al davanter de l'Atlètic Club, ha impactat en el cap de Pau Cubarsí per les imatges o pels companys que hi ha al voltant. Sembla que no ha de ser res massa greu, però sí que l'ha impactat en el cap. Mans a la cara de Cubarsí, groga pel futbolista de l'Atlètic Club.
5: Ha intentat una volea a l'aire, però clar, Pau Cubarsí ha anat per la pilota de cap.
6: S'aixeca perquè és d'Estanyol, perquè és gironí, és una roca Cubarsí, es recupera.
4: Però patada al cap, elevant la cama tant, això és susceptible de vermella, eh?
8: Sí, no patiu.
4: Mira, es pot salvar perquè Pau baixa molt al cap.
9: Sí.
4: Es pot salvar per això.
2: I
4: per
2: la patada, eh?
5: No, ell és conscient. Gorka Guruceta li acaba de dir a Cubarsí, hosti, perdona, allò, no t'he vist. Una mica com quan...
6: Ha sigut involuntari, eh?
5: Quan xoques amb el cotxe i saps perfectament que és culpa teva.
4: Recordeu Murici, que també el van escoltar.
5: La passada és boníssima per Rafinha! Tallat! Joaneco!
6: Quina delicatessa de Xavi Espar, nois.
5: Aquí Rafinha li està costant trobar el gol perquè realment té una llàstima que li ve d'un toc. Li ve d'un toc marcar.
1: Aquí Gonzalo no demanes la vermella, no?
0: No.
1: Per la patada en tota la cara.
4: No ho és, però...
1: Bueno, vale.
4: Però ha arriscat molt.
9: Tot l'atrevit que està Rafinha en quant a desmarcades, en quant a valentia, està lent i dubtós, no?, en accions que van de mil·lèsimes de segon.
2: Ara rajareu de Rafinha, que porta 3 gols en 2 jornades.
9: No.
1: Recordem normativa del programa.
5: Que
4: ha tingut un parell.
5: Ferran Torres i algú s'ha de quedar a la seva posició.
0: Ara sincer, l'Albert.
1: Normativa de programa que raja surt de...
0: Fins que no arribi de
2: jo,
0: aquí has de que rajar d'algú.
1: Qui no raja del Barça.
6: A part, ja dic una cosa, l'any passat el defensava Santi Ovalle, però em sembla que De Jong està bastant sentenciat en aquesta transmissió.
0: Bueno, però igualment, encara que el defensés, nosaltres el posem a parir, eh? També t'ho dic, el De Jong.
8: Otra vez la prensa hablando de mí. Es que siempre estamos con lo mismo.
5: Al tanto que juga Lamine Yamal,
8: És un altre cop al vèrtex de l'àrea per la banda dreta, allà on li agrada estar, juga amb Pedri, torna per Lamine. Lamine, bona passada entre línies, buscant a Marc Bernal, que canvia el perfil. La pilota arriba novament a Gerard Martín, busca Xavi Espar, que s'incorpora, pot intentar trobar la centrada, el que passa que és dretà i evidentment ha de recol·locar el cos. Marc Bernal, que intenta recol·locar-la, la refusa Joan Eco, serà servei de banda pel Barça.
2: Només escalfa Rodri, Nil.
6: No. Koundé, Dani Olmo, cinc. Rodrigo, Christensen i Karim Adeyemi.
1: Puc demanar alguna cosa, sí que? Podeu preparar el Nessun Dorma per quan entri Rodri?
2: Sí, home, el Víctor Valero ara el prepara.
1: Nessun Dorma, sisplau. Nessun Dorma.
0: Cristóbal, no estàs bien, de veritat.
1: Li hem robat al Madrid. O sigui, això fa un mal. Vinga,
2: prepara perquè sota Nessun Dorma. Dorma quan Rodri salti al camp.
1: La tenen clavadíssima.
2: Té la pilota el Barça, 5 minuts de la segona meitat, 1-0, guanya l'equip de Hansi Flick.
8: I Cabo, que és Cubarsí, que ha colat una molt bona passada entre línies per Fermín. Compta amb la passada entre línies, novament, de Bernal per Pedri. No hi ha arribat el 8 del Barça. Servei de porteria. Servirà Unai Simón.
4: Que amb el tema de Rafinha és només que pugui a poc a poc canviar el xip. És a dir, ja no és un mitja punta extrem que ve dins, ara ha de ser un animal de l'àrea. I, per tant, hi ha certes definicions que les ha de fer de primera, sense pensar-ho, amb molta agressivitat, i això és el que ha de créixer perquè ell és supergenerós.
2: Canta Pedri al Camp Nou, Nil.
6: Sí, canta Pedri al Camp Nou, ha fet aquesta acció la que s'ha desfondat fins al final però no ha pogut arribar. Crec que és un dels primers que substituirà Flick perquè fa alguna mostra visible de cansament, Pedri.
8: Pilota d'Unai, llarga, buscant Iñaki Williams, la lluita també Gerard Martín, se n'ha anat a terra Iñaki Williams, l'àrbitre diu que falta, es queixa al Camp Nou.
6: Es queixa el Camp Nou, que considerava que Gerard Martí li havia guanyat el duel a Iñaki i Williams, per cert, i no per cridar el mal temps. Totes les que ha intentat Nico les ha guanyat Eric García.
8: És una passada, eh? Avui no vull dir-ho massa...
6: Un dia fort, més a l'oficina per Eric.
8: Encara no s'ha acabat el partit, però de moment Eric García s'està menjant la banda dreta.
2: Eric Unai García, Simón, que també és de la Masia, com Joan.
1: Eric García, de la Masia.
0: Però, Joan, García, ja tinc els meus dubtes, company.
8: Ha recuperat el Barça, diu l'àrbitre que és falta de Xavi Espart. Ai, Déu meu. Ai, senyores i senyors.
2: Fixa't la dada que ara ens ensenyen a la tele. El Barça té la pilota, guanya el partit i, en canvi, triplica faltes a l'Atlètic Club. N'ha fet 9 el Barça i 3 l'Atlètic. És la demostració, no, de la diferent intensitat d'un i altre.
6: I que també, sí, hi ha moltes pèrdues. Sí.
4: I que també, Nil, el Barça vol tallar ràpid perquè sap que està molt desprotegit. Aleshores, a la mínima que el superen és falta.
6: Sí, just el que anava a dir, que en aquest sentit Flick moltes vegades quan fa aquests gestos gesticula, el que demana més és apretar just després de pèrdua, i a vegades passats de frenada, doncs acaba això amb faltes.
8: I un altre jugador que hem de destacar, el canvi físic de Fermín.
6: Sí.
8: O sigui, Fermín està com un toro, i no para, i vinga, i ara se'n va d'aquest, i se'n va de l'altre, i corre entre línies, i tira 80 desmarcades, i el confons amb Anthony Gordon, perquè, però sort que un juga a la dreta i l'altre a l'esquerra.
2: És figurín, López.
8: Perquè un amb el 17 i l'altre amb el 7, realment és algú s'hi ha lluit aquí. Sempre pilota de Lamine Yamal des de la banda dreta, compta que és un contra un, pot intentar buscar la passada al mig per Fermín, era bastant dolenta, i en tanto que intenta recuperar novament Lamine Yamal, l'àrbitre diu que hi pot haver falta, però la pilota ha anat al travesser, i al tanto, perquè semblava que havia de ser falta de Lamine Yamal, l'àrbitre no l'ha donada, i al final Lamine Yamal ha acabat rematant el travesser, no li dona, no està tenint sort Lamine Yamal.
6: I ha reaccionat al Camp Nou, Bermú, aplaudint a la seva estrella, al 10, a la joia de la Masia, perquè sap que ho necessita, i Lamine ara que ja aixeca una altra vegada el vol i recupera.
8: Un punt de mala sort, sí. Lamine Yamal, el tanto pilota llarga, pot arribar Nico Williams, ja hi està Cubarsí! Cubarsí enviant la pilota fora! Que ràpid, que expeditiu, quina parella de centrals que tenim.
6: I ara reacciona la grada d'animació, amb Lamine Yamal, ho necessita.
2: Pot ser que siguis el tio que més desafina de la capa de la terra.
1: Com era, Nil?
8: La veu de l'afició.
6: No, si us diré una cosa, és la cosa que pitjor faig.
0: Bueno, no estic tan d'acord, jo t'he escoltat a tu cantar bé.
2: Contundent. I ha tingut mala sort Lamine Yamal, Cristo.
1: Molta mala sort.
2: És el segon pal, la segona rematada al pal del Barça en aquest partit, la primera de Rafinha a la primera meitat, de cap al pal esquerre de la porteria d'Unai Simón, ara la de Lamine Yamal al travesser, i jugada claríssima.
8: Hi hauria avui qui diria que amb un 9 estaries 4-0 ja.
6: Calma.
8: Ui, quin revers de Pedri, el tanto que intenta tirar la diagonal buscant a Rafinha, la passada és per Anthony Gordon. Ara no sap com sortir Anthony Gordon d'aquí, juga amb Rafinha, pilota a la banda dreta, Lamine Yamal de primeres per Fermín. El revers és boníssim, Fermín la treu, Unai Simón a córner.
6: El primer de la segona meitat pel Barça.
8: Quina bona jugada del Barça aquí quan semblava que Anthony Gordon no sabia com sortir-se. Han aconseguit treure una passada per Rafinha i Lamine de primeres per un Fermín que té una gana d'àrea que no vegis. Sí.
6: Està ràpid, està elèctric, ha rematat bé, però l'ha aturat molt bé una Simón.
9: No, i crec que una de les...
8: Digues, Paula, que
9: una de les claus d'aquests contraatacs realment són els girs que es fan per, sí, per desfer-se de rivals, per superar línies i després l'ocupació d'àrea.
8: Rafinha, la treu la defensa de l'Atlètic Club, la pilota arriba a Pedri, que juga enrere amb Joan García. Deies, Paula.
9: No, que això, que els girs estan sent una clau bastant important, no? en aquests desplegaments que realitzen els jugadors del Barça per atacar i després la capacitat que tenen aquests jugadors d'ocupar i d'acompanyar la jugada i d'estar per davant de la pilota.
8: Ha forçat ara un servei de banda en una posició bastant perillosa. Lamine Yamal, que ve al costat del córner, que servirà Eric García. Enrere és en Pedri. Pedri, que juga en un moment amb Cubarsí. Cubarsí avui, primer partit amb molta nota, eh?
6: Sí, com sempre, Pau Cubarsí no falla a la cita, li ha guanyat la partida ja en aquesta segona jornada a Christensen i seria estrany que el veiem que la deixi.
4: Perquè Christensen Anthony està Gordon bé, eh?
2: No ha tingut cap moment.
8: Sí, la paret, sí, sí, és boníssim, Anthony Gordon se'n va de dos, segueix Rafinha dins l'àrea, no saben massa bé què fer, demanen penal sobre Anthony Gordon, la passada de Rafinha, arriba Fermín, serà córner, demanen penal, veurem si hi ha revisió, si no hi ha revisió, però això demana el Barça.
6: Demana penal sobre Anthony Gordon, que ha retallat dins l'àrea, encara estès a terra el 17 del Barça, demana penal Hansi Flick, demana penal als futbolistes del Barça, d'Aumer Ortiz Arias, que assenyala que es llenci el servei de cantonada.
2: Anthony Gordon és anglès, els anglesos no acostumen a fingir excepte Bellingham, per tant és possible que hagin patat.
6: Això ho dius, doncs a mi em sembla penal, sí que a mi em sembla penal.
8: Per mi és penal. Per mi és
2: penal com una casa.
6: No, ja juga.
8: L'àrbitre
6: ja juga, sí que...
8: Però jo...
0: On veieu el penal?
2: Home, perquè li peguen patades per darrere?
0: No és suficient.
2: No és suficient. És penal com una casa.
0: No és suficient.
8: Intenta sortir Iñaki Williams, recupera Pedri.
2: Però tan ràpid l'han revisat.
8: Ovació per Pedri.
6: No l'han mirat.
1: Jueguen.
2: Aviam, espera un moment. Ràpidament, ronda ràpida. Fermín, Paula, penal o no és penal?
4: És que per mi ja deixa...
2: Ah, sí o no?
9: No. Deixen-la la pilota.
1: Claríssim. Jo sí.
0: Els que sabem de futbol diem que no. Els radicals com vosaltres dieu que sí.
1: Penal,
4: claríssim. I Torralde ha dit que res.
0: Manu, Iturralde, amb tot el carinyo, Iturralde, jo l'estimo molt, però tinc una mania.
1: Li va treure una Champions a l'Espanyol, te'n recordes? Contra l'Osasuna.
8: Lamine amb el carret des de la banda esquerra, busca una centrada, no hi arriba Anthony Gordon. Ara Rafinha està jugant per la banda dreta i Lamine per l'esquerra. Veurem si aquest canvi és provisional o ja definitiu, però la bona centrada de Lamine, que havia buscat aquest canvi de banda... Ara hi ha hagut una cosa una mica estranya que reclama l'Atlètic de Bilbao, perquè és que Rafinha li ha passat la pilota a Eric García perquè s'aqués, però li ha passat com si estigués secant de banda.
6: Sí, en aquestes coses del Barça, d'aquesta verticalitat i dinamisme, que ja va explicar sí que abans de final de temporada, ara amb Rafinha momentàniament per la dreta, Lamine de punta, ara es tornen a intercanviar, es xoquen les mans, torna Rafinha cap a davant.
0: Sí que puc demanar algú professionalment parlant, que per mi és molt important.
2: Digues.
0: Posa'm un dia a Iturralde davant meu.
2: Val.
0: Vull una conversació amb ell.
2: El vam creuar amb Moisés Hurtado.
0: No, jo no soc.
8: Lamine, que se'n va de Joan Eco. 4-3, Lamine se'n va cap dins. Segueix Lamine, deixa la banda esquerra per Xavi Espart. La incorporació, però tot i així ja l'Atlètic de Bilbao s'està tancant. La rematada Xavi Espart. La treu Unai Simón. Novament el refús que queda per Eric García. La treurà Joan Eco. Pilota per l'Atlètic de Bilbao. L'envia Pau Cubarsí fora. Ovació per un Barça que ho està fent tot. Però li falta el gol del 2-0.
2: És que està tenint moltes ocasions el Barça.
0: M'està entrant amb tu el síndrome del narrador, que és la cara de tonto que se't queda quan et talla el narrador, perquè té que explicar el partit.
2: Clar,
0: i quedes amb, que el vols matar, saps? El vol matar, però bueno.
2: Te'l posaré, un dia te'l posaré.
0: Posa-me'l.
2: Ai, Torralde González. És una altra ocasió del Barça, en aquest cas una rematada de Xavi Espart, que torna a aturar Unai Simón, que és clarament el millor del Atlètic Club.
4: Porta 4 aturades.
6: Sí. Anava a dir que hi ha doble canvi a l'Atlètic de Club. Marxa Nico Williams, que ha anat molt ràpid, però el Camp Nou no li perdona i el xiula. Marxa també el seu germà Iñaki Williams. Entra al camp Robert Navarro i també Àlex Berenguer. Per tant, les dues bandes canviades a l'Atlètic Club. I atenció, perquè els aplaudiments no són pels germans Williams, és perquè Rodrigo Hernández farà en breus instants el seu debut al Camp Nou.
2: Preparem el Nessun Dorma, perquè està a punt d'entrar Rodri, que a la samarreta posa Rodrigo. Per tant, li hauríem de dir així, no entenc? Rodrigo.
4: Ja. Aquí tenia el dubte, perquè històricament sempre se l'ha conegut com a Rodri. Sona, però clar, si ell vol Rodrigo,
2: clar, Rodri, s'ha de respectar,
1: Rodri.
2: No?
1: El Rodri, serà el Rodri per sempre.
2: Com seria, Peco, sí, que... el nou fitxatge del Barça?
10: El nombre Rodri. El nombre Rodri. Sempre serà Rodri.
1: Amb Jota, no?
10: Rodri. Per a mi, si la camiseta pone Rodrigo, pues no és Rodrigo, però Rodri. No sé.
0: Han sortit els dos germans Williams?
1: Sí, sí.
0: Sí, em sembla una oda al barcelonisme que el dia que Rodri, jugador que li ha tret al Madrid, entra al camp, el Williams, que va rebutjar el Barça, estigui sortint al minut 60.
11: Mira, és però és que està sortint amb un dels partits en què més se l'han menjat en un camp de futbol, eh? Eric García, ara ja sí es pot dir, absoluta masterclass, perquè és que Nico, ni una.
6: Són 9 partits contra el Barça de Nico Williams, 0 gols i 0 assistències.
2: És molt bèstia aquesta dada, eh?
6: Sí.
2: 9
6: bèstia,
2: partits
6: molt.
2: De Nico contra el Barça, 0 gols i 0 assistències, eh?
11: Molt bé ha fet el Nil de dir-la un cop ja ha acabat el partit de Nico Williams, cosa que està molt bé. Exacte. Pilota llarga buscant a la Lamine Yamal, al tanto que tindrà 1 contra 1 contra Joaneco, el control no ha estat bo. Quin túnel de Lamine Yamal! Serà groga per Joaneco, perquè l'agafada és més
6: d'impotència
11: que no pas altra cosa, no, perquè realment el túnel que li ha tirat Lamine Yamal ha estat espectacular.
1: No, que està malament, que està malament.
2: Falta
11: que és gairebé mig córner, diguéssim. Sí. És des d'on... O sigui, banda contrària, però és des d'on va arribar el gol de Puyol al 2-6.
6: I, nois, aneu preparant el que heu de preparar. No serà ara, perquè Naval ha dit al quart àrbitre que primer es llenci la falta.
2: Sí, és falta perillosa.
6: Però ja estan... Sí, és falta perillosa. Olmo i Rodri preparats per entrar al Camp Nou.
2: Quantes targetes grogues s'han ensenyat al Barça, Xavi Espar i a l'Atlètic Club?
6: Sí, Guruceta i Oneko.
11: Servirà Rafinha, el tanto camp esquerra, buscant molt llarga el segon pal. Hi ha un bloqueig per Fermín! Quina mà d'Unai Simón, una altra vegada! La rematada de Fermín, aquesta estava assajada, pilota molt llarga, sèrie de bloquejos, i la rematada de Fermín ha estat increïble, però la mà d'Unai Simón també.
6: I atenció, perquè ara l'oblació serà doble, triple, o el que vulgueu, perquè marxa el Pichichi, marxa Rafinha, entra Olmo i marxa Marc Bernal. Això és el Camp Nou, al minut 62, debuta Rodrigo Hernández.
2: Dorma i escoltem el Camp Nou quan debuta Rodri amb el Barça.
11: Mare de Déu, atronador. Escolta, Julián, escolta, que això és el que fem a la gent quan la rebem aquí al Camp Nou. I mira, primera pilota, la treu Rodri. Quina imponència, eh?
6: Ha tardat 5 segons a tenir càntic. Rodri, Rodri, només trepitjar el Camp Nou cantant de l'animació.
1: Sabeu què fan els madridistes, no? Ho miren per la tele. S'ho miren per la tele.
0: Igual que tu la Champions.
1: Igual que tu la Champions.
0: Igual que tu la Champions.
2: Fermín.
6: Rodri és on fire. Rodri és on fire, és el cantic.
2: Paula, canvi jugador per jugador. Rodri entra per Bernal, Olmo per Rafinha.
9: No, aviam, al final...
11: S'està cantant Rodri és on fire.
2: Ah, sí? Aviam, escoltem-ho?
11: Sí.
6: Rodri és on fire, ha cantat la gran animació. Pugeu
2: volum de l'afició?
6: Només de començar. Ara acaben de callar.
11: Aquests càntics al Camp Nou duren mitja estrofa.
2: Deies, Paula.
9: No, que els perfils que s'han canviat són bastant similars, no? És veritat que Olmo és una miqueta més posicional que Rafinha. Rafinha és un jugador molt més mòbil, però sí que és cert que tenen una mica aquesta, la mateixa capacitat de poder ocupar espais, de poder fer desmarcades, i el canvi de Bernal per Rodri, evidentment... Rodri té una talla mundial que Bernal encara no la té, però sí que és cert que el partit que estava fent Bernal estava sent un partit molt bo.
11: Hi ha hagut una falta de Jaure Wizard sobre Dani Olmo.
6: Sí, la primera pilota que ha tocat Olmo ha intentat superar amb un control una mica llarg. Jaure Wizard ha anat a terra i l'ha enganxat al turmell de la cama dreta. Ha volat Olmo, que ja recupera i continuarà jugant.
11: Aquest any, vaticino jo, marcarem molts gols de córner, perquè Rodri, o sigui, és com tenir un senyor ampliat, amb la llanterna amplificadora del Doraemon.
2: De fet, ja és una de les característiques del Barça de Hansi Flick, aprofitar les jugades d'estratègia. La temporada passada doncs i l'anterior ho vam veure.
8: Imagina't amb un tio com aquest. Imagina't amb un tio com aquest.
4: Temporada passada 34 i la primera de Flick 40 gols a pilota aturada.
2: 34 l'any passat i 40 la primera temporada de Hansi Flick. Hem d'afegir ara que Rodri és un migcampista que fa gols.
11: Cobercí, la passada és boníssima per Fermín, és dins l'àrea. Segueix Fermín, s'ho intenta anar amb diversos tocs, semblava Ronaldinho. L'ha tret finalment Joan Eco, servei de banda.
2: Per cert, ara que ja debuta Rodri, no t'escaquegis, Nil, i que ja és oficial des de fa temps el seu fitxatge, saps que et toca, no?, aquesta temporada. Regalar-li la samarreta al meu fill, que li vas prometre.
6: Haver donat també la notícia més grossa del segle, no?, pràcticament.
2: En un moment d'eufòria, el Nil va dir...
11: Molta centrada, la Fermín que la intenta treure, Unai Simón ha xocat amb Fermín, hi havia fora de joc, diu l'àrbitre, del senyor del Campillo.
2: Quan es va fer el fitxatge de...
0: Apaga, Nil.
2: Rodri oficial, el Nil en un moment d'eufòria va prometre al Teo que li compraria la samarreta del Barça de Rodri i evidentment les promeses a un nen petit s'han de complir. I penseu una cosa, que totes les samarretes del Teo després se'n beneficia a la ràdio perquè l'atrezzo que veieu aquí al YouTube del que t'hi jugues és pràcticament tot seu.
1: I quan ho deia el Nil, tothom veia que anava al Madrid, no?
2: Sí,
6: si per alguna cosa em caracteritzo és per complir amb el que dic i més era o treure
11: la
6: notícia
11: que hi va l'Atlètic de Bilbao i ese Berenguer per la banda esquerra intenta Berenguer recollir però és que ell Garcia està imperial i a sobre Rodri ja li havia robat la pilota, jugada invalidada per servei de banda, l'havia baixada molt bé Robert Navarro, la veritat que és un jugador que trobo que és molt bo,
6: molt bo.
11: Pels minuts que té,
6: molt talentós, ex-Barça,
9: i que surt del Barça, sí.
2: 65 minuts de partit, continua guanyant el Barça 1-0, lo pitjor us diria que és el resultat,
4: sí,
2: perquè el Barça ha tingut ocasions per anar guanyant ja de molt més.
4: Cal tancar-ho.
2: Exacte, jugar que si no un ensurti.
11: Per Pedri que fa el gir, quins aplaudiments cada cop que toca la pilota Rodri, juga novament Cobercí a la banda dreta, és per Lamine Yamal intentant veure com... Eric García s'incorpora, però prefereix jugar enrere. Novament, la pilota arriba a Gerard Martín des de l'esquerra. Obre per Xavi Espart, vèrtex des de la banda esquerra. Segueix Xavi Espart, intenta davant de Robert Navarro. Acaba tirant la pilota novament enrere i el Barça molt pacientment va fent la U, el que es coneix com la U. Anava movent la pilota enrere, esquerra, enrere, dreta, enrere, esquerra. I així és com ara mateix l'Atlètic Club està bastant tancat al seu propi camp.
2: És la mitja
11: pilota
2: sardana.
11: A la banda dreta. Ah, exacte. Juga Lamine Yamal. La passada d'exterior és bona per Eric. Eric Vamos. Arriba a la línia de fons. La centrada, córner. No arriba encara el gol del 2-0, però el Barça l'està coent.
6: El desè córner pel Barça.
2: 10 córners ja, del Barça.
6: Sí, 10. Sí, sí.
11: I espera't que aquest és amb Rodri. El primer amb Rodri al camp.
4: Amb el monstre.
11: Ve a rebre Dani Olmo en curt. Veurem si la pinja Lamine Yamal o si juga en curt amb Dani Olmo. Ha jugat en curt, finalment, juga Olmo, enrere en Pedri, ve la pressió de l'Atlètic de Bilbao, juga Lamine, que buscarà la centrada, compta que la penjada! Era per Dani Olmo, que rematava el segon pal, ha atrapat Unai Simón.
0: Saps què em passa, no, amb Rodri? Quan el veig des de la tele, així des de lluny, veig la seva ombra i veig tot, em recorda Busquets.
2: Bueno, sí, és el seu gran referent.
0: La forma genial de posicionar-se, el cos... Tot.
2: De fet, va ser poètic que a la vegada que es fitxava Rodri a nivell futbolístic, s'incorporava Busquets a nivell tècnic al filial.
0: Són molt semblants.
6: Quan tens raó, Gonzalo. És totalment així des del
11: camp. Passada al llarg per Lamine Yamal, ara sí. Li guanya l'esquena. Ui, que te l'has tirat molt llarg, Lamine. Arriba Unai Simón. Quina llàstima, perquè avui el partit de Lamine està sent molt bo. Fins i tot ara mateix es tira al terra Joan Eco amb rampes que no pot més el pobre. Entrarà Adama Boiro. I és que el pobre no pot més. I tot i així, Lamine, noi, no, li falta aquell punt de dolç, perquè no és res actitudinal, no és res de tècnica, és simplement estar de dolç.
0: Avui no el canvia, Avui no el canvia.
6: Avui de moment no el canvia, per cert. Ara, mira, que bonica aquesta imatge que s'acaba de produir ara mateix, que és Anthony Gordon anant a beure aigua d'una ampolla que té Unai Simón al costat de la porteria. S'ha apropat a la grada d'animació, que l'han començat a aplaudir i a corejar el seu nom, i ha començat a fer-se cops al pit a l'escut del Barça. Anthony Gordon.
11: Un dels nostres, Antoni.
6: Antoni. Li han ensenyat molt ràpid.
2: L'Antoni
0: Tribunero!
2: Antoni Gros.
1: Ara que parlem d'Antonio, deixa'm enviar-nos el tercer d'Antonio, que ens ha enviat un pastís de formatge avui a la redacció.
2: Boníssim.
1: Antonio, gràcies.
2: Boníssim.
0: L'envia a la nit, no l'envia de dia.
2: Sí. No ha arribat a la nit.
1: Us puc explicar el tema Experience de CaixaBank, que és molt, molt, molt fort.
0: Sisplau.
1: Si voleu info, @experiencecaixabank. El tema és que estan sortejant, atenció, amics, jugar en un camp de primera. Us imagineu jugar a Cornellà, jugar al Camp Nou. Tu ho has fet. Tu has jugat al Camp Nou i has jugat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
4: Que xulo.
1: Jo ja sóc client, però us asseguro que aniré a les oficines a donar la braça perquè jo vull jugar al Camp Nou. Ho podeu fer amb l'experience de CaixaBank.
2: Ja canvia l'Atlètic Club, Nil.
6: Hi ha doble canvi, de fet, a l'Atlètic Club. Entrarà Adama Boiro, marxarà Ioneko, marxa Jaureguizar i entra Gerena Barrena. Per tant, l'Atlètic Club, que ja ha fet quatre canvis, posició per posició.
11: És Álvaro Jaló, eh?
6: No. És Adama Boiro, anava a entrar Álvaro Jaló, anava a entrar Jaló i finalment, com que s'ha fet mal Ioneko, ha entrat Adama Boiro. Entra Adama Boiro, també Gerena Barrena, futbolista per futbolista. El Barça s'afegeixen a l'escalfament Cancelo, Christensen i Hamza Abdelkarim, que si debuta seria l'onzè jugador de la Masia que debuta en Flick.
11: Rodri, que tapa Oyan Sancet. Té les cames de 2 metres cada una, és que és gros com ell sol. Servirà de banda Adama Boiro. A aquest partit l'únic que li falta són gols i espero que siguin del Barça. Adama Boiro buscant en curt. Gerena Barrena, que juga enrere, buscant Unai Simón. El Barça pressiona amunt i ara mateix l'Spotify Camp Nou, una atmosfera molt bonica.
6: La gent té ganes d'aquest Barça. Aquest Barça transmet alegria, transmet intensitat i la gent està endollada des del primer dia amb el Barça de Flick en busca de la tercera.
11: Juga Jodri. Jodri a la banda esquerra amb Xavi Espart. Espart enrere amb Gerard Martín. L'Atlètic hauria de fer bastant més si vol empatar aquest
6: partit. Resultat justet, un 0 només.
11: El resultat és justíssim, és que és l'únic que li falta en aquest partit, perquè realment el Barça està fent un partit molt seriós, molt bo. M'agraden molts aspectes i la veritat és que es veu un equip rodat, tot i que hagi tingut jugadors que venen del Mundial, jugadors que, com aquell que diu, s'han incorporat fa una setmana. Sembla un equip rodat de tota la vida.
6: Sí, total. I que debuti Hamza, no? Avui tampoc.
11: També estaria bé, el tanto que s'equivoca Gerard Martín. Intentava recuperar finalment a Gorka Guruceta, però no se n'ha sortit, per sort. S'ha de vigilar amb aquestes passades, a vegades una mica complicades, com la de Gerard Martín. Al tanto, Lamine Yamal, deixant la pilota per Fermín. Fermín des de la banda dreta, juga amb Lamine Yamal. Lamine Yamal, que arrenca la moto, intenta buscar una passada boníssima per Anthony Gordon. Anthony Gordon pot provar-ho, la rematava pel primer pal, serà córner. Ha tocat Jesús Areso. Ah, no és Jesús Areso, evidentment, és Hugo Rincón.
6: Hugo Rincón,
11: que ha refusat la pilota a córner.
6: Ha refusat. Bona acció de Lamine, ara jugant per dins. Antes ve amb Anthony Gordon. La pilota acaba a córner, l'onzè pel Barça. I Anthony Gordon i Lamine abraçar-se directament i aixucar-se la mà. Bona sintonia d'entrada entre els dos futbolistes del Barça.
11: Lamine Yamal i Dani Olmo des de la banda dreta, una mica com el córner anterior. Veurem si en curt o directe, perquè hi és Rodri esperant Rodri. La centrada serà directa. Busca punt de penal. No hi arriba a cobrir-s'hi. La pilota la intenta treure el conjunt basc, finalment en llarg. Pilota que arriba a peus de Xavi Espart, cercle central.
4: Per tot el que aporta Gordon al col·lectiu, em sembla que a poc, 80 milions no seran tants.
1: Un regal.
11: No seran tants, ja t'ho dic jo.
2: Està fent un partidàs.
11: A nivell de fair play, i a nivell de fair play surt millor que el propi Rashford.
1: Home, és tan tu, no?
4: És molt més
6: complet. És que si no portes ningú a dalt, Fermín, de davanter, és que clar, t'obligarà que Rafinha jugui molts partits de davanter i la banda esquerra s'obre perfectament perquè pugui jugar ell i sigui titular total d'aquest Barça.
2: I Gordon ha jugat de davanter també, al Newcastle, i crec que en un torneig sub-21 que va guanyar Anglaterra, no? I va ser pitxichi del torneig.
11: Tanto Robert Navarro pot provar la centrada, la treu Rodri Hernández, torna la pilota al conjunt basc, és novament Gerena Barrena des de la banda dreta. Novament prova la centrada, la rematada és molt dolenta. Servirà Joan Garcia.
6: De fet, contra Espanya sí que va ser aquest torneig. Xavi Espart, ara, que visibles mostres de cansament, crec que ha tingut un cop fort, està coixejant pel camp, ha estat uns instants a terra. Ara li pregunten des de la banqueta si està bé. Sembla que de moment pot aguantar, però Cancelo ja escalfa.
2: Recordem qui escalfa el Barça per de Cancelo.
6: Koundé, Christensen, Adeyemi, Hamza Abdelkarim.
2: El torneig del que parlàvem és un europeu sub-21 que guanya Anglaterra. Gordon és pitxichi amb 9 gols d'aquell torneig i juga de davanter centre. Al Newcastle aquesta última temporada també ha jugat bastant de davanter centre, Gordon.
4: Sí, l'únic que... Sí, perquè al final Harry Barr jugava a la banda esquerra, Gordon feia de nou i en aquest torneig que mencionaves, de fet, ell marca la final. Guanya 1-0 a Anglaterra-Espanya i ell fa el gol.
6: Sí.
8: Sí, sí, el tanto sí, sí. Que surt del Barça a la contra és Fermín, intentarà fer falta Adama Boiro, però arriba tard aquesta falta perquè la pilota sí que ha arribat als peus d'Anthony Gordon des de la banda esquerra, intentarà anar-se'n, segueix Anthony Gordon que arrenca la moto, la centrada no és dolenta, la treu finalment Adama Boiro de cap, i el Barça que ha d'intentar trobar el 2-0 ja sigui a la contra o com sigui, però ara mateix l'Atlètic Club està veient que estem arribant al final del partit, arribem al minut 74, i que tenen opcions. I això és el que no podem permetre.
4: Tot i així, només una rematada de l'Atlètic i no ha anat a porteria, eh? O sigui, a la segona meitat...
8: Això era falta, senyores i senyors! Això era falta! Sancet al pal! Sancet al pal! Com no has pogut xiular aquesta falta, la mare del
6: claríssima,
8: Manu!
6: Claríssima,
8: com no has pogut xiular aquesta falta sobre Eric García? La rematada de Sancet al pal i serà córner.
6: Protesta Hansi Flick, protesta Eric García, que va directament contra Ortiz Arias. S'han girat tots els futbolistes del Barça a dir-li a Ortiz Arias que això era falta claríssima. Ara hi conversa Pedri, no l'ha xiulat l'àrbitre, és córner favorable a l'Atlètic Club.
8: Com no ha pogut xiular això?
4: Per mi, sembla... falteta, eh? Només.
0: Per mi no és tan falta, eh? Ja, però, des de la repetició.
8: Home, veure, des de tota la vida, quan tu li fas aquesta falta a un defensa, s'ha pitat tota la vida, això.
2: Aguantem el córner, que és a favor de l'Atlètic, i ara comentem la jugada.
8: Servint a Àlex Berenguer, la centrada, primer pal, prolongada, la intentarà treure Dani Olmo, la pilota que arriba a cobrir-s'hi, l'acaba traient novament Dani Olmo, rebentada amunt. Arribarà als peus d'Adama Boiro, el tanto que es complica aquest noi, que se l'envia llarga, gairebé surt la pilota per servei de banda. Pilota novament per Unai Simón.
2: Ha estat l'ocasió més clara de l'Atlètic Club al minut 75, rematada el pal de Sancet després d'una possible falta sobre Eric García en directe. Jo crec que sembla més falta del que es veu a la repetició, i és, en tot cas, aquelles jugades que, si l'àrbitre deixa seguir i et fan gol, el VAR no l'hauria revisat.
9: No, i també és una situació en la qual, ostres, tu com a defensa sents que t'estan fent una falta, però crec que no t'has de deixar vèncer
2: de
9: tan
2: contundent.
9: Fàcilment. Exacte.
0: I Sancet, que és una de les meves debilitats. Sí, Sancet, Sancet m'encanta.
2: El coneixes o no, Sancet?
0: Sí, però més enllà d'això, és un jugador
6: que té
0: mala sort per les lesions, però crec que és un jugador que té una qualitat molt bona.
2: Sí, bon jugador. Va, que queda un quart d'hora i el Barça podria haver tancat el partit. No ha aconseguit materialitzar en gol les múltiples ocasions que ha tingut i aviam si tocarà patir. 1-0 guanya el Barça i es preparen canvis a l'equip de Hansi Flick.
6: Sí, es prepara un doble canvi. Entrarà Jules Koundé i també Karim Adeyemi, acabant de fer els últims preparatius. Seran el tercer i el quart canvi per part del Barça.
8: A impregnar una mica de velocitat, sobretot a fer una mica de por a les contres, perquè sí que Anthony Gordon pot, però és veritat que és l'únic jugador que ara mateix recupera aquesta explosivitat, que en canvi l'Atlètic de Bilbao sí que ha pogut mantenir amb certs canvis. Juga Lamine Yamal enrere, Eric García.
9: És el que dèiem Eric abans de la gasolina, o sigui, al final el Barça porta 70 minuts, 75 minuts corrent tota l'estona, tirant desmarcades, desplegant-se en contraatacs.
1: He sentit gasolina, doncs aqua de llençar, no necessita gasolina, perquè tenen la gama e-power, cotes elèctrics sense endolls. És possible, doncs ves aqua de llençar i ho podràs comprovar tu mateix al concessionari de Barcelona o al de Sant Boi, els tenen, els pots provar, és màgia.
2: 13 minuts i arribem al 90 al Camp Nou, guanya el Barça 1-0 i a falta perillosa a favor de l'equip de Hansi Flick, falta sobre
8: molt
2: Gordon.
8: Perillosa,
6: sí,
8: molt perillosa.
6: De Hugo Rincón sobre Gordon, diu Naval també que esperen a fer el doble canvi, us comentàvem, entraran Koundé i Adeyemi abans, però aquesta falta perillosa que xutarà Dani Olmo.
8: Cert que Eric potser ja sí que comença a necessitar el canvi, perquè clar, evidentment s'ha menjat Nico Williams, però menjar-se Nico Williams també té un cost.
6: Sí, sí, total.
8: Que a costa del físic. I està bé també que entri Jules Koundé i segurament Adeyemi entrarà per un dels dos de la banda.
6: Gordon. Segurament. Avui Lamine ho acaba,
8: Anthony
6: això.
8: Anthony Gordon. La sensació és que avui Lamine l'ha d'acabar, efectivament. I va Fermín. És Olmo, finalment, que juga amb Pedri. Enrere per Lamine. La rematada toca un defensa. Torna a caure i el rebota Fermín. La pilota a la banda esquerra. Olmo que remata. La centrada ha demanat ara penal Eric García. Veurem si la pilota acaba d'alguna manera decidint-se. Compte Cobercí, quina aturada d'Unai Simón. Cobercí ho ha intentat de xilena. Era fora de joc, però molt de compte perquè Cobercí ho intentava de xilena, nois.
6: S'ha aixecat ja Eric García, que havia rebut un cop al cap quan intentava rematar d'Adama Boiro. Protesta ara a la banqueta de l'Atlètic Club perquè l'àrbitre ha aturat el joc quan rellençava ràpidament Unai Simón. Serà pilota per l'Atlètic Club a la pròpia porteria.
0: Puc ser dolent una miqueta?
1: No.
8: Digues.
0: Estem parlant del Barça, de lo bé que juga, de totes les variants que té ja ofensives, però la realitat és que va 1-0.
2: Sí, sí, però
1: no, això... Ho sabem, que estem cagats.
0: Vull escoltar, esteu cagats, no?
2: Doble canvi al Barça, no estem cagats.
6: Doble canvi al Barça, marxa Eric García, entra Jules Koundé, marxa amb el Camp Nou, dempeus i ovacionant, corejant el nom de Gordon, i entra, dempeus al Camp Nou, entra Karim Adeyemi.
2: Doncs és la primera ovació que s'emporta Gordon, l'escoltem en directe al que t'hi jugues Barça. Déu-n'hi-do,
8: Gordon. S'ha dut una bona ovació Karim Adeyemi en l'entrada, però sí que és un partidàs d'Anthony Gordon, és un partidàs. I si la Minya Mal no hagués marcat, et diria, fins i tot si hagués marcat el seu parell de gols, ara mateix estaria sent Adeyemi per la Minya Mal, perquè és que el partit d'Anthony Gordon estava sent un espectacle.
6: Sí, ara ha caigut a terra en aquest duel Xavi Espar, que també és d'aquells que no s'arruga, s'aixeca ja, ha rebut el cop, avui lluint el dorsal número 12, ja futbolista del Barça, del primer equip a tots drets.
8: Ha forçat el córner Robert Navarro, serà pilota des de la cantonada per l'Atlètic Club.
6: El cinquè per als bascos.
0: Una cosa ràpida, em sorprèn molt que després de tot el que s'ha parlat de Valde durant la setmana no estigui ni escalfant, que estigui a la banqueta i no hagi sortit. Potser era el dia de dir-li, oye, mira, te doy 10 minutos, un poco de confianza, que veas que puedes entrar, i no està ni escalfant, sí, està a la banqueta.
2: Sí, dilluns va entrenar fort.
1: Perquè et clavi un gol a l'Atlètic Club.
2: Va, que hi ha córner a favor de l'Atlètic Club.
8: No, perquè el VAR l'ha revocat. Per primera vegada entra el VAR a dir que no era córner, que era servei de porteria, per tant, mira, justícia.
2: És una nova norma, d'aquesta temporada.
6: Sí, és una nova norma. Sí, dos coses molt ràpides. Entra Álvaro Jaló, marxa Guruceta, i Flick, jo crec que té el pinganillo escoltant a Gonzalo Álvarez, que poques vegades diu coses interessants, però ha enviat a Valde a escalfar.
2: Home, bueno, clavat, tio.
6: Al final, clavat.
1: T'han enviat un WhatsApp.
0: Jo segueixo pensant que surto barato aquí. M'encantaria,
8: Joan García, pilota en curt per Fermín, el tanto que la pressió de l'Atlètic de Bilbao ara mateix sí que ja està d'aquelles de clar, en aquests últims 10 minuts ens ho hem de creure. I això és el que també ha de fer servir el Barça per creure-s'ho. Ha perdut la pilota Jules Koundé, el tanto, la passada no és bona, per tant recupera novament el Barça, és Rodri qui juga novament amb Xavi Espart, ara sí pilota a la banda esquerra per Karim Adeyemi, vinga Adeyemi, arrenca la moto, se'n va Karim Adeyemi per la banda esquerra, la centrada, li queda Fermín, gol, gol, gol, gol,
9: gol, gol, gol, gol. Fermín.
8: Apunta Gonzalo, paper i bolígraf. Apunta Gonzalo, ha marcat Fermín, ha marcat el Barça el gol de la sentència. Ara sí, arxivem a la carpeta el gol del 2-0. Un partit més que s'endurà el Barça, 6-6. Avui dormim líders. Gol del Barça, marca Fermín, 2-0.
2: El Barça el segon, marca Fermín, minut 81, 2-0 guanya el Barça, Cristóbal.

0: Ocasió ja mítica de Fermín. Nil, un altre gol del jugador blaugrana.
1: Un altre gol de Fermín, gelós de Rafinha, que n'havia fet 3. Doncs ell també s'ha perdut el Mundial. Ha passat un estiu molt complicat. Es reivindica amb la gana Fermín. Marca el tercer de la temporada. En aquest segon partit de Lliga, petons a l'escut del Barça. 1, 2, 3 i 4 acaben fent Fermín. Barça 2, Atlètic Club 0.
2: Traca
3: sí, va tenir competència,
2: Traca, no, regal. Traca de Laport.
1: Traca de Laport,
2: perquè realment és un refús que jo crec que és més per la cama dreta. Ell intenta fer-ho amb l'esquerra perquè és la seva cama dominant, però això sí, premi a Adeyemi perquè surt per fora, pura línia de fons, i treu una centrada que, mira, perquè passin coses.
4: I Fermín empatat amb Mbappé com a pitxitxis de la Lliga.
2: I Rafinha.
4: Tres gols, tu. No està malament,
0: De fet, el Barça és líder,
5: És que Fermín té una gana de gol, de demostrar, de jugar...
4: Home, ha passat un estiu molt fotut, Fermín.
5: Per això.
0: Sí, a més es mereix.
5: S'ho mereix i nosaltres feliços.
0: Sí, totalment. I ara mateix, el que us deia, el Barça és líder, equip més golejador, equip menys golejat, té el Pichichi i el Zamora. Ja podria acabar la temporada.
4: Nil, m'hagués agradat que veiessis la cara de Valde ara mateix assegut a la banqueta com els seus companys al recolzat.
0: Sí, perquè es prepara un últim canvi.
6: Llarga, llarga per la Minya, mal centrada de Iemi. Quina aturada d'Unai Simón, era fora de joc. Però quina aturada d'Unai Simón. Quin portaràs estem veient avui. Avui sí és el porter del Mundial,
1: Sí, tant. Bona aturada. N'ha fet dos de molt de mèrit fora de joc. Hi haurà últim canvi al Barça, per això Gonzalo deia la cara d'Alejandro Valde, perquè a minut 84 entrarà Joao Cancelo. Si no és en aquesta acció, serà la següent, diu encara Carles Naval que no. Per tant, Joao Cancelo, últim canvi d'avui al Barça.
0: Doncs Valde es quedarà sense jugar.
2: Hi havia fora de joc, potser, no sé, em semblava justeta, la de Lamin, i aquí a Adeyemi, ostres, aquí has de xutar ras, dur, li has de canviar el pas, o sigui, és un xut a boca de canó.
4: Bueno, Lamin ha fallat també una molt semblant a la primera part.
6: Fins i tot controlant, el deixes
1: ovació al Camp Nou, que es posa dempeus, perquè qui marxa és el dorsal 8, que pujui el braçalet. Pedri, així rep el Camp Nou a Pedri, i el que entra... Cancelo.
5: Xavi, per què el fica per dintre?
0: Bon partit de Pedri, que l'ha jugat pràcticament sencer. Marxa aplaudint el Camp Nou, al públic, aquest superguerrer, perquè amb aquest pentinat, amb aquest tenyit, sembla Son Goku. S'abraça Hansi Flick, que el felicita pel partit entre Cancelo. Esgota, per tant, els canvis ja l'equip blaugrana. Rodri, Olmo, Koundé, Adeyemi i Cancelo han entrat per Pedri, Gordon, Eric, Bernal i Rafinha. Sí.
1: I com deia la Paula, Xavi Espar passa a jugar per dintre, molt més marcat el pivot jugant per davant de la defensa. Rodri l'acompanyen ara fins al final del partit del mig del camp. Dani Olmo i Xavi Espar, que completarà 180 minuts.
0: Aquesta és la posició de Xavi Espar. Ell s'ha reconvertit perquè, ens ho va explicar un entrenador seu a la Masia, hi havia molta competència al mig del camp.
5: No, i també perquè els equips del Barça... Als equips del Barça els agrada jugar amb laterals que es fiquen per dintre, sobretot els equips de Barça de base, que, bueno, laterals que siguin molt ofensius, laterals que puguin intercanviar posicions i jugar per dintre, i crec que, bueno, gràcies al peu que té Xavi Espar, doncs pot desenvolupar aquesta funció.
6: Tanto que rep Koundé per la Minya mal, refusa la defensa de l'Atlètic Club, i Cubarsí, que hi va de cap, això que escolteu, aquests aplaudiments que escolteu són per Pau Cubarsí, que avui ho ha tret tot!
7: Clar que sí. Ha comprat samarretes de Cubarsí. Per cert, han enfocat els companys del Zon a la cara de Valde.
0: Està emprenyat.
7: Bueno, és un poema.
0: Sí.
7: Terrible.
0: A més, és bastant vinagre, O sigui, és divertit, ja ho sabeu, però a vegades vinagre quan les coses no li van bé. S'emprenya amb el món.
7: Ho diràs.
6: Sí, però vull dir, li toca treballar. I punt. És a dir, si Valde treballa, jo el veig recuperant la posició,
5: Sí, 100%.
4: Sí, Bermo, però això no és incompatible com que potser avui un gest de Hansi Flick, un...
0: No, el gest ha estat convocar-lo.
6: No, jo estic molt a favor dels gestos. Ja arribaran, calma, no pateixis. Ja arribaran, tu treballa. No pateixis, tu treballa.
0: És cert, quan acabi el partit...
6: Mira el senyor Miyagi quanta estona va estar fent posar polir al Karate Kid.
0: I al final mira com caçava les mosques.
6: No van ser 3 dies.
0: Quan acabi el partit posarem les narracions dels gols del Barça.
7: Sí.
0: A la primera, el Bermúdez no ha volgut incloure les paraules que li havien demanat. perquè era la seva primera narració d'un gol al Camp Nou aquesta temporada i li feia il·lusió i tal.
6: Home,
0: a la segona, diria que sí, que n'has colat dues.
6: Ho explicarem
0: després i ja obrirem la possibilitat de que els oients ens enviïn paraules per a que el Bermúdez les colli els gols del Barça.
7: Molt bé, parlàveu de treballar.
0: Està bé això.
7: Els amics que treballen són MCAT Group, ja ho sabeu, que tenen materials per la construcció, confiança, garantia, materials sostenibles i a bons preus. MCAT.cat és el seu web, deixa de donar voltes. Tenen totes les marques, MCAT Group.
0: 87 minuts de partit, ara sí el Barça ja ha deixat finiquitada la victòria, guanya 2-0, han marcat Rafinha a la primera meitat, Fermín una altra vegada marcat al minut 81. Tres gols de Rafinha en aquesta lliga, tres gols de Fermín. El Barça guanya 2-0 i és líder.
7: Líder.
6: Era molt important aquest 2-0, perquè ara sí que l'Atlètic Club ha baixat els braços i es nota claríssimament. Portaven 5 minuts pressionant com lleons, però els ha durat 5 minuts fins al gol de Fermín.
1: I seran 20 partits consecutius del Barça guanyant a casa entre Lluís Companys i també el Camp Nou, només una victòria del que va fer...
6: Centrada de la Mina Dayem i una altra parada d'Unai Simón. Va, Karim, l'has de fotre dins.
4: Tot i amb ganes, Dayem.
1: Era claríssima aquesta.
6: Era claríssima, en boca de gol. És una llàstima.
1: Es lamenta Lamin, que veia, sumava aquesta assistència. També es lamenta Dayem, esbroncada d'Unai Simón a la seva defensa.
5: Home, és que si no arriba a ser per Unai Simón, avui l'Atlètic Club de Bilbao se'n va amb 5. Un 5-0 una altra vegada.
0: Absolutament.
4: Puc dir alguna cosa, Paula? Saps més de...
6: Ui, un altre túnel de Lamine Yamal a Madama Boiro. Avui col·lecciona túnels de Lamine Yamal. Segueix Lamine Yamal buscant la paret en Fermín. Ha refusat la defensa de l'Atlètic Club. S'emprenya Lamine Yamal perquè no li acaba de sortir allò. Ni tan sols una assistència neta perquè Adeyemi no ha estat capaç de fotre-la dins.
0: Homenatge a la sotana de Lamine Yamal. Pot ser que hagi fet un hat-trick de túnels?
4: Sí, però això no és un...
6: Sí, sí,
4: no puntua,
6: col·lecciona més túnels que Florentino.
4: Però no puntua,
0: No puntua, però la gent que va al camp...
4: Vale, però no puntua.
7: Sí, però no puntua.
0: Cornellà, sí, quan sí. Javi Hernández feia aquestes
4: jugades, estava tot feliç.
0: És veritat, perquè és boníssim, és boníssim aquest jugador de l'Espanyol.
4: Per cert, anava a dir algú ràpid, que la Paula sap més de futbol que tots nosaltres junts. Sap moltíssim, eh? Si t'ho dic en sèrio, saps molt.
1: Gonzalo, Gonzalo, que no et donarà roba, Didas.
7: Que no et donarà roba.
5: M'està fent la pilota.
1: A mi també m'ho feia al principi, Gonzalo. Fins que després, clac.
6: El Tato, a més a més, s'ha endut una molt bona ovació, precisament, a Dayemi, per la defensa, per la pressió. Això sí que no es negocia ni al minut 89.
1: I al Camp Nou sí que això sí que t'agrada, madridista qui no voti, els 59.326 que han vingut avui cantant absolutament i gaudint d'aquesta primera victòria del Barça a casa.
6: Pilota per Robert Navarro, el tanto que intenta entrar a l'àrea, davant Koundé, intentava jugar amb Àlex Berenguer, no ha estat bona i intenta sortir ara el Barça mitjançant Dani Olmo. Olmo, sol, bastant sol, ha de deixar la pilota per Lamine Yamal, intenten recuperar-li la pilota, però Lamine Yamal ja comença a tirar una mica de filigranes. La passada és bona per Dani Olmo, que no l'ha llegida. No s'ha entès amb Dani Olmo, pilota per Unai Simón.
1: 4 d'afegit.
2: Si Adeyemi accepta de bon grat aquest rol, em sembla que ho jugarà tot. És a dir, perquè sempre sortirà. Perquè és que té gana, té velocitat, té energia... O sigui, sempre necessites un extrem així,
0: és
2: sempre.
0: És un fitxatge que el Barça anticipa una temporada i paga aquests 22 milions d'euros perquè ell no ha volgut renovar amb el Borussia Dortmund i al tram final de la temporada passada va jugar poc, diuen, per aquesta qüestió. El Barça estudiava la seva incorporació la temporada vinent lliure de contracte, quan acabava el seu acord, el seu contracte amb el Borussia Dortmund, però veient que podia ser un any complicat i que a més al Barça li va bé aquest perfil, ha anticipat el seu fitxatge per aquesta temporada.
2: Molt bon fitxatge.
6: Juga Adeyemi des de la banda esquerra. Defensen ja 5 del conjunt de Bilbao. És Adeyemi, s'incorpora Joao Cancelo per la banda esquerra. És qui rep la pilota, Joao Cancelo. Intenta arribar a la línia de fons, Joao Cancelo. Encara ha d'acabar jugant enrere per Rodri. És Lamine Yamal qui rep des de la banda dreta. Al tanto Lamine Yamal, aquesta sí que la farà, no? La rematada no ha estat bona, arriba a les mans d'Unai Simón. Quina llàstima el partit de Lamine, perquè li ha faltat una cirereta.
1: Mereixia acabar com a mínim amb un gol o una assistència a Lamine. Li queden 3 minuts.
6: Pilota buscant en llarg Álvaro Jaló. Sortirà abans Joan Garcia, que amb tota la tranquil·litat del món i amb la cama esquerra l'envia amunt. Recupera l'Atlètic de Bilbao, però és que la veritat és que els dura molt poc la pilota. Recuperat ja Pau Cubarsí.
5: La part positiva del partit de Lamine, traient, no, que no ha marcat ni ha fet cap assistència, és que ell hagi jugat els 90 minuts i que hagi pogut bueno, de marxar amb bones sensacions, perquè el partit que ha fet realment no és un partit dolent, és un partit bo.
0: És un bon partit en general, del Barça, que guanyarà 2-0 a l'Atlètic Club, però ha tingut ocasions per fer-ne molts més. Les més clares, dues rematades al pal, una de Rafinha i l'altra de Lamine, però el millor del Atlètic Club ha estat clarament el seu porter, Unai Simón. Per tant, dos partits aquesta temporada, dos bones victòries del Barça, 0-5 contra l'Elx i de moment 2-0 contra l'Atlètic Club.
6: Pilota que ara precisament té l'Atlètic Club quan falten dos minuts i mig del, un minut i mig dels quatre que es jugaran de descompte. Això està bastant dat i beneït i sembla que amb aquest mateix resultat. Ara és pilota per Sancet entre línies intentant encarar la defensa de quatre del Barça. És Sancet buscant un canvi a banda de... No els de sortir res,
1: però tant,
6: l'empanada de Koundé és bestial. Pilota per Berenguer, ha aconseguit recuperar Koundé. Pilota que sortirà per cantonada. Pilota per l'Atlètic de Bilbao.
1: I la cara de Flick, sí, la cara de Flick després d'aquesta errada de Jules Koundé és per veure-la. Li ha costat de moment el córner a favor de l'Atlètic Club.
6: A més, de la mateixa manera que crec que amb... jo tenia un entrenador que em deia, quan et digui, o sigui, et corregeixo i et dic moltes coses perquè confio en tu. Quan deixi de dir-te-les, serà perquè he deixat de confiar. I no sé per què tinc la sensació que Koundé, precisament, així com, sí, així com en Balde, ell l'apreta i l'apreta i l'apreta perquè creu que el pot recuperar, crec que no sap si pot acabar de recuperar del tot a Koundé.
5: No, és que estàs com espantat, o sigui, està com...
6: Sí. Està caribeny.
5: Sí.
1: Caribeny.
6: Ritme caribeny, ritme caribeny.
0: De fet, Eric García li ha guanyat la posició. De moment, dos partits de temporada, dos titularitats d'Eric García al lateral dret, que era el lloc fixe de Jules Koundé.
2: L'únic que Koundé sempre està disponible, mai es lesiona, és un tipus superfort i, clar, encara que sigui amb el gota a gota d'aguantar tota la temporada, jo crec que acabarà jugant de titular.
0: I és un tio que va molt a la seva, però és professional.
5: Sí.
0: Molt.
6: Xiula el senyor Ortiz Arias, s'ha acabat el partit. El Barça ha guanyat 2-0, segurament haurien d'haver estat uns quants més i hi ha focs artificials al Camp Nou.
1: Petards i focs artificials al Camp Nou per celebrar la vintena victòria consecutiva del Barça a casa al Camp Nou amb un Fermín extenuat, llançat completament al terra. L'aixequen ara Rafinha i Hansi Flick, esportivitat entre tots els companys. S'abraça Xavi Espar amb Gerard Martín, també amb Eric García, ara també amb Joan, abraçada de Terzi, Jamal Adeyemi, molt carinyosos, devien coincidir a Alemanya. Lamine amb la camiseta a la cara, que es dirigeix cap a la grada d'animació. El Barça, que és líder, el Barça, que ha guanyat avui 2-0, dos partits, dues

0: Jornada 2, només hi ha dos equips en tota la primera divisió que no han encaixat cap gol, el Barça i el Betis. Són els dos equips que encara no han encaixat gol en aquesta Lliga. Nova victòria, la de l'altre dia 0-5 al Camp de l'Elx. Avui 2-0 contra l'Atlètic Club. El proper partit del Barça serà també al Camp Nou dilluns vinent, dilluns dia 31 d'agost, a les 21:30, a 10:15, en directe al Que t'hi jugues Barça. Barça-Rayo Vallecano. Fins a les 12 de la matinada analitzarem aquesta nova victòria del Barça de Hansi Flick, que és líder a primera divisió al Que t'hi jugues Barça a SER Catalunya.
1: I a més una... Arriba,
0: tira, tira.
1: A jugar tots.
2: Som-hi. Yes.
3: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu. Per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
4: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
5: Ei, perdona, una estrella.
6: Ei, una estrella.
5: Perdona, una estrella.
6: Una estrella.
5: Què? Un crit valent?
7: Vinga, tots units fent força.
6: Una estrella!
8: De seguida!
9: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
10: M'expliques un conte, papa?
11: I tant! Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
12: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: Dilluns, dimarts, dimecres... Per què hem d'esperar el diumenge per tastar un bon arròs? A Manà 75 no comptem els dies, sinó els moments que compartim i les ganes de gaudir la vida. Manà 75, el plaer de ser-hi. Manà 75.
0: 11:05, Que t'hi jugues Barça, SER Catalunya, 2-0, victòria de l'equip de Hansi Flick, debut de Rodri, que ja parla a Dazón, l'escoltem en directe.
14: Partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo, y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
15: ¿Cómo ha sido esa entrada al campo con todo el mundo aplaudiéndote, te decía, cada balón que tocabas, cada duelo que ganabas, ese ánimo, y también cómo has vivido todo ese proceso desde que decides que vas a llegar al Barça?
14: Bueno, evidentemente ha sido un verano largo, quizás más largo de lo normal, y bueno, tengo que ponerme rápido a ritmo, pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar y nada, a trabajar, ahora toca trabajar.
15: Rodri, me acuerdo yo ahora de ese Lamine sigue trabajando, hermano, hoy, partidazo de Lamine Yamal, no llegaba ese gol, un poco de frustración en sus caras, no hace falta ya ni decirle nada más, ¿no, a Lamine?
14: No, impresionante, venía de un momento en el que a lo mejor estaba un poco más cabizbajo, le hemos intentado levantar y hoy se ha visto la mejor versión de Lamine. Aunque no haya podido marcar, y feliz, porque al final es lo que necesitamos de él, ese trabajo, esa constancia, los goles llegarán porque el talento está.
15: A la sort de Rodri.
14: Muchas gracias.
0: Les paraules de Rodri en directe a Dazón, després del seu debut amb el Barça, ha sortit a la segona meitat per Marc Bernal, al minut 61, ha jugat mitja horeta. Fermín, Paula, què us ha semblat els primers minuts de Rodri amb el Barça?
16: Que a poc a poc ho agafarà i ja se'l veu fluid, se'l veu entenent el que succeeix, se'l veu amb personalitat, i després és un jugador que tothom diu que bo és en pilota, com entén les situacions, que això és així, però a mi em sembla que la gran aportació de Rodri en aquest Barça tindrà a veure amb l'aspecte defensiu, perquè és un migcentre que defensa de nassos. És el típic que es fica dins de l'àrea, que refusa bé, que sempre protegeix els centrals, que està pendent de les segones accions. A mi em sembla que el gran salt de qualitat que farà Rodri al Barça, especialment, serà sense pilota. I amb pilota és boníssim, eh? Ràpidament ho entén tot.
17: Bé, jo crec que amb una paraula puc com definir, no?, el fet, no?, que Rodri estigui ja aquí amb nosaltres i el partit que ha fet imponent. Imponent, perquè en pilota és un jugador que ofereix moltes sortides, moltes solucions, sempre està a prop, sempre està present, i el mateix que diu ell defensivament també, un jugador que ens donarà molt i que avui pues, realment no ha tingut molta feina, però aquelles actuacions a les quals ell ha hagut d'intervenir ho ha fet de manera excel·lent i molt neta.
0: El Nil Solà ha baixat ja a sala de premsa per escoltar els entrenadors, Hansi Flick del Barça, d'Intersic de l'Atlètic Club, també per posar jugadors a la cabina del Que t'hi jugues Barça. Tenim a l'Albert Bermúdez i també al Lluís Flaqué. Flaqui, què tal, com estàs?

0: Hombre.
1: Així que Rodríguez, què tal, com estàs?
2: Quant temps sense parlar.
1: Sí, no? Massa, potser, no?
2: Que llarg s'ha fet l'estiu, no? Flaquí, entre el Mundial i després les vacances i tal. Ja no et coneixeré quan et vegi.
1: Es va fer molt llarg el Mundial, no tant la part posterior al Mundial. Però
2: sembla que aquella retransmissió que vam fer de l'Espanya-Argentina en català va ser fa 10 anys.
1: Quin dia aquell. Sí, noi. Però no, fa només un mes i escaig, eh? No et pensis. Però sí, dilluns ja treballo, sí.
2: Dilluns comencem temporada oficial.
1: Per això, per això.
2: 31 d'agost ja recuperem les dues hores de que t'hi jugues, de 12 a 2. I a la 1 del migdia farem la presentació de la nova temporada, la nova programació a SER Catalunya. Això serà a partir de dilluns, que també juga el Barça a la nit, i podeu escoltar la retransmissió en català, el que t'hi jugues Barça, amb la narració de l'Albert Bermúdez, en castellà el Carrusel, amb la del Lluís Flaqué, són el príncep, el rei i el príncep. Sí. Flaqui, a la prèvia hem escoltat la teva secció dels flacticidis.
3: Què deia el Flaqui? Deia.
4: Flacticidis serien assassinats, eh?
2: Bueno, flacticinis. Tens raó. Aviam, sí. per parts. 50-50, ha estat molt bé, eh?
3: Sí.
2: Perquè mira, has dit que Rafinha marcaria.
3: Toma, pam.
2: I Rafinha ha marcat.
3: Mini punto per a l'equip Flaqui.
2: Has dit que ja des de la primera jornada es notava l'efecte Livakovic i que avui, per tant, el Barça tornaria a mantenir la porteria a zero.
3: Pam.
2: Porteria a zero.
1: Dos de dos.
2: I aquí ja has dit que Lamine somriuria, no ha marcat, tot i que ha fet un bon partit.
3: Mig-mig.
2: I lo de Balde. Lo de Balde, que avui s'ha quedat sense jugar. Però escolta, molt bé els teus flacticinis, eh? Molt bé.
1: Bueno, he dit que guanyarem i hem guanyat també, per tant, són 3 de 5.
2: Molt bé.
1: És que això de Balde, escoltat el que t'hi jugues aquest matí, que el Bruno explicava que havia entrenat tan, tan bèstiament, dic, home, doncs aprofitem-ho, era un dia que ha entrenat bé, doncs que jugui una estoneta i se sortirà.
2: Ostres, quin pal, no?
1: Però, home, bueno, el pal li va fotre Flick, no jo?
4: Sí, ho sé.
1: Però vaja, crec que Unai Simón ha evitat que ara mateix tinguéssim un punt d'eufòria potser fins i tot exagerat, perquè em sembla que el Barça ha fet un gran partit i que el 2-0 es queda curt pel que ha fet l'equip, que ha generat un munt d'ocasions, i si no arriba a ser per Unai Simón, Lamine Yamal hagués somrigut, sí, i el Barça avui hagués fet una golejada bastant d'escàndol.
2: Què és el que més t'ha agradat avui, Flaqui?
1: Doncs m'agrada aquesta fam que manté l'equip. Jo sempre dic que guanyar una lliga després d'haver-ne guanyat una és molt complicat, tornar a guanyar-la després d'haver-ne guanyat dues encara ho és més, i m'agrada que l'equip, tant a ells com aquí, hagi mostrat aquesta fam per seguir, doncs, aquestes ganes de pressionar, de mossegar dalt, de marcar el primer i anar a buscar el segon, de fer el segon com el dia de l'Elx i anar a buscar-ne més. Avui no hi ha hagut temps perquè el gol de Fermín ha arribat ja a les acaballes, però m'agrada veure que l'equip, és a dir, que Hansi Flick i Deco, amb aquests fitxatges, amb aquesta agitació de jugadors, sobretot a la part alta de la alineació, doncs han regenerat la fam, que és fonamental perquè el projecte de Flick pugui tenir èxit. Per tant, m'agrada veure això, que hi ha fam, que l'equip s'ho passa bé, que ens ho fa passar bé i que fa la pinta que aquest any tornarem a xalar.
2: El Flack està a la cabina de retransmissions de la cadena SER al Camp Nou, a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, al centre de la ciutat. Ha entrat somrient el Jordi Martí. Hola, Jordi.
5: Bona nit.
3: Bona nit, Jordi. Grande.
5: Sí.
3: Ara, sisplau, que no. Del control, perquè aquí l'estudi no tira.
2: És veritat, Cristóbal, no et seguim.
3: No em seguiu.
5: Estem contents, jo crec que els culers estem contents amb aquest partit.
3: Líders.
5: Estem líders i hi ha... Sí, Gonzalo. Hi ha moltes bones notícies. Rafinha és una molt bona notícia.
3: Sí.
5: Adeyemi és una molt bona notícia. Gordo, una bona notícia. Espart és bona notícia.
3: Fermín. Wow.
5: Lamine és bona notícia. Ha fet un bon partit de més a menys. De menys a més, el senyor Fermín és una bona notícia, i aquí veig que els futbolistes, quan acaba el partit, estan fosos, cauen desplomats, com el nostre equip de la ràdio, cauen desplomats. Per què? Perquè aquí hi ha una continuïtat de 90 minuts d'energia i vitalitat. Crec que aquest home té entre cella i cella que vol un equip de 95 minuts de som-hi, venga. És clar, jo crec que amb això sí que avui s'han generat moltíssimes oportunitats.
3: L'altre dia captaven les càmeres de Rodri sortint de l'entrenament dient quin entrenament més dur.
5: Sí.
3: Comparant-los amb els del City.
4: Jo crec que no sempre serà així, perquè aguantar tota la temporada aquest to que està exhibint el Barça sempre és complicat, però és cert que tot el que has incorporat i tot el fons d'armari, que tant de bo segueixis tenint, que això voldrà dir que no hi ha lesions, va en aquesta línia. Clar. De mantenir un pols de 90 minuts de constància.
5: Van a fondo.
2: Sí, és que Flick vol guerrers que batallin, que corrin, que pressionin, i és el que està aconseguint amb les incorporacions. El que t'hi jugues Barça, Flaqui i Jordi, hem destacat molt l'aportació de Gordon. A Carrusel també ho heu fet?
1: Sí, Sí, sí, sí. La veritat és que ha arribat amb bon peu. L'altre dia les dues primeres pilotes que toca són dues assistències de gol i avui la veritat és que, bueno, ha fet el que s'espera que faci un jugador de banda esquerra aquí al Camp Nou. Participa molt, trencar, és veritat que no ha estat un prodigi en el desequilibri, però ha participat moltíssim. Si la Mina arriba a estar un puntet generós, hagués marcat el gol, ha generat ocasions, ha picat a l'espai, s'ha entès molt bé amb Xavi Espar, que està afiançadíssim en aquest carril esquerre. Sí, sí, m'agrada Gordon. Jo deia l'altre dia que després del partit d'ells que Gordon, que quan vam pagar per ell el que es va pagar, doncs algú es podria posar les mans al cap, que acabarà sent un fitxatge d'aquells que acabarà sortint molt bé de preu.
0: Blacky, què tal? Benvingut, sóc el Gonzalo.
1: Hola, Gonzalo, què tal? Com estàs?
0: Quines vacances les teves, me n'alegro que et siguin tan llargues.
1: Encara queden un parell de dies, encara.
0: Bueno, gaudeix. Tinc una pregunta per tu, perquè sé que ets un tio molt just i molt objectiu. La jugada de Lamine és expulsió o no és expulsió?
2: I Turralde ha dit que no.
0: Però jo per estic preguntant al Flaqui.
3: T'has condicionat.
2: Per mi és targeta
1: groga. Per mi és targeta groga, claríssima.
2: Groga. I per Iturralde, per a que ho sàpiga Gonzalo.
1: Per Iturralde ha dit que era groga.
0: Bueno, no, i també no, per Iturralde...
2: No, ah, ja, clar, com que respon lo que no t'agrada...
0: No, és que Iturralde, que em va robar una Champions, a mi no m'hi ha dit res.
1: Et diré una cosa, Gonzalo, ni s'ha arribat a plantejar l'opció que fos vermella, eh?
0: Bueno, doncs jo sí que l'he plantejat dins meu.
1: Ara, però tu perquè ho mires amb els teus, tu mires amb uns ulls...
2: Iturralde Flaqui també ha dit que el penal a Gordon no era penal, no?
1: No era penal. No
2: perquè
1: era penal.
2: Ja havia perdut la pilota, és això, no?
4: I que el toc sí. Era lleu.
2: I el toc lleu, home, el toc lleu, sí, sí. No sé, tu podria discutir.
1: També ha dit que una entrada de Xavi Espar a la Port era aquella groga per Xavi Espar, que no se li ha ensenyat tampoc a la primera meitat.
3: Que demanaves vermella, Gonzalo? De...
0: Sí.
1: És que d'això de Lamine no s'ha contemplat la...
0: Un Lamine poc generós, ha dit el Flaqui, eh? M'he quedat amb la frase, poc generós.
1: En aquella acció puntual sí, ho ha estat. Vale. Crec que en aquell 2-1 contra el porter tu has d'assegurar el gol, i més quan encara vas 1-0.
4: Flaqui, hem dit el mateix pel que fa al preu de Gordon, eh? Perquè és que el veus com encadena accions i com repeteix esforços i tal, i de debò, és que col·lectivament em sembla una troballa. O sigui, és que de debò, al final de temporada, direm, 80 han sortit molt assequibles.
1: I compta amb la relació d'estima que ja s'ha establert amb el Camp Nou, perquè avui ha marxat ja, quan l'han substituït, Gordon a l'estadi, que és, no sé, sembla d'aquells jugadors que també l'agradaria, ha caigut amb bons peus.
0: A Rashford no li va passar mai, això.
2: Parlant d'estima, és que és un jugador molt més fred, Rashford, que Gordon, estem veient unes imatges a la banqueta de quan Rafinha ha estat substituït, Hansi Flick parlant amb ell, abraçant-lo, Rafinha tocant-li la cama, una situació i una imatge molt carinyosa entre l'entrenador i Rafinha.
5: Ai, Rafinha.
2: Esteu tranquils amb Rafinha davant de centre, Flaqui, no. Jordi, o no?
1: Jo no. Collons. Jo no. Jo deia l'altre dia...
2: Que m'havia després... quedat el donapàs, Flaqui.
1: No, sí, sí. No, però també... Jo ho deia l'altre dia, em sembla que el Barça porta mesos dissenyant la planificació de la temporada amb un objectiu prioritari, que era un nou. M'estranya que ara, després dels 5 gols, no sé si han sigut influència això o no, l'altre dia el Martín Valero, i que Rafinha hagi pogut marcar, doncs tu descartis, que acabis amb la conclusió que explicava l'altre dia, de que Julián o res.
6: No,
1: ostres,
6: no.
1: Jo entenc que Julián no podrà ser, entenc que els que vol Deco són infitxables com a tops, però estic convençut que al futbol europeu hi ha algun davanter centre que encara no està o que no és nivell top, però que et pot ajudar a afrontar certes situacions de partit, sobretot a Europa, que jo crec que amb Rafinha, tant de bo m'equivoqui, no les pot resoldre. Però
3: quin,
1: vaja...
3: Quin bigoti porta...
1: De qui? Rafinha, de Rafinha?
3: Sí, sí, es veu que l'àrbitre li ha dit. Que bigoti tan bonito.
2: Sí, perquè també el porta l'àrbitre.
3: Sí, clar. Tema bigoti.
5: Has escrit en Vaquero? No sé si el tindrem a la banqueta.
2: Ara mateix, mira, el podem saludar. Capitán, com estàs?
7: Hola, bona nit, com estem?
2: Content o no?
7: Claro. Hemos ganado, estoy contento.
2: Claro. La vida es fácil, ¿no? Ganas, contento, pierdes, ¿no?
7: Claro. No, hombre, yo creo que es un partido, es verdad que sobre todo el Barça a partir del primer gol ha sido muy superior. En líneas generales creo que todavía no tenemos la identidad que nos gustaría o que tenemos del Barça en todos los sentidos, tanto de posesiones o transiciones, es decir, el manejo de diferentes situaciones de partido muy superior al Atleti, un Atleti muy noble, que quiere jugar a fútbol, hay que agradecérselo, y un Barça que ha ganado con claridad, pero a partir de ahí pues yo creo que, bueno, es un proceso normal de segundo partido, pero no es tampoco para decir, oye, vamos a echar cohetes, vamos.
2: Estábamos destacando mucho el partido de Anthony Gordon. ¿Qué te ha parecido?
7: Sí. Pero no, yo creo que es un jugador que tiene unas características muy concretas, ¿sabes? Sí, sobre todo es un jugador que en el tema de las transiciones es un jugador que va a ser importante, pero yo creo que al final Por ejemplo, el Barça, si tú no tienes unas posesiones largas, pues también los extremos, por ejemplo, la primera parte de Lamine prácticamente no ha participado, en la segunda ha ido de menos a más, y además yo creo que ha sido uno de los aspectos más importantes para mí del partido junto a Pedri, que los dos después del Mundial parece que poco a poco van recuperando su nivel adecuado, ¿vale? Progresivamente. En el segundo partido yo creo que tampoco se le puede pedir mucho más. Y Antony, como te digo, al no tener posesiones, él solo se mueve en transiciones, y como es tan rápido, pues es llama muchísimo la atención y es muy espectacular. Pero vuelvo a decirte, yo creo que el Barça a día de hoy todavía está por definir clarísimamente sus características, ¿no? Sobre todo, pues por ejemplo, ¿cuántas veces ha robado en campo contrario el balón tras pérdida? Es decir, aquellas cosas que le han dado señal de identidad, pues las tiene que ir recuperando, y cuando tú ganas és molt més fàcil.
6: De fet, és veritat, eh? Les dades diuen que Vaquero té raó, que ha robat molt poc.
4: Sí, a camp rival no ho puc saber, però Opta sí que sap que a tres quarts, és a dir, a l'últim terç de camp, el Barça avui no ha recuperat cap pilota.
1: Una per cert, que Vaquero no li, no, a Vaquero no li ha agradat, però hem conclòs... Perdona, sí que...
6: No, digues, Flaqui.
1: No, no, ara una cosa canviant radicalment de tema. Que a Vaquero no li ha agradat, però que Garcel s'ha conclòs que Gordon i ell s'assemblen físicament bastant, eh?
6: Com?
5: El careto, el careto.
6: Que Gordon i Vaquero s'assemblen?
5: Físicament.
1: Sí.
7: Home, és que jo crec...
6: Aviam si amb el Josep podem buscar una foto de Vaquero i una altra de Gordon i les posem a les xarxes socials per que la gent opini.
8: O sea, Mari, más guapo tú, ¿no?
5: Els que veig la cara.
7: Vaquero i Gordon. También para que pon tú, ¿eh?
6: Vaquero i Gordon. Sería, tú, José Mari, serías la cara de Gordon y el cuerpo y las piernas de Gaby.
7: Vosotros, perdona una cosa, esta mañana creo habéis conocido a mi hermano pequeño. ¿Se parece a mí o no?
6: Muchísimo, sois clavados.
7: Vale, pues Gordon se parece a mi hermano a mí lo que yo a la Pantoja.
9: La pregunta, però, és qui necessita més factor de crema solar, eh? Si Gordon o José María.
6: Aguanteu un moment, que parle Hansi Flick, l'escoltem en directe, d'Azón.
10: True number 9, 3 goals in just 2 games, but not only the goals, also the movements. Is he the best number 9 you can have this season?
6: Li pregunten per Rafinha.
11: We don't know that. For me it's important that that when we had the match plan like this and we have Rafa in number 9 or another in number 9 that we follow our plan and he's doing really good. It's great, he's dynamic, he's very good for us.
6: És molt important que l'equip sàpiga aplicar el pla amb Rafinha de nou o amb un altre i que sigui un atac i un equip dinàmic.
12: La forma que puede tener, dice que cuando plantea el partido, pues obviamente que sí, por su dinamismo, por sus desmarques, por su intensidad y por ese fantástico gol que ha marcado.
10: Uh-huh. Nico?
13: Hello, Mr. Flick, congratulations. Last season the team had 15 clean sheets. This season, too much. Two in a row.
6: Li pregunten per l'esporta, que és a zero, eh? 15 no, la temporada passada i dos aquesta.
11: More important is that you score goals, so this is for me the most important thing, because we have idea, we want to play more in the offense. So today I think we made a really good game, we had a lot of chances.
6: Diu que han fet un molt bon partit amb moltes ocasions, que el seu pla de partit és ofensius i jugar a l'atac. Òbviament és una bona notícia que el Barça mantingui la porteria a zero per segona jornada consecutiva. Quan vagi a la zona mixta, a la sala de premsa, en el Nil Solà, escoltem més de Hansi Flick. Deies, Bermo, amb José Mari Vaquero.
9: Que el que necessita sobretot és saber qui necessita més factor de crema solar.
6: Ah,
9: és
6: vale,
9: a dir, si Antony Gordon o José María Vaquero. Era una tonteria. Sembla mentida que no em coneguis, també.
8: Chascarrillo, clar. Oye,
6: Vaquero, de no. Lamine Yamal, com et deixa el partit? Com te deja el partit de Lamine?
7: No, yo creo que ha ido de menos a más. A mí, la verdad, te soy sincero, es una persona de muchísima personalidad, con mucho criterio. No me importa que esté serio o no serio, esto a mí ya es un tema que ni me interesa. Yo a mí lo que me interesa es lo que veo de su juego, y en su juego hoy ha ido de menos a más. La segunda parte creo que Unai ha tenido dos acciones fantásticas con él, podía haber marcado un gol, por lo tanto yo lo único que espero es que siga en esa progresión. A partir de ahí yo creo que él sabe perfectamente cuando sonríe. La gente dice que sonríe, cuando está serio sabe que la gente dice que está serio, por lo tanto es un aspecto que a mí no me preocupa. Estoy muy contento de que ha ido de menos a más y la segunda parte especialmente ha estado ya empezando a hacer cosas que hacía tiempo que no veía, ni en el Mundial.
6: Mira, buena reflexión de José Mari Vaquero, ¿eh? Y lo de las porterías a cero, ¿qué valor le das a que el Barça
7: mucho, aún no haya encajado? Mucho, entre otras cosas también porque le están creando muy pocas ocasiones. Es decir, hoy el Atleti es un equipo muy noble, es un equipo que, de todas formas, si piensas, el inicio tenía un ataque bastante potente, es decir, con los dos hermanos y luego el punta, es decir, jugadores de mucha calidad y con el uno contra uno, el otro goleador, es decir, y el 0-0, importantísimo, porque yo creo que esto ayuda no a todo el mundo, pero entre otras cosas también hoy se ha visto en tres acciones puntuales cómo nuestro portero, John García, cómo juega casi a 10 metros fuera del área. Por lo tanto, en ese sentido, recordáis que el año pasado pedía que el portero tiene que participar un poco más y dar un poquito más de seguridad. Pues esto también es una manera de liderazgo. Es decir, tú haces la línea defensiva adelantada, pero sabes que atrás tienes una persona que va a estar acompañando a ti. A veces puede ser que pueda salir mejor o peor, pero que sabes que está ahí. Por lo tanto, creo que también por parte de él es un puntito hacia adelante de la temporada pasada.
6: Ha debutat Rodri amb el Barça, ha jugat mitja hora. ¿Qué te ha parecido la media hora de Rodri?
7: Pues que tiene que poco a poco ir adaptándose. Para mí el partido de Bernal ha sido fantástico, te soy sincero. Creo que Rodri tiene que ir encajando. Es un poco como, ¿sabes cuando empezó en el Mundial? Un poco al tran-tran. ¿Por qué?
6: Porque fue de menos a más.
7: Bien, sí. Porque es, además, es un, por decir algo, es un diésel. Él no es como Pedri, que es delgadito, que entra y entra rápido, o Fermín, que es muy explosivo. Es decir, él es un jugador un poquito diésel y va a ser un jugador que le va a costar un poquito entrar. Yo creo que hoy incluso al entrar, pues el ritmo del partido ha bajado un poquito, pero eso no quita nada de la calidad que tiene. Es normal, es natural. A partir de ahí, esperemos que también Flick sepa dosificar a quien tenga que dosificar, hacer los cambios cuando los tenga que hacer, pero no porque sea Rodri tiene que anticipar las cosas. A partir de aquí, él lo sabrá seguramente mejor que yo. Pero Rodri, por ser Rodri, no tiene por qué jugar si realmente otros están jugando bien.
6: Realment és un luxe. Ja tenia José Mari Vaquero entre nosaltres, sí. De la família del Petit Jugues, a la cadena SER. No sé si teniu alguna pregunta.
3: Sí, Unai Simón. Unai Simón.
6: Vaquero.
3: O sigui, deia la Paula durant el partit. És que si no està Unai Simón, és que el Barça le mete 5.
7: Sí, sí.
3: Tu lo compartes, esto, sí, sí. José Mari?
7: Estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que el Barça para mí haya dado las señales de identidad. A nivel individual es muchísimo mejor que el Atleti Bilbao, pero es verdad que ha tenido esas ocasiones. Pero si vamos a decir las señas de identidad para mí que tiene el Barça: línea adelantada, presión, posesión y ahora, como añadido, transiciones rápidas. Hoy hemos visto un poquito de todo y un poquito de nada, te soy sincero.
14: ¿Y qué balance le haces tú al hecho de que haya tenido tantas ocasiones, que han sido muchas, y que tan solo hayan marcado 2 goles, aparte de la actuación de Unai Simón?
7: Bueno, porque al final arriba es diferente, ¿entiendes? Y el Atleti Bilbao, dentro de las facilidades que ha dado para mí, porque es un Atleti que está intentando jugar a fútbol de una manera bastante diferente, yo creo que incluso con Valverde. Valverde, aunque le gustaba el buen fútbol, era como que el equipo era más intenso. Es verdad que cuando han jugado en Barcelona siempre han bajado un poquito, pero que hoy era como, ¿cuántas faltas ha hecho el Atleti? ¿Sabes? O sea, ha hecho poquísimas. Y entonces, bueno, el Barça tiene que ir entrando en esa dinámica y, por lo tanto, con mucho respeto, poco a poco, segundo partido, se ha ganado. Y cuando se gana, todo es mucho más fácil para mejorar.
4: De fet, ja que tenim a Vaquero, és que he trobat una estadística que apela a Vaquero i al Dream Team. O sigui, el Barça encadena 7 victòries consecutives amb l'Atlètic Club i mai havia aconseguit tantes seguides des del Dream Team, des de l'època 88-92, des d'aquella forquilla de temps. És que se us dava molt bé a l'Atlètic Club, Vaquero, i ara aquest Barça actual també.
6: De fet, porta 25 anys sense guanyar el Camp Nou, l'Atlètic Club. En vuestro caso, claro, erais tantos de la Real Sociedad que contra l'Atlètic Club jugabais hipermotivados.
7: Era como un derbi. Un derbi añadido con compañeros que teníamos excepcionales. Eso no quiere decir que la Real no fueran. Eran muy buenos, pero algunos igual no tan excepcionales. Y aquí eran excepcionales los que teníamos. Teníamos tanta suerte de tener estos compañeros que éramos capaces de ganar tantas veces. Sí.
5: Yo no sé si tienen mai un grupo de llebres. ¿De llebres? ¿Estaban? i heu fotut un tiro.
2: Tu sí?
5: Totes les llebres es posen amb les orelles... Totes les llebres es posen amb les orelles en punta.
15: Ahí va.
5: Alerta, eh? Alerta perquè Hansi Flick...
2: Però què vols dir? Que el Barça té llebres com a jugadors?
0: On vols arribar?
5: El que dic és que Hansi Flick té, vol tenir 20 tios amb les orelles en punta. Crec que Hansi Flick, i a vegades algunes de les garrotades que fot o de les advertències, és perquè vol totes les llibres en punta, tenses i alerta. Perdó, perdona aquesta petita...
0: Jordi,
15: no. M'estic imaginant a Gordo amb les orelles en punta.
5: Però feu un dia.
0: M'he quedat sense paraules, no us puc dir.
15: No, de veritat, José Mari, que té raó el Jordi. Que lo que tiene arriba el Barça es que corren y presionen.
2: Que hi hagi càsting.
15: Como bèsties.
5: Amb castellà orejas tieses.
0: José Mari, ¿ves mejor a este Barça que el del año pasado? De momento, hablando de las distancias, que es el principio de temporada y demás.
7: Yo lo que creo es que cuando todo el equipo de post-mundial se incorpore y con las opciones que tienen velocidad en ataque, me parece que es un equipo muy fuerte. Dicho esto, sigo pensando que necesita un 9. Hay tres jugadores que se han ido, que han marcado cerca de 50 goles entre los tres y al final... Esta posición de 9, que en un momento determinado muchos partidos durante el año no son tan brillantes o no son tan fáciles de abrir, como se suele decir, ¿no? El partido hace falta goles de 9 de cabeza, especialmente, de 9 dentro del área, no fuera del área, porque Rafinha, si tú te das cuenta, todos los goles que va a hacer va a ser igual, en movimientos desde fuera del área en velocidad de 10 metros, y eso... muchísimos partidos no va a pasar porque no va a haber esas ocasiones.
2: José Mari Vaquero, gràcies i molt feliços de que puguem tornar a compartir una altra temporada amb tu. Un abrazo fuerte, capitán.
7: I parlem, anem parlant. Home, molt bé, bona nit a tots. I
14: igualment.
7: S'ha guanyat i la vida guanyant és molt més maca.
2: Sí, senyor, la vida guanyant és molt més maca. Són 2:15 de la nit. Adeu. Esteu escoltant, adeu, el Que t'hi jugues Barça, SER Catalunya, a través de la ràdio. També ens podeu veure a través del live del programa. En un moment, el guanyador de la porra, que sortirà d'un sorteig que haurem de fer entre 8 oients, que han clavat resultat i golejador.
15: Vale.
2: 8 oients que han clavat resultat i golejador. Abans d'anar al sorteig i a l'espera de que surti Hansi Flick, aquest ha estat el primer gol del Barça aquesta temporada al Camp Nou i el primer gol que l'Albert Bermúdez ha narrat a la seva història a SER Catalunya. Bien.
16: És boníssima, Rafinha sol, se'n va donar i Simón marcarà Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, Rafinha, marcou o deus do futebol, marcou o Rafiki, marcou o espírito do Brasil, marcou o capitão, Rafiki!
2: En aquesta retransmissió, en aquesta narració, no ha colat cap de les paraules que t'havien demanat, Bermu, que eren... Quines eren les paraules que t'havien demanat?
9: Doncs, mira, m'havien demanat llibreta i bolígraf.
2: Vale, llibreta i bolígraf. Home, qui te les havia demanat, aquestes paraules?
9: Me les havia demanat Miguel Ángel Román.
2: Home, el narrador dels partits del Barça i el Madrid a Dazón. Miguel Ángel Román, gran amic d'aquesta casa.
15: Mita.
2: Llibreta i bolígraf.
9: I bolígraf.
2: Segon gol del Barça, el de Fermín.
16: Sí, pilota la banda esquerra per Karim Adeyemi. Vinga, Adeyemi, arrenca la moto. Se'n va Karim Adeyemi per la banda esquerra. La centrada, li queda Fermín. Gol, gol, gol, gol.
14: Bien.
16: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, apunta Gonzalo, paper i bolígraf. Apunta Gonzalo, ha marcat Fermín, ha marcat el Barça, el gol de la sentència. Ara sí, arxivem a la carpeta el gol del 2-0. Un partit més que s'endurà el Barça, 6-6. Avui dormim líders. Gol del Barça, marca Fermín. 2-0.
2: Bolígraf i carpeta.
15: Eren paraules amables.
2: Vale, vale, vale. Poseu-li
15: ortopèdic, vale, o geogràfic.
2: Fem una cosa. Obrim un...
6: una secció al que t'hi jugues. Uh-huh. I ja sabeu, els oients, el telèfon del programa, el del WhatsApp, el 606-32-72-11, 606-32-72-11. Si voleu que el Bermúdez coli alguna paraula en una retransmissió, ens envieu nota d'àudio, ens dieu qui sou i quantes paraules et poden demanar, Bermúdez?
9: A ser possible, dues. Clar, dues. Una em sembla allò facilot, sí. Dues ja vindria a ser un bon nivell. Vale. En canvi, tres ja es nota amb
6: caçador. Dues paraules que voleu que el Bermúdez coli a la propera retransmissió d'un gol del Barça a ser Catalunya. 6-6-32-72-11. 6-6-32-72-11.
15: Tu.
6: Jo. Seleccionaràs.
15: Ah, jo.
6: Sí, clar.
15: Tu. Bermú, soc molt cabron, eh?
9: Ui, mal parís.
6: Vinga,
9: no
6: atents als oients del que t'hi jugues Barça, eh? 6-6-32-72-11. Si voleu que el Bermú, el proper gol del Barça, coli dues paraules vostres, ens envieu nota d'àudio i ho traslladem. Parla Joan García, l'escoltem en directe, d'Azón.
17: Xutaran, però bueno, sí, al final són partidos, en cada partit te pide algo. Hoy a lo mejor he tenido que estar más atento a balones a la espalda, balones con el pie, entonces bueno, estar concentrado para lo que toque y ayudar al equipo.
18: Por el otro lado, estaba comentando Sandra, Unai Simón, que tú lo conoces bien, uno entiende ahora la competencia que tenías en portería en la selección, no os han llevado la victoria, no os han llevado un resultado favorable, pero vaya partido de Unai Simón, tú como portero supongo que también se valora.
17: Sí, hombre, claro, el mejor portero mundial no lo regalan, entonces bueno, yo creo que nadie tiene dudas del portero que es, sí que hoy, bueno, no sé si ha sido el mejor del partido, ¿no? pero bueno, ha hecho un partidazo, me alegro mucho por él, pero bueno, porque hemos ganado también, si no hubiéramos ganado no me alegraría tanto, pero sí, contento por él, porque le van bien las cosas y que tenga una buena temporada. ¿Sí?
18: Joan, ¿cómo estás viendo todas las incorporaciones? Pienso en Gordon, pienso en Rodri y luego también en un hombre que parece un fichaje nuevo cada año, porque es Rafinha, que empezaba jugando en una banda, cambia a la otra, ahora ejerce de 9. Por eso entiendo que también es mérito de Flick, pero lo que está haciendo el Barça con versatilidad en esos jugadores y las incorporaciones es tremendo.
17: Sí, creo que esa es la clave. También las incorporaciones, como han venido, como has dicho, son jugadores que también pueden actuar en más de una posición y yo creo que eso es positivo. Creo que todos los jugadores están muy metidos, muy, muy concentrados en ayudar al equipo. Y bueno, si a estos jugadores encima los tienes enchufados y meten goles, pues mucho mejor.
18: Ya sin querer meterte en líos, Joan, te pregunto directamente, ¿cómo estáis viendo en el vestuario todo el lío que se ha montado con Julián, etcétera? Y si creéis que también puede llegar esa incorporación o ese 9, ya sea Julián o no, que os pueda dar también esa versatilidad justo en esa posición.
17: Sí, bueno, al final creo que tanto Deco como su equipo están haciendo un gran trabajo. Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer, lo que es lo mejor para el equipo. Si tiene que venir un delantero, no, eso ya no depende de mí. Pero bueno, creo que ellos harán lo mejor posible para la plantilla y evidentemente, venga quien venga, si viene para ayudar, sea la posición que sea, pues bienvenido será. Sí.
6: Es paraules de Joan García a Dazón, a les portes del Camp Nou, encara amb aficionats. Martí Junca, què tal, com estàs?
19: Doncs sí que hi companyia, som a l'exterior del Camp Nou, ara que s'està començant ja a buidar l'estadi del Barça, amb uns culers que, bé, il·lusionats, no?, amb el primer partit de la temporada del Camp Nou.
20: Sí, ha estat un molt bon nivell a l'equip, hem tingut les coses tan clares, ha faltat una mica de definició, però bueno, igualment ens ha donat per guanyar i una altra portaria a zero.
21: Molt bones sensacions després del primer partit al Camp Nou, el primer també fora, el camp de l'Elx molt bé, i sobretot molt bona defensa, zero gols encaixats.
22: A mi m'ha agradat molt el partit, he vist que ens ha fallat potser una mica la definició. Penso que Fermín ha fet un molt bon partit i que gràcies a Unai Simón no hem fotut 5.
19: I així ràpid, si m'haguéssiu de dir, ella m'ha dit Fermín, però si m'haguéssiu de dir un nom que avui seria el millor jugador del partit, a qui diríeu?
20: Rafinha i Gordon.
21: Covarsí.
22: Fermín.
19: Doncs Fermín, ja ho heu sentit. Molt bones sensacions avui en el debut del Barça al Camp Nou.
6: Gràcies, Martí. Mira, ja ho
15: he vist, porteria zero de Joan García, perquè clar, és que ve d'un gran club, no?
6: Sí, l'Adam,
15: Joan García,
6: no?
15: De l'Adam, Paula, que ve de l'Adam.
14: De l'Adam, sí.
15: El talent
14: sí
15: de l'Adam, no?
6: És veritat que ve de l'Adam.
15: Sí, Gonzalo, no,
6: està enfonsat el Gonzalo, eh? Per cert, que han citat... Aguanta un moment, que han citat a Cubarsí com un dels millors del partit, aquests aficionats que sortien del Camp Nou, també Fermín, Gordon, Rafinha, i precisament parla Cubarsí a la tele, a TV3.
23: Bé, molt bé, sí que hem vingut els mundialistes una miqueta amb ritme molt alt, sí que el míster ens ha cuidat molt bé i ara hi ha les piles carregades per fer una gran temporada.
6: Físicament estàs al 100%.
23: Sí, estic al 100% concentrat ja.
1: El Barça avui també ha fet un partit gairebé de 100%, Rodo, m'atreviria a dir, molt sòlid. No han sigut 5 gols com a ells, han sigut menys, però haurien pogut ser ben bé 5 o 6 també.
23: Sí, crec que ha sigut un partit molt sòlid de l'equip, quan tu has dit, amb les idees clares, amb les ganes de sotmetre el rival a darrere, de tenir bon ritme de pilota, i jo crec que ho hem aconseguit. Sí que hi ha coses a millorar, però jo crec que anem amb molt bon positivisme.
1: Dos porteries a zero consecutives. On està el secret d'això?
23: No és secret, al final és treball diari, treball cada dia. També tenim un dels millors porters, per no dir el millor porter del món. La defensa està en confiança, anem treballant cada entreno, ho fem perfecte per millorar el partit, i aquesta és la clau.
1: Ara estic parlant amb en Pau Cubarsí, tinc la sensació que parlo ja amb un veterà, però no, molt jove, però et vull preguntar per un de molt jove que també ha tombat la porta i sembla que per quedar-se, que avui portava ja el 12 del primer equip, company a la defensa, Xavi Espart. Què em pots dir d'ell?
23: Sí, estem molt contents de que estigui amb nosaltres, perquè hem vist la seva petita carrera al futbol formatiu junts, amb el Bernal, amb el Lamine, i que el Barça doni les oportunitats a les generacions que venen. Pues estem molt contents d'aquestes oportunitats, que les aprofitin al màxim, i que ara tingui fitxa del primer equip. Doncs li dono gràcies pel treball que ha fet durant tots aquests anys.
1: Quines virtuts li veus com a futbolista?
23: La veritat, un jugador que ja heu vist tots com és espectacular amb la pilota, un noi que pot jugar tant de lateral com de mig, com de sis, i t'ho fa perfecte en totes les posicions, i jo crec que és importantíssim tenir-lo a l'equip.
1: Tenint aquest Rafinha, dos partits seguits marcant, si fossis Deco, fitxaries un davanter centre?
23: Bueno, jo els hi deixo als de dalt que facin la seva feina. Rafinha està a un nivell espectacular, està amb molta gana, com tots els delanters de dalt. Crec que tenim una plantilla molt completa ja, i anem a competir totes les competicions.
1: El coneixes de Mundial, avui ha debutat aquí, estic parlant de Rodri. Què creus que li pot aportar Rodri a l'equip?
23: Doncs jo crec que el 6 típic del Barça. També tenim a Marc Bernal en aquella posició, i el Gavi, que també porten unes temporades magnífiques, i Rodri jo crec que també ens donarà aquest pas a un altre nivell, també per ser competitiu amb els companys i d'animar-nos i ser un capità dins l'equip.
2: Té 19 anys, Cubarsí té 19 anys. Perfecte, el 22 de gener complirà els 20. Creu i parla com un veterà.
15: No, és el jefe.
4: Se'n recorda dels companys, és a dir, és capaç de lluar un, però diu no, però Gavi, però
10: li
4: Bernal...
10: Li dóna gràcies a Espart. Sí, però és molt fort
2: escoltant a Cubarsí com donant consells a Espart des d'un veterà, no?, quan té 19 anys. Pau, és que ets el millor, tio.
12: Sí, em volen fer president d'honor, ara m'han dit.
15: Creu Sant Jordi.
12: Ja, a l'hora que som, sí.
4: Avui 3 punts i portaria 0.
2: Quin regal t'està fent el nostre tècnic, el Víctor.
12: Gràcies, Poques queda gràcies. Món.
15: Que la volíem posar a la festa al Mundial.
12: En aquest món. Sí. Sí, ara m'estic venint molt amunt, M'estic encigalant, que no vegis, És que és una cançó per mi és de festival, aquesta cançó és un espectacle, Ostres, que guapo, tio.
2: Ho va explicar l'anterior retransmissió del Que t'hi jugues, Barça, que Cubarsí en realitat volia posar aquesta cançó a la festa del Mundial, però no es va atrevir i va optar per... esta noche va ser una gran fiesta.
12: Bueno, amb lo fiestera que és aquesta cançó, tio.
10: Són altres registres.
15: Tu fots allà a Plaza Colón, allà en català, i...
12: Hauria sigut guapo,
15: O sigui, ho rebenta, ja.
12: Troleo.
15: Ai, que gran.
2: Ai, en un moment, el guanyador de les entrades per anar a veure The Weeknd el dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Abans, ens demana pas el Martí Juncà, amb protagonista llegenda del Barça. Hola, Martí.
13: Doncs mira, sí que aquí al voltant del Camp Nou, a veure el partit, ha vingut tota mena de gent i també llegendes del Barça. I estic aquí al meu costat amb Migueli. Hola, Migueli. Bon vespre.
24: Hola, bona nit.
13: ¿Cómo has visto el partido hoy, el debut al Camp Nou de l'equip de Hansi Flick?
24: Bueno, ya lo estuve viendo el sábado en Campo del Elche, y la verdad que ha seguido de la misma línea. Es un equipo que tiene un potencial tremendo, con gente muy joven, y si sigue la misma línea creo que el equipo irá por el buen camino.
13: ¿Así que ilusiona aquest any el Barça?
24: Totalmente, yo creo que el equipo no ha cambiado mucho respecto al año pasado, sino lo que ha hecho es reforzar, y eso es interesante.
13: Així ja escolteu les paraules de Miguel, i confiança total en aquest equip de Hansi Flick per lluitar per tots els títols d'aquesta temporada.
2: Migueli, una llegenda del Barça al Que t'hi jugues.
4: Que bo era. Era boníssim.
2: Que va jugar una final amb la clavícula trencada. Sí.
4: Crec que va ser la final de la Recopa
2: igual
4: contra
2: Fortuna. Igual que Salah a la final de la Champions contra el Madrid.
15: Que salvatge.
2: I li foten un copet i el canvien. Va,
15: Tarzan.
2: Va, home, va, peix bullit. Home, va. 11:42, estem a 18 minuts que el Gonzalo faci el seu aniversari, compleixi 33 anys. Ho celebrarem a la Cadena SER com Déu mana.
10: Com tu
2: Gonzalo,
10: saps.
2: El que passa és
10: saps.
2: Que m'acaben de convocar pel Larguero a les 12:15.
15: Tupito.
10: Bueno, tens 15 minuts per fer-me feliç.
15: Tupito.
10: Tu sabràs, sí, que de lo que ets capaç.
2: Havíem obert por al Que t'hi jugues a Instagram. Josep, hi ha hagut diversos guanyadors, no?, que han encertat el resultat i el primer golejador. És correcte?
0: Sí, de fet hi ha hagut 8 persones que han encertat el resultat de 2-0 i primer golejador Rafinha. Ja ho dèiem abans, que un dels resultats més comentats era el 2-0 i un dels golejadors més comentats era Rafinha. Doncs han estat 8 els encertants i hem hagut de fer un sorteig.
2: Com l'has fet el sorteig? Per a que quedi clar,
15: a voleo.
2: Que tenim, diguem-ne, els mecanismes legals per controlar que tot estigui ben fet.
10: Ante notario, eh?
0: A través d'una pàgina web que es diu App Sorteos, està gravat.
2: Perfecte. I se l'ha gravat i tot, el sorteig, per a que veguem que no fa trampes. Sí,
4: sí. Amb pulcritud, Josep.
2: Amb pulcritud. Aplaudim la teva legalitat, Josep.
10: Esto es mejor que un notario.
15: Igual que nosaltres els casinos, saps? Pito, normalito.
2: Val, Josep, i qui s'emporta les entrades?
0: Doncs les entrades pel concert de The Weeknd a l'Estadi Olímpic Lluís Puig, companys, són per M. Aldorf.
15: Bravo! ¿Cómo? ¿Emma qué?
2: M. Aldorf.
15: Aldorf.
3: No sabrem qui és mai. M. Aldorf, no sabrem qui és mai.
15: Aldorf.
2: No, tampoc sabem qui és M. Rajoy, imagina't.
3: Imagina't. Sabrem qui és M. Aldorf.
15: ¿Quién será?
2: Per saber qui és l'altre.
15: ¿Quién será?
2: Doncs gràcies per seguir-nos, per participar a la porra. S'emporta M. Aldorf les entrades per anar a veure The Weeknd. Estigueu atents dilluns a la propera retransmissió, que crec que tenim entrades per anar a veure Fito Páez.
15: Fito Páez.
10: Ah, mira,
15: Fito
10: Páez.
2: Sí, sí, gran artista.
10: Que lo tiramos. Fito
15: Páez. I tenim les paraules, i si colen les vostres paraules, potser també rasqueu.
2: Sí.
10: Tu no prometis
2: recordo,
10: coses,
2: que si voleu que el Bermúdez coli dues paraules vostres a la retransmissió del proper gol del Barça, ens heu d'enviar una nota d'àudio al 606-32-72-11. 606-32-72-11. Ens envieu nota d'àudio i ens dieu: ei, que sóc tal, que el Bermúdez aviam s'hi pot colar aquesta i aquesta. I el Cristóbal triarà les més divertides per a que el Bermúdez faci la retransmissió.
15: Les malvades.
2: Santi Jiménez, què tal, com estàs?
5: Molt bé, què tal?
2: Com titules la crònica del diari AS?
5: Exaltació del vèrtigo, perquè si dic exaltació del vertigen... queda una mica. Sí. Si hi havia una exaltació, és del vertigen. Del vertigen.
15: No, és que hi ha hagut un moment de vertigen. Sí, havia pilotat el mal i tal.
5: No, el vertigen ha sigut total. O sigui, aquests tios van a tota castanya.
2: T'ha agradat el Barça? T'has divertit?
5: M'he divertit. Si ho haguessin tancat abans, m'hagués divertit més.
2: Clar, perquè els diaris patiu.
5: Sí, perquè quan he vist... Perquè, a més, una veient...
4: El pal de Sancet, no? Suor freda?
5: Sí. No, suor freda no, perquè...
10: Perquè tingui suor freda aquest senyor, ja, falta molt més, eh?
4: Ja vol callo.
5: Sí. No, suor freda no, però és allò de són idiotes i passarà el que passarà, perquè no, a mi no m'ha semblat falta, realment. No. I quan fas el tonto... Però sí, si ho haguessin tancat abans hagués disfrutat més, però si no, crec que han jugat bastant bé.
15: L'escola del Sique, no? La premsa escrita pot estar... Preparas tot el curro, a l'últim minut arriba un gol i salta tot per l'aire.
5: No, però això és si tens malament escrita la crònica. Pots canviar un paràgraf. No,
10: a tu no t'agafen.
2: Home, quants anys portes exercint la professió, Santi?
5: Des del 89.
2: Des del 89. O sigui, tu has vist el Barça en totes les seves etapes.
5: Sí, home, jo
4: primera de Cruyff.
5: Jo debuto... La primera crònica que escric és un Madrid-Barça, que al Madrid li fa el passeig al Barça l'any 90, al Bernabéu.
15: Tot a campo.
10: No havia ni nascut, jo, imagina't.
14: Jo tampoc.
5: No, segurament la majoria d'aquí.
2: Jo sí.
10: Bueno, Cristóbal...
4: Jo tampoc.
15: Jo havia nascut.
2: Tu no havies nascut al
4: 91.
2: De quin any ets tu?
4: 91.
2: Tu, Paula?
14: Del 2000.
2: 2000.
10: La meva germana. Jo del 93.
2: Santi, què fotem? Ja.
5: Pues no,
15: bueno, estava ni
5: per la jubilació de la puta vegada.
10: És la Clara.
2: Ara, si l'esperes amb un Barça com el de Flí, que és més divertida, no?
5: Però podria viure la veient-lo per la tele amb una cervesa.
14: Tranquil·lament, no?
2: M'he escoltat a la prèvia Gilmarín, rajant del Barça, dient que és...
5: Estàs indignat, no?
2: Indigna l'actuació del Barça. Ha respost Rafa Juste, tu que estàs en contacte amb la gent de Madrid, perquè a més fer les reunions del diari AS de l'endemà i tal. Què es diu allà d'aquesta guerra i com creus que acabarà això?
5: A mi em sembla, jo vaig des del principi i veia que estava acabat de la manera que acabarà, em sembla que serà aquesta, però abans ho parlàvem amb el Gonzalo, que és acabarà el dia 1 i el dia 2 tornarà a començar. Sí.
2: Perquè es quedarà allà, el Barça es guardarà els diners i el capítol continuarà el mes de gener.
5: Em temo molt que sí, si no hi ha un gir amb l'Arsenal. I a mi em sembla que aquí tothom està fent el seu paper. Em sembla que l'Atlético s'està sobrepassant. T'he sentit abans a la prèvia. Si ha faltat algú al respecte a algú...
15: Poligoneo.
5: Jo no ho vull dir. Jo no ho vull dir. Però em sembla que ha sigut l'Atlético enfotent-se del Barça i tal. El Barça, de cara en fora, els fets consumats o fets constatats són... El Barça fa una oferta per l'Atlético. Vale. L'Atlético s'ha enfot del Barça. L'Atlético no diu res, el Barça no diu res de les... És més, diu, bueno, són coses dels community managers, són aquestes coses...
15: Era Gilmarina.
5: Que passen. No té tanta ocurrència, ja t'ho dic jo. Després, el Barça espera la resposta. Julián diu que vol marxar de l'Atlético. El Madrid, que això se'ns ha obligat a tots, el Madrid fa una oferta per Julián Álvarez que... El Madrid aquí s'estan anant de rosites. El Madrid és el que li va posar preu amb 150 milions.
15: Però és una oferta de aguanta'm el cubata. Que,
7: a veure, sí, perquè no la va traslladar, diguem-ne formalment, no?
5: Va fer un escrit. Florentino, perquè estava en campanya electoral. El Barça no diu res obertament en tot aquest temps. Entenc perfectament l'emprenyada dels seguidors de l'Atlético perquè el món del futbol és així i dol que se te'n vagi un jugador que tu estimes. Ara... El drama de la drama de les camèlies de l'Atlético de no s'han faltat el respeto, esto es repugnante i tot això...
14: És que no se'l creu ningú, vull dir, i a mi és que cap pena.
5: És que jo acabo veient que són... Però és que això ho fa tothom, vull dir, realment. I et parlo només de fets constatats. Que el Barça ha anat per darrere, doncs pot ser. Que el jugador, el representant... Però si tu pregunta, em sembla que ho deia abans, pregunta a Villarreal per com se'n van dur l'Atlético a Rodri o a alguns altres jugadors, o a Baena, fins i tot. O l'Atlètic de Bilbao, com se'n van dur a Eraso. O tots aquests jugadors que han hagut, a mi em sembla...
7: Perquè la pedrada... Què te passa?
8: No, que nosotros hicimos una oferta muy seria, muy seria, por lo que debería ser Florian Álvarez. Y nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
5: Era una oferta, presidente, desde aquí, mi genuflexión. Era una oferta.
8: No esperaba menos, hombre.
5: Claro, sabe dónde trabajo. Tiene 10 millones más de lo que ha pagado por Diomantono, ¿eh?
7: Diamantono. Santi, perquè la meva pedrada...
8: Diamantono és espectacular.
7: Que la història acabi amb Julián Álvarez a l'Arsenal com a club pont per marxar al Barça la temporada vinent?
5: Allò que va...
7: Això sí que seria un aguantem el cubat en tota regla, eh?
5: Que vagi a l'Arsenal i l'Arsenal el cedeixi al Barça.
7: No, clar, que vagi a l'Arsenal perquè és l'única manera d'alliberar-lo d'aquella gàbia on està fotut.
15: Arteta uno de noi.
7: I que llavors ja l'Arsenal accepti traspassar-lo al Barça o al gener o l'estiu vinent.
8: Tu imagina't.
5: Això va fer Víctor Muñoz amb el Binèfar per anar-se a la Sampdoria.
10: Però què guanya l'Arsenal?
7: Amb el Binèfar per anar a la Sampdoria?
5: Sí, aquesta no l'he sabut.
8: Gonzalo, tu imagina't pactar amb l'Arsenal. Pactar amb l'Arsenal. Que ells facin una oferta de 110 milions, que segurament l'Atlético l'acceptaria, 110 milions, a l'Arsenal. I tu ja has pactat que l'any que ve el compres per 130 a l'Arsenal.
7: I l'Arsenal té un any cedit.
8: Un any de Julián espectacular.
15: No, el mateix
5: home,
15: estiu.
5: A veure,
8: i més 20 Albert, milions d'euros en una operació. És
5: una mica el que va fer el Paris Saint-Germain amb el Mónaco amb Mbappé.
7: Sí, per exemple.
10: Sí. Però l'Arsenal es posaria d'enemic de l'Atlético Madrid.
7: Berta, l'Arsenal, de director esportiu, que no crec que hagi sortit gaire bé de l'Atlético de Madrid.
10: Això té raó.
5: També us dic... Ens interessa que... Veient el sorteig avui de la Champions, ens interessa que Julián vagi a l'Arsenal i jugui contra el Madrid.
7: Mira,
15: bona,
7: tots els camins porten a Julián. I a Londres, en aquest cas. Santi, llegim el diari. Gràcies.
5: Moltíssimes gràcies,
7: Santi. Recordo que el Barça jugarà a la fase de grups de la Champions contra el City, Aston Villa, Feyenoord i Como a casa... PSG, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de Azerbaiyán a fora. Els horaris els coneixerem entre demà i demà passat. Parla Hansi Flick. Nil?
9: Sí, just ara mateix li pregunten pel que més li ha agradat del partit.
11: Entre el partit d'Elx i el d'avui, i és veritat que més enllà del resultat, l'equip ha fet un gran pas endavant pel que fa en el joc. Què creus que heu aconseguit millorar només en aquests 4 dies? Gràcies.
16: For me, the most important thing, I think I said it often, it's the training. So because the quality in the training is
17: unbelievable. It's really good, really, really good.
7: Està content amb el nivell que veu als entrenaments, eh? Hansi Flick.
17: Make position games or rondos for me or passing drills for me is important, the quality how we do it and it looks really good. So this is.
7: Diu que coses molt bones, els rondos, ha dit, Hansi Flick.
17: Rondos. Can improve some situations where you can play better when you keep the ball, not playing directly in front, because when you lose the ball, then we have to run back and against the team.
7: Molt important el que està dient ara, que quan el Barça perd la pilota han de córrer com a condenats. No diu condenats, però és la interpretació que em faig jo.
18: Like condemned people.
17: It's not necessary. So it's not necessary. So we have to improve there, but we do it. I'm really happy with that what I see in the training and for me this is the key.
4: I que també no es precipitin tant, perquè després han de córrer molt cap endarrere.
7: Ara preguntarà el Santi Ovalle, suposo en directe al Carrusel i també el que t'hi jugués Barça. Fermín, molt ràpidament, mentre arriba la pregunta del Santi Ovalle, el partit del Barça és una victòria per 2-0, però amb CaixaBank, que sí, Cristóbal?
15: Sempre amb CaixaBank, ja ho sabeu.
7: Hem de repassar les dades.
4: Mira, tenim que el primer gol ha arribat a la segona rematada a porteria i el segon gol en la vuitena. És a dir, ha trigat en arribar el gol. Un Barça que ha rematat 22 vegades 10 a porteria, 5 l'Atlètic Club, però cap entre pals al conjunt de Tèrcic. En la vintena rematada és quan ha arribat la tranquil·litat amb el segon gol. Unai Simón avui un total de 8 aturades. 17 ocasions ha creat el Barça en el dia d'avui, 6 de les quals clares i grans. Recordem que contra l'Elx ja van ser 9 clares, per tant, 15 clares i grans en els últims dos partits, que em sembla un botí interessant. Lamine Yamal destacat amb la majoria de paràmetres, és a dir, rematades al que més, 7, 3 a porteria, també en ocasions 5 creades al que més i 10 accions dins de l'àrea rival. Per tant, no ha tingut impacte, però sí bones dades. Gordon, 3 de 4 en regats, 19 de 22 en passades, no falla passades aquest tipus, i això que ho fa tota a gran revolució. Una ocasió, dues rematades, bon partit de Gordon. També de Pedri, només ha perdut 3 pilotes de 66, 3 pilotes de 66, un Pedri que avui ha servit una assistència, 3 ocasions creades, i Pau Cubarsí també, partit destacat, només 5 passades fallades de 106, i com dèieu abans, segona porteria a 0 encadenada de Hansi Flick aquesta temporada, que això contrasta sí que la temporada passada només 3 cops van encadenar 2 partits.
7: Anem a la pregunta de Valle, amb Hansi Flick.
20: Hola, Hansi, Santi Valle, en directo para el larguero de la cadena SER y el que te jugas Barça de SER Cataluña. Déjeme que me salga un poco del partido, porque hoy ha emitido un comunicado el Atlético de Madrid diciendo que no va a negociar con el Barcelona después de las palabras del presidente, pero es que Gil Marín, el propietario vaya del Atlético de Madrid, ha hablado en el sorteo de falta de ética, falta de transparencia, de falsedad y de falta de profesionalidad cuando le han preguntado por el Barcelona y por cómo ha actuado en todo el asunto de Julián Álvarez. ¿Qué le parece esto?
17: I don't want to speak about this. I said it before. It's not the player.
7: Diu que no vol parlar sobre això.
17: And I don't want to comment these things.
7: Diu que no és jugador del Barça.
17: Now the second game in a row. I'm happy about this.
7: I que està content per la segona victòria de la temporada.
17: At the moment, not my problem.
7: I que de moment no és el seu problema. Diu Hansi. Hola, Hansi, la pregunta de Santi Ovalle. Aviam, Bermu. El millor i el pitjor del partit d'avui, abans de tancar el que t'hi jugués Barça. Amb què et quedes?
8: Aviam, avui el millor, jo em quedo amb debutar al Camp Nou, evidentment. O sigui, jo des que tenia 10 anys narrava els meus propis partits al FIFA i semblava totalment enajenado mental que assumiu amb un dia com avui. O sigui, jo avui dono les gràcies a moltíssima gent, tots els sonats que m'heu donat, que han confiat en mi, bàsicament. Sí que Jordi, Joan Alegre, Iu Andrés, companyia. Gràcies a mons pares, els que han confiat en mi quan tota la vida em deien que havia d'haver estudiat una enginyeria. No, en sèrio, gràcies. I sobretot gràcies, evidentment, a la Nausica, ja ho sabeu, puto pal de paller d'aquesta vida. I el pitjor...
7: A cada transmissió tindràs algun comentari carinyós per la Nausica?
8: Evidentment.
10: T'has enamorat,
8: a cada transmissió,
7: no,
8: sí,
7: perquè, clar, l'altre dia el vas tenir, em va enviar un missatge a la Mercè i m'obligues llavors a tenir-lo jo també. Jo
8: doncs missatges per la Mercè, una abraçada, Mercè, llàstima que...
7: Ja està dormint. L'únic comentari que vaig rebre era... l'altra setmana, o sigui, l'últim partit del Barça sobre la retransmissió va ser que bonic el que ha dit el Bermúdez de la Nausica.
10: Perquè el Bermúdez és un romàntic.
14: Sí, sí. Bueno, esperant que tu em diguis alguna cosa.
8: I el pitjor són dues coses. La primera, he hagut de pagar 6,90 per 3 aigües perquè sóc un pardillo, un novato, i no sabia que podia agafar aigües gratis quan es recollia l'acreditació.
7: És veritat, es pot.
8: Dilluns intentarem posar-hi el remei, però he pagat 6,90.
7: O sigui, t'han costat diners aquesta retransmissió.
8: I sort del descompte de soci, perquè òbviament soc soci.
15: He
8: anat allà amb l'acreditació i dient que què és més descuento, el de socio o el de l'acreditació de premsa? M'ha dit el de socio, doncs el de socio. I l'altra cosa dolenta, ara he de tornar amb bicing. Ho faré sempre, per no gastar diners a la casa.
7: Ànims.
8: Molt important.
10: Molt bé, molt bé.
7: Demà hi haurà un Perú al que t'hi jugues?
8: Sí, aviam de què, no ho sé.
7: Clar, és que avui ens hem oblidat de proposar-te un tema. Sí. Sí. Se us acuta alguna cosa així ràpida? Gonzalo, què és el teu aniversari, com a regal?
10: De marques de roba, que hem parlat amb la Min, el que feia quan anava...
7: Ah, molt bé, bona notícia.
15: Marques de roba.
7: Bona. Ha saquejat una botiga del Passeig de Gràcia.
14: Sí, sí, sí.
7: La compres? La proposta?
8: Demà marques de roba.
7: Marques de roba. Demà, a partir de les 12, 1x1 del que t'hi jugues de la victòria del Barça contra l'Atlètic Club. Especial,
8: anys,
7: marques de roba. Gràcies, Bermu. I el millor jugador del partit?
15: Doncs, home, jo crec que Unai Simón per part de l'Atlètic Club.
7: Que havies de fer la menció.
15: Ah, doncs ja ho sabeu, el millor jugador del partit.
8: Hòstia,
15: és on de... Senyor
14: de Déu. Em pot incensar.
15: Oficial Nissan.
8: No volíem l'opinió. No volíem l'opinió.
15: Escolta, un paga les aigües, l'altre que li tiren la publi i bé. Quatre incensar.
8: L'editorial per tancar, Cristóbal, no l'has de fer?
15: Brutal, brutal.
7: Paula, te'l volia preguntar tu, el millor jugador del partit.
14: Aviam.
15: Ai, el millor jugador.
14: Jo diria Fermín, perquè li tinc molt de carinyo, però podria dir Gordon com Rafinha.
10: Per mi ha sigut la Minya Mal, encara que no hagi marcat. Sí? Crec que ha estat bastant bé.
15: Ai, que bo.
7: Que bé que ens hem passat.
15: Tireu-me la cinta al cumple, no? Que és ara, no?
7: Sí, 30 segons, i la Ser sempre va un pas per davant.
15: Nyo.

0: a Brian Zaragoza.
1: Qui m'anava a dir a mi que acabaria complint anys a un programa del Barça, després d'una victòria del Barça i rodejat de culers.
2: Centre espanyol, centre espanyol.
1: Però bueno, moltíssimes gràcies. És un plaer per mi estar aquí i gaudir amb tots vosaltres. I estic molt orgullós. I tot el que espera aquest any, que és un projecte molt interessant, i amb vosaltres serà increïble.
3: No canviïs mai, Gonzalo. 33 anys compleix ara mateix el Gonzalo Álvarez.
4: Èxit, èxit.
3: Demà a les 12, més Què t'hi jugues? Ara, amb el Larguero, continuem escoltant més informació esportiva. Gràcies, Fermín. Gràcies, Paula.
5: Bona nit.
2: Gràcies.
3: Cristo, ara n'obrirem alguna d'aquestes que tens per aquí sobre de la taula. Gràcies a tots per escoltar-nos. A la producció han estat la Núria i la Laia, al control tècnic el Víctor, a les xarxes el Josep i al vídeo l'Andros Sacaridis.
4: Aquí
3: amb aquest nom, vigileu, no us foteu amb ningú del programa que rebreu. Demà més Què t'hi jugues a les 12 i la propera retransmissió serà dilluns. El Barça juga contra el Rayo Vallecano també al Camp Nou a les 9:30, una hora abans. Què t'hi jugues, Barça? Amb bon humor, amb anàlisi i amb molts regals. Us esperem a tots. Adeu!
1: Adeu!
6: Què t'hi jugues?
7: Barça!
6: Amb Siqui Rodríguez.
8: Entesos de papers?
9: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
10: I també totes les eines i ferreteria.
9: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
10: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
11: Quadis Llançà, el teu concessionari oficial Nissan, patrocina el jugador estrella.
12: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a Nissan Ponés.
11: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
13: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
14: Un glob de vi.
15: Un glob de cervesa.
16: Un glob entre amics.
17: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.